0: edició dels Sants Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 8 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del creixement dels suïcidis a les presons catalanes. Ho farem amb Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos a Catalunya. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la renovació del model d'atenció a les ITS i el rebuig al pregoner de la Festa Major de Lleida. A partir de les 5 coneixerem l'associació Spotters Barcelona al Prat, que fa 15 anys. Parlarem amb Joan Carles Lacruz, que és el president de l'entitat. Viatjarem al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa per descobrir el seu magazín nocturn. I repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana també amb Jordi Guillem. A més, marxarem. Abans de marxar de cap de setmana, repassarem l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Finalment, el Departament d'Educació mantindrà les 4 línies de primer d'ESO a l'Institut Montperdut de Terrassa per al proper curs, en contra del que s'havia anunciat en un primer moment. També s'incorporarà un nou grup d'ESO a l'Institut Nicolau Copèrnic i es recupera la segona línia d'I3 que l'Institut Escola Feixes va perdre el passat curs, segons han assenyalat fonts d'aquest darrer centre. La continuïtat d'aquestes línies s'ha donat a conèixer un cop conegudes les dades de preinscripció dels serveis territorials. Les ha avançades al grup municipal del PSC a través d'un comunicat, un gest que no ha agradat gens a l'equip de govern i del qual ha qualificat com a deslleialtat institucional. Dilluns que ve hi ha previst un Consell Escolar Municipal on s'abordarà la planificació de línies escolars del curs vinent a la ciutat. De fet, la setmana passada ja es va celebrar una reunió telemàtica de la taula local de planificació en què els propis serveis territorials van comunicar les decisions definitives adoptades. Durant la sessió de treball es va demanar expressament discreció institucional a l'Ajuntament fins que els centres educatius afectats haguessin estat informats directament aquest divendres 8 de maig.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Escola de Restauració de Sabadell ja és una realitat. Després de 3 anys d'obres, aquest matí l'Ajuntament ha presentat públicament l'equipament, situat en una de les naus de l'antiga fàbrica Sallarès i Deu, a Gràcia, i també el projecte que s'hi desenvoluparà. No només busca treure els millors operadors del sector arreu de Catalunya, sinó que també fomenta la formació. I per això acollirà més de 600 alumnes del Vapor Llong que estan especialitzats en aquest ram. De fet, aquests seran els primers a estrenar espai perquè s'hi traslladaran en les pròximes setmanes, mentre que el concurs públic enfocat als operadors s'obrirà a finals d'any. No obstant això, ja hi ha actors econòmics interessats, com ara l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició o també l'Agència Catalana de Turisme. Un fet que no ha sorprès a l'alcaldessa Marta Ferrés, qui considera que l'Escola de Restauració de Sabadell no té rival.
3: Que no hi ha espais al nostre país a Catalunya com aquest, és el millor de lluny, i n'hem visitat diversos, i per tant ho puc dir amb molta convicció, i per tant podem dir-vos que estem treballant per fer una oferta formativa molt potent, molt robusta, amb una estructura, com us deia, pensada per créixer, per evolucionar i per adaptar-se doncs, a un sector que claríssimament està en creixement.
2: La nau té més de 2.000 metres quadrats i ha comptat amb una inversió superior als 6 milions i mig d'euros.
0: Gràcies, Júlia. I ara, des de Badalona, ens informa Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Ja és aquí un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari de Badalona. Les festes de maig arriben al seu punt àlgid aquest cap de setmana amb la celebració de multitud d'activitats per a tota la família. Aquesta tarda de divendres a les 7, la plaça de la Vila s'omplirà per veure el pregó de Ricky Rubio, que parlarà des del balcó de l'Ajuntament. El jugador de bàsquet té un vincle innegable amb Badalona, ja que va ser aquesta ciutat qui el va veure créixer des dels seus inicis a la penya fins a convertir-se en un referent internacional.
5: Soc el Ricky Rubio i us volia anunciar molt d'orgull que m'han fet pregoner de les festes de Badalona i aquest dia 8 de maig a les 7 de la tarda ens veiem a la plaça de la Vila per iniciar les festes i pues, hi esperem a tots. Una abraçada.
4: Televisió de Badalona retransmetrà en directe el pregó del jugador verd i negre amb un programa especial que començarà a 6:45. L'espai també captarà l'ambient i la participació ciutadana parlant a peu de carrer amb alguns dels assistents. Després del pregó, a les 8 es podrà gaudir del concert a càrrec de la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh que interpretarà algunes de les cançons mítiques de la banda. Més tard, a partir d'un 9:15, la Nit del Mono convidarà a ballar el so de la música. També inclourà una cercavila nocturna pels carrers de Badalona que finalitzarà la platja del Pont d'en Botifarreta a ritme de punxadiscos. A partir de les 10 de la nit, el passeig marítim acollirà el concert dels Catarres. La banda acumula diversos discos d'or i és un referent del pop festiu català.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. La Fundació Catalana de l'Esplai preveu atorgar 9.000 beques per les activitats d'estiu, una xifra similar a la de l'any passat, i un any més estarà centrada en el benestar emocional d'infants i joves. Sota el lema Un estiu per viure, l'objectiu és aprendre a tenir cura d'un mateix, dels altres i també del planeta. La campanya d'estiu durarà el tret de sortida aquest cap de setmana amb la Festa Esplai, que arriba, a més, a la seva 40a edició. Escoltem que reixifra.
7: Comptarà amb més de 50 activitats, amb algunes sorpreses, precisament amb el manifest, amb la lectura del manifest dels joves que venen de Portugal i de Catalunya al voltant de la salut mental i un munt d'activitats que per gaudir en família, amb el grup d'amics, etc.
6: Fundesplay va comptar el 2025 amb més de 104.000 participants en les activitats d'estiu i prop de 178.000 en els programes escolars.
0: Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. El Calissó Cultural va inaugurar i dijous 7 de maig l'exposició Estic a punt, una mostra fotogràfica dedicada a l'univers del Club Hoquei Castellà i concebuda com un homenatge pòstum a Jordi Vinyets, figura molt vinculada a l'entitat esportiva. La inauguració va tenir lloc a les 7 de la tarda i la mostra seguirà oberta fins al 4 de juny. La proposta vol anar més enllà del simple registre esportiu i convertir-se en una mirada emocional a la història i als valors del club. Es planteja un recorregut visual pels instants que formen part de la memòria col·lectiva del club. Gols decisius, celebracions, derrotes, moments de concentració abans dels partits o l'emoció de l'afició a la graderia. Les imatges retraten també la trajectòria d'una entitat amb més de 25 anys d'història i el vincle que uneix jugadors, famílies i seguidors. Estic a punt reivindica la fotografia com una eina per preservar la memòria esportiva i sentimental d'un col·lectiu, alhora que ret homenatge a la figura de Jordi Vinyets i a la petjada que va deixar dins del club i de l'entorn de l'hoquei castellarenc. La iniciativa converteix durant gairebé un mes el Calissó en un espai de trobada pels amants de l'esport, la fotografia i la cultura.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Saravella.
9: El Tour de França 2026 finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, prevista per al 5 de juliol entre Tarragona i Barcelona, per evitar el Parc Natural de Collserola arran de les restriccions pel brot de pesta porcina africana. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona, travessant Collserola. El nou recorregut s'ha consensuat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'organització del Tour, amb l'objectiu d'evitar l'accés al medi natural i garantir la presència de públic durant tot el traçat. Així, un cop els ciclistes arribin a Molins de Rei, continuaran per l'ENA 340 fins a la plaça Espanya sense endinsar-se a Collserola. La modificació suposa reduir l'etapa dels 182,4 quilòmetres previstos als 168,4 definitius. Amb el canvi, la cursa ampliarà el seu pas per municipis del Baix Llobregat com Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just d'Esvern, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat. De la mateixa manera, les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil de regularitat de Sant Cugat, que està prevista per el 18 d'octubre, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com va avançar Televisió de Sant Cugat i va pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: En el que portem d'any s'han suïcidat 6 presos als centres penitenciaris catalans, gairebé tants com en tot el 2025. El nostre company Sergi Estapé ha abordat el tema amb la Gràcia Amo, que és portaveu de Famílies de Presos de Catalunya. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs estem amb la portaveu de Famílies de Presos de Catalunya, la Gràcia Amo. Què tal, Gràcia, com estem?
2: Hola, bon dia, molt bé,
1: doncs,
2: gràcies.
1: Parlem una mica d'aquestes dades que parlàvem de, bueno, de, els últims mesos, doncs, dels suïcidis que hi ha hagut a les presons de Catalunya. Explica'ns una mica totes les dades que tens.
2: Bueno, aviam, són moltes morts, molts dels morts a Catalunya, en total 6, perquè diumenge va ser l'última mort a una dona a Ponent. Però és que en total són 3 a Puig de les Basses, 2 a Ponent i una a Quatrecamins, a la Roca. Jo sí que arribant a la conclusió que el sistema penitenciari català és un trencafamílies, un trencavides. Perquè, evidentment, quan el teu familiar pres, fill, pare, germà, qui sigui, mor a la presó, és, la teva família es queda destrossada, destrossada. No entenem què és aquest xurreix de morts. Bueno, és que són 6 en total, encara no 5 mesos. És una barbaritat. Aquest últim diu que sembla ser que no és un suïcidi. Ara, clar, donen la culpa, com sempre, a les famílies, perquè diu que diumenge va tenir un vis-a-vis i que possiblement li van entrar droga i se l'havia tragat i li ha explotat a la panxa. Aviam, per favor, és que ja no sabem què dir, Ja no sabem què dir. Entrin famílies o no entrin famílies, a la presó sempre hi ha moltes drogues, sempre. Perquè quan la pandèmia, la Covid, també hi havia drogues a la presó i les famílies no entraven. Com ens ho expliquem, això?
1: Em comentaves que en aquestes morts, no sé si 3 eren en estat d'aïllament, no? El qual és més sorprenent encara, no?
2: Clar, 3 amb aïllament i una, que també és molt sorprenent, el mòdul d'ingressos. Una persona acaba d'ingressar a la presó i ja es suïcida abans de res. És que no ho entenc. A part amb aïllament, amb què es suïciden? Si allà no hi ha res per suïcidar-se. No sé, tot molt, molt complicat, molt fosc.
1: I falta d'informació també, no, Gràcia?
2: Moltíssima manca d'informació. Mira, les famílies estem per acompanyar altres famílies. És molt difícil que trobem a la família d'aquestes morts. Ara sí, ens n'han donat una, però a través d'un abogat, perquè li han dit a ell, bueno, però nosaltres estem per això, per acompanyar les que hi ha, com és el meu cas, i molts casos hem patit aquestes morts a presó, som les més adients per acompanyar altres persones que ho acaben de passar. El meu fill va morir fa gairebé 10 anys i només jo sé tot el que he passat i puc entendre perfectament a una altra persona que li acaba de passar, no? Molt ocultisme, tot està molt fosc, molt tancat. Informació zero. Ja veus que la notícia que ha fet aquest diari posa res, és que no diu res. Una noia, res més, però i que no sembla que no és suïcidi, que és perquè s'ha tragat una bola de droga. Molt ocultisme, no sé, qui tant amaga és perquè té moltes coses que amagar, nosaltres no tenim res que amagar.
1: I ara, si la resposta de, no sé, l'administració, si també esteu enutjats amb l'administració, no sé si us donen explicacions, si diuen alguna cosa.
2: Bueno, a vegades es pot demanar més informació, però l'únic que fan és certificar si és veritat o és mentida, però tampoc et donen cap informació de res. A nosaltres, les famílies, ens agradaria conèixer a les famílies de les persones que han mort per poder donar un cop de mà, perquè per això estem, no? Ja té la informació que pot demanar un periodista, per exemple, o altres persones, nosaltres també les podem demanar de tant en tant, però tampoc et donen molta informació. Et diuen sí, és veritat, a tal hora o tal dia o en tal presó, però que tampoc és una informació molt ja, tot s'ha amagat, això. Tot s'amaga, tot s'amaga. És una pena, la veritat. Ja et dic, el servei penitenciari català per nosaltres és destrossant. Trencar famílies, destrossar famílies, perquè és inconcebible, saps? Que morin tanta gent a presó. El teu fill, en el meu cas, el meu fill, entra a complir una pena i resulta que te'l tornen mort. Uh-huh. És que aquí li expliquis, és una brutalitat, això, una brutalitat.
1: Uh-huh. De fet, el fet que estiguis a aquesta associació, Famílies de Presos de Catalunya, és precisament per això, no? El 2016 perds el teu fill, que estava en una presó, clar. I a partir d'aquí, doncs, bueno, és quan...
2: quan tu reps aquesta notícia, no saps què ha passat, penses que és això, com que s'ha mort, impossible, si allà haurien d'estar segurs els presos, és que per això estan allà, no? Mm-hmm. Bueno, el cas que a partir d'allà tu sents molta necessitat d'explicar, de parlar el que t'ha passat, perquè et sents un bitxo negre, no? Un bitxo estrany. Quan comences a parlar a les portes de les presons i amb altres col·lectius que ens ajuntem, doncs comences a parlar i resulta que hi ha molta gent, no? Molta gent que li està passant el mateix. I a partir d'aquí, de parlar a la porta de les presons, és quan neix la idea de formar aquesta associació per poder compartir, que és el puntal de les famílies, el compartir les seves penes, les seves alegries, les seves coses. Després ja fem més coses, no? Però en principi era això, ens ajuntàvem a casa d'una altra, dels aniversaris d'amor, acompanyant-se, era ara, pues, amb el temps, estem formant un grup, Dret i Presó, que, bueno, que és el que es va llogar pel Parlament i per altres espais, està clar. Uh-huh. I bueno, ara mateix hem aconseguit la formació d'un grup de treball per poder treballar suïcidis, contencions i aïllament. Què passa amb els presos, no? Tantes drogues, tants aïllaments, tantes contencions. A la resta de l'Estat les contencions baixen, aquí pugen. Amb un pres que l'han contingut mecànicament, allò no se li oblida mai més. Mai més. Jo ara parlo amb molts presos i els que han contingut és que ho tenen tan present perquè els hi representa una brutalitat tan extrema que no se'ls oblida mai més. Mm-hmm. Els aïllaments també, és que és una bestialitat tot això.
1: Sí, anava a preguntar això, no? Precisament la xarxa Dret i Presó es queixava en aquest sentit de l'augment del rigor disciplinari, l'aïllament penitenciari i altres mitjans coercitius com una cosa que ha fomentat aquests resultats que han sigut letals, no?
2: Sí, està clar. Bueno, i després ens pots venir el conseller i tothom a dir que, bueno, que posen més psicòlegs, que posen no sé què, que la taula de perquè els presos se sentin segurs, el lloc segur pels presos, quin és el lloc segur pels presos? La presó, no. Diu que faria un lloc segur pels presos, tal, els mòduls de vulnerables, on és tot això? On és tot això que ens diuen? Ens estan enganyant, no hi ha cap dubte. Mm. Ens estan enganyant molt. Home, 6 morts. I estem a primers de maig. Mm. Què podem esperar a final d'any? Mm. És una bogeria, una bogeria.
1: També denunciava la xarxa Dret i Presó que això és una demostració del fracàs dels plans de prevenció del suïcidi, no?
2: Bueno, és que ara no recordo, un dels suïcidis no tenia activat el pla per al protocol antisuïcidis. Però llavors com ho fan, això? Se'ls suïciden i no s'enteren. Ells diuen, bueno, és que no ha donat cap mostra. Bueno, se suposa que aquí, a la presó, hi ha professionals, psicòlegs, psiquiatres, que això ho han de veure. Clar, és que si no ho veuen, què fan? Clar, que llavors comences a rascar i dius un mòdul de 80 persones o 90, tres psicòlegs, un de baixa i l'altre ha tingut un nen. Aviam, psiquiatres, quants psiquiatres hi ha a les presons? Una misèria, inclús metges. No hi ha recursos. Bueno, pues que en posin més, perquè la Generalitat paga una pasta per cada pres que tenim a Catalunya, eh? Mm-hmm. Les paguem tots, les presons. Ens hauríem de preocupar a tots, perquè és una cosa que paguem. I mm-hmm. aquesta és una altra, no? El poc interès que té la societat civil i la política també, poc interès en general, el poc interès que té la societat civil en el món de les presons. Mora moltíssima, moltíssima gent. I els que no sabem, perquè també n'hi ha que no sabem, també n'hi ha que no tractarem. Perquè una cosa, una mort la pot anunciar un diari, com és aquest cas de Ponent, d'aquesta dona, no? Però la majoria dels casos nosaltres ens entenem a través d'altres persones que estan a dintre, de presos, estic parlant. Escolta'm, que s'ha mort el fill de tal, que s'ha mort no sé qui, ens entenem d'aquesta manera, perquè en realitat no hi ha comunicació oficial fins que ho destapa algun diari. És desesperant, t'ho asseguro. Com a mare d'un noi que ha mort a presó, és desesperant. Perquè cada vegada que mora una persona a presó, el meu fill es torna a morir.
1: Clar. Et venen els records. I hi ha algunes altres problemàtiques, a part del que és el tema dels suïcidis aquests que ens comentàvem, que creus o que també des de famílies de presos a Catalunya creieu que no s'estan treballant com caldria?
2: Bueno, la sanitat és importantíssima, la sanitat i la salut mental que van lligades, està clar, no? Pocs mitjans materials, però també pocs mitjans personals, és a dir, pocs professionals. Hi ha presons que estan infectades de rates, de xinxes, de tot. Mala fumigació, mal tractament de les presons. També hi ha molts presos que no tenen roba. Jo sé que a les presons hi ha una habitació, un robari amb roba, que deixen altres presos quan se'n van amb llibertat, o inclús jo quan el meu fill va morir, la roba d'ell la vaig tornar a entrar a presó. Els presos, que et truqui una senyora i et digui, escolta, envia-li unes bambes al meu fill, si us plau, perquè no pot sortir al pati perquè no té bambes. Si el seu company no els hi deixa, no pot sortir al pati. Com consentim que facin aquestes coses, unes bambes, no? L'atenció de les treballadores, és que és tot en general. Tinc presos que potser estem buscant un certificat de vulnerabilitat perquè surten d'aquí 5 o 6 mesos, perquè són presos que no tenen res, ni diners, ni treball, ni estudis, ni família. Molts estrangers, està clar, molts problemes de drogues. Llavors estem esperant que des de dintre, perquè el funcionament és aquest, no sé si ho han posat perquè al final no serveixi per res, però ho sembla. El certificat de vulnerabilitat ha de sortir de la presó per anar a la treballadora social de fora per buscar-li una habitació perquè pugui dormir quan surti, almenys. Tot va molt a poc a poc. Tot va molt a poc a poc i força malament, tot en general. No? El psicòleg... És que és tot per allà on miris. Com les visites. Els controls són exhaustius. Com se'ls hi colen les drogues a les famílies que diuen que n'entrem tantes? Com se'ls hi colen? No sé, se'ls hi colen masses coses, crec. Sí, se'ls hi colen masses coses. I dic, sobretot, que és que la presó és un espai tan violent que no m'estranya que els presos siguin violents, perquè els presos tracten com els tracten amb ells. I com que ells reben tanta violència, al final també es tornen violents ells.
1: Sí, sí. Bueno, de fet, això és el que es denuncia des d'aquestes plataformes i en part per això el que dèiem, no? Per això es va crear Famílies de Presos de Catalunya, aquest col·lectiu en el qual ets la portaveu, que sobretot, doncs, bueno, una de les seves... els seus objectius, els seus reptes és això, no? Intentar que per què hi ha aquestes morts en condicions, sobretot dieu, estranyes i poc investigades, no? Aquest potser també seria el que us molesta, no? Que a sobre no s'investiga, no?
2: Mira, el meu cas està arxivat, per descomptat, però és que del grup de famílies que som, que potser tenim 20, 25, 30 morts, segur, només una no han arxivat, que és el cas d'un pres, Sabrians 2, que estava incapacitat i l'assistent, ara es diu, era la seva germana, i no s'ha arxivat per això, perquè a l'estar incapacitat la presó havia d'informar a l'assistenta, la germana, tot el que feia aquest noi, anem al metge, anem aquí, anem allà. no se li havia notificat res. Llavors jo crec que per aquest motiu no s'ha arxivat. No és l'única. Les altres, totes arxivades. Intenten arxivar-te-les des del primer moment. Ja. Bueno, també m'agradaria parlar de la sindicatura de greuges.
1: És que hem d'anar acabant ja, gràcies.
2: Ja, bueno, quan tu vulguis.
1: Si de cas ho deixaríem per un altre dia, em sap greu, perquè hem esgotat el temps. Gràcies
2: a
1: la portaveu de Famílies de Presos a Catalunya, Gràcia Amo, per informar-nos aquestes dades preocupants de suïcidis en els últims mesos a les presons de Catalunya. Un altre dia, si de cas ja, si podem, parlem d'aquest tema que volies parlar, d'acord?
2: Moltes gràcies. Agraïda totalment. Una abraçada.
1: Adéu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passa un minut de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia. A tres bandes, avui la compartirem amb Maribel Cayuelas, és cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. La tenim via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Com estàs?
1: Molt bé, m'esperant si plou o no plou.
0: Diuen que sí, que aquesta tarda, sobretot l'àrea de Barcelona, rebrem pluja. O sigui
1: per
0: que...
1: això, per això.
0: Preparem-nos. Anem al Prat. Marga Soler, periodista. Com estàs, Marga? Bona tarda.
2: Doncs bona tarda. Jo no crec que plogui, eh?
0: No?
2: No, jo és que miro molt el temps i veig i tal, i no crec, no crec.
0: Home, doncs la crònica que ens han fet ara fa uns minuts, almenys al programa, sí que donava pluja a la zona de Barcelona. Però escolta, mira, de moment aquí a Sant Cugat el cel està, diríem, que tapat. Al Prat com està?
2: Al Prat fa sol.
0: Fa sol? Mira.
2: Sí.
0: Anem a Sabadell a veure si sortim d'aquesta diferència. Quirze Casablanques.
3: Hola.
0: Molt bona tarda. Quirze, m'has d'acabar de dir si ets graduat, diplomat o llicenciat en Humanitats.
3: Jo sóc graduat.
0: Graduat,
3: sí,
0: val.
3: Des del Pla Bolònia els llicenciats i el... no existeixen, ara som graduats.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Més que res per tenir-ho clar, eh? Perquè
3: veu, alguna... perfecte.
0: Sí. I a Sabadell, per cert, quin temps fa?
3: Doncs mira, sembla que s'hauria d'aguantar. Està núvol, però no es veu a venir que sigui imminent, això, eh? Uh-huh. I no estem tan lluny de Sant Cugat, eh? Vol dir que...
0: No, aviam... però escolta, moltes vegades hi ha diferència. Sé que, per exemple, aquí a la zona del Vallès, aquí pot estar el cel tapat i caure quatre gotes, i a lo millor a Terrassa cau una pluja que no s'acaba. Mm-hmm. És així, tampoc no hi ha tanta diferència, estem a tocar, però vaja.
3: Ja estem a tocar, sí. Mm.
0: Anem a parlar d'un parell de temes que us he proposat. Un, diríem que és un tema important que té a veure amb la salut, amb la salut relacionada amb la nostra pràctica sexual, però sobretot també dels més joves, perquè Salut doncs ha renovat el model d'atenció per prevenir les infeccions de transmissió sexual. I a partir d'ara, en aquesta remodelació, en aquest nou model, els pediatres hauran de preguntar sobre relacions sexoafectives als pacients de més de 12 anys. És a dir, que hem parlat sovint, tractant altres temes, de com avança tot, no? Cada vegada som més joves en relació a com arribaven les coses, com ens arribaven a nosaltres, no? Parlant d'altres temes, però és que en el tema de la sexualitat també. M'agradaria preguntar-vos la vostra opinió, que és el que penseu, si realment és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions a partir d'aquesta edat, o si penseu que aquesta hauria de ser una conversa que quedés només en mans de les famílies. Vinga, comencem a obrir. Marga, vinga, comencem amb tu.
2: Comencem. Doncs a mi em sembla que...
0: Digues.
2: Perdona, em sembla que ens trepitgem amb algú.
3: No.
0: És que el Quirze el tenem per telèfon, la Maribel també, tu estàs des de l'estudi. Però no ens trepitjarem, tranquil·la. Endavant.
2: Vale, doncs gràcies. Doncs, perdona, de què em preguntaves?
0: La pregunta era si penseu que és adequat que els pediatres preguntin sobre aquestes relacions sexoafectives a partir dels 12 anys, no? Que s'ha rebaixat l'edat, ara ja ho faran bastant més abans que no fins ara, i si penseu que aquesta hauria de ser una conversa més pròpia de quedar-se en l'àmbit familiar. Com ho veieu?
2: Pues, si m'ho pregunteu a mi, jo penso que no en l'àmbit familiar, sinó jo crec que s'hauria de poder parlar obertament amb tots els àmbits, i que perquè és un tema que tothom sap, que tothom coneix, i que no fa falta amagar coses. Vull dir, la sexualitat és una cosa... Esclar, que anem a dir, des de la meva experiència, donant que jo sóc una persona gran, doncs, esclar, la sexualitat va començar molt tard, no se'n podia parlar, era una cosa prohibitiva, totes aquestes coses, tot això ara ja ha canviat molt. Ara, vull dir, la sexualitat està a l'abast de tothom i és una cosa, vull dir, que existeix, que està i que es practica. Amb la qual cosa, vaja, penso que se'n pot parlar obertament, però francament.
0: Com ho veus, Maribel?
1: Sí, jo crec que és important. El que passa que jo no vaig entendre que realment els pediatres els preguntessin sobre això, si només havia donat informació de que existeixen malalties de transmissió sexual.
0: Bueno, és que aquest nou model el que pretén és ser com molt integratiu, no? Des de la informació, el tractament, és a dir, que no és únicament abordar el tema quan ens està passant, sinó que
1: sí,
0: ja...
1: Sí, jo també penso, perdona, jo també penso que és important que es tingui informació. A més, crec que potser els adolescents no saben molt bé l'ús del preservatiu. Jo, en sèrio, tornaria a fer una campanya com aquella que vam fer, perquè ara és evident que hi ha altres sistemes anticonceptius, per tant, el preservatiu. Però és que el preservatiu com a profilaxis de totes aquestes malalties és molt important. Jo tornaria allò del Pontelo, Poncelo.
0: una campanya cosa... que es va fer molt popular.
1: Molt popular, jo crec que va anar molt bé. I una cosa, jo m'he quedat molt parada al veure les dades, gonorrea i sífilis. Avui en dia, a mi això em sona cosa antiga, però bueno, es veu que no és així. No. No sé, jo crec que la prevenció és molt important i, per tant, la informació és el primer pas per la prevenció. Sí, estic d'acord amb la Marga.
0: Quirze.
2: Sí, és bàsic. Crec que és bàsica la informació. Si les persones estan ben informades, no d'aquest tema, sinó de tots els temes, les coses i la manera de després de desenvolupar-lo sempre és diferent i sempre és molt més important.
0: Quirze, com ho veus tu?
3: Mira, jo crec que hi ha més d'un camí a seguir, però per descomptat que estic d'acord en que la informació és bàsica en qualsevol aspecte de la vida. Un pediatre o sigui qualsevol professional de la sanitat, el fet de fer una pregunta li pot donar molta informació i això també li farà falta. Aleshores, això per un costat... Si el professional té informació, o sigui, tindrà camins per seguir. Llavors, per altra banda, si dius a l'àmbit familiar o a l'àmbit pediàtric, esclar, com que es tracta de deixar-ho instaurat, si els pediatres preguntaran sistemàticament als majors d'immediatament 12 anys si, en quina situació es troben, això vol dir que, esclar, això és una cosa que la volem instaurar i aquí no podem donar a triar a aquesta persona si ho vol fer en l'àmbit familiar o vol fer-ho en l'àmbit pediàtric. Sobretot informació i educació, o sigui, allò de què no se'n parla. I amb les noies se'n parlava una mica, perquè els hi caia la regla i se'ls hi explicar què passava. I en els nois no se'ls hi deia absolutament res, vull dir, això era l'esca del pecat quan jo era jove. Això s'ha de revertir absolutament i hi ha d'haver informació com qualsevol aspecte de la vida.
2: Quan jo era jove també passava el mateix, amb les dones també, amb les noies, era el mateix. Se'n parlava amb la boqueta petita i tot era prohibit.
3: Sí, però amb les noies amb la boqueta petita, amb els nois ni petita ni grossa ni de cap manera, no se'n parlava i punto, no?
1: Amb aquestes malalties, és que, a més, algunes són asimptomàtiques i, per tant, el contagi és molt fàcil. A banda de que potser ara hi ha més promiscuïtat, com dèiem, no? La nostra
0: Això és el que us volia preguntar, precisament. S'ha produït un augment d'aquestes infeccions de transmissió sexual entre els adolescents. Per què penseu que s'estan donant més ara que un temps enrere? O que estan creixent? Què és el que està passant? Aquesta és la tendència, que van en augment.
3: Bueno, potser és que el jovent no està prou educat en què pot passar i sembla que tot el món és orégano, no? Vull dir, no...
2: Sí, hi ha una,
0: així de clar.
2: A veure, durant una època, o molta època, molta part de la nostra vida, de molta gent, el sexe sempre era tabú. Llavors, sí. Com que era tabú, doncs no se'n podien parlar. Llavors en parlàvem amb la boca petita i les coses doncs no fluïen perquè d'alguna manera doncs tot era amagat. Ara això ja s'ha obert, ara ja tothom té la gran llibertat de poder dir el que vulgui sobre qualsevol tema sexual i d'una altra manera, amb la qual amb això ja hem guanyat molt, penso.
3: En la conducta hi havia tres pilars, segons l'informe que m'han passat en amic i llegit, que eren la freqüència, la promiscuitat i les precaucions a prendre. Les tres coses necessiten educació. Això està claríssim, la gent ho ha de tenir al cap dels dits, igual com que, no ho sé, vull dir, que els greixos fan que augmentis de pes, no? Vull dir, doncs aquestes coses s'han de saber així, també, com l'ABC.
0: Maribel.
1: Sí, no, jo he dit al principi que crec que s'ha de tornar a fomentar i explicar el perquè de l'ús del preservatiu. I una altra cosa és que crec que s'hauria de tenir els preservatius amb màquines expenedores, igual que el tabac al costat, als bars, vull dir que els joves ho tinguin a l'abast.
3: Això ja existeix.
1: I que sàpiguen que és una eina per evitar les infeccions, perquè, a veure, com a anticonceptiu ja sabem que hi ha altres coses i que, bueno, van més bé en el moment, en certs moments, no?, que el preservatiu. Però per evitar aquestes malalties és que és bàsic. I després també una miqueta d'informació d'aquelles de que és important saber que no s'han de compartir tovalloles, no?, com s'ha de rentar bé les mans, no sé. I també és que hi ha cosetes molt bàsiques que jo no sé, el jovent d'ara va molt perdut, va molt per tren, no estan, no sé, tan amb el mòbil.
0: Mira,
3: no sé si ha sigut la Maribel o la... Perdó, em sembla que trepitjo algú.
0: No, endavant, Quirze.
3: Que no sé si ha sigut la Maribel o la Marga que ha dit que el sexe era tabú. Bueno, i ara no ho és? O és
2: no,
3: que se'n
2: abans,
3: parla
2: abans.
3: Molt lliurement i molt obertament?
2: No, perdona, jo he dit que el sexe era tabú abans, ara no.
3: Sí, però se'n parla obertament de forma positiva perquè la gent ho sàpiga, perquè la gent tingui informació, perquè la gent...
0: Home, potser se'n parla més obertament, però li caldria una miqueta més de pedagogia, no?
3: Aquí anava.
2: Sí. Aquest és el tema.
0: Perquè podem parlar, podem practicar, però si no sabem ni el que fem...
3: Exacte.
2: Malament.
1: Està molt lligat això que diuen que els joves veuen molta pornografia. No ho sé, però bueno, és una cosa que es diu.
2: Això s'està dient, sí. Ja han fet enquestes i han fet estudis i sembla ser que és veritat,
1: I llavors, jo no l'he vist, la veritat, som molt grans. Si fos més jove segurament n'hauria vist, però com que ja tinc una edat, a la meva època no s'estilava. Però penso que també en aquestes pel·lículetes deuen haver maneres de fer el sexe que a vegades ni s'imaginen les joves que això pot portar a una malaltia, no? El sexe oral, vull dir, que tot no és una única manera.
0: Que han canviat les maneres, també.
1: Jo
0: no?
1: Crec que sí.
0: Vull dir, ara hi ha com moltes més opcions de practicar sexe que no coneixíem abans.
1: Sí, segurament.
2: Està claríssim. Sí.
1: Per tant, hauríem de saber... Que hi ha moltes maneres també d'infeccions, vull dir, de contagiar-te. I després això, que a vegades aquestes malalties doncs, no donen símptomes. Per tant, ningú anirà al metge a fer-s'ho mirar. O, I clar, això també és un problema.
0: Per tant, aquí entraria...
1: El contagi.
0: Perdona, Maribel. Per tant, aquí entraria la figura del pediatre, que a partir d'aquesta edat, que és el que... Ara tornem al principi de tot, no?, de la tertúlia, quan dèiem que a partir dels 12 anys els pediatres els hi preguntaran sobre això. Doncs precisament per això, perquè moltes d'aquestes infeccions no presenten símptomes. I potser han tingut relacions sexuals i ni se n'enteren que tenen una infecció. I que si no es tracten, doncs poden derivar en problemes més greus.
3: Això és on anava jo al principi, que deia que si el professional fa una pregunta pot obtenir moltíssima informació. Mm. Hauríem de veure fins a quin punt el pediatre ha de ser lliure per fer aquesta pregunta, que jo crec que sí que hauria de ser.
0: Que, per suposat, les famílies també haurien de jugar un paper important.
3: No, i tant.
0: No?
3: Per començar...
2: Això és més difícil, penso.
3: Sí, però una de les coses que pot fer la família és dir-li, escolta, quan el pediatre et pregunti això, la veritat de la veritat.
1: Sí. El que passa que sí, jo trobo que a 12 anys potser són una mica petits, és que les nenes...
0: Estan a l'institut, Maribel, aquesta edat comença a l'institut.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: No sé, és que jo
2: sí,
1: no
2: això
1: sé.
2: Això fa molts anys que aquestes edats no hi era. Mm. Abans les relacions començaven molt més grans,
1: Sí, però és que penso que als 12 anys, potser hi ha nenes que sí, que tenen la regla molt aviat, és que hi haurà nenes que no han tingut ni la regla encara, i els nens no ho sé. Però, a mi de totes maneres ja m'està bé que hi hagi informació i que se'n parli. I que,
2: oh, i tant.
1: I que es torni a explicar... el preservatiu pot ser molt pesat i potser no agrada o talla el rotllo, però que és la manera d'evitar
0: de protegir-se. De protegir-se.
3: Això sí. Que talla el rotllo, sí, sí. No sé, també pot formar part del joc, Vull dir que tampoc.
2: Sí, també tens raó. Sí, sí. També tens raó,
0: Sí, clar, és que t'agafen un moment àlgid i dius, i ara hem de tallar la situació per haver de... I clar, sí. Hi ha gent que tira pel dret i s'ha acabat. Però després, clar, poden arribar les conseqüències.
2: Mm-hmm. Aquí està el perill.
0: Sí, sí.
2: Aquí està el perill, i més per l'edat de les persones que estem parlant, de les quals estem parlant, vull dir. Mm.
0: Que això, hem parlat, ho hem focalitzat en els adolescents, perquè hi havia aquesta dada, que deia que a partir dels 12 els pediatres farien aquesta pregunta. Però és que en general, vull dir, els adults, el tema de la promiscuïtat no és únicament propi dels joves, sinó també dels adults,
2: Mm-hmm.
0: Vull dir que aquí sí, també
2: sí,
0: hauríem
2: sí,
0: de...
2: Està clar.
0: Us sembla que canviem de tema? Perquè tinc un tema que sembla simpàtic, però també m'ha semblat curiós, perquè això ha passat a Lleida. Hi ha 23 entitats que han rebutjat la persona de Saúl Cravioto, que és un esportista olímpic, que és lleidatà, i que ha estat triat com el pregoner de la Festa Major de Lleida. Però, clar, s'ha creat una mica de rembombori amb el posicionament d'aquestes entitats, que recorden que Saúl Cravioto, que és piragüista, doncs va donar suport públic a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, i aquestes entitats diuen que no s'ajusta, no, al que hauria de ser doncs, un pregoner, una persona que representi a la ciutat. Volen que l'Ajuntament reconsideri aquesta decisió. Jo us pregunto si vosaltres heu trobat en els vostres municipis alguna situació similar.
3: Jo no.
2: Sincera, jo tampoc.
0: No?
2: Jo al Prat de Llobregat, vamos, no, segurament que no. No segurament, segur. Segur que no, però vaja, no sé, aquests recels i aquestes històries, depèn de quins municipis, també deuen haver-hi rancúnies entre famílies, a lo millor vés a saber. És molt gran.
1: També hi ha manipulació política, Vull dir, si l'alcalde és d'un color i aquestes entitats són d'un altre color, doncs aprofitem. Sí.
0: De totes maneres, a veure, qui decideix?
2: Això no hauria de passar, eh?
0: Com és, la Maribel deu tenir experiència pel càrrec que va ocupar. Per com es fa la tria del
1: pregoner?
0: Del pregoner o la pregonera? Qui ho decideix? L'alcalde? L'alcaldessa? Ho decideix
1: Mira,
0: una...
1: aquí a Sant Cugat, jo no sé, si a tot arreu es fa igual. A Sant Cugat, normalment, l'alcalde té assessors, regidors, segurament que deu rebre
0: propostes,
1: alguns suggeriments. Uh-huh. Però qui decideix aquí a Sant Cugat, no sé ara, però abans era decisió personal de l'alcalde. Uh-huh. O sigui que no sé els altres municipis, però en tot cas, sempre, encara que sigui un suggeriment d'un regidor, que diu, escolta, que és que sé, per exemple, en cas d'aquest esportista, no podria ser que el regidor d'esports digués, ostres, aquest any ha guanyat Jocs Olímpics i no sé què, per què no el fem pregoner? Sempre és l'alcalde qui dona el vistiplau, això sí.
0: Uh-huh. I en el cas...
1: A Sant Cugat el triava directament l'alcalde, quan jo hi era.
0: I sabem com es fa a Sabadell o al Prat?
3: Jo no ho sé.
0: No ho
3: jo suposo que, no sé, hi deu haver-hi un ambient que ens porta a una persona i llavors, doncs bé, el consistori deu estar-hi d'acord en què es fa així. Però més aviat jo crec que és un ambient popular que porta una persona a fer de pregoner.
2: Sí, home, no ho sé. Jo he sigut pregonera del Prat una vegada, eh?
0: Ah, sí?
3: Ah, doncs ja, sí. Ja sabem de què va. No. La millor de la millor de pregonera.
2: Però vull dir que d'alguna... No, vull dir, m'ho van proposar des de part de l'Ajuntament i ja està, i cap problema.
0: Penseu...
2: No hi va haver ni interferències, ni ningú em va preguntar res. No, va ser així. Així de fàcil, diguem.
0: Però segons vosaltres, quins criteris hauria de seguir la figura del pregoner o la pregonera que es triï? A què hauria de respondre la tria?
2: Home, si m'ho preguntes a mi, jo crec que una persona que sigui coneguda, que sigui del poble, coneguda, que tingui una certa trajectòria i que d'alguna manera sigui de reconeixement pel poble, no? Jo penso que això seria lo adequat. Ara, després jo, cada municipi potser s'ho manega de la seva manera.
3: Mm-hmm. Aquesta trajectòria hauria de dur aquesta persona a ser, diem-ne, popularment estimada pel comú de la població. No entrem en majories, però vull dir, aviam, aquella persona dius, hosti, sí, però tothom li té un apreci, o la gran majoria de la població li té un apreci. Llavors aquest, doncs, bueno, aquest quadrarà bé com... o aquesta quadrarà bé com a pregoner. Dic jo que això hauria d'anar així.
1: Sí, ha de ser una persona coneguda, sobretot, que la gent quan diguis farà el pregó menganito o menganita, sàpiga, encara que sigui una pinzellada, però que digui, ah, sí, que sàpiga qui és, normalment és important.
2: Sí, i a més que sigui popular al poble i que si va pel carrer i la gent la coneix, aquestes coses també fa que d'alguna manera sigui el personatge una mica més rellevant, no? Penso jo. Mm.
0: I vosaltres seríeu partidaris si un perfil, com en aquest cas el Saül Cravioto a Lleida, no respon a la idoneïtat, com asseguren aquestes entitats, rebutjar precisament la figura proposada o no?
2: No ho sé, sincerament. Depèn. Sí, depèn, clar.
1: Mira, jo li recomanaria a l'alcalde que no el fes per una cosa, perquè quan estiguin allà al balcó fent el pregó, a baix tindrà 13 entitats amb pancartes i cridant. Llavors començar una festa major així no ve de gust. Jo, per tant, em sembla que recomanaria, mira, parlem amb aquest noi i li diem que podem fer-li un homenatge d'una altra manera, amb una nit de les portes fa gairebé tots els pobles, o no ho sé. Però jo evitaria començar la festa major amb un conflicte, sincerament, no sé.
2: No sé, jo he sigut pregonera de la festa major del meu poble, del Prat de Llobregat, i la veritat és que primer em vaig sentir molt afalagada perquè m'ho proposessin, i després...

0: de gaudir del dia. Acaba de sortir el sol, a Sant Cugat, o sigui que... clars i núvols i a veure què passa. Que tingueu molt bon cap de setmana, que vagi
1: I
0: molt
1: si
0: bé.
1: Plou, I si plou, benvinguda pluja.
0: També, sí, senyor. Gràcies.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola.

0: Tal com ha avançat, Televisió de Sant Cugat ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cinc i tres minuts a la tarda, reprenem el Connectats anant al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, encara una relativa tranquil·litat a la xarxa viària, tot i que hi ha alguns punts on hem de destacar algunes aturades. És el cas de la C-16, a l'altura de Terrassa, on hi ha hagut un accident en sentit nord, en sentit Manresa. Hi ha un quilòmetre no arriba, però han sigut aturades en aquest punt de l'autopista. A la C-58, ja per volum de trànsit, lentitud, molta lentitud a la zona de Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i també a la zona de Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. Es va incrementar en el volum de trànsit, amb intensitat, amb lentitud, també a l'autopista AP-7, a la zona de Martorell, en sentit sud, també a Sant Cugat, a Tarragona, i al tram de Barberà de Vallès també en aquesta direcció. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Cada vegada són més les persones aficionades a fotografiar avions, els coneguts com a spotters, que passen hores als miradors propers als aeroports buscant la millor imatge. Però al Prat aquesta afició va més enllà. També és una comunitat consolidada que enguany celebra una fita molt especial. Avui al Connectats marxem fins al Prat per conèixer de prop l'associació Spotters Barcelona al Prat, que celebra 15 anys plegant apassionats de l'aviació.
1: Bona tarda. Avui ens trobem en un dels punts habituals, els spotters, aquí al Prat, on sovint es reuneixen per fotografiar avions i compartir també aquesta passió, i a més, en un any que és especial, perquè aquesta entitat, l'associació d'Spotters Barcelona al Prat, celebra 15 anys. Tot plegat en volem parlar amb el seu president, amb el Joan Carles Acruz. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Pues molt bé, vosaltres també, suposo, no?
1: Sí, tant. Explica'ns, 15 anys es diu molt ràpid, però déu-n'hi-do.
2: Bueno, 15 anys es diu molt ràpid, però costen de passar, i sobretot amb aquests anys han passat moltíssimes coses. Hem consolidat una associació, hem consolidat una quantitat de socis, hem consolidat unes sortides, hem consolidat una relació amb AENA per poder entrar i fer l'Open Day cada any. Uh-huh. Hem consolidat una col·laboració amb altres associacions. Bé, hi ha molta feina, però bueno, 15 anys passen aviat, tot i que donen molta feina, i esperem que passi com a mínim 15 anys més.
1: La directa està considerada del tot, però remuntem-nos a l'inici. Com va sorgir la idea de crear-la?
2: Bé, en aquesta associació, bueno, jo no hi era, eh? Aleshores hi havia els spotters d'aleshores, els aficionats a la fotografia aeronàutica, que es trobaven aquí, doncs, i aleshores van decidir un bon dia, amb molt bona idea, pues, associar-se, més que tot perquè la relació amb les altres entitats, altres associacions, i sobretot la relació amb AENA, necessitava d'alguna manera jurídicament firmar o consolidar una associació. Aleshores, la idea va sortir d'aquí. A partir d'aquí, una associació et comporta moltíssimes més coses que no pas una relació amb una entitat o amb una empresa, uh-huh. I, bueno, va ser un encert.
1: Uh-huh. I com ha evolucionat al llarg d'aquests tres lustres?
2: Bé, doncs, primer ha evolucionat en millorar la qualitat de fotografia, millorat en la relació entre els spotters, perquè ens hem ajudat, el que en sabia més sabia... el que sabia més s'ha ensenyat el que sabia menys. Vull dir, aleshores nosaltres ara comparem les fotografies que fèiem des de fa 10 anys i les comparem amb les que fem ara i, bueno, de vegades diem, jo feia aquelles fotografies. Però, bueno, és el que comporta la tecnologia, l'amistat, l'assessorament, la relació, tot plegat.
1: Què és el més important a l'hora de caçar un avió, a l'hora de prendre aquesta fotografia?
2: Bueno, el més important, sobretot, és la qualitat de la fotografia, perquè molts de nosaltres l'exposem bé a les nostres webs o les xarxes socials, uh-huh. I altres també les exposen en uns llocs com Flightradar24, que és les fotos que surten perquè tu vegis el tipus d'avió, doncs venen signades i aleshores les signa aquella persona, o sobretot la decoració que porta l'avió, perquè molts avions coneixem els típics Vuelings, els Ryanairs, els Iberia, però realment hi ha avions fantàsticament decorats, macos, preciosos, diria jo, i aleshores, doncs, això, mirar, doncs, que el dia sigui una mica com avui, esplèndid en quant a sol, i, en fi, moltíssimes coses.
1: Deies que l'associació, doncs, ha canviat molt, les fotografies han canviat molt, però també la tecnologia, no?
2: Sí, per descomptat, la tecnologia, jo me'n recordo que jo vaig començar amb una, per exemple, en el meu cas, que és el que puc parlar més, però el meu cas és com el de tots els companys, vam començar amb unes càmeres que aleshores eren bones, evidentment, però si les comparem les que tenim avui amb les que hi havia abans, res a veure, sobretot a l'hora de disparar amb la ràfega, a l'hora de la qualitat, a l'hora de la qualitat de la foto. Avui en dia hi ha les càmeres aquestes que se'n diuen mirrorless, que són les sense miralls, uh-huh. Que donen una tecnologia perfecta. Els objectius també, perquè abans hi havia uns objectius amb els quals tu podies veure l'avió, però no t'hi podries acostar massa o no podies acostar-te molt. Avui en dia, per un preu relativament econòmic, tens un objectiu que gairebé li pots fer fotografia al bigoti del comandant. Però, bueno, això és broma, eh? però la tecnologia ha evolucionat molt, i sobretot ha evolucionat la tecnologia de les aplicacions. Uh-huh. Nosaltres avui en dia treballem amb una aplicació que abans no existia, fa 15 anys no existia, que és la Flightradar24, que és la que treballa el 80% dels spotters, uh-huh. Que t'estan dient ara mateix aquest avió que passarà per aquí, que sentim, d'on ve, de quina companyia és, quantes hores de vol, a quina velocitat va, i també et diu, per exemple, els avions que arribaran amb una franja horària de 24 hores. O sigui, sabrem l'avió que arriba demà a aquesta hora, però no només del Prat, sinó de Madrid, de Nova York, de Tòquio. Pots consultar qualsevol vol de qualsevol aeroport del món.
1: A banda d'aquest aplicatiu, quins altres en teniu també i que utilitzes sovint?
2: Bueno, sobretot, bueno, ja t'he dit que normalment és el 80% que fem servir el Flightradar, però després hi ha una altra aplicació que va enganxada amb una web que ens en diu també els vols militars, perquè aquesta aplicació és per vols comercials, però aquesta aplicació que està connectada amb una web ens diu els vols militars, perquè aquests són una mica més secrets, però bueno, echa la ley, echa la trampa, sempre hi ha algú que inventa alguna cosa i ens dona a nosaltres informació, perquè nosaltres, per exemple, també viatgem, a part de fer fotografies aquí al Prat, fem molts viatges.
1: Això t'anava a preguntar. Abans comentaves que hi ha avions, doncs, que tenen una decoració, no?, que és molt particular i que, per tant, doncs, això també us crida, no?, a anar fora. Explica'ns una mica com us organitzeu, perquè suposo que també, doncs, això, organitzeu visites en grup o...
2: Sí, bueno, aviam, hi ha els avions que se'n diuen regionals, que són els avions petits, els que volem tots, que són l'Airbus 320, el 21, el Boeing 737, que són regionals perquè són vols interiors a dintre d'Europa, per dir alguna cosa, perquè per la seva autonomia no poden arribar ni a Àsia ni a Amèrica. Aleshores, molts d'aquests avions van decorats. Aleshores, què passa? Que a Àsia i Amèrica també hi ha avions que van decorats, però que mai vindran aquí, a no ser que sigui alguna casualitat casual. No? I aleshores, què passa? Pues que organitzem, per exemple, sortides. Hi ha hagut el grup de gent, jo no ho he fet, però hi ha hagut grup de gent que ha organitzat sortides i, per exemple, s'han anat a Tòquio, gent que s'han anat a Istanbul. Jo sí que he anat a Amsterdam, perquè Amsterdam és un hub de comunicació entre Amèrica i Àsia, perquè per autonomia, evidentment, els que venen d'Amèrica venen fins a Amsterdam, però aleshores fan la connexió, hi ha la connexió a Amsterdam, hi ha la connexió a Dubai, a Doha, i aleshores en aquests llocs són atractius per això, perquè vas a caçar avions que mai trobaràs aquí a Barcelona.
1: Igual que vosaltres marxeu fora, suposo que també molta gent ve aquí, no?
2: Sí, sí, per descomptat. O sigui, el moviment d'espotters és constant. Vull dir, nosaltres, igual que anem a Madrid i altres llocs, aquí, per exemple, en aquesta plataforma d'aquí del Prat, ens hem trobat gent d'Anglaterra, de França, de Portugal, de la resta d'Espanya. O sigui, això és un atractiu, és un hobby molt desconegut. Bueno, gràcies a vosaltres, mitjans de comunicació, i us estem molt agraïts. Cada vegada estem connectant més amb la població i cada vegada veiem més joves que fan afició, i sobretot també, i ens encanta, més dones i noies que també ho fan, perquè això en principi era com una afició d'homes, cosa que a mi m'emprenyava molt, però estem aconseguint que no amb el tant per cent que voldríem, però estem treballant sobre això, i aleshores, doncs, bueno, organitzem viatges i això.
1: Ara mateix estem en una de les plataformes d'aquí del Prat, però també n'hi ha d'altres per poder observar els avions des d'altre punt de vista, no? Explica'ns què és el que té el Prat i això que també pot atreure gent de fora.
2: Bé, el Prat té una molt bona situació en quant a les pistes i en quant al clima i en quant a la situació per poder fer avions. O sigui, la configuració de l'aeroport pot variar en funció del vent. A vegades entren direcció Barcelona al Prat i a vegades entren Castelldefels al Prat, segons la configuració, perquè és el vent el que mana en aquests casos. Però hi hagi la configuració que hi hagi, o sigui pel matí o sigui per la tarda, tenim molts bons punts per fer spotting. Tenim per la tarda la part del tanatori, que es poden fer per la tarda perquè tens el sol. Nosaltres el que busquem és tenir sempre el sol a la nostra esquena i que el sol estigui il·luminant a l'aparell. Després tenim a la banda de l'altra configuració, tenim el que seria a la terminal de la T1, tenim el que li diem el balcó, que és allà on està el pont aeri. Tenim molts bons punts de spotting i nosaltres això ho tenim reflexat a la nostra web, i la gent que ve de fora fa les consultes, igual que nosaltres també fem les consultes quan anem a fora.
1: Vosaltres com a entitat també teniu relació amb altres entitats de fora?
2: Sí, per descomptat. Nosaltres tenim molt bona relació amb l'Associació Aire de Madrid, que és la més gran d'Espanya en quant a actes i en quant a socis. Després tenim relació amb l'Associació d'Alacant, de Bilbao, de molts llocs. Vull dir, és interessant, primer, tenir relació, i és molt important. I nosaltres, al cap i a la fi, és un hobby que compartim i volem compartir amb la resta d'associacions, ja sigui d'Espanya o ja sigui de fora. Nosaltres, com a socis, tenim socis a Itàlia, tenim socis a Hamburgo, tenim socis a Portugal, tenim socis a Canàries. Bueno, Canàries és territori espanyol, però és una internacionalitat que és molt agradable i que t'aporta moltíssim coneixements i, sobretot, amistats.
1: D'on neix aquesta afició de l'espotting? En el teu cas, eh?
2: Bueno, en el meu cas neix de que jo, quan fa uns anys venia amb els nanos aquí a prop del pàrquing de Caltet, que hi ha els bancs de pedra, i pels nanos, perquè, i també ho recomano des d'aquí, és una cosa molt impressionant veure els avions que t'estan baixant a una alçada de 40, 50, 70 metres, és molt interessant, no? I jo aleshores veia gent que anaven amb unes càmeres, amb uns objectius, i jo venia doncs, amb la meva camareta petitona i a fer fotografies, sobretot dels nanos i amb els avions i tal, i jo veia gent que això, portaven uns trastos, amb perdó de l'expressió, bestials, no? I jo deia, i aleshores jo vaig preguntar, dic, escolta, i això, tot això què és? M'ho van explicant, aleshores jo amb la meva camareta petitona un dia vaig venir aquí a la plataforma, vaig conèixer gent, i una mica, doncs, veus que t'agrada, perquè el cuc el vas agafant i t'estan explicant i veus la diferència dels avions típics que coneixem amb els que venen decorats, veus el resultat a casa teva, pots editar fotografies amb els programes que tenim avui en dia informàticament parlant, i una mica pues, t'enganxa. Jo pues, dic, tinc ara 65 anys i llàstima no haver descobert aquesta afició abans.
1: Ara, quan parlàvem ara fa uns anys, recordo que vas parlar de xifres bastant bestials, de fet, també pel que dius, a nivell de fotografies que tens penjades a la teva pròpia web, no? No sé, de quan parlem ara mateix ja?
2: Bueno, jo puc dir que fotografies fetes, puc dir que més de 350.000 fotografies he fet. Bé, també és cert que de vegades amb un avió doncs, li fas una ràfaga de 10, 12, i depèn de l'avió, fins i tot hasta 30 i 40. També s'ha de dir, eh? Però bueno, jo he mirat, doncs tinc més de 350.000 tiros tirats, amb tiros amb l'expressió de disparar fotografia. Eh? I aleshores, doncs, d'aquestes fotografies guardes moltes. A casa meva doncs, tinc el disc dur aquest, l'altre disc dur. Bueno, i aleshores, en la meva web tinc enregistrats moltíssims avions que els porto tots ordenats amb un Excel, que jo podria dir que tinc ara mateix més de 10.000 avions enregistrats i més de 1.200 avions privats, més a més els avions militars que no els tinc comptabilitzats. Jo podria tenir ara mateix enregistrats amb un Excel que clicant la matrícula et surt l'avió perquè està vinculat la matrícula amb la fotografia, doncs com 12.000 avions.
1: Déu-n'hi-do. Estem acabant ja aquesta entrevista. Volíem preguntar-te, abans comentàvem al principi, no?, que teniu una molt bona relació també amb Aena per organitzar sobretot l'Open Day. No sé si teniu ja data per aquest proper Open Day i què és el que fareu.
2: Bueno, ara et donaré una primícia, perquè nosaltres dissabte que ve fem l'assemblea i és on informarem els socis i ja tenim data per l'Open Day. Bueno, et donaré la primícia, que és el 7 i el 8 de setembre. Ja tenim acordat amb Aena. Són dos dies, 45 places per cada dia, i a l'Open Day és això, doncs és un cop a l'any que Aena ens permet entrar dintre el que és el recinte perifèric interior, a la zona aire que se'n diu, de l'aeroport, i tenim la possibilitat de poder fotografiar els avions de molt, molt, molt, molt a prop.
1: Doncs esperem estar allà també per poder explicar. Joan Carles de Cruz, moltíssimes gràcies per tenir-nos avui per aquest aniversari i també moltíssimes felicitats.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies per les felicitacions i sobretot gràcies per ajudar-nos a donar a conèixer la nostra afició.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.
4: Connectats.

0: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
1: Bona tarda, el de Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
2: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
3: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
4: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
5: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que es...
6: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio.
7: I en aquest viatge apassionant que fem cada setmana al centre de la ràdio, avui marxem fins a Terrassa, on el company Sergi Estapé ens introduirà i descobrirà tots els secrets d'un magazín nocturn que es fa fa més d'una dotzena d'anys i que transita per aquella emissora.
8: La nit estèrica, amb Esther Llena i Pau Aguilera, el teu magazín nocturn.
9: Doncs continuem capbussant-nos en aquest viatge al centre de la ràdio que fem aquí al Connectats. Avui toca Terrassa i avui volem saber una mica més d'un programa que ja té els seus anyets. Ara ens ho explicaran els seus conductors, que es diu La nit estèrica. I tot això és gràcies a l'Esther Llena i al Pau Aguilera. Pau Aguilera i Esther Llena, què tal? Com esteu?
10: Molt bé. Què tal, Sergi?
9: Va, expliquem, fem una mica d'història. Esther, com va començar això? Quants anys fa que esteu... Doncs, fent aquest programa.
10: Doncs ja fa 13 anys que, mm-hmm. que vam començar a fer el programa i al principi ho fèiem amb un altre Esther, amb l'Esther Gago, sí, que per això es deia La nit estèrica també, dues Esthers. S'hi va afegir el Pau al principi a fer l'agenda i notícies i tot quan estudiava periodisme. Mm-hmm. I després, malauradament, l'Esther va morir.
9: Va deixar, sí.
10: I llavors, amb el Pau vam dir, pues continuem i aquí estem, saps? Vull dir, 13 anys ja.
11: El cas curiós és que jo vaig venir a presentar una... M'entrevistàveu vosaltres a mi perquè
10: sí?
11: estava en un portal digital amb un company.
10: Tens raó.
11: A l'Info del Qual, i arrel d'allà ens vam conèixer fora per casualitats de la vida i em vas dir, sí? per què no vens a fer l'agenda? I al principi tenia un minut al final i ja
10: sí,
11: m'estava
10: sí,
11: perfecte.
10: Sí.
9: Sí, no?
11: I llavors l'Esther em va proposar de tenir una miqueta més de minuts i poder no només dir l'agenda, dir alguna altra cosa més. I jo li vaig dir que no perquè em coincidia que els dijous al vespre jo entrenava a futbol. Mm. Coses de la vida, del destí. Em vaig trencar els lligaments creuats.
10: Julio Iglesias.
11: Jo li havia dit que no podia jo els dijous. Em vaig trencar els lligaments creuats i vas dir, doncs, mira, Esther,
9: és bona aquesta.
11: Que ara sí que puc, Esther, i mira, coses de la vida.
9: Doncs, com explicava l'Esther, ho va començar amb l'Esther Gago, una psicòloga d'aquí de Terrassa molt estimada, molt coneguda, i que... lamentablement, com deia, ens va deixar, però bueno, ho he continuat. Però m'agradaria saber quins dies, és a dir, és un programa setmanal, mm-hmm. quin dia la gent que no ho sàpiga ho pot sentir aquest programa?
10: Doncs estem en directe els dijous de les 9 a les 10 del vespre i repetim el programa el dissabte de les 10 a les 11 del vespre, també, a la nit. Aquí a la Ràdio Municipal de Terrassa.
9: Diríem quins continguts, més o menys, que acostumeu a fer durant la... És una hora de programa que, més o menys,
11: sí.
9: com està vertebrat?
11: A veure, nosaltres comencem sempre trencant el gel amb poder l'únic moment en el que ens atenem una mica a l'actualitat, agafem una notícia d'aquell mateix uh-huh. dia o potser d'un dia abans com a molt tard i trenquem una mica amb allò. Però no és un programa que vulguem que sigui d'actualitat. De fet, és bastant atemporal perquè s'emet a les 9 en directe i del que no t'hagi enterat d'aquell dia a les 9 ja no t'enteraràs. I per tant ho fem una mica perquè la gent desconnecti. Llavors, té molta presència a les entrevistes, a vegades si és una entrevista potent en fem una, si no en fem dues repartides, sempre intentem que sigui el més local possible i llavors ho compaginem dient l'agenda cultural de Terrassa que s'hi pot fer aquell cap de setmana ja que estem a les portes i bastanta música, posem covers i si ens dona temps fem notícies curioses i també tenim dos col·laboradors.
10: Els col·laboradors que són l'Otto Lúcic i la Clàudia Patller. L'Otto fa una secció que es diu Egara Calling que és de música de coses curioses de música, sempre aprenem amb ell sí. i la Clàudia Patller fa una secció que es diu Carrers de Terrassa
11: sí.
10: i que sempre ens explica la història d'un carrer de Terrassa sí. sobretot si és una persona terrassenca i que tingui un carrer.
11: Sí. Ha anat mutant perquè ella diu que se li caben
10: sí.
11: els carrers i ara
9: sí,
11: fa rànquings i ara no sé què, però bueno, sí.
10: Però va fent, original... dintre d'això fa, a vegades alguna festa popular
11: sí,
10: o
11: sí.
10: alguna cosa així, però sempre molt d'aquí de Terrassa.
11: Mm-hmm.
10: Tot i així, el Pau deia que les entrevistes i tot són molt terrassenques, però sí que és veritat que també hem entrevistat a gent sí. molt mediàtica que no són de Terrassa i a gent, això també de fora, vull dir que mentre sigui algú interessant
9: Però hi cap tot, va. Esther, o Pau? Hi cap tot? És a dir, tot. Música, política, o hi ha alguns temes que potser no...
10: Potser el que menys política, sí, et diria. Sí. Però l'altre, tot.
11: Nosaltres defensem, sempre ho parlem amb l'Esther, que tothom té una entrevista. I al final, qui menys tu penses, tothom, acabes exprimint i acabes trobant un moment o una història dins de la seva carrera o el que sigui, que t'hi pots quedar allà una bona estona.
9: No, jo això, amb això que dius, jo penso el mateix, no? Jo a mi em passa que tinc, sabeu vosaltres dos, que tinc una secció al Diari de Terrassa, una entrevista diària, i molta gent diu, és que jo no sóc interessant. Jo sempre els dic, l'interessant o no, t'ho dirà el lector. No?
10: Clar.
9: No som nosaltres, és a dir, tothom té una història per explicar. Anem una mica als orígens, perquè el Pau és periodista, va estudiar periodisme. Què et va moure, tu? Què t'atreia, tu, de la ràdio, Esther?
10: Doncs, de fet, aquest programa primer el teníem que fer en una altra emissora. Va haver-hi com un...
9: Ja no existeix?
10: Com un malentès. No ho direm. Va haver-hi com un malentès i llavors vam dir... La ràdio municipal ens va donar l'oportunitat per fer-lo i tot era també perquè, bueno, com que em dedico a temes musicals, a concerts i tot això, era una bona manera de poder fer una agenda que la gent de la ciutat veiés el que es fa, quins concerts es fan, poder entrevistar músics i tot això. Mm. Però això fa 13 anys, això fa molt temps. És que ha canviat molt el nostre programa de llavors a ara.
9: Clar, mai, ja m'ho imagino.
10: O sigui, però vull dir que sempre al principi jo no m'ho hagués imaginat mai que faria ràdio.
9: No duraries 13 anys, tampoc?
10: No, que va, ni molt menys.
9: Tu comentaves això, tu estàs vinculada a la música, organitzes concerts, portes gent... que, per cert, molta d'aquesta gent que tu portes, que em facilites, doncs acaben després sortint al Connectats com a entrevistats, explicant una mica la seva trajectòria a la nostra secció, que és entrevistar un personatge. Llavors, això també t'ajuda, no? Que
10: sí,
9: tu tens una agenda àmplia, doncs gent que ve a fer coses, que ve a fer actuacions, que ve a fer concerts, el que sigui, doncs això també ho...
10: Va ajudar molt en el seu moment i res, vull dir, és això que ja et dic, però si m'ho haguessin dit, mai a la vida m'hagués pensat que jo m'hagués pogut posar davant d'un micro i conduir un programa de ràdio. O sigui, si jo vaig poder, pot tothom, així de clar, vull dir.
9: El fet que sigui només una hora setmanal és, clar, vosaltres teniu les vostres feines també.
10: Sí, però per nosaltres és poc ara,
9: És poc, no?
10: Sí.
9: No
10: sé.
9: És que jo és el que, clar, jo com que sempre he pensat que la ràdio és un mitjà que t'atrapa molt, la premsa escrita també és bastant que t'atrapa, però les ràdios sempre ho diu tothom, no? Aquesta màgia, aquesta cosa, no? Aquesta cosa romàntica de que la gent et sent però no et veu i aquestes coses, tot i que ara avui en dia doncs, es fa moltes coses per YouTube i tal.
10: Sí, però no és el mateix.
9: Sí, sí. O sigui, no us agradaria... O sigui, això un parell de dies per setmana.
10: Oh, i tant. Ens agradaria més i sobretot perquè tenim molt contingut, molta gent que li hem de dir que no.
9: Clar.
10: Saps? Perquè ens queda cada vegada més ple el programa i menys i tenim menys temps.
11: Sí, i perquè som uns friquis, perquè realment estem enamorats de la ràdio, perquè mira que hem tingut entrebancs durant aquests 30 anys, amb pandèmies, òbviament, com tothom, però pandèmies quedàvem a casa de l'Esther a hores intempestives per gravar nosaltres, intentar passar-ho. Hem tingut alguns moments de plantejament de seguim endavant, no seguim endavant. Vull dir que si ho fem i té pinta que ho seguirem fent mentre puguem, mentre ens deixin...
9: És 13 anys més, com a mínim.
11: Com a mínim.
9: Tu, Pau, ja som uns friquis, no sé si ha canviat la cosa, però tu ets docent i fas uns tallers de ràdio, no sé si encara ho fas, ja dic que tu no només ho fas aquests dijous aquí a la nit estèrica, sinó que també t'agrada transmetre el que els teus coneixements. No?
11: Clar, jo mai m'havia plantejat ser professor de secundària, ni molt menys, i és una cosa que m'ha atrapat. Poder és una vocació que està tapada i de sobte l'he descobert i m'ha agradat, però jo sempre l'espina aquesta de tenir un micròfon davant o poder preguntar, poder explicar històries, sempre la tindré.
9: Home,
11: I no la puc deixar que vagi morint a poc a poc. I amb els tallers de ràdio que fem a escoles de primària, doncs, clar, compagino les meves dues vocacions, per així dir-ho, i és meravellós. I la ràdio també veus això, que a mi m'ha atrapat, però que atrapa fàcil, atrapa poder un taller d'aquests de 2 mesos i allà hi ha nanos que es poden arribar a plantejar fer alguna cosa relacionada amb la ràdio. És meravellós, aquest micro.
9: No cal que pregunti el nom del programa ni t'estèrica, dos esters que van començar. No anem cap a Pau Estèrica o no?
10: No, mira, quan l'Ester va morir ens vam plantejar molt de canviar el nom i de començar un altre programa totalment diferent.
9: Nou.
10: Però vam dir, no, perquè també era un projecte de l'Ester, és una manera de recordar-la sempre, conservant aquest nom, i que ja és un, ara és un programa que ja té molta solera i...
11: Ja té un segell,
10: diria. Ja té un segell exacte propi, i llavors, i ja dic això, i de fet és una manera de sempre tenir-la present també en el nom del programa. I també volia dir que hem fet dos especials, els dos últims aniversaris de la nit estèrica, els 12 i els 13 anys, els vam fer, vam sortir de plató i els vam anar a fer el Reina Victòria en directe, en públic, que...
9: Reina Victòria, com que aquest programa es dona... Exacte, és una, és, surt a, molts, a moltes ràdios municipals de, sí, del territori, doncs això, el que diu l'Ester, és un bar, no sé, jo crec que deu ser el que queda un bar musical més antic.
10: 40 i pico d'anys, sí, porta a Terrassa de la Rasa, i és
9: un... Fan actuacions, fan micros oberts, és a dir, és un lloc de trobada, no?
10: És un bar que convido tothom que hi vagi a veure'l, si venen a Terrassa, de tota la gent, perquè és...
9: Entres... Salva't a dir que ho diguis, no?
10: Entres i al·lucines, no... Ara li demanarem una copa gratis, que aniré.
9: És el jefe.
11: I hem de dir que aquests dos especials en directe que ho van petar.
10: Ho van petar.
11: Va ser espectacular.
10: Venia això, no?, que volia dir, lo de que havíem fet els dos programes aquests, perquè el primer programa va venir el Francesc Mauri, de convidat, sí, el segon programa el Miqui Núñez, o sigui, el segon, els 12 anys, el Francesc Mauri, el 13.
9: Francesc Mauri és un meteoròleg molt conegut, que està establert a Guitarrassa, i el Miqui Núñez, doncs ja ho sabeu, que és un cantant d'eufòria.
10: I ha vingut, bueno, ja et dic, es va quedar petit bar musical, vol dir que hi ha molta gent que ens escolta, encara que no ho sembli.
9: Sí, home, clar. Ara que dius aquests programes en directe, vosaltres sempre feu el programa en directe. Al principi fa por, fa una mica d'ostres en directe, i si m'equivoco.
10: No, ara ja no.
9: Home, ara ja no, però dic els principis...
10: Els primers, sí, home.
11: Ui, jo quan venia, que era un pipiolo, jo tenia 17 anys, jo em tremolava tot. Ah, no, jo havia de dir tres actes que es feien. Ara em deien, digues-lo del dissabte, nen. I ja està, ara... cagat.
10: Com que tenim la sort d'ara de les plataformes, que està a iVoox, tots els programes que s'han fet...
9: Sí, sí.
10: O sigui, agafes un programa de fa 13 anys i és que és infumable.
11: Jo fa molt que no ho fa.
10: És infumable, o sigui, no.
9: Bé, els mitjans, no també, els mitjans també eren diferents, no? De fa 13, 14 anys, sí, ara, però sí que és cert que al principi, quan jo, a mi em va passar quan vaig tornar aquí a la ràdio, que feia molts anys que no em feia, vaig estar als programes al sumari al principi, ostres, això al directe, al principi feia com respecte, després ja agafes aquella soltura i vas tirant, no? Per això us ho deia, no? Sempre és millor en directe.
11: I nosaltres, al fer només un programa a la setmana, també jo crec que hi ha certa ansietat de... Va, que s'encengui ja la llum, va, que vull dir merdes, parlant malament, eh? Però vull dir que vull dir coses, va, que s'encengui ja la llum, potser és al revés i tot.
9: Anem acabant. Algun projecte que tingueu a curt, ja al mitjà termini, o no? O es continua?
10: Bueno, ara potser fitxem per la COPE o per RAC1.
11: Sí, els Premis Onda, jo crec.
10: Els Premis Onda, crec que...
11: poden anar bé.
9: Ja parlarem, si hem de parlar
11: amb algú. No, però poder a curt termini, això, intentant millorar. Sí. Estem en un molt bon moment, col·laboracions boníssimes, ho fan superbé, intentar anar a buscar una mica en quina pota coixegem i explotar-ho.
9: Doncs com que la ràdio oral actualment té aquesta màgia també, que la pots escoltar per internet, pots estar a Nova York i escoltar la Ràdio Municipal de Terrassa, convidem els oients de les altres emissores que participen en el Connectats, que doncs, aquí a través de Terrassa Digital .cat, doncs, que poden escoltar cada dijous de 9 a 10.
10: De 9 a 10, els dijous de 9 a 10.
9: La nit estèrica, amb l'Ester Llena, una gran persona, i el Pau Aguilera, també una altra gran persona, que parlo a nivell personal.
10: Gràcies, Sergi.
11: Gràcies, gràcies.
10: Digues. Vale, no, que les entrevistes les poden veure per YouTube.
9: També les poden.
11: Estem a tot arreu.
10: I ja està.
9: Doncs fins aquí hem arribat a aquest viatge al centre de la ràdio, a la nit estèrica, aquest programa ja fa 13 anys que es fa aquí, a la Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Ràdio Sant Cugat
1: lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
5: Bona tarda, l'Anda de Sant, de Sis de Terrassa.
4: El Prat Ràdio.
6: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
4: Ràdio Castellà.
8: Bona tarda, l'Ajuntament

0: Doncs el company Sergi Estapé no crec que hagi marxat gaire lluny perquè ens ha de continuar parlant ara, i en aquest cas de cinema. Hem de repassar les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. Us deixem amb el Sergi Estapé i el Jordi Guillem. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda. Torna a la secció de cinema després del divendres passat, que va ser festa. Torna, com sempre, amb el mateix format i amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil de capçalera d'aquest programa, Jordi Guillem.
2: Bon dia, com estem?

0: Doncs com dèiem, el format de sempre, 5 pel·lícules que destacarem d'aquest cap de setmana que s'estrenen, i després parlarem, en aquest cas parlarem, no hi parlem quasi mai, però parlarem una mica de sèries, eh, Jordi?
1: Sí, home.
0: Comencem amb un masculat aquí amb calçador, una pel·lícula de terror, un thriller terror, Bajo tus pies, una pel·lícula feta aquí.
1: Sí, és una pel·li espanyola amb gran participació basca. Està dirigida per Cristian Bernard, amb guió del mateix Cristian Bernard i Ana Villar, protagonitzada, això és un dels seus grans actius, per Maribel Verdú, a banda de Sofía Otero, Ibai Atanes i Urko Olazábal. És la història d'una dona, la Isabel, Maribel Verdú, que es muda amb els seus dos fills a un edifici, canvien de casa per millor, se'n van a un edifici molt prestigiós, molt cèntric, amb un lloguer assequible, però té un sistema d'admissió peculiar. Això passa en alguns llocs que els veïns han de provar que entri un nou veí, perquè si no, no funciona. En fi, que els accepten, s'instal·len allà a la seva nova llar, però què passa? Que quan porten uns dies, arriben tres veïnes, tres senyores grans, que viuen al pis de sota i els explicaran una cosa que no podem dir, perquè si algú vol veure la pel·li, que farà, en fi, trontollar tot això.
0: Molt bé. Doncs escoltem una miqueta d'aquest Bajo tus pies.
2: Yo vivía en el mismo apartamento en el que usted vive ahora. Es un lugar hermoso. ¿Cuánto paga de alquiler? Una ganga. ¿No se le hace raro? Lástima a las vecinas de abajo, ¿no? ¿No? ¿Quieres saber por qué gritan toda la noche? ¿Toda la noche?
0: Doncs aquest Bajo tus pies, aquesta pel·lícula de terror que amb la Maribel Verdú, ens dona pas a marxar a Xile per saber cosetes d'un drama que es diu Hangar Rojo.
1: Primer de tot, que és una pel·lícula curta, dura 81 minuts, allò s'agraeix, quan estem acostumats.
0: Home, si és dolenta, a pel·lícules... s'agraeix, si és bo.
1: No, dolenta no. Està...
0: No, jo dic, si una pel·lícula és dolenta...
1: Sí, s'agraeix que passi ràpid. En aquest cas està ambientada a la dictadura xilena, als anys 70, se centra concretament el dia 11 de setembre del 1973, a Santiago de Chile, la capital. El cop militar es comença a desplegar per tot el país i aquí el director Juan Pablo Sayato se centra en un episodi particular que va passar en realitat, que és que un capità de l'exèrcit, Jorge Silva, excap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep una ordre que canviarà la seva vida i l'obligarà a prendre una decisió. Ha de transformar l'escola d'aviació, on ell treballa i formant a joves cadets, fins aquí tot bé, l'ha de convertir en un centre de detenció i tortura. Va. Aniran arribant camions amb gent detinguda, gent contrària al règim, i no, i allà, doncs, ell s'ha de prendre, no sé, té el dilema moral de què fa. Li diuen que és per pocs dies i tal, i al final, doncs, fa com una mica la vista grossa, pensa que... Però veu que allò s'eternitza i que continuen arribant camions i camions i ha de prendre una decisió. S'ha de plantar i ha de fer una cosa o l'altra, i faci el que faci, doncs, ho tindrà complicat. Veurem aquesta història, aquest Hangar Rojo.
0: Cap on ens porta. Tornem cap aquí amb un drama que es diu Jo no moriré de mortos, molt... Es mor de mort?
1: No, en principi no.
0: Val. Digues.
1: No, és una pel·li dirigida per Marta Matute, el guió és de la mateixa Marta Matute, protagonitzada per Júlia Mascort, Sònia Almarcha, Tomàs Del Estat i Laura Geismar, l'actriu catalana. És una coproducció entre Espanya i Bèlgica, amb participació de Filmin i Movistar Plus, Televisió Espanyola, en fi, és una pel·li que va triomfar al Festival de Màlaga el passat mes de març i que explica la història d'una noia de 18 anys que es diu Clàudia i que, de sobte, la seva mare cau malalta i tot això li obliga, doncs, a redefinir els rols de la seva família, una família amb la qual no es veu, fa temps que porta desconnectada de la família, i haurà de decidir, una mica com el protagonista de la pel·li d'abans, doncs, entre el deure de cuidar i el desig de viure una mica la seva vida com una noia de la seva edat de 18 anys. Haurà d'acostumar-se, doncs, a això, a aquesta nova realitat i a les noves relacions, no?, entre la família, evidentment.
0: Doncs fem una coseta, escoltem un tastet de Jo no moriré de mort.
3: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla. Invierno.
4: Invierno es una estación. ¿Qué viene después del miércoles?
3: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
4: Pero si acabas de llegar.
0: Doncs aquesta Jo no moriré d'amor, aquest drama fet a Espanya, que diem que ocupa la tercera posició, en aquest cas no pels que sigui millor o pitjor, dels que estem analitzant. Marxem a Irlanda, què et sembla? Anem a Irlanda?
1: Sí, no he estat mai, però
0: no he estat mai, a mi m'agradaria.
1: Està bé.
0: Sí, conec més, qui ha estat i que li ha agradat.
1: Que li ha agradat.
0: Amb aquesta drama, thriller, tal, que es diu Recreación de un asesinato.
1: Sí, és la darrera pel·lícula d'un cineasta dels més coneguts d'Irlanda, que es diu Jim Sheridan, i que ha guanyat premis i ha dirigit pel·lícules tan destacades com Mi pie izquierdo, My left foot, En el nombre del padre... també Hermanos, The Boxer, ha treballat freqüentment amb aquest actor, amb Daniel Day-Lewis, i ara comparteix la direcció amb David Merriman, que signa també el guió, i ens explica una història que és un drama, és un thriller també, un drama judicial. Si us agraden les pel·lis d'advocats, doncs aquesta és la vostra d'aquest cap de setmana. És la història d'un judici fictici, no va passar a la realitat, sobre l'assassinat de la productora francesa de televisió Sophie Toscan, Duplantier, és una senyora poderosa, diguéssim. El que fa la pel·lícula és qüestionar els fets i debat la innocència del seu assassí convicte, Ian Valley. És a dir, aquesta senyora l'han matat i l'assassí diu que ha estat ell, però la pel·lícula li dona, és un drama judicial que li dona un gir i intenta fer veure doncs, que no està tot tan clar i que les coses a vegades són més complicades del que sembla.
0: Doncs és veritat, a vegades són més complicades del que sembla. Acabarem a prop d'Irlanda, a Gran Bretanya, amb una comèdia també en barreja d'intriga, una pel·lícula una mica surrealista que es diu...
1: Sí.
0: Las ovejas detectives.
1: Surrealista és un adjectiu perfecte per definir-la, perquè aquesta The Sheep Detectives és una de les pel·lícules més estranyes i alhora més recomanades de la setmana, de promoció, televisió, mitjans, etc. És una pel·li. Sobretot pel repartiment, perquè la protagonitza Hugh Jackman, que no necessita presentació, com tampoc Emma Thompson, i Molly Gordon, Nicholas Brown, etc. Sobretot la parella protagonista són bastant coneguts. La dirigeix Kyle Balda i és la història d'un pastor, Hugh Jackman, que cada nit els hi llegeix en veu alta a les seves ovelles un true crime, una història d'assassinat, i fingeix que...
0: No és Carles Porta, no?
1: No és Carles Porta, en aquest cas. Fingeix que les ovelles el poden entendre. Ell fantaseja amb aquestes coses. Què passa? Que un bon dia doncs, l'assassinat li cau al damunt perquè se'l troben mort i a partir d'aquí, i d'això va la pel·li, doncs, les ovelles s'adonen de seguida que ha estat un assassinat el que ha passat i com que parlen, pensen, parlen i actuen, doncs decideixen que saben qui ha estat, saben com l'han de resoldre i comencen a parlar entre elles i a maquinar per resoldre aquest assassinat. Un argument aquest de les ovejas detectives prou surrealista i inquietant i que veurem cap on va. És una comèdia, és en to de comèdia. També hi ha intriga, drama, evidentment, però sobretot és una comèdia.
0: També diuen tot el que veureu ha passat.
1: Sí, al principi les ovelles miren a càmera i diuen comencem.
0: Comencem. Doncs comencem escoltant un trosset d'aquest Las ovejas detectives.
1: Molt bé.
5: Si hay un secreto para mi felicidad es cuidar a las ovejas. A diario les leo en voz alta. Misterios, novelas de detectives. Me gusta fingir que me entienden, pero solo son ovejas.
6: Ay, ¿por qué se detuvo ahí?
0: Doncs aquesta, Las ovejas detectives, acabem amb aquesta pel·lícula de les 5 que el Jordi destacava aquest cap de setmana, però també s'estrena Mortal Kombat 2.
1: Aquesta l'he estalviat, eh? No.
0: Sí, gràcies, d'acció dels Estats Units. Couture, alta costura, un drama fet a França, no sé si ho he dit bé. Hit Me Hard and Soft, un concert fet als Estats Units de la cantant Billie Eilish. Los mejores años de nuestra vida, el documental de Hombres G, un grup que, com sabeu, doncs es va tornar a juntar, ha fet una sèrie de concerts i ara podreu veure el documental amb allò típic, escenes inèdites, bla, bla, bla, bla. La casa en el árbol, una pel·lícula de terror feta a Espanya, Escape inútil, un thriller fet a Puerto Rico, Dia 8, El sopo de l'espíritu, un drama fet a la República Dominicana, i Deseo, que és un drama fet a Mèxic. No sé si... Bueno, una mica fluixillo, no? Fa la pica,
1: sí,
0: no?
1: Una setmana així discreta.
0: Aquelles setmanes que no acaben de fer el pes.
1: Ara cap a mitjans finals de maig començaran a arribar coses més.
0: D'aquí unes setmanes parlarem de Cannes, no?
1: El de Cannes, que s'estrena el 23-24, crec, i ja començaran a arribar coses.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, volíem parlar... Fa molt que no parlem de sèries. Volies... Bueno, no sé si tu que ets un... gran seriòfil, no sé si es diu així... No sé, podríem parlar d'algunes sèries, jo també alguna en recomanaré, d'actuals. Per exemple, tu sé que hi ha una que en parles constantment, que és The Pitt, no? Aquesta sí. La recomanaries, no?
1: Sí, sí, aquesta sèrie a casa s'ha convertit en una tradició quan, bueno, quan la feien, perquè ara fa un parell de setmanes que s'ha acabat, tots els divendres vèiem el capítol, i ara la veritat és que es troba a faltar un capítol de Pitt. The Pitt és una sèrie que veu directament de Urgències, la pel·lícula... perdó, la sèrie tan coneguda, en fi, sobre els que us agraden aquests temes de metges i tal. De fet, l'actor protagonista de la història i un dels productors, Noah Wyle, també apareixia a Urgències, i aquí traslladen l'acció a l'hospital de Pittsburgh, d'aquí el títol, de Pitt, i veiem en temps real, hora rere hora, el servei d'urgències de l'hospital, tot el que passa, la gent que arriba. A diferència d'urgències no hi ha tanta relació entre els... És a dir, no se centra en les relacions dels personatges, que si aquest es lia amb aquell, sinó que també hi és, però...
0: Arriba el metge nou...
1: Sí,
0: i no sé
1: però
0: què.
1: Aquí són gairebé sempre els mateixos, els estudiants i els metges, i se centren en els casos que hi ha i en la... És molt realista, no? Es veu, fins i tot hi ha un episodi, recordo, la teniu HBO, per cert, les dues temporades. A la segona hi ha un episodi que arriba uns d'aquests de l'exèrcit del Trump, diguéssim, uh-huh. de l'Aire, com es diu això, ICE, no sé què, i s'emporten un senyor que està allà detingut, que el detenen, i també s'emporten un metge que li diuen que ha desacatat la seva... En fi, està molt vinculada a la realitat. Es veu les retallades, no?, com de difícil és fer aquesta feina en el context actual, i és una pel·li que està, una sèrie que està francament bé.
0: Deixem que ens recomania una, Vicios Ocultos.
1: Sí, la tinc pendent, aquesta.
0: Que s'està fent la segona temporada. És una sèrie que està bé, aviam, està bé per... ho expliquen, per tant, ho explico. És un senyor que molt ben posicionat, una feina molt bona, molts calés, que de sobte doncs, el fan fora i es queda allà d'allò. I llavors es dedica a robar. Ell està en un barri de gent pudiente, que tots són amics, i es dedica a robar, comença a robar aquesta gent.
1: Per tant, els seus amics.
0: Els seus propis amics.
1: Que, bueno, no, si has de robar, que millor que...
0: Si vols venir a robar, tu no tinc res a casa.
1: Clar, no, jo sí tinc, però vaja. No.
0: Tu sí, sí tu tens un home de possibles. Va, un altre que...
1: Mira, jo
0: en un altre.
1: Us recomanaré una sèrie que van fer també per HBO, Max, i que arribarà a TV3 ja, no sé, crec que abans de l'estiu, que es diu, és una sèrie rodada a Terrassa, en part, i sobre el món casteller, i es diu Pubertat. És una sèrie, minissèrie en aquest cas, perquè són, crec que són 6 capítols, i explica la història, molts potser l'haureu vist ja, si no teniu l'oportunitat a TV3 de veure'l, també Movistar Plus està. Aquests 6 episodis explica doncs, com l'harmonia d'una comunitat, en aquest cas d'una colla castellera, es veu truncada per una denúncia d'agressió sexual a les xarxes socials. Hi ha una noia que diu que una amiga seva li ha passat determinada cosa, els culpables o no culpables i els que ho han fet són adolescents, per tant, són menors d'edat, i explica molt bé, sense caure en tremendismes ni en voler donar lliçons de res, explica doncs, com és el procés, què passa, què no passa, quines conseqüències té, i crec que està molt bé. Per mi és una de les sèries espanyoles de l'any, una sèrie catalana en aquest cas, dirigida i protagonitzada per Letizia Dolera, que en fi, que val molt la pena.
0: Jo us recomano una minissèrie, són 6 capitolets, està molt bé per mi, és una minissèrie britànica, es diu Undersold March, que va de, bueno, un poble de la costa de Gran Bretanya que, bueno, hi ha una desaparició d'un nano i la seva mestra, que era antiga policia que vivia allà, doncs, bueno, hi ha els enfrontaments amb els seus excompanys, etc. Vull dir que està molt bé fins que troben, doncs, finalment...
1: On és això, no ho fan?
0: Això, no ho sé, em sembla que és, si no m'equivoco, Sky.
1: Sky Showtime.
0: Em sembla que és Sky, ara ho buscaré.
1: També...
0: Acabem ràpidament.
1: Acabem. Mira, acabem amb una que es diu From, que a mi m'encanta. Hi ha hagut 3 temporades, ara s'està fent la quarta. HBO també la fan episodis, ara crec que en porten 3. I és una història estranya perquè comença amb un agent que va cap a un poble determinat de l'Amèrica Profunda i no hi arriben mai. Van donant voltes a la carretera en cercle i finalment quan arriben al poble aquest no hi poden sortir, que és la història d'una història de terror, vaja, en estil Stephen King, per entendre'n, sobrenatural, amb monstres. Sé que a tu no t'agrada molt això, però no. Interessant.
0: Marxem amb la banda sonora de la segona temporada de Pitch, composta per Gavin Breivik. Under Soul Match està a Sky Home i
1: Sky Showtime.
0: Sky Showtime i tornarem la setmana vinent.
1: Amb pel·lis ja, no tant amb sèries. Que vagi molt bé, bon cinema.

Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats. It's Friday then.

0: I és divendres i abans de marxar ja sabeu que ens agrada repassar les propostes culturals que us fem des de cadascun dels municipis. I comencem per Terrassa. Tornem a aquesta ciutat. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda. Aquest dissabte, 9:45 i a la nova Jazzcala, concert del Goodman Hampton Tribute Quintet. I diumenge, a les 6:00 PM, en aquest cas a la Factoria Cultural, dansa amb l'actuació del London City Ballet sota la direcció artística de Christopher Marnell.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Cap de setmana més que intens a Sabadell, si la pluja no fa la guitza, perquè dilluns és festiu, ja que se celebra l'Aplec de la Salut i, per tant, serà un cap de setmana llarg i ple d'activitats de cultura popular, sobretot. Més enllà d'això, avui, a les 8 del vespre, hi haurà un monòleg al Casal Pere IV titulat No eres tu, soy yo, a càrrec de Jorge Santos. Demà dissabte, ara sí, es dona el tret de sortida als actes previstos amb motiu de l'Aplec de la Salut, que, recordem, s'han traslladat al centre per les restriccions a la peste porcina africana. A partir de les 10 del matí hi haurà la tradicional empestada a la plaça Sant Roc i al migdia hi haurà una dieta castellera al mateix emplaçament. En música, l'Estruc acull el concert de presentació de l'Ambassat que es farà al Parc Catalunya el cap de setmana que ve. Aquest dissabte, però, a l'Estruc hi haurà una primera mostra a càrrec de Al·lèrgiques al Pol·len. L'actuació començarà a les 8 del vespre.
0: Gràcies, Julià. Anem ara amb les propostes de Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Atenció, perquè aquest cap de setmana Badalona està farcida d'activitats. Aquesta mateixa tarda, divendres, a partir de les 7, podrem seguir el pregó de les festes a càrrec de Ricky Rubio des del balcó de l'Ajuntament. A continuació hi haurà el concert del grup La Reina del Pop, tribut a l'Oreja de Van Gogh. I a 9:15, la nit del mono a la plaça de la Vila i a les 10 de la nit, concert dels Catarres al Passeig Marítim. Això pel que fa avui, de demà dissabte, destaca a les 8 del vespre la final de la Basketball Champions League entre el Rites Vilnius i l'AEK d'Atenes al Palau Olímpic. I quan acabi, a les 11, hi haurà al Passeig Marítim concert especial d'un dels badalonins més il·lustres, Juan Magán, el rei de l'electro latino. I diumenge, a 9:45 de la nit, començarà la nit de Sant Anastasi, amb un espectacle primer de drons, després hi haurà la cremada del dimoni i a continuació acabarà amb un concert d'Álvaro de Luna.
0: Gràcies, Martí. Ara és el torn per a les propostes del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
4: Bona tarda. El Partit Folk arriba aquest cap de setmana a la seva 30a edició. La Federació d'Entitats de l'Ús organitza un programa per a tots els públics que comença avui mateix amb la projecció de documental Veieu ben fort, Diables Rauxa, a la nau. Demà l'epicentre serà al Parc del Fondo d'en Peixo amb un esmorzar i un col·loqui dedicat als 30 anys. I a la tarda començarà amb la plantada i la cercavila de totes les entitats de l'Ús que recorrerà als carrers del nucli antic. Al vespre, sopar popular, l'actuació de Diables i també música fins ben entrada la nit a la plaça Xavier Ruiz Milla.
0: Gràcies, Luis. I pel que fa al Sant Cugat, a les propostes aquest vespre a partir de les 8 al Teatre Auditori amb Vilarasau Teatre amb la representació de Vania, un clàssic de Chekhov amb la pell de Joel Joan. Demà dissabte i fins al 17 de maig comença la quarta setmana gastronòmica del comerç just amb la participació de diferents restaurants de la ciutat. També demà a les 7 de la tarda i al claustre del monestir tindrà lloc la celebració del

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot

0: fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem els faves comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Amb Aiman Triquí, el control tècnic i conduït per Carme Reverte i per qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 8 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, amb qui parlarem de com utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Tot seguit, coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja, parlarem amb en Lluís Recoder, president de la Delegació Territorial, amb qui farem una radiografia de l'entitat. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un pessic d'inclusió, amb el repàs de l'actualitat de la mà dels tallers del Geroni de Moragues, i posarem la cirereta al programa amb la tertúlia del cor, amb qui farem safretge amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido, qui ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 6 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I és que cada vegada més, eines com el ChatGPT, Gemini, Copilot, assistents d'escriptura o generadors d'imatges formen part del dia a dia dels estudiants i dels no tan estudiants, també. Però com les utilitzen? Els ajuden a aprendre o els fan més dependents? Aquestes són les preguntes que volem respondre amb la companyia d'aquests 6 joves, però abans de tot coneixem qui són aquestes persones que ens acompanyen avui a l'estudi, Ramon Bernils.
1: Bon dia, em dic Guillem i això, jo utilitzo la intel·ligència artificial bastant, però no del tot.
2: Bon dia, em dic Benjamín i sí que no he utilitzat la intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT i el Gemini.
3: Bon dia, em dic Júlia. I sí que he utilitzat la intel·ligència artificial, sobretot alguna vegada per fer deures o per resoldre alguns dubtes.
4: Bon dia, em dic Gael. I jo també l'he utilitzat per fer deures o també per ajudar-me a estudiar alguns exàmens que eren molt difícils.
5: Bon dia, em dic Dani. I jo no faig servir molt la IA, però sí que la faig servir a vegades.
6: Bon dia, em dic Ariadna i jo sí que he fet servir la intel·ligència artificial per fer-me resums pels exàmens o per ajudar-me a les deures.
0: És evident, doncs, que l'ús de la intel·ligència artificial en joves de la vostra edat i en l'àmbit acadèmic és un fet, no? De tots sis la feu servir en diferents, possiblement en diferent mesura i en diferents usos. A mi el que m'agradaria saber és com va ser aquell primer contacte amb la intel·ligència artificial. És una eina, podríem dir, relativament nova, no? Si bé ja té 4-5 anys. Heu après a utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula? Ha sigut pel vostre compte, a casa, amb els vostres pares? Com va ser aquell primer contacte i com ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Si vols començar, Guillem?
1: Sí. Jo la vaig descobrir pues, justament l'any passat. Un company m'ho va dir, per què no fas això? I jo vaig provar-ho a casa, vaig veure que m'ho feia tot bastant bé. I ja vaig començar a com utilitzar-ho quasi diàriament. I ja abans ho vaig utilitzar molt, però ara ja no ho he utilitzat tant.
0: Benjamín, endavant.
2: Bueno.
0: Te repeteixo la pregunta?
2: Sí.
0: Preguntava, com va ser, si recordes, la primera vegada que vas fer servir la intel·ligència artificial i si va ser tu sol, si t'ho va recomanar algun amic, si va ser amb els teus pares, si va ser a l'institut...
2: Sí, si no me'n recordo malament, vaig descobrir-ho a través de YouTube per algun vídeo d'actualitat. I... Això.
0: Molt bé. Júlia.
3: Jo vaig començar a fer-ho servir pel meu compte i sabia que gent de la meva classe ho feia servir i pues, llavors vaig provar-ho i, bueno... Per resoldre alguns dubtes, doncs, m'anava bastant bé.
4: Jo, abans de la IA, buscava molt la Wikipedia, però a segon, quan la vaig descobrir, perquè els meus amics em deien he descobert el ChatGPT o el Gemini que et fa els deures molt, molt ràpid. I llavors, a partir de segon, la vaig fer... la vaig utilitzar molt i ara quasi no busco a la Wikipedia.
5: Jo, bueno, la vaig descobrir per un amic i al principi no la feia servir molt, després vaig descobrir que es podien fer un munt de coses i, bueno, després sí que vaig començar a reduir-la una mica perquè també volia entendre tot el que feia i els deures, però, bueno, això, que ja no la faig servir tant com abans.
6: Jo recordo l'any passat fent un treball de català, no sabia fer una cosa i li vaig demanar ajuda a una amiga meva. I la meva amiga tampoc ho sabia, però ella sí que sabia com es feia servir la intel·ligència artificial. Llavors m'ho va ensenyar i des de llavors pues, la faig servir.
0: El vostre primer contacte amb la intel·ligència artificial ha sigut per resoldre dubtes acadèmics, en algun cas ho he dit per ajudar-me a fer els deures, o la feu servir també per àmbits fora de l'escola, de l'institut?
1: Jo la utilitzo principalment per les dues, però l'utilitzo bastant més per fer deures. Però a casa també, si tinc algun dubte de, pues de tot, pues pregunto, ella fa una explicació breu i ja ho entenc millor.
2: Sí, jo quan la vaig descobrir, la IA, l'utilitzava principalment per coses aleatòries, perquè era molt nova en el moment, però ara sí que l'utilitzo més per coses de l'escola.
3: Jo principalment l'utilitzo més per coses acadèmiques, però si alguna vegada tinc algun dubte, pues, li pregunto i sé que m'ho dirà bastant correcte i ràpid i ràpidament.
4: Generalment, jo l'utilitzo per als deures de l'institut, perquè m'ajuda molt a comprendre tot el que m'expliquen a classe, però també a casa, si no, jo no sé com es fa una feina o qualsevol cosa, també a vegades pregunto.
5: Jo vaig començar a fer-la servir sobretot per com dades que jo tenia per mi mateix que volia saber, però després vaig començar a fer-la servir pels deures i a vegades massa, ara ja he parat una mica.
6: Jo acostumo a fer-la servir per treballs o deures.
0: El Dani ara ha posat una cosa sobre la taula que em sembla que abans el Gael també havia dit, no? Digueu, la faig servir per fer deures, per ajudar-me a estudiar, i el Dani deia... Va arribar un moment que la feia servir molt i ara intento fer-la servir una mica menys, no? Per conclusions com aquesta em fa pensar que potser hi ha un moment que quan comences a fer servir eines com la intel·ligència artificial per ajudar-te a fer els deures, que potser al principi era per allò que no entenia, se pot acabar convertint per resoldre allò més ràpid i no haver de fer l'esforç, no? No sé si creieu que tenim massa dependència de la intel·ligència artificial en lloc d'ajudar-vos a aprendre, que potser era aquell primer vincle, no? Tu em deies, Ariadna, tenia un problema amb un exercici de català, li vaig preguntar a la meva amiga, ella tampoc ho entenia bé i ens va ajudar. De passar d'aquest punt que ens ajudi a entendre allò, a convertir-se en una eina que ens faci els deures, que ens faci redaccions, que ens faci algun resum i que faci que nosaltres no fem aquest esforç, que al final és el que ens ajuda a fer aquest aprenentatge. Li veieu aquest risc? No sé si l'heu experimentat en primera persona, jo crec que el Dani sí, perquè feia com aquest exercici, no? Com a mínim intento fer-ho servir una mica menys. Què creieu? Que la IA us ajuda a aprendre o hi ha el risc? Si en fem un abús, no? Les eines no són bones, no són dolentes, però si en fem un abús que al final ens faciliti massa les coses i faci que el nostre aprenentatge sigui menor.
1: Sí, jo també al principi, quan la vaig descobrir, i al principi d'aquest curs de tercer de l'ESO, la utilitzava bastant per fer bastantes coses. Però ja m'he donat compte que les notes no anaven molt bé, que ho feia tot amb allò, i ja ho he anat reduint, i crec que sí, que la intel·ligència artificial és massa i s'hauria de reduir una mica.
2: Bueno, a mi mai m'ha passat d'abusar de la IA. Sempre he intentat regular-ne l'ús, perquè si no, no aprenc directament.
3: Jo també intento una mica regular l'ús, però sí que a vegades que em fa més mandra fer els deures i prefereixo estar fent altres coses, pues, l'utilitzo per fer-ho més ràpidament i així pues, puc estar amb el mòbil o qualsevol altra cosa.
4: Jo penso que tot en excés és dolent, llavors no faig ús de la intel·ligència artificial massa perquè tampoc aprenc molt. Llavors, quan jo tinc deures, intento fer-ho per mi mateix i quan no entenc res, pregunto, però no li dic que me'ls faci.
5: Jo també penso que si abuses de la IA és dolent perquè en aquest moment et pot servir i pots fer els deures ràpid, bé i tot el que vulguis, però després, quan ho necessitis per estudiar en una carrera o el que sigui, pots tenir problemes perquè no m'has entès bé.
6: Jo mai he abusat massa de la IA, però com diu el Daniel, pots arribar a tindre problemes, no? Però no t'ajuda, no aprens. I pots tindre problemes a la carrera i tot això.
0: Clar, vosaltres parleu com a llarg termini, eh? Parleu de quan aneu a la universitat. De fet, a l'escola també el que us ensenyen és a tenir un pensament crític, no? I els exàmens moltes vegades no us demanen només resoldre problemes, sinó saber pensar, entendre tot aquest context que envolta aquelles matèries que esteu estudiant. No sé si us ha passat en alguna vegada en aquestes etapes que hagueu pogut tenir de més dependència. La Júlia ens era molt, ens feia un exercici de molta honestedat, deia, doncs a vegades tinc ganes de fer altres coses i faig una mica d'abús, no, Júlia? I li demano que em faci una mica els deures perquè acabo abans. No sé si us heu trobat que en alguna etapa que hagueu fet aquest ús una mica més abusiu de la IA, després arriben els exàmens i a l'examen no tens una intel·ligència artificial i dues, que els professors i les professores, home, idiotes no són, per dir-ho clar, no? I que si feu una redacció i l'entregueu amb intel·ligència artificial, doncs possiblement hi ha estructures gramaticals que vosaltres no feu servir, paraules que possiblement no coneixeu, i si no heu fet un exercici bo de correcció d'allò que us ha fet la IA, potser us poden pillar. No sé si us heu trobat de trobar-vos davant d'exercicis, de situacions a l'aula, d'exàmens, de dir, carai, per què me n'he refiat tant per fer-me els deures? Estic veient que m'he fet, no m'he fet un favor perquè ara m'està costant fer allò que m'han demanat i aplicar tots aquests coneixements que hauria d'haver anat adquirint a poquet a poquet.
1: Sí, a mi m'ha passat just quasi el que acabes d'explicar, això. Que...
0: Posa'ns un exemple, Guillem.
1: Pues, per exemple, física i química, que tot el que fem és des d'una web i aleshores allà hi ha exercicis i coses d'aquestes. I això ho utilitzo bastant. Però, com ha dit la Júlia, quan vull fer altres coses utilitzo això bastant, però, per exemple, en exercicis que s'ha d'escriure i ho sé fer, que per mi, vull dir, ho entenc i és fàcil, li dic que m'ho faci i aleshores ja faig control-C, control-V, vull dir, ho enganxo i ja es queda allà fet.
2: Bueno, com ja he dit abans, jo sempre intento regular-ne l'ús, així que mai m'ha passat d'abusar-ne de l'IA.
3: Jo sempre que la faig servir, pues, després intento modificar com les paraules el meu vocabulari i d'aquesta manera pues, que no es noti tant que l'he fet servir i només com una ajuda.
0: I ho fas perquè no t'enganxin o ho fas com per aprenentatge?
3: No, o sigui, les dues, però sobretot per aprenentatge. Perquè si hi ha paraules que no entenc, pues, no posaré coses que no entenc i pues, no, posaré coses que sí que són les que dic.
0: Molt bé.
4: Jo quan l'utilitzo perquè em faci els deures, primer reviso que estigui tot bé i també intento entendre com es fa aquests deures. I quan és coses de l'estil com una redacció, el llegeixo per saber com ho ha fet i també, com ha dit la meva companya, retoco una miqueta el text.
0: Clar, perquè al final, i ara et dono pas, Dani, la intel·ligència artificial treballa d'una manera molt genèrica, no? Si tu no entrenes aquestes IAs amb un bon prompt, que és allò que li demanem i no li donem, ens dona una informació molt genèrica. No sé si us heu trobat que vosaltres us expliquen les estructures d'una redacció, per exemple, i que després la IA en fa servir unes altres i no s'ajusta allò que esteu treballant a l'aula. No sé si, Gael, això t'hi has trobat, per exemple.
4: Sí, a vegades sí. Per exemple, en anglès, que estan fent una cosa de gramàtica i la IA utilitzava coses molt més avançades. I llavors havia de fixar-me bé en el que havia posat i corregir-ho.
0: No sé si t'ha passat que a vegades al final et porta més feina fer aquest repàs i correcció de la IA que fer-ho per tu mateix.
4: Tampoc.
0: O no tant.
4: Tampoc és tan treball, però la IA t'ahorra molt temps.
0: Dani.
5: Jo la faig servir per fer-me la feina directament quan és o molt fàcil o molt difícil que no entenc. Però sobretot quan és molt fàcil li demano que m'ho faci i si ho hem fet, per exemple, hem fet un exercici molt fàcil que ho hem fet un munt de vegades, pues si hi ha molts, li dic que em faci aquells molts i així ja ho tinc fet. Però quan és difícil, li dic que ho faci perquè sàpiga les solucions i intentar veure el procediment i saber-ho.
6: Jo, com ha dit els meus companys, quan em donen el treball fet per la IA, principalment sempre m'ho reviso i miro que tot em quadri, que totes les paraules que hi hagin les entengui. I si no les entenc, les canvio i ja.
0: Per quines assignatures és per les que feu servir més la intel·ligència artificial i per què creieu que és justament per aquestes assignatures? No sé si es podria resoldre d'una altra manera.
1: Sí, jo l'utilitzo la que més, física i química, ja que tots són números a dalt, números a baix, lletres en mayúscula, minúscula, i la taula periòdica, que és molt, molt, a mi em lia molt, i això, aquesta és l'assignatura que principalment l'utilitzo.
0: És per l'assignatura que et costa més, Guillem, per exemple?
1: Pot ser una, però no és la que més em costa.
0: D'acord.
2: Sí, jo els cops que utilitzo l'IA principalment seria per castellà, quan fem literatura, perquè em costen alguns conceptes.
3: Uh-huh. A mi també el que més em costa és la literatura, sobretot els poemes em costen molt, i a vegades si tinc algun dubte amb un exercici de mates, pues, m'ho resol i d'aquesta manera pues, intento entendre com tot el procediment.
0: En què t'ajuda, per exemple, en els poemes la intel·ligència artificial? Que ens has posat aquest exemple, Júlia.
3: Pues me'ls analitza i algunes vegades, com hi ha moltes metàfores, pues, no les entenc i d'aquesta manera amb la IA pues, me les explica i pues, ja trobo el sentit del poema.
0: T'ajuda? És a dir, després de fer servir, de passar el poema per la intel·ligència artificial, creus que tens més coneixement que si no l'haguessis fet servir? O, per exemple, fent preguntes a classe podies haver arribat al mateix punt?
3: A veure, podria haver arribat al mateix punt, però és que si algun exercici em demana com què significa o aquestes coses, pues, jo no ho sé. Llavors pues, necessito com una ajuda perquè ho pugui explicar després.
0: I si a l'examen et posen un poema, què passarà?
3: Pues,
0: no sé si et fa una mica de por en aquest sentit després, no?
3: Bueno, una mica, però sempre ho intento entendre i d'alguna manera pues, acabo traient alguna cosa.
0: Molt bé.
4: Jo la utilitzo per les llengües, com català, castellà i a vegades anglès, perquè, per exemple, en castellà la literatura és complicada i en català coses com analitzar una oració de forma sintàctica i semàntica, llavors per mi és complicat. I a vegades demano a la IA que me'l faci i jo reviso com ho ha fet i repasso amb això.
0: Pregunteu als professors quan teniu aquest tipus de dubte. Teniu espai per tenir aquesta conversa, fer aquestes preguntes amb els professors per no haver de recórrer a la IA o us agradaria poder preguntar més?
5: Jo a vegades pregunto als professors, però normalment trio més la IA perquè m'ho explica més ràpid, més com el que vull i li puc especificar més. I no ha d'estar, o sigui, la IA pot estar només per mi. I a vegades els professors no.
0: Mm-hmm. Tu per què la fas servir, Dani, majoritàriament? No sé quines són les assignatures que més fas servir aquest suport.
5: Jo sobretot per mateix, perquè bueno, els exercicis que em costen, hi ha molts números, llavors li dic que m'ho faci pas a pas, llavors ho entenc, si no ho entenc doncs li dic que em faci un esquema o que m'ho expliqui millor, i així ho entenc millor.
0: Ariana.
6: Jo acostumo a utilitzar per les llengües, ja que em costa molt la gramàtica i la literatura, i a la vegada també redactar, fer resums, tot això em costa molt.
0: Però a vegades, no, pel que esteu explicant, assumir un coneixement o millorar es fa a través de la pràctica, no? De repetir allò que ens costa. No sé si teniu la sensació que si feu, no vull dir-li trampa, però si feu servir aquest suport, és una manera d'arribar més ràpid al vostre objectiu, però potser esteu perdent l'oportunitat d'equivocar-vos possiblement i aprendre d'aquell error, o no ho veieu així? Digues, Guillem.
1: Jo en un examen de castellà de paraules juntes o separades hi havia com el sobretot, separat, junt i tot això, si no i tot això. I, per exemple, li vaig donar tots els exemples, li vaig dir que em fes com un tipus test de 30 preguntes amb tot això i m'ho va fer. Però jo ho vaig fer en un full, vaig apuntar-me les respostes i li vaig donar i em va dir quines estaven bé i quines no. I això em va servir de bastant per estudiar.
0: La feu servir com el Guillem, com una eina perquè us prepari exàmens a través del temari, dels exercicis que heu fet per poder practicar i després us doni les respostes i anar més ben preparats?
6: A mi em costa molt fer-me esquemes i resums. Llavors, sempre que he d'estudiar alguna cosa com català, castellà, anglès, demano que em faci un resum i me'l fa i així puc estudiar millor.
5: Jo igual, jo sobretot esquemes, resums, però quan ja ho entès tot, o crec que ho entès, li demano que em faci exercicis sobre el tema que li he demanat i els faig jo i després em dona les solucions i veig si estan bé i si no estan bé, doncs veig en què m'he equivocat i ho repasso.
0: Nael.
4: Jo no la utilitzo com el Guillem, sinó que et demano que em faci esquemes o apunts com l'Ariadna i amb això jo estudio molt millor.
3: Jo quan tinc algun examen, pues, a vegades li demano que em faci algun resum, però sempre intento fer-ho jo perquè d'aquesta manera com penso més amb el que he de pensar de l'assignatura i no l'utilitzo molt com perquè després em faci preguntes.
2: Sí, jo normalment no l'utilitzo com el Guillem, però el que sí que he fet algun cop és, per exemple, per geografia, per socials, per un examen de geografia, és crear una pàgina web per poder estudiar els diferents elements geogràfics. Per exemple, incloent, bueno, tens tota una llista dels elements que has d'estudiar i llavors amb la pàgina web tu has de localitzar on són.
0: Okay. Per situar en un mapa, no? Determinat sí. Riu, muntanya, etc. Tots feu servir la intel·ligència artificial, tots la feu servir per ajudar-vos a fer deures i per ajudar-vos a estudiar, però la intel·ligència artificial, i ara aquí necessito que em digueu vosaltres perquè jo no sóc a l'institut, no s'ensenya a utilitzar a l'aula. És així?
6: Sí.
0: És a dir, dins de classe entenc que no es fa servir la intel·ligència artificial. No teniu un ordinador connectat a algun dels xats que hi ha, a priori. Seria així?
6: Sí, ens ho tenen capat.
0: Us ho tenen capat. Us agradaria que els docents tinguessin les eines potser per donar-vos un cop de mà i per ensenyar-vos com s'utilitzen la IA, quin tipus d'IA és la més adequada al vostre aprenentatge i que us donessin eines per ajudar-vos. És a dir, ja que la feu servir, seria interessant que formés part d'alguna manera del currículum o que algú us pogués ajudar a utilitzar-la correctament o ja està bé que a l'aula no n'hi hagi i ho feu vosaltres pel vostre compte?
1: Sí, com has dit abans, això de la intel·ligència artificial a l'ordinador, ara Google, l'altre vaig entrar al Classroom i em va arribar, ha llegat Gemini a Google o alguna cosa així. I t'ajudava a preparar totes les tasques pendents i tot això, vaig veure.
0: Sí, que el teniu dins del programari que feu servir a l'aula.
1: Sí, bueno, és com una actualització de Google que no l'ha posat l'institut.
0: Uh-huh.
1: I també, com has dit, això que ens ensenyessin, també estaria bé com que ens ensenyessin també a fer webs o tot això de informàtica.
0: Coneixements més digitals. La resta, què en penseu? Us agradaria que hi hagués una part que us donessin eines per saber com s'utilitza bé, com utilitzar-ho millor? No cal?
5: Sí, podrien ensenyar-nos una mica. No cal que s'especialitzi molt, que ens ensenyessin molt, o sigui, substituint altres assignatures, per exemple, o això, però una mica podria, una mica de guia i això.
0: Uh-huh.
6: Jo penso el mateix que el Dani, que ens haurien d'ensenyar, però tampoc per substituir ninguna altra assignatura.
0: Uh-huh. No per substituir el professor ni la professora, no. Sinó perquè ja que es fa servir, doncs mira, quina és la manera de fer-ho millor. Tenim unes quantes dades que corresponen molt al que vosaltres heu estat explicant. Segons els informes recents de la UNESCO i estudis europeus de l'any 2023 i 2024, més del 50% dels estudiants adolescents han utilitzat alguna eina d'intel·ligència artificial per fer tasques escolars. Molts alumnes reconeixen fer-la servir per resumir textos, buscar idees o redactar treballs, com vosaltres explicàveu. I una part important diu que no sempre entén el que entrega quan utilitza la intel·ligència artificial. No sé si us heu trobat vosaltres en aquests casos. El Dani deia, jo la faig servir quan són coses com molt fàcils, que jo tinc el coneixement assolit d'alguna manera perquè m'ho resolgui. La Júlia deia, doncs m'ajuda en poemes que no entenc, unes metàfores que són complicades, a entendre-les. Us heu trobat algun cop que no sabeu fer la tasca, l'heu acabat fent amb IA i que no teniu clar que allò que us hagi escrit Gemini, GPT, Copilot, el que feu servir, sigui correcte?
1: Sí, jo tinc un company que l'altre dia justament li va passar això que acabes de dir, que va fer, havíem d'agafar la informació del llibre de text i li va donar al ChatGPT el nom de l'exercici, el títol, i el ChatGPT ho va fer. Ell ho va fer, va copiar tot tal qual i la profe justament li va dir per corregir l'exercici. Hi havia una paraula que no entenia i ell va dir tot, menys aquella paraula. Justament la professora li va dir que li faltava una cosa i era la paraula aquella que no va voler dir perquè no sabia què volia dir.
0: Us heu trobat vosaltres? Un cas proper, com explicava el Guillem, o en un cas personal, que després el professor o la professora et digui com ho has fet o què vol dir això, i et quedes allà venut o venuda?
5: Alguna vegada, però no moltes. Sobretot abans em passava.
0: Aneu aprenent perquè això no passi.
5: Sí.
0: No sé si us sentiu que feu trampes o no quan feu servir la intel·ligència artificial, o és una eina més que a poc a poc s'incorporarà a les nostres rutines, ja siguin com estudiants, ja siguin al món laboral, en qüestions domèstiques, eh? No sé fer una recepta, doncs en lloc d'anar al llibre de receptes li pregunto a la IA o no tinc sal per quin ingredient el puc substituir. No sé si, què creieu. És fer trampes? Hem d'aprendre a utilitzar-la? Ens han de donar les eines per utilitzar-la sense que això perjudiqui el nostre aprenentatge?
6: Jo, trampes com a tal, no crec que sigui, però en el meu cas, perquè hi ha gent que sí que ho utilitza per tot. En el meu cas, jo, trampes, no ho considero.
0: Per tant, creieu d'alguna manera que l'autoresponsabilitat de cadascun, com en tot, no? Al final els deures també ens els podem copiar d'algú altre o en un examen és una mica més difícil, però vaja, hi ha maneres per copiar. Creieu que els coneixements i la responsabilitat de cadascun és clau en aquest ús per no passar-se de la línia?
4: Sí, jo ho crec, perquè d'allà no depèn de la persona que l'utilitzi, és trampa o no. Perquè una persona que utilitza molt la IA i no sap controlar-se, l'està utilitzant per fer trampes, entre cometes. Però una persona que sap controlar i sap com utilitzar-la de manera correcta, estaré utilitzant només una eina més.
0: I creieu que teniu, no sé si la maduresa o per decidir on és aquest límit d'utilitzar o no utilitzar la IA, creieu que a vegades el podeu passar per comoditat, per ser honestos?
5: Sí, depèn, és el que he dit abans, com que si hi ha un tema que ja s'ha entès, has fet molts exercicis i ja són quasi el mateix i ho has entès perfectament i per tu són molt fàcils, per treure't feina potser a vegades, però també s'ha d'anar en compte perquè si tu creus que ho has entès i en realitat no ho has entès i no revises les respostes i veus que no entens res, doncs després a l'examen o on sigui no ho entens i pots tenir un problema.
0: Tots voleu anar a la universitat?
6: Sí.
4: Sí. Jo m'estic pensant.
0: Ho estic pensant, perquè hi ha com aquella, hi ha la data, no? La selectivitat. No sé si, tant si voleu anar a la universitat com si voleu fer altres estudis, no sé si us fa certa por generar certa dependència d'aquestes eines i que després arribin exàmens d'aquest tipus on no hi ha cap tipus de suport informàtic. I veure que potser hi ha coses que hauries après millor si no haguessis fet servir IA, que no les tens consolidades, i allò tenir por de dir, ostres, tant de bo, no? No l'hagués fet servir tant, potser hagués preguntat més a classe o hagués intentat més, o creieu que no, que serà una eina que us ajudarà en tot cas. Allò, el dia de rendir comptes, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, m'ha ajudat, no m'ha ajudat, quin creieu que serà el veredicte en el vostre cas? Guillem, què et sembla?
1: Bueno, jo crec que potser per ajudar-te i explicar-te pot anar bé, però ja per fer com un abús, com dèiem abans, ja jo crec que ja seria massa.
0: Tothom té el mateix accés a aquestes eines? Creieu que és una eina que potser no és del tot democràtica perquè no totes les llars tenen els mateixos recursos? També seria diferent, per exemple, suposo, si el vostre entorn conegués molt bé la intel·ligència artificial i us ensenyés a fer uns prompts molt fantàstics, que això voldria dir uns millors resultats. Pot generar desigualtat la intel·ligència artificial dins de l'alumnat?
1: Jo crec que sí, perquè hi han diferents intel·ligències artificials que tenen com un plus que pagues X euros al mes i aleshores com és més premium o crec que la informació és més ben buscada o alguna cosa així. No sé, no sé.
0: Teniu IA de pagament?
7: No.
5: No.
0: No. Teniu les versions gratuïtes. Esteu d'acord amb el Guillem que pot generar desigualtats o
6: sí,
0: no?
6: Sí, jo crec que sí. No conec a ningú que tingui premium ni res, però jo crec que sí, que deu ser diferent.
0: I de cara al futur, us fa respecte que la intel·ligència artificial pugui substituir algunes feines que tenim ara? De fet, mira, aquesta setmana sortia a la premsa Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram, ha acomiadat una part molt gran de la seva plantilla, perquè són feines que queden substituïdes per la intel·ligència artificial, i d'altra banda, perquè també han invertit molts diners en desenvolupar aquestes IAs. No sé com veieu el futur, que encara us queda una mica allunyà, de fet, vosaltres esteu, no?, centrats en la vostra educació, però no sé si creieu que a nivell social, a nivell laboral, la IA tindrà un impacte que ens canviarà la manera de fer. Si poseu allò la vista llarga, com us imagineu el futur relacionat amb la IA?
1: Jo veig que pues, tota aquesta gent que està avui en dia treballant davant d'un ordinador, amb una taula, d'aquí ja 20 anys o 30 ja acabaran sent substituïdes per a l'ordinador sol, o sigui, la intel·ligència artificial. I això vull dir que hi haurà menys gent davant d'un ordinador treballant.
2: Sí, a veure, depèn de com segueixi avançant la intel·ligència artificial, que si segueix millorant exponencialment com ara, doncs sí, però si podria complicar un futur laboral per nosaltres, però si en un moment deixa d'avançar, doncs sí, no seria tan greu.
3: A veure, no sé el que passarà d'aquí a uns anys, però jo també opino una mica com els meus companys, però crec que mai s'acabarà de substituir tot del tot per la intel·ligència artificial.
4: Jo penso que en un futur molts treballs seran substituïts, no tots, òbviament, però també la intel·ligència artificial crearà nous postos de treball per, no sé, persones que coneixen molt bé la intel·ligència artificial i poden millorar-la o fer manteniment de la IA, treballs com aquestos.
5: Uh-huh. Bueno, jo crec que sí que hi ha una possibilitat, però i també està anant molt ràpid, però també fa uns anys deien que l'any 2000 anàvem anar en cotxes voladors, saps? Llavors, jo crec que no es pot saber del tot. Sí que crec que està anant molt ràpid i és molt possible, però tampoc ho podem saber del cert.
6: Jo penso el mateix que el Dani, perquè sincerament no sabem res, no sabem el que passarà d'aquí uns anys, però sí que està avançant tot molt ràpid i és probable que passi.
0: I si ara diguéssiu de donar un consell o dir alguna cosa a algun estudiant que comenci ara a primer d'ESO i que no hagi fet servir aquestes eines, què li diríeu?
1: Jo potser li diria que per ajudar a resoldre dubtes la utilitzés, però per ja fer la feina que no entens no li recomanaria.
2: Bueno, jo li recomanaria que utilitzés la intel·ligència artificial, però amb regulació, sempre.
3: També opino com els meus companys, que la utilitzés per resoldre dubtes o per qualsevol cosa així que no sigui important, però sempre regulant el seu ús.
4: Jo opino el mateix, que l'utilitzi, però sempre amb cura i que, sobretot, no abusi d'aquesta eina.
5: Jo que s'asseguri de que si ho està fent servir, ho està fent servir perquè ja ho ha entès o que li farà bé i no, que no entengui res i que després se'n penedeixi del que hagi fet.
6: Jo primer els diria que li demanessin ajuda a algú perquè els expliqui com funciona i tot, i ja un cop sàpiguen com funciona, que la fessin servir per resoldre dubtes o com faig jo per fer-me esquemes.
0: Uh-huh. Doncs està clar que la intel·ligència artificial ja forma part de les vostres vides, forma part del dia a dia dels estudiants de la vostra edat. I al final, com a resum, podríem dir fer-la servir sí, però amb responsabilitat, per consolidar coneixements que ja tenim adquirits, no per adquirir-ne de nous, no? I com a punt de suport i no com a substitució del pensament i de l'esforç que cal fer per aprendre. Doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Doncs això, la IA no és bona ni és dolenta, eh? És l'ús que nosaltres li donem. Sigueu sent responsables i que us vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Igualment. Adéu. Adéu.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna, una data per reconèixer la tasca humanitària de la institució que fa més d'un segle que és present a casa nostra. A Sant Cugat, la delegació local ja suma 103 anys d'història, adaptant-se constantment als canvis i als reptes de la societat. Per parlar del moment que viu avui l'entitat i dels reptes de futur, avui ens acompanya el seu president, el Lluís Recoder. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Lluís, fa gairebé 3 anys que ets president de la Creu Roja Sant Cugat Rubí Vall d'Oreix. Quina valoració en fas d'aquesta etapa?
1: Bé, positiva, però no especialment per la meva tasca al capdavant de la Creu Roja, sinó pel que representa la institució. Som una institució doncs, molt arrelada a casa nostra, com heu dit. Ja tenim 103 anys a Sant Cugat, 62-63 que ens vàrem doncs crear la nostra delegació de Vall d'Oreix, que després es va unificar amb la de Sant Cugat. Per tant, és una trajectòria molt consolidada, amb molta presència en la nostra ciutat i amb un gran recolzament social, que crec que aquest és un fet doncs, molt singular de Creu Roja.
0: Has estat diputat al Congrés, al Parlament, alcalde de Sant Cugat i conseller a la Generalitat. Quines eines i aprenentatges d'aquesta etapa que has viscut en política t'acompanyen també a l'hora de presidir una entitat com és Creu Roja i a Centenari aquí a la ciutat?
1: Bé, d'una banda, és una entitat que, com deia, tenim molta presència, això vol dir que tenim molts socis i sòcies, tenim doncs, 4.700, 4.800 persones que ens donen recolzament a través d'una quota que paguen. Per tant, això ens dona una gran independència. Tenim moltes persones voluntàries, quasi de 400, que són gent que dediquen una part del seu temps, hi ha gent que més, altres menys, doncs a moltes de les activitats que fem. Tenim també professionals que estan treballant i tenim més d'un milió d'euros de pressupost anual. Llavors, tot això doncs, requereix capacitat de gestió, capacitat d'interlocució amb les administracions, perquè treballem molt colze a colze amb les nostres administracions, ajuntaments, Generalitat, gestionem programes públics, ens hem de coordinar, és molt important la coordinació entre totes les entitats públiques i privades que intentem resoldre els problemes doncs, dels sectors més necessitats de la nostra societat. Bé, doncs tot això requereix, com dic, capacitat de gestió, però també doncs, capacitat d'interlocució amb les administracions, amb altres entitats, i crec que la meva experiència doncs, pot ajudar una mica amb això.
0: No sé si t'havies proposat algun repte específic quan l'anterior president, el Lluís, et va proposar no, a fer-te càrrec de la presidència.
1: Mira, el repte fonamental i constant nostre és estar molt atents al que són les necessitats dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Vull dir amb això que les necessitats socials van canviant. I darrere o sota d'una imatge de societat on la gent més o menys viu bé, doncs hi ha situacions de marginació. Aleshores hem d'estar molt atents a quines són aquestes situacions, perquè van canviant. No? Per exemple, doncs, l'any 2005, quan jo era alcalde de Sant Cugat, conjuntament amb Creu Roja, en aquell moment jo estava a l'altre costat, diguem-ne, de la taula, però amb Creu Roja, amb els jutjats de Rubí, amb els Mossos d'Esquadra, bueno, amb la policia, amb els CAP van posar en marxa un servei que era el punt de trobada. Uh-huh. Era un servei inexistent aleshores que vam acollir en el local de Creu Roja, que va ser pioner a Catalunya, i que era un punt d'encontre on aquelles famílies que tenien... Família per dir alguna cosa, parelles, que tenien doncs, fills en comú, però que tenien ordres de separació d'allunyament judicial, per tant, que no es podien veure, no es podien trobar, doncs tenien el punt on transportaven les criatures i allà, amb atenció professional, psicòlegs, etcètera, doncs es feia aquest intercanvi, tot molt amb molta cura. No? Bé, ara aquest servei, doncs, ja el fan altres entitats, experts per Catalunya, doncs hem deixat de fer-lo aquest mes de gener. I aleshores, l'espai en el nostre local que dedicàvem en aquesta activitat, que en aquell moment era molt necessària que la fes algú, ara ja la fan altres, doncs ara posem en marxa un centre de dia per persones sense llar de la nostra ciutat de Sant Cugat. Perquè és un fenomen que ha aparegut a Sant Cugat. O sigui, a Sant Cugat tenim el que se'n diu comunament homeless, no? Doncs allà poden venir, els atenem, els hi donem higiene, els hi donem dinar i sobretot els atenem, perquè darrere d'aquestes situacions hi ha marginalitat, hi ha pobresa, però moltes vegades hi ha altres patologies que s'han de tractar i s'han d'acompanyar.
0: A quantes persones esteu atenent a dia d'avui al centre de dia, que està coordinat amb l'Ajuntament també?
1: Pues, aproximadament entre 10 i 15 persones, perquè això va canviant, però ens movem en aquesta xifra.
0: L'any, mira, parlem de xifres, el 2025 vau atendre 3.202 persones i vau donar resposta a més de 26.000 intervencions. Quan veus aquestes xifres, què ens expliquen de la realitat del territori?
1: Bueno, ens expliquen que tenim un territori amb vulnerabilitats. Són diferents, a Rubí o a Sant Cugat, en alguns casos són coincidents, però tenim vulnerabilitats. Això vol dir... Clar, si em permets que expliqui una mica una cosa que em sembla fonamental, que és que la imatge que té Creu Roja ve molt condicionada per lo que és l'atenció d'emergències. Sí, nosaltres estem, doncs, la nostra gent, els nostres voluntaris i voluntàries estan presents a totes les activitats socials que es produeixen a Sant Cugat, a Rubí, a Valldoreix, on hi ha concentració de gent. No? Pues ara fa uns dies recordo que dissabte al vespre vaig anar a l'encabronada dels Diables i veies allà persones voluntàries de Creu Roja amb l'ambulància a punt per atendre si hi havia algun accident. Pues, això és molt visible, no? Però, a més d'això, Creu Roja fem moltes altres coses, no? I la gent té molt aquesta imatge de les emergències. Aleshores, aquestes situacions de vulnerabilitat, quines són? Pues agafen des de criatures que viuen amb famílies que no tenen recursos, que viuen en situacions de pobresa o que els pares doncs no poden ocupar-se dels nens quan surten de l'escola perquè han de treballar. Pues nosaltres tenim, per exemple, en el nostre local un servei on atès per persones voluntàries, sempre on sortim de l'escola els hi haurem de berenar, però més els hi fem classes de repàs. O, si són famílies nouvingudes, doncs, tenim persones que els hi fan conversa en català, és a dir, els ajudem, primer, que es vagin integrant a la nostra societat, però després que estiguin ateses i que puguem donar-los la continuïtat de la feina que es fa a l'escola. Per posar un exemple, però si veniu al matí al nostre local, doncs estem atenent persones de la tercera edat que fan tallers de memòria, fan tallers de psicomotricitat, és a dir, ajudem a envellir de la forma més digna possible a la gent gran del nostre entorn. I sense... No cal que vingueu al nostre local, perquè hi ha molta gent que està sola a la nostra ciutat i els nostres voluntaris i voluntàries doncs, van a casa seva a portar-los periòdicament kits de neteja, a portar-los periòdicament dinar, o acompanyar-los en el centre d'assistència primària o simplement acompanyar-los a passejar pels nostres carrers. Això són persones voluntàries que estan ajudant. Us poso alguns exemples de moltes de les coses que fem i que potser no es veuen, però que és el que ens ocupa més. A banda d'això, doncs, tenim tallers de formació per persones que estan en situació d'atur i els ajudem doncs, a preparar currículums, a preparar-se per trobar feina. Persones a vegades migrades que no tenen papers, que no poden trobar feina, però els ajudem a adquirir les competències perquè el dia que tinguin la seva situació legalitzada doncs, puguin trobar feina. En fi, un amplíssim ventall doncs, d'activitats.
0: Moltes activitats que, com deies, no, sovint potser queden una mica més invisibilitzades perquè es coneix més la Creu Roja per aquesta tasca de socors, però que, evidentment, amb tot el que ens expliques, doncs, no és l'única que feu. Repassava les xifres que m'havia passat el David Bea, tècnic de la Creu Roja, i veia que el 59% de les persones que ateneu són dones. No sé si hi ha una feminització de la vulnerabilitat, si la teniu detectada vosaltres des de la Creu Roja.
1: Doncs sí, sí que hi és, perquè més socialment i estadísticament hi ha més dones soles com a sols. També per una qüestió de cicle de vida. I aleshores, per exemple, el programa de solitud doncs, es dona més en persones que són del sexe femení. Però a més també tenim un programa que és el programa de... Bueno, tenim 60, ara no sé dir des de 64 o 65, alarmes que porten dones de la nostra ciutat per que puguin activar doncs, en cas d'emergència, vull dir, en cas que estiguin patint alguna situació de violència o d'assetjament. No? I això són persones que, en fi, que han entrat en un programa perquè han patit aquestes situacions, i des de Creu Roja els ajudem, doncs, amb aquests activadors d'emergència en el cas de que siguin atacades, no?, per dir d'alguna manera. I això és un aspecte molt, és una vulnerabilitat molt específicament femenina.
0: Les necessitats socials, ho comentàvem fa una estona, han anat canviant molt durant els anys. Ens parlaves d'aquest programa, no? N'oferíeu aquest espai de trobada per aquelles persones que tenien fills en comú però que no es podien veure. Han passat guerres, heu treballat amb la guerra d'Ucraïna acollint infants, sí. La inflació, a dia d'avui tenim un greu problema d'accés a l'habitatge, la solitud no volguda. Com s'aconsegueix ser prou flexible també per donar resposta a problemes que són tan diversos i que evolucionen tant durant els anys?
1: Bueno, no podem donar resposta a tot, eh? I abans ja he insistit que treballem molt coordinadament amb els serveis socials dels ajuntaments, amb Sant Cugat i amb Rubí, i alhora des dels serveis socials ens coordina amb altres entitats que fan feines que tenen una certa similitud, i ens la repartim. Per exemple, a Sant Cugat, doncs, treballem molt colze a colze amb Càritas, no? Però coordinats amb l'Ajuntament, i si hi ha una entitat que té un menjador social, doncs nosaltres ens especialitem en portar menjar als domicilis, i si nosaltres tenim un rober, ells fan una altra activitat, no? Anem molt, molt coordinats, però no podem arribar a tot arreu, perquè les necessitats són grans i són canviants, per tant hem d'estar molt atents, no? Per entendre el canviants que arriben a ser les necessitats, no? A Valldoreix, avui en dia hi ha un centre d'assistència primària, és de Sant Cugat, Valldoreix, que es va inaugurar ja fa anys, però a Valldoreix el primer metge que va haver-hi era una persona que vivia en un edifici que era de Creu Roja, amb la seva família, que pagava Creu Roja, i Creu Roja li pagava el sou al primer metge que va haver-hi a Valldoreix. O les primeres ambulàncies que van haver-hi a Sant Cugat les pagava Creu Roja. Si veniu al nostre local, doncs podreu veure una ambulància curiosíssima dels anys 20, que era ni més ni menys que una mena de camilla amb rodes, que una persona davant i una altra darrere l'empenyien fins a l'estació. Aleshores, a l'estació es treien les rodes, es posava dins del tren, i quan arribava a l'estació de Provença hi havia unes rodes similars i dos voluntaris de Creu Roja que portaven aquest malalt al clínic, no? Això ho tenim allà, no? Aleshores, és sorprenent, però bueno, hi havia un moment que aquesta funció la feia Creu Roja perquè l'administració no la feia. Ara l'administració ja fa moltes d'aquestes coses i ja no cal que ho fem, ja ens podem dedicar, doncs, amb altres activitats, però insisteixo, no a tot, perquè no podem arribar a tot arreu, no? Per tant, els socis i sòcies, els voluntaris i voluntàries són molt benvinguts i ens ajuden moltíssim.
0: Aquesta setmana just publicàvem una informació on explicàvem que Sant Cugat és el cinquè municipi de Catalunya amb més de 1.000 habitants, amb el nivell de renda per càpita més elevat, no? Alhora també és una ciutat amb molta desigualtat i moltes situacions de vulnerabilitat. No sé si creus que la ciutadania és prou conscient d'aquestes situacions de vulnerabilitat que conviuen amb aquesta riquesa a la nostra ciutat.
1: Bueno, jo crec que una part de la ciutadania sí que ho és, perquè si tenim 4.000, quasi 800 socis entre Sant Cugat, Rubí i Valldoreix, és que hi ha molta gent a casa nostra que és conscient que no n'hi ha prou en pagar impostos i, òbviament, demanar que siguin ben invertits per part de les administracions, sinó que han de fer un gest més, i ha de fer un gest personal, no? O si tenim quasi 400 persones voluntàries que estan donant una part de

0: totes aquestes històries, algunes que ara ens explicaves, Lluís, com aquestes camilles que anaven al tren fins al
1: sí,
0: clínic,
1: sí.
0: Que després de 100 anys encara sigui necessària la tasca de la Creu Roja, creus que d'alguna manera, no sé si demostra o assenyala que l'administració pública no pot arribar a tot arreu, o no arriba a tot arreu?
1: Mira, és que no podem confiar-ho tot en l'administració. Jo, com he estat a l'altre costat molts anys de la meva vida, 27, sé el que pot fer l'administració. L'administració pot fer molt, i fa molt, i segur que pot fer més, i segur que els recursos es poden administrar una mica millor, però al final els recursos doncs, és un pastís. I quan fas més gran un tros, li treus de l'altre. Aleshores, tot això s'ha de repartir d'una forma equilibrada, segons unes prioritats. No? Però l'administració no pot fer-ho tot, ni mai podrà fer-ho tot. I, a més, l'administració es mou amb uns processos que són molt lents. I, en aquest sentit, la societat civil tenim un gran avantatge. Si nosaltres podem mobilitzar recursos demà passat per una emergència, que Déu no ho vulgui, doncs es produeix a la nostra ciutat, perquè és, no ho sé, una ventada espectacular, com ja ve veient al seu dia. Si l'Ajuntament i l'administració mobilitza la taula d'emergències, nosaltres podem muntar un hospital de campanya en una hora per 50 persones que estiguin ateses, que puguin dormir, que tinguin l'atenció necessària, etcètera, etcètera. Però és que també podem fer això, en 24 hores podem mobilitzar des de Creu Roja de Catalunya recursos a l'altra punta del món, sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol a Haití o sigui perquè hi ha hagut un terratrèmol al Marroc. O podem mobilitzar uns recursos immensos com van fer doncs quan va haver-hi la Dana en el País Valencià, no? Que Creu Roja va estar a primeríssima fila, vam atendre a milers de persones, vam muntar hospitals de campanya per 3.000 i pico persones, els nostres voluntaris i voluntàries d'arreu de l'Estat varen estar allà presents, i això l'administració sap que tenim una grandíssima agilitat. Abans esmentaves la crisi d'Ucraïna, dels refugiats, quan es produeix la invasió russa contra Ucraïna, milers de persones...
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
3: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71%

0: dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Part

0: benvinguts i benvingudes a la secció Per tu del programa Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat. Som un grup de persones del Centre Ocupacional del Taller Jerònim Moragues de Sant Cugat i cada mes ens agrada portar-vos una selecció de temes d'actualitat, cultura i reflexió que ens afecten a tots. Avui us hem preparat una edició variada, amb molts temes interessants, com sempre amb el nostre toc especial. Entre els temes d'avui tenim 40 anys de Txernòbil, funicular de Montjuïc, judici a Jordi Pujol, Sant Jordi, eclipsi solar total, actualitat Barça i concert de l'último de la fila. Vinga, comencem, Marc. Què ens expliques dels 40 anys de Txernòbil?
1: El 26 d'abril de 1986, durant una prova de seguretat del reactor número 4 de la central, situada a uns 130 quilòmetres de Kiev, una fallada en el sistema i un disseny defectuós van provocar una explosió que va soltar a l'atmosfera una quantitat de radiació equivalent a centenars de càmera de bombes atòmiques. Les conseqüències es van escampar per més de 200.000 quilòmetres quadrats i van obligar a evacuar poblacions senceres com la ciutat de Pripyat, on vivien unes 50.000 persones. 40 anys després, la xifra de víctimes continua sent objecte de debat amb estimacions que oscil·len entre milers i desenes de milers de morts. El reactor accidentat el van segellar amb una caixa de formigó i acer, reforçada després amb una nova estructura de seguretat. Així i tot, el risc persisteix. Un dron rus va caure en aquesta protecció al febrer de l'any passat i encara no l'han reparat completament. Organitzacions com Greenpeace alerten que hi ha perill de fugues radioactives i adverteixen que un eventual enfrontament militar podria desencadenar un nou accident. La central de Txernòbil va ser, de fet, una data primera objectius de les forces russes en la invasió d'Ucraïna, que la van ocupar durant setmanes abans de retirar-se. 40 anys després de la tragèdia, el record de la catàstrofe conviu amb una amenaça que torna a posar en alerta la comunitat internacional.
0: Gràcies, Marc. Roger, ja tenim el funicular de Montjuïc en marxa.
2: El transport per cable entre Paral·lel i el peu del telefèric va reobrir el dilluns 13 amb l'horari i freqüència habituals. Les obres que ha dut al terme l'Ajuntament de Barcelona, el col·lector d'aigües de Vila i Vilà, i eren necessàries per millorar el drenatge pluvial de l'Avinguda Paral·lel i la Ronda de Sant Pau i el carrer Vilà i Vilà, i evitar així inundacions a la part baixa del poble sec. El nou tub col·lector s'ha instal·lat soterrat al carrer Vilà i Vilà entre la plaça de la Vella Dorita i el carrer de Palau d'Alles. L'obra és una de les principals infraestructures del Pla Clima i dona continuïtat als trams que ja es van executar l'any 2014 i el 2020. Aquests treballs preveuen incompatibles amb la prestació del servei del funicular que ja que han comportat la demolició i la reconstrucció del passadís d'accés des de l'estació de metro Paral·lel L2 i L3 i el desviament de la majoria de serveis existents. Això impedia l'accés de passatgers al transport per Capellà. L'aturada també s'ha aprofitat per fer les tasques de manteniment anul·lat del funicular que cada any obliguen a aturar el servei durant un mes. Mentre ha durat el tall de serviabilitat, un servei de bus llançadora entre Paral·lel i el parc de Montjuïc el funicular transporta més de 3.000 passatgers diaris.
0: Gràcies, Roger. Lalo, què nos cuentas del juicio a Jordi Pujol?
3: El tribunal excluyó a Jordi Pujol el pasado lunes 27 de abril del juicio por motivos de salud y no tendrá que declarar. Médicos forenses le han examinado y el tribunal ha dictaminado que no está en condiciones físicas y mentales de declarar ni asumir los cargos por los cuales le piden 9 años de prisión. El tribunal que juzga la familia Pujol ha acordado que dejan fuera de la causa al expresidente Jordi Pujol y Soleil, delante de la imposibilidad de comparecer con plenitud de conocimientos y posibilidades. Por lo tanto, Pujol no tendrá que declarar en el juicio por la fortuna familiar en Andorra, que se ha retomado este pasado lunes 27 con las declaraciones de los acusados. El magistrado José Ricardo de Prada ha anunciado la decisión al inicio de la sesión después que el forense de la Audiencia Nacional haya examinado Jordi Pujol, que se ha trasladado en coche a Madrid. Los tres magistrados también han hecho una entrevista con el expresidente. Según de Prada, el tribunal tenía un especialísimo interés en establecer una conversación con Pujol.
0: Gràcies, Lalo. Joan, quina curiositat ens portes de Sant Jordi?
4: Avui, com fa poquet que va ser Sant Jordi, us portem una curiositat que segurament molta gent no sap. Com sabeu, a Sant Jordi hi ha roses per tot arreu i molta gent pensa que totes són d'aquí. Però la veritat és que la majoria de roses venen de països com Colòmbia i l'Equador, el 80%. Fa 40 anys, tota la producció es concentrava a la comarca del Maresme. Avui en sobreviu tan sols un productor. I per què passa això? Doncs perquè el dia de Sant Jordi es venen tantíssimes roses que no n'hi ha prou per a tothom. A més, en aquests països el clima és perfecte per cultivar roses tot l'any. I això fa que es puguin produir moltes més i a un cost més baix. Fer roses aquí és més complicat i més car, perquè es necessita més aigua, més feina i moltes vegades hivernacles especials. Tot i així, la tradició de Sant Jordi continua sent una tradició catalana i és un dia molt especial i únic on es regalen roses i llibres a la gent que estimem.
0: Gràcies, Joan. Estela, ¿tendremos un eclipse solar en pocos meses?
5: El 2 de agosto tendremos la cita histórica. Un eclipse solar total. Y usará la península de oeste a este. Y nos ofrecerá un espectáculo en pocas veces fue volver directo. De hecho, la última vez fue en el 1912. El eclipse será igual durante las últimas horas de luz del día. Por lo que hay que elegir muy bien el lugar de la observación para poder disfrutarlo. España, junto con Islandia y Groenlandia, será uno de los pocos lugares del mundo donde el eclipse se podrá verse de forma completa.
0: Gracias, Estela. Xavi, ¿qué ens portes del Barça?
6: El passat diumenge 3 de maig va jugar el Barça femení la semifinal de la Champions al Camp Nou contra el Bayern de Munic. Va guanyar l'equip blaugrana 4-2 i es va poder classificar per la final que es jugarà a Oslo, Noruega. El dia 23 de maig. El rival serà l'Olímpic de Lió. Les blaugranes ja són també campiones de Lliga. Per l'altra banda, l'equip masculí del Barça jugarà diumenge 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid. Si l'equip de Hansi Flick guanya, es proclamarà campió de Lliga.
0: Gràcies, Xavi. Doncs a veure si som campions aquest diumenge. Mestre, hem tingut concert aquesta setmana a l'Estadi Olímpic, no?
7: L'Estadi Olímpic Lluís Companys ha rebut aquesta setmana la tornada de l'último de la fila als escenaris amb un públic entregat. Van ser diumenge, dia 3, i dijous, dia 7. Ha fet dos concerts a Barcelona dels 12 que conformen la seva gira de retorn després de gairebé 30 anys de l'última que van fer junts. Manolo García, Quimi Portet i la resta del grup. Han sumat més de 20 cançons, entre elles Huesos, Disneylandia, Aviones Plateados, Mar Antiguo, Cuando el mar te tenga, Insurrección, Como un burro amarrado en la puerta del baile, Sara, Querida, Milagros, davant d'unes 50.000 persones.
3: Y hasta aquí nuestro programa. Os esperamos con ilusión dentro de un mes. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.

0: cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera prensada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
6: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... un, discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
10: Ah, no tens mans?
11: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
9: Sexe a la primera cita, sí o no?
12: Aquesta...
13: Oh! Bon menjar.
14: I mal menjar. Ah!
13: Hola?
14: Ah, spoiler, per cert.
9: Carinyo, paga un psicòleg.
13: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
15: Com es diu això?
9: Poliamor.
14: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
16: Red flag.
17: No entrarem en aquest tema.
14: Què passa, que ets lesbiana o què llavors ara?
16: Oi que sí?
13: Que sí, digues que sí.
14: Sí.
18: Ja disponible a cugat.cat.
19: Mare meva.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Faves comptades.

0: setmana. Dediquem els últims minuts del programa avui de manera extraordinària a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social. Ho fem, com sempre, de la mà de la Cuca Fernández, l'Eva Garrido, i avui també amb la participació estel·lar d'Alba Triadó.
1: Visca!
2: L'Alba!
0: Star West!
2: D'espontània, vinc d'espontània, vinc de convidada, no sé...
1: Sí, dona.
2: Ah,
0: a remenar les cireres, sí, a veure què passa per aquí.
2: A veure, a veure.
1: Va, doncs
2: veure
1: va, Alba.
2: Com
1: Cuca, Carme, fem com Vinga. Sempre, Cuca, i el repàs de
2: Vinga,
1: les
2: ràpid.
1: Portades. Es
2: Vinga.
1: Repeteix una cara aquesta setmana, tant a Lola com al 10 Minutos, al Semana en Finestreta, que és Julia Janeiro, coneguda com a Jules Janeiro, que ve a ser la filla de...
2: Un torero, era això?
3: Sí. El torero i la campanario.
1: Que no em surt. Jesús Lindo Ubrique.
3: Jesús Lindo Ubrique. I María José Campanario.
1: És la filla gran... No, la primera que van tenir, no.
0: Quantes en tenen?
1: Tenen
2: Andreita Coño comete el pollo, no, amb la
0: sí,
2: Belén Esteban. Aquesta
0: és la gran.
2: Sí,
0: clar,
2: però ell també és el seu pare. No?
3: Tenen sí, el segon, aquesta, que és la primogènita amb la Maria José Campanario.
1: Un nen que es diu Alejandro.
3: Sí, i el petit que es diu Hugo.
1: Ara fa poc, així de sorpresa, els hi va venir un nen.
0: Sí. O, bueno, què dius? Sí, a la Campanario?
3: Sí, té 10 anys, no? O no arriba, no?
1: No, estem parlant del petit. El petit el van tenir...
3: Té?
1: El 22 o el 23? El van... No.
3: Ui, ja dic,
1: post-pandèmia,
3: 10 anys.
1: Vull dir, és post-pandèmia? Vull dir que hi ha de grans i, mira, es van quedar embarassats.
3: Post-pandèmia i post-malaltia que va estar ingressada, recordeu, la Maria José Campanario, que va ser aquella època tan remoguda.
0: No m'hi consta.
3: Doncs, després d'aquesta època, de repent ens diuen que estan embarassats.
1: Vull dir que sí, que aquest nen petit que tenen es porta bastants anys amb els dos grandets que tenen. Va, dit això, per què és protagonista Julia Janeiro aquesta setmana?
0: Sí, què fa? Doncs, què has de dir,
1: perquè
0: noia?
1: Ella, quan va, ara fa uns anys, quan va complir 18 anys, va demanar als mitjans de comunicació que ella volia ser anònima. I, de fet, va posar una demanda que va guanyar, és a dir, se'n van portar pasta, crec que uns 200.000 euros.
0: Déu-n'hi-do!
1: Guanyant els mitjans...
0: Pisets.
1: Guanyant els mitjans de comunicació aquesta demanda de vull ser anònima.
2: Quasi.
1: I ara, Cuca, com que l'ha fitxat aquest programa d'Antena 3, on també hi haurà Gemma Mengual, aquest programa d'Antena 3 que es diu La Caja Amarilla, que ve a ser una mica com El Desafío, una cosa de reptes, de posar-te a prova, de superar límits...
0: Però això ja està funcionant.
1: No bueno, sé si s'ha estrenat, s'està promocionant.
2: S'està promocionant,
3: sí,
2: no?
3: Sí, jo crec que tot va per aquí.
1: Clar.
3: Això deu ser part de la promoció.
1: Doncs ella ara, a les entrevistes, quan li pregunten, diu que abans, en aquell aleshores, no se sentia preparada per sortir als mitjans, perquè ella havia vist a casa seva que la televisió havia fet molt mal a la seva família,
2: no?
1: Que al col·le li havien fet bullying les nenes, però ara que sí, ara sí se sent preparada i diu que vol ser una superestrella.
3: Mare meva. Mira, li podrem posar, mira, li podríem haver posat la cançó de l'Aitana.
1: Això voldria jo? Ara, home!
0: A veure, que soni,
1: això vol ser una superestrella.
3: És que, mare meva.
1: Llavors, no sé...
3: Bueno, l'han comparat amb les Kardashian, eh?
2: Molt grossa, no?
0: Home,
2: bueno,
3: diu que ella... Que ella
0: ja... Mira les fotos de portada. Aquesta nena...
1: Però mira, Alba, oi que...
0: Sembla anar assajat tota la vida.
1: A la portada de 10 minutos... Bueno, oi que sembla aquesta influencer que es diu Marina Rivers?
3: Sí.
1: És que totes estan operades igual.
2: És que tothom s'està posant la mateixa cara.
1: Tothom s'està posant la mateixa cara.
3: Però tan jovenetes, ja retocades, a mi em sembla una barbaritat.
1: Sí.
3: Però bueno, cada un fa amb la seva vida i el seu cos.
1: I el que no sé també, perquè ella va estudiar maquillatge i, de fet, gent que ha treballat amb ella diuen que és molt bona i ella s'està especialitzant en maquillatge de luxe, és a dir, poder maquillar estrelles, passarel·la...
3: Home, contactes
1: clar,
3: tindrà.
1: I dic,
3: o sigui
1: potser
3: que...
1: això també ho fa una mica per donar-se a conèixer també des d'aquesta vessant de...
2: Per guanyar-se la vida.
1: De que després ella, no?, que la contractin. Jo vull que, no?, que les estrelles diguin quiero que me maquillen.
0: Ja està en la rampa de llançament.
1: Sí,
0: a veure, ja està en un programa de televisió.
2: Que no tindrà problemes per comprar-se el piset, no?
3: No. Bueno, 200.000, com deia la Carme, a Sant Cugat no li dona, eh?
2: A Sant Cugat no li dona, li dona per l'entrada.
3: Per l'entrada.
2: Si més toca fer la feina per
0: pagar la hipoteca. Si no li dona per Sant Cugat, que s'ho busquem a un altre lloc.
1: I després, més personatges de les revistes, ràpidament a lectures. George Clooney, que tu estàs molt encantada, Carme.
0: M'encanta aquesta portada. M'encanta. Aquest senyor, per què està a la portada avui?
1: Bueno, crec que és un reportatge d'aquests, segurament d'agència, perquè no és ni una exclusiva, no és res que
0: diu que fa 65 anys.
1: Sí, però deu ser una
3: cosa... És portada
1: cosa...
3: per omplir, jo crec,
1: sí,
3: eh?
1: Una fotografia d'aquesta...
3: És que, com comentava l'Eva, aquests dies no hi ha res que diguis... Uf, no?
2: Sempre ven, no? Suposo una portada amb George Clooney, sobretot aquell... a les revistes en paper, que jo entenc que tenen un target de gent de determinada edat, no?
3: Jo trobo
2: penso en la meva tieta, per exemple.
3: Jo trobo faltar...
0: Jo sóc la teva tieta...
2: La meva tieta Roser, doncs ella té allà, i escolta, que li serveix molt per guanyar-nos a la casella rosa del Trivial, quan parlen de monarquies i coses així. Doncs
3: molt
2: ella,
3: important, molt això.
2: Doncs vull dir que s'aprenen coses també a la premsa del cor.
1: I t'ajuntes sempre amb ella per...
2: No, jo acostumo a fer una altra parella. Mira, que ens compaginem més bé.
3: Jo no sé vosaltres, però jo trobo faltar la família real, aquesta setmana.
1: A veure, tenim la reina Sofia, sí, en finestreta,
3: surt,
1: tot arreu,
3: veritat,
1: tant
3: sí,
1: a Lola com en Lectures com en Semana, en
3: és que ja són fixes cada
1: setmana. El 10 minutos, Miguel Urdangarín, amb la seva xicota. El Miguel Urdangarín és aquest que va estudiar Biologia Marina.
2: És fill de la infanta?
1: De la infanta, sí. Cristina amb l'Urdangarín. O sigui que no és el...
2: No és el que juga amb
1: no,
2: vol.
1: Aquell és el Pablo.
4: Ostres, nen, a quina alçada, no, que té aquest noi?
1: Sí, perquè sí, és que el pare, clar, l'Iñaki...
3: I la meva. Cristina també és alta, per ser dona.
1: Sí. Pues... Doncs res, no, la reina Sofia, que diguéssim de la família real, és com la que encara manté una mica agenda oficial, i va aquí i allà, va ser que crec que va ser l'aniversari del rei de Suècia, i bé, va anar una mica...
2: En representació, no? Deu ser gran, també, la mèrita.
1: Sí, sí. I això, vull dir, per fer una mica la representació de la Casa Reial Espanyola. I després a Semana, la portada és Tita Cervera, Carmen Thyssen, perquè ara fa uns dies va estar hospitalitzada a la Clínica Teknon de Barcelona, va arribar a la clínica en helicòpter, imagino que des d'Andorra, o no ho sé, o des de Sant Feliu de Guíxols.
4: Ah, sí?
1: Jo dic, no hi ha res com tenir diners.
2: Helicòpter, l'helicòpter a terra...
3: A l'hospital.
2: I a molts hotels i... Sí.
3: M'ha semblat entendre que ha donat una col·lecció aquí al museu. No sé, ara em sona alguna
1: cosa. No ho sé, però bueno, fa uns mesos la va rebre Jaume Collboni a Barcelona perquè ha d'obrir aquest Museu Thyssen on hi havia el Cinemes Comèdia de Passeig de Gràcia. Mm-hmm. A veure això com queda. Perquè ella ja té 83 anys. Han dit al seu entorn que va passar una pneumonia i ja està a casa, però el més significatiu és que tota la família, tant el seu fill Borja amb la seva dona Blanca, que ja sabeu que no es porten bé, més les dues nenes que té, estaven tots allà amb ella.
3: Home,
1: vull dir que
3: les dolentes a vegades uneixen.
1: I ja està.
3: Us haig de dir que la Blanca anava amb mi a classe, eh?
1: Ah, sí?
3: Ah, sí, sí, sí. I anava aquí al Pureza.
4: Però a quin col·le anaves tu?
3: Al Pureza.
4: Al Pureza? I la Blanca anava al Pureza?
3: Sí, la Blanca anava al Pureza, era de Terrassa.
1: I ja era tan artista perquè...
3: Bueno, era una nena molt discreta, eh? No era...
4: Es manté, doncs, no?
3: Sí, no era una persona que digués alguna cosa dolent d'ella, eh? Era molt, molt tranquil·la i molt... A mi em va sobtar quan la vaig veure amb el Borja Thyssen, perquè, home, t'imagines normalment a les líders de la classe, no? Potser, o més així, i clar, quan vaig conèixer que era cambrera a Platja d'Aro, que tal, em va sobtar una mica la imatge que jo tenia d'ella, però clar, jo li vaig perdre la pista amb 17 o 18 anys, o sigui que...
1: I mira, i dius...
3: Sí, sí. I ara quan la veig em fa gràcia i tot. A part tenim... Bueno, és igual. No, això no puc.
1: Va, Cuca, i tu que no...
2: Algun ex en comú té pinta.
1: Com que no pares quieta, jo sé que fas moltes coses. A veure, què has fet aquesta setmana que ens puguis explicar aquí a la tertúlia?
3: Aquesta setmana estic encantada. Ja t'ho he dit, ahir vaig tenir una entrevista que la definiria com sobrenatural. Perquè vaig entrar...
4: Sí, que vaig sortir volant.
3: Sí, vaig sortir ennuvolada.
4: L'habitant.
3: Sí, vaig entrar preparada per fer una entrevista pues, normal i corrent. Em vaig trobar amb un superartista, però millor persona, que és el Miguel Poveda. Vaig estar a l'Hotel Majestic. I va ser una entrevista que la publicaré el dimarts en el meu programa de Televisió Sabadell, Espai Obert, i després la deixaré també penjada en el meu YouTube, perquè sí, crec que és una entrevista que la tinc que compartir, perquè realment va ser espectacular. Em va dir moltes coses, em va comentar que ell va començar... Bueno, com sabeu, és de... Bueno, no sabeu...
4: És de Badalona, no?
3: És de Badalona.
4: Sí. Mm-hmm.
3: I ell va créixer entre les penyes flamenques, va començar a cantar. I em va dir que a partir de tornar de l'Emili el va cridar Vigas Luna i li va dir per fer una pel·lícula, no? I ell va arribar al sopar, pues Vigas Luna, la dona en aquell moment del Vigas Luna, una actriu francesa, i diu, clar, jo arribava de Badalona, de l'Emili, i allà em trobo amb un sopar o un dinar, no sé el que era, pues en un moment que jo deia, però què m'està passant, no? Llavors diu que a partir d'aquí ell es va adonar que un artista és més que cantar bé, que es tenia que formar, perquè clar, diu, jo no parlava bé, no. Mm-hmm. Llavors em va fer molta gràcia aquesta forma d'explicar-me de com venia d'uns orígens humils, com s'ha transformat en un gran artista, però no ha perdut l'essència. Després també vam parlar del documental que ha estrenat, que es diu El Lorquecido, El misteri que nos hace vivir, que l'ha presentat aquest, bueno, el presenta de fet aquest cap de setmana a diferents cinemes de Barcelona. I la diferència que té amb unes altres presentacions és que farà xerrades amb el públic.
1: Molt bé,
2: un cinefòrum, no?
3: Sí, sí que està molt bé. I realment, jo he vist el documental, us el recomano, perquè diu que l'ha fet d'una manera molt artesanal, que no s'esperava l'èxit que ha tingut, però realment el documental, si voleu conèixer la figura de Lorca una mica més i aprofundir... Mira que jo sóc una apassionada de Miguel Hernández, però he vist el documental i de veritat... m'he enlorquecido, o sigui que us el recomano. Després també em va comentar moltes coses d'un poema que es diu Ojos Verdes, que té moltes anècdotes a la ciutat de Barcelona, perquè Lorca, com sabeu, també va passar per aquí, per Barcelona, va tenir també molta relació amb Dalí, a Cadaqués, bueno, em va explicar moltes coses. Crec que no us heu de perdre l'entrevista perquè realment va ser espectacular. Sí, genial.
1: Molt bé. Ai, quin dia s'emetrà, Cuca?
3: El dimarts, a partir de les 11 de la nit. Perfecte. Espai obert.
1: I després sí. Has dit que la podrem recuperar al teu YouTube perquè allà la penjaràs.
3: Sí, ja us passaré el clip perquè el tingueu.
1: Molt bé.
4: Ai, no havíem de parlar d'un programa?
3: Sí, que l'Alba en sap una mica d'això.
2: Bueno, sí, però jo soc sempre nosaltres. En popular opinion, ja ho sabeu.
1: No, a veure, tenim a la Dulceida... presentant la gran cita, aquestes 100 persones que estan com en un palauet, un hotel, un espai
3: Sitges,
1: meravellós. No ho sé per què, no?
2: No tinc clar on és perquè no ho diuen. Sé que és un lloc de la... És que és els primers capítols perquè després el programa evoluciona i les cites van a diferents, llocs. Però el punt de partida sí que és com un gran parador en un lloc de la costa. Jo me l'imaginava al Maresme, però és una qüestió d'imaginació, Potser, vull dir, segurament és Sitges.
1: I en aquest programa hi ha 100 persones que se suposa que un algoritme ja ha triat les parelles segons els teus gustos, els teus interessos, ja ha fet com els match, però aquesta gent no ho sap i s'ha de trobar.
2: I ha de decidir qui vol conèixer.
1: Alba, tu segueixes aquest programa, a veure.
2: Jo he començat a veure aquest programa perquè sabia que seria tema de conversació, de conversa, i sempre hi ha una mica allò del FOMO, i que no volia estar en una conversa i opinar sense haver-lo vist. Però us diré una cosa que és molt més divertida que la meva opinió, que és que a una persona d'aquesta casa se la va trucar per participar a la gran cita.
1: I què li passava a aquesta persona?
2: Que va dir que no.
1: Perquè tenia parella.
2: I per altres motius, suposo, no?
4: Que estigui participant...
2: No, perquè ja n'hi ha que tenen situacions una mica complicades, la gran cita.
3: Jo us diré... I està aquí aquesta taula?
2: No, està aquí aquesta taula.
1: Però el tenim a la redacció.
3: Anirem fent quiniles.
2: Us deixem amb la incògnita. A mi no m'està enganxant la gran cita. Trobo que la Dulceida ho fa bé.
1: Sí.
2: No és una crítica cap al seu paper, la manera de presentar, ni com ho fa. A més, és un programa que està guionitzat. Potser les parts de guió, ella, es nota més que hi ha guió, i les parts on ella interactua amb la gent, doncs se la veu més fluida. Al final és una dona que es dedica a la comunicació des de fa molts i molts anys, no és periodista, però és la reina de les xarxes, podríem dir que és la primeríssima a casa nostra. A mi no m'està enganxant, i crec que una part del perquè no m'està enganxant és que el programa no és extremadament picat i vivim en aquesta dictadura del món que tot va molt ràpid, i crec que hi ha una qüestió d'edat, que és que els protagonistes de la gran cita, sobretot els que van avançant, perquè sí que el primer programa hi ha aquestes 100 persones, però després ja doncs, en queden unes quantes parelletes, són bastant més joves. N'hi ha algun que s'acosta més a la meva edat, que en tenen 34, em sembla, els més grans, però els altres són molt joves. Aleshores, no connecto gens amb la seva manera de conèixer, d'entendre'ns...
4: Sí que hi ha diferència, no? Vull dir, tampoc no és perquè hi hagués tanta...
3: Aquest matí...
4: Que deuen tenir una mitjana de 20...
2: 20 i pico, sí, molts tenen dels 24 segur. Als 28, que tampoc són tants anys, eh? La meva parella en té 32, vull dir que és jove.
1: Però ja tenen però una concepció
2: tenen
1: de relacionar-se...
2: Entre les aures, les energies i el no sé què, a mi em fot una mandra
1: escoltar-los. I quin horòscop ets tu?
2: Exacte, i l'horòscop. Jo veig
4: m'has d'explicar com va, perquè
2: buida.
4: Jo no encara...
3: I que van
4: no
3: massa escalfats, no? Diuen que hi ha massa...
4: Calentitos.
3: Sí? Morreitos i coses d'aquestes.
2: Doncs no m'ho ha semblat, Jo estic al capítol 5, em sembla, d'avui.
3: Jo ho he sentit, això, que aquest matí ho escoltava a la ràdio.
2: Doncs fins al capítol 5 jo no ho compro. No, hi ha hagut algun petonet, però poca cosa més.
4: Però com funciona això?
2: Mira, primer capítol posen 100 persones en aquesta gran casa... i els expliquen això, que estan a la gran cita, que allà hi ha, segons la intel·ligència artificial, la seva parella perfecta, però que ells no ho sabran, per tant han de veure qui volen conèixer. El següent pas és que porten unes polseretes. Aquestes polseretes s'il·luminen en dos colors, dos equips. i tu, la teva parella perfecta està a l'altre color. Què ha passat? Que hi ha algunes persones que havien començat a tenir converses informals, que havien fet una mica de connexió amb algú que després resulta que està al seu color. Per tant, ells ja saben que aquella persona no és, segons la intel·ligència artificial, la seva parella ideal, però hauran de decidir si volen o no volen arriscar-se i tirar per una qüestió més sentimental i més, no? Més física i d'essència i conèixer aquella persona. A partir d'aquí, si un... comencen a triar a qui els agradaria conèixer. No se sap quantes persones, 2, 3, 4, 1, cadascú les que vulgui. Si alguna d'aquestes persones ha fet match, es posen en contacte i tenen unes cites de sofà, unes cites ràpides. I dins d'aquestes cites ràpides serveixen per decidir a quina d'aquestes persones que tu comences a conèixer vols conèixer més a fons. Arriba un moment en què hi ha unes passarel·les, ells creuen i es posen esquena amb esquena. Mm-hmm. Si les dues persones es giren, seguiran coneixent-se. Si una de les dues persones no es gira, s'ha acabat aquesta coneixença i si tots dos marxen, doncs evidentment no n'hi ha. I jo estic al punt que estan tenint unes primeres cites una mica més llarguetes i fins i tot estan coneixent l'entorn d'aquestes... no són parelles, però encara s'estan coneixent, però d'aquestes persones a qui coneixen. Alguns trien família, d'altres trien amistat.
4: Però una cosa, tu pots triar sabent que no formen... que no seria la teva parella, segons la intel·ligència artificial.
2: Sí, hi ha algun cas que els...
4: Pots triar algú del teu grup?
2: Sí. Hi ha algun cas
1: I
2: que...
1: I continuar amb les cites amb algú del teu grup?
2: Sí. Hi ha algun cas que s'ha permès. Diguéssim.
3: Com a programa, no veieu que ens sortim una mica de del que s'ha fet fins ara? A la tele d'aquí? No sé, jo... Bueno, aquest first date català, jo no sé.
4: Home, jo és que...
2: És menys espectacle que first date. Jo fa molt que no ho veig, però first date em sembla que busquen una mica el personatge, no?
1: Busca posar una persona amb un pensament de dretes, amb una persona amb un pensament molt d'esquerra i
3: aquí,
1: els posen a sopar.
3: I fer show, no?
2: Evidentment han agafat gent que té cert carisma, no han anat a buscar personatges molt planers.
1: És que si no haguessin trucat...
2: Perquè escolta'm, és que és un programa de televisió.
4: A veure, és una bona primera vista, no? Vos en recordeu de la bona primera vista? Amb el Casanovas i la Montse Guallà. No era?
2: Em sona d'haver-ho vist recuperat
4: És el mateix, canvia el camí i la manera de fer.
3: Però aquí ja a la tele d'aquí de casa nostra, jo a aquest tipus de realities no estem acostumats a això.
4: No s'han donat gaire.
1: Jo, per exemple, a Netflix sóc molt seguidora d'una sèrie de perquè se n'ha fet a diversos països i estan tots penjats a Netflix, que es diuen Love is Blind, és a dir, l'amor és cec. I les cites, que no és res que no estigui inventat, són a cegues. Entre el noi i la noia hi ha una paret i es van coneixent. Si creuen que hi ha feeling, s'han de demanar matrimoni. I...
4: matrimoni?
1: Matrimoni.
2: Molt extrem,
1: s'han de demanar matrimoni. I si és un sí, surten, no?, de les càpsules on els tenen tancats coneixent-se i els porten, no, com una mica com a la gran cita, no? A l'exterior, a que es coneguin, a que coneguin els seus entorns...
4: Llavors adonen que s'han equivocat.
1: Pares, familiars. Munten el casament express. I el dia del casament, igual que l'Alba estava dient això de les passarel·les, esquena contra esquena...
4: Sí, no?
1: El dia del casament es poden fer enrere. De dir...
4: Però què han pogut compartir? Quants dies han estat coneixent-se?
1: Molt poc,
3: Aquest que estan fent aquí a Telecinco, que fan casados a primera vista.
1: És no, que com crec que és el mateix, però li han canviat el nom.
3: Ah, vale.
2: Deu ser el mateix format, possiblement,
1: I
2: no?
1: Crec que sí, de conèixer sense veure's, no? Per donar validesa a aquesta de... La importància és l'interior... que en realitat sí. Tot això, però... Escolta, sí. No, però... Sí, a cegues, però això de conèixer-se a cegues... Vull dir que no.
2: Al final no hi ha res de nou, no? Al final les històries que ens interessen, és igual que el cinema i la literatura, són l'amor, l'odi, les traïcions...
4: La mort.
1: I el sexe. I ara això, vull fer un parèntesi, perquè deies, Alba, la Dulceida ho fa molt bé i tal. Millor que Laura Escanes... Perquè, clar, amb aquesta moda de TV3 de fitxar Miqui Núñez, Laura Escanes...
2: Mira, hi ha el debat aquest, no?, de si els influenciadors han de ser o no presentadors, no? I jo crec que molta gent doncs, que hem fet una carrera, que estem llicenciats, que tenim un ofici, doncs a vegades no ens acaba d'agradar perquè hi ha un cert punt, que hi ha un cert intrusisme laboral, per entendre'ns, no? Ara bé, sentia l'altre dia una entrevista que li feien a la Turra a la Dulceida, justament per, li preguntaven per aquestes crítiques. Ella feia una reflexió que, tot i que jo potser no hi estic al 100% d'acord, també trobo adequada, no? Ella deia, jo soc influenciadora, dic, i jo no trobo malament que l'altra gent faci les xarxes el que vol, i també és la meva feina, no? I dius, sí, al final el públic es sobirà i decidirà. Que crec que hi ha professionals de la comunicació que ho podien fer millor? Possiblement sí, com tota la vida. Igual que la Laura Escanes. Que Laura Escanes, jo també he vist La Travessa, totes les edicions, i estic pendent justament de la que estan gravant ara a Mallorca, que serà amb la primera edició amb els famosets catalans, diguéssim. Ella ha anat millorant. Al final són persones que es dediquen a la comunicació en un altre entorn, que són les xarxes, però són persones que es dediquen a la comunicació. Ara, a mi em sap greu que les persones del nostre sector que hem hagut de treure unes notes de tall, que ens hem format a la universitat, que tenim ofici, doncs possiblement, a mi no m'hi veureu presentant això perquè no és del meu interès, però possiblement hi ha professionals que ho haguessin fet molt bé, i em sap greu precisament que a TV3, que hi ha professionals com la Copa d'un Pi, s'opti per l'externalització de programes, per la contractació d'influencers. Què passa? Que el que marca són les audiències, sí, i possiblement... passa per davant el criteri de l'audiència que el criteri de, possiblement, la qualitat. Per dir-ho d'aquesta manera, sense entrar. Per tant, no ho sé, em moquen el gris en aquest sentit.
1: I el que dèiem, no només amb els presentadors, amb els participants, jo crec que també aquests programes ja truquen a gent que veuen que tenen seguidors a les xarxes socials,
2: casting,
1: no?
2: Casting, hi ha casting.
4: Home, per sortir... Perquè no, la gent digui... No partir des de zero, sinó de partir
1: conec.
4: Amb un coixí, no?
2: Sí,
4: de...
2: sí però hi ha un participant que es fa dir periodista, bueno, suposo que estudia periodisme, que és d'Olot a la Gran Cita, que és un podcaster.
3: Clar. Mira. I jo també allò dels seguidors també ho posaria entre cometes, perquè moltes vegades allò dels seguidors és una mica...
4: Però
3: imagino que ho estudien abans. Però
4: últim
3: bueno.
4: Minut, sí, sí. Voleu repartir fava o no?
3: Home, sí.
1: Sí. Hem pensat donar la fava...
3: Fem la fava a...
1: Que digue-ho tu.
3: Està claríssim. Jules Janeiro.
1: Jules
3: Janeiro.
4: Jules diu Júlia. Es diu Júlia i serà Júlia.
3: Però es diu Jules, ella. A Instagram es fa dir Jules.
4: Sí,
3: llavors,
4: si no és francesa.
2: Però que cadascú diria el seu nom, Carme.
3: És... Sí, clar. Sí.
2: Clar, és que el teu nom en anglès ara no em surt.
4: Però a veure, quin nom li han posat? El meu nom?
2: El nom anglès. Estic mirant una versió moderniqui de Carme.
3: No. Jo crec que no existeix, no?
4: És tan...
2: Ho haurem de buscar.
4: És tan d'aquí que, filla...
2: Carme!
4: No... doncs, és difícil.
3: Li donem la fava perquè
1: sí.
3: No es pot...
1: Vinga,
3: no es ara, pot
1: ser, ara vull ser
3: ara
1: famosa,
3: sí, ara
1: no.
3: No
1: vull ser anònima.
3: No, o blanco o negro.
1: Això.
3: Què us sembla?
4: Pues mira, l'Alba deia grisos abans.
2: Jo bueno. Estic en el món dels grisos. Perquè com que sempre soc tan contundent, deixem estar un dia el gris.
4: Noies, ho deixem aquí. Bon cap de setmana a vosaltres i també a la nostra audiència. Que vagi molt bé. Fins dilluns. Not available at present. Please leave your message after the beep.
5: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: you said you felt so happy you could die.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: a l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, inclosa en la programació del Festival de Fotografia Lumínic. Aprofundim en aquesta proposta cultural i ho fem de la mà d'en Francesc Jiménez, que és cap de secció d'accés, control i gestió d'informació. Què tal? Com estàs, Francesc? Benvingut.
1: Oh, bon dia, gràcies. Bé, perfecte.
0: Parlem un altre cop d'una col·laboració, de sinergies, no? d'unir esforços.
1: Sí.
0: En pro de tot aquest patrimoni, perquè això és patrimoni.
1: Això és patrimoni, sí, sí.
0: Això és patrimoni, que podrà veure i gaudirà el públic a partir d'aquesta exposició. Explica'ns com neix aquesta idea de participar en una proposta com aquesta, centrada, com dèiem, en la postal, no?, com a protagonista.
1: Sí, la idea... Bueno, nosaltres l'any passat ja vam començar la col·laboració amb Lumínic, que vam fer una exposició sobre el franquisme, perquè enllaçava molt bé amb la temàtica de l'any passat de Lumínic, i ens estàvem molt contents d'aquesta col·laboració. Jo crec que creiem que va ser una exposició que va tenir el seu èxit, i aquest any no volíem deixar de col·laborar amb Lumínic, no? I vam fer l'esforç de dir, va, anem a pensar, aquest any Lumínic va sobre la poesia, i vam pensar, anem a buscar un element dintre de l'arxiu, dintre de la documentació que tenim, que sigui poètic, no? I de seguida ens va venir al cap, si fos poètic, que fos visual, no? I de seguida ens va venir al cap les postals, no? Que a més són unes, potser, desconegudes com a element expositiu i poètic, i vam pensar que a través de la postal, no tant la postal, que també, no tant la imatge o la intenció del fotògraf a fer la fotografia, que també pot haver-hi poesia aquí, sinó també el context, és a dir, com s'utilitzaven les postals per comunicar-se a les famílies, la gent, quan viatjava, quan trobava a faltar la gent que deixava aquí, o per saber què passava, i aquesta utilització de la postal també de forma poètica, una poesia domèstica, no?
0: Uh-huh. Col·laboreu amb aquesta exposició, què hi trobarà el visitant en aquesta mostra? I explica'ns com està estructurada, perquè ens feu una idea.
1: Sí, nosaltres l'exposició, tot i centrar-la en la postal, en la poètica de la postal, no?, que aquí la poesia de la distància és amb aquesta idea, no?, de com se'n trobava aquest instrument, no volíem, al final és una exposició d'un arxiu, i no volíem treure el context, no?, el context de què és això d'una postal, com neix, etc. Llavors nosaltres hem establert l'exposició amb uns 5 plafons que estaran a l'entrada de l'Ajuntament, o sigui, quan entrem a l'Ajuntament a la banda esquerra, davant de la sala de plens, perquè ens entenguem, estan situats allà, que és on va estar situada també l'exposició l'any passat, perquè creiem que és un lloc de pas i que va molt bé, perquè la gent, encara que no hi vagi expressament, s'ho troba, ho veu, i és un lloc que ens permet jugar bastant amb això. I està pensada en diferents etapes. La primera de tot és l'explicació del format de què és una postal i com
0: sí,
1: la història.
0: Sí, això s'ha d'explicar perquè sí. Jo suposo que les noves generacions no estan gaire familiaritzats amb la postal, perquè ja no es fa servir, i dubto que hagin rebut moltes postals.
1: Exacte, no, ho comentàvem, que el que ha canviat molt és l'utilització de la postal, no? Inicialment, la postal neix el 1865, 65-68, vale? És un autor que... un home que... un creador que va pensar que podia tenir èxit aquesta generar un tipus d'element, que hi hagués una imatge i que es pogués fer circular, i d'una forma més econòmica, és a dir, econòmica que una fotografia com a tal. Tot i que fins al 1869, més o menys, no va començar a tenir més circulació. Al final, però aquestes postals, al principi, només servien, no eren ni una imatge molt, no era una fotografia com a tal, eren simplement una estampa molt senzilleta, molt, molt blanca, i a darrere doncs, podies escriure o no. Servien bàsicament només per circular així i ja està. Després va canviar, no? I sobretot a través de l'expansió d'aquesta idea d'utilitzar la postal, ficar-hi fotografia, etc., va anar augmentant el seu ús, i va començar a convertir-se en aquest ús més d'escriure darrere, no? Servir per comunicar-te amb aquells que deixes a casa, no? I quan tu vas viatjant, dius, com esteu, o jo estic aquí, o...
0: Una petita comunicació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, era una sèrie de correspondència, no? Podies enviar cartes o podies enviar postals, no?, en aquest sentit. I això, durant el segle XX, va tenir molt èxit. A Espanya també, amb el turisme, als anys 50 i 60, això va reprendre encara més, i fins que arribem a finals dels anys 90 o així, que ja comença el declivi d'aquest ús més de comunicació, tot i que avui en dia trobem postals. De fet, si pensem una mica tots quan viatgem pels llocs, segur que recordem que hi ha postals als llocs on anem.
0: Serveixen pels col·leccionistes, no? Pels romàntics, que ens agrada guardar cosetes...
1: Exacte, és més com un element de col·lecció. Ja no és un element de comunicació, que amb les xarxes socials, amb la capacitat de comunicació més efímera però més ràpida en què estem abusats avui en dia, la postal deixa de tenir aquesta funció. Però continua existint. Continua existint i se'n continuen circulant i continuen existint aquestes postals per llocs on vas. És difícil que vagis a un lloc turístic i no trobis una postal del lloc. No? Per tant, encara es fan. El seu ús ha canviat bastant. No? Però bueno, és interessant recordar que abans eren elements centrals de comunicació amb aquelles persones que tenies lluny.
0: Sí, sí, era molt bàsic. Això ho trobarem en el primer plafó?
1: Al primer plafó parlarem de la història, no? Molt breu, són pinzellades de la història de la postal, vale? Que això ens permet situar-nos més o menys fins tot això que he explicat ara, no? Aquest recorregut pel segle XX. A la segon plafó parlarem de la targeta postal il·lustrada, que és més les tècniques. Quines tècniques hi havia per fer les postals, postals impreses, postals fotogràfiques, hi havia elements diferents, és un plafó més tècnic, no? Els autors, la diferència entre un editor, un fotògraf, el fabricant i el distribuïdor. A vegades darrere les postals trobem referències fotògraf tal, o fotografia Thomas, i aquests elements a vegades feien referència al fabricant, l'impressor, a vegades feien referència a l'editor, que era aquell que impulsava que es fes aquesta postal, a vegades al fotògraf. Hi ha diferents referències, no? I els anem trobant.
0: És interessant. el lloc, aquella imatge que veiem a la cara, no?
1: Sí, a banda es ficava la imatge del lloc on es feia. O no hi havia el lloc, però la gent no escrivia, no? A vegades ho escric des de tal lloc, no? Per tant, hi ha aquesta part més tècnica de com està estructurada la postal, com està estructurada el contingut, diguéssim, què és ben bé una postal, no? Parlem dels grans editors i fabricants de Catalunya, i tot ho anem il·lustrant amb exemples de postals que tenim a l'arxiu. Tenim la gran sort de tenir sobretot un fons i dos
0: ara,
1: més
0: ara
1: que ens ajuden, que
0: en parlarem fons, sí.
1: I que ens ajuden a il·lustrar això.
0: Anem al tercer plafó?
1: Sí, el tercer plafó, que el tercer quart, més o menys els últims, perquè és veritat que el primer i el segon parlen del primer tema de història, el segon, el tercer i quart parlen d'aquest element, i el quart i cinquè podríem dir que parlen més de la poesia de la distància, sobretot l'últim. Vale? En el quart aterrem a això que hem vist les postals per a Sant Cugat, com són les postals que es feien a Sant Cugat, i quins eren els editors que podem trobar a les nostres postals, ja no de gent de Sant Cugat, sinó que fan referència a fotografies de Sant Cugat,
0: sí.
1: Vale? I que han estat editades per aquests grans autors. Això és important perquè aquests autors, aquests editors conegudíssims com el Josep Thomas o el Missé o Roixín, que també era editor de postals, el Tolrà o el Grau, són autors que havien fet, autors o editors de postals, que havien fet postals de fotografies de Sant Cugat, no? I, per tant, ja no és que tinguem postals de gent de Sant Cugat, sinó que tenim postals de Sant Cugat que la gent enviava als seus coneguts, no? I l'últim plafó ens parla de la poesia de la distància, que aquest és l'element més poètic, i com començava a dir, no? Per què trobem poesia a les postals, no? Doncs perquè la gent a darrere les postals aprofitava per escriure, no només dir que estic aquí, sinó com va tot, o tinc ganes de tornar-te a veure, estic aquí en aquest lloc, voldria rebre coses teves o informació teva. Era com una espècie de correspondència, però aprofitaven les postals per dir missatges.
0: I com l'espai era tan breu, havies de concentrar-ho tot molt.
1: Molt, molt, molt, molt.
0: En aquest petit espai que quedava.
1: Sí, sí.
0: Parlem dels fons, que tu n'has fet referència. Els fons documentals, que són clau per aquesta exposició. Digue'ns quins heu utilitzat.
1: Com sempre dic, i crec que ho repeteixo constantment, l'arxiu no seria res sense els fons personals, vale? Perquè en aquest cas això es construeix tot amb fons que la gent ens ha donat, fons privats. No, no tenim l'Ajuntament com a tal, no és editor de postals. Per tant, ens nodrim de fons personals i de gent que ens ha donat, material. No? En aquest cas, sobretot, tenim fons de Villalonga, que ens va passar... Bueno, ell feia una col·lecció, ens ha passat molt material, i entre ells una col·leccions de postals. Va? I llavors hi ha una part d'aquestes postals que provenen del seu fons. També de Fons Tortosa, que entre altres coses també col·leccionava postals, i també tenim postals d'aquest fons. Tenim postals fins i tot d'un fons que estem a punt d'ingressar, però que no ens ha servit també per construir allò, que és un fons familiar més vinculat a fins i tot una persona d'arxiu, no? que donarà fons familiar, i sobretot el fons de Rabadà. Rabadà són els últims amos, diguéssim, propietaris de la Torre Negra, abans que es donés a l'Ajuntament. I en el moment d'adquirir la Torre Negra vam parlar amb ells, perquè des de l'arxiu, a banda de l'element patrimonial de la Torre Negra, també ens preocupava la documentació que pogués haver de la Torre Negra, no? I vam estar parlant amb el Rabadà i va dir, no, nosaltres aquesta documentació, que són bàsicament postals, també la donem, no? I podem dir que la majoria de postals que es veuen aquí són d'aquest fons, i a més són inèdites, és a dir, no les havíem pogut tractar fins ara, o com a mínim sí que inventariar, però no entrar a fons de com eren aquestes postals, no? I la diferència d'aquest fons respecte als altres, d'aquest concret, respecte als altres que
0: del
1: tenim...
0: Rabadà.
1: Del Rabadà. Mm-hmm. És que si els altres eren col·leccionistes de postals, o eren, o ens donen postals, aquest era, per ell, la postal era un instrument de comunicació. Sí, el Rabadà té moltíssimes postals, un fons molt gran, però perquè ell les utilitzava per comunicar-se amb la seva dona. Ell era viatjant, comerciant.
0: Hi havia missatges en aquestes postals.
1: Sí, tu pots tenir una postal perquè ets col·leccionista i darrere potser no hi ha res, o sí, depèn del que hagis comprat, però ell no, eren seves. Eren postals que ell agafava per poder escriure a la seva dona i explicar-li, a la seva família, i explicar-li on estava. I com que viatjava molt, era un comerciant de l'Espanya industrial, viatjava per tot el món i tenim moltíssimes postals. I tenim una col·lecció de postals que ens ha permès jugar amb aquest doble joc, no? De tenir postals de molts tipus, però a més a darrere tenir missatges personals que per nosaltres és la poesia autèntica, no? Allò que deia la gent, allò que sentia i escrivia als seus familiars, no?
0: Mm-hmm. I escolta'm una cosa, clar, heu hagut de fer un procés de selecció, no? I m'imagino que també de descoberta, en aquest cas, no? Del fons en Rabadà, sí. de tot aquest material. Quan us trobeu amb tot això, m'imagino que és difícil, no? Fer una selecció, una tria...
1: Sí, molt. I a més, aquí vull agrair públicament la feina de la Glòria Puigmal, que és la tècnica que s'ha imbuït, ha entrat aquí dintre directament de l'arxiu a buscar aquest material i a fer aquesta selecció, perquè hi ha un punt que has de saber triar, no? Has de saber dir, va, quines agafo i quines no, perquè totes... En un moment, a més, ens passa sempre que busquem coses, no? Que acabem una postal, doncs ens emocionem, comencem a llegir, veus un autor, l'autor de la postal, i aquest autor no sabia que havia fet postal sobre Sant Cugat, no? I comences a estirar el fil i, clar, a través d'un element pots construir una gran història, no? I quan fas una exposició, doncs t'has de centrar i dir, vale, sí, però anem a buscar, no? quins són els que ens poden ser més representatius del que allò que volem explicar, no? I és molt important construir el guió, construir el missatge que tu vols donar,
0: la narració
1: per poder anar trobant aquells elements que puguin encaixar, no? Però, bueno, fer exposicions també t'ajuda a entrar dintre els fons, que potser no faries si ho oferís un altre moment.
0: I estem parlant de quantes postals aproximadament que heu fet servir per aquesta exposició?
1: Doncs no t'ho sabria dir el volum, perquè el Fons Rabadà tenia centenars de postals, només del propi Fons Rabadà, però també tenim els de Villalonga, també tenim els del Tortosa, d'altres fons que he comentat. Per tant, estem parlant potser milers de postals que hem tingut d'anar seleccionant, veient quin... El bo de tot això és que estaven molt ben classificades en aquest sentit, no estaven desordenades en el lloc, estaven ben posades, sabien que eren postals de viatge, això ens ha ajudat a la selecció. Mm-hmm. Però bueno, ens ha ajudat moltíssim els fons, la veritat és que agraïm ja també a aquests fons i als donants, com sempre, a aquesta feina feta, i els col·laboradors que tenim a l'arxiu, part de la Glòria, la Núria, que és una noia que ens ajuda moltíssim, que és voluntària i que ens ha ajudat també a classificar i ordenar aquestes postals.
0: Anem a aquesta altra part interessant, que és el missatge.
1: Sí.
0: Perquè, com tu ens explicaves, en el cas de les postals del fons de Rabadà, aquí hi ha una història. Fins sí. i tot es podria explicar en un llibre.
1: Segurament.
0: Podríem dir, no?, si seguíssim sí. el relat de totes sí. aquestes postals.
1: Sí, sí.
0: Et sembla que coneguem alguna d'aquestes històries que es poden llegir a
1: sí.
0: les postals?
1: I tant, us...
0: A modus d'il·lustració,
1: sí,
0: no?
1: Les podran estar... El que hem fet és, en l'exposició, a part de la imatge, hem reproduït una mica els textos de cada una d'aquestes postals perquè la gent els pugui llegir, no? Els hem fet així amb lletra com si estigués escrita, no? Tal qual, per poder-la extreure i que la gent pugui llegir, no? Hi ha diferents tipus d'escrits, no? Uns que són més cap a la família, altres que són més d'enamorats, no? Que són molt interessants. I amb això ens agafem donem les gràcies també a la Sònia Moll, que ens va donar permís per reproduir el trosset de poesia que amb la que hem agafat per il·lustrar l'exposició, que diu: escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament o totes dues coses. És maco perquè realment és això que ens passa en les postals. I aquí, per exemple, veiem una postal que diu: querida Leonor, sigo bien como deseo estéis vosotros. No he recibido carta tuya y me extraña mucho, pues aunque te retrases, puedes escribirme. Pues yo ya dejo dirección y me alcanzan las cartas. De manera que debes ser poco perezosa y no te disculpes, escribe, que nada cuesta. Aquesta és una imatge, és un missatge que feia, per exemple, el Rabadà a la seva esposa, no? I jo t'escric, no? Sé que viatjo molt, sé que estic a molts llocs, però m'interessa molt a rebre cartes teves, no? Però en tenim d'altres que també són molt, molt maques. Aquesta és molt entranyable, és d'una iaia a la seva neta. Diu: estimada neta, estic molt contenta de la postal que m'ha enviat la Montserrat, escrita d'ella, i espero que tu me n'escriguis una, tota soleta. Aquest nen, perquè la postal té un nen a davant, a la part de davant, aquest nen potser t'ensenyarà que veig cansat molt d'escriure, encara que en castellà, perquè deu ser d'Aragón. És molt divertit. És una postal, aquesta, per exemple, del 1931. Estem en aquest... està escrit en català. L'anterior que us he llegit era del 1914. Per tant, estem parlant de postals, de gent... Veiem com eren no? els sentiments de la gent i que no han canviat tant. Vull dir que som els mateixos que ens trobem en aquesta època. No?
0: Bueno, és un retrat de la societat d'aquell temps.
1: Sí, i la més pura, no? La més íntima, no? I així és com escrivien, no? O alguna d'enamorats, si tinc temps. Per exemple: tengo unos deseos que llegue el día de ir a Barcelona y encontrarnos en el cinematógrafo. Contéstame pronto y dime si piensas en mí.
0: Está molt bé.
1: És molt maca. O una altra que és molt ràpida és: te amo, como nunca llegarás a comprender. És molt directa, però és molt... transmet molt sentiment, no? Aquesta, la darrera, és del 1911, per exemple. No fa tant. O l'última, sí, que puc llegir, és: quiero conservar la esperanza de que tal vez esta noche nos veremos en la rabassada. ¿Es posible, Dios mío, gozaré tanta dicha hoy mismo?
0: Imagina't, això avui amb un WhatsApp ho fa ràpid.
1: Sí, ja
0: però això ho havies d'escriure, ho havies d'enviar i ho havien de rebre.
1: Clar, ja tens, perquè potser ja t'has vist, no?, quan arriba la postal, potser que esta noche ja ha passat, no?
0: Esta noche ja ha caducado.
1: Ha caducado. Sí, sí, sí.
0: Escolta, Francesc, el dia, com dèiem, el dia 29 de maig s'inaugura el Lumínic, s'inaugura també aquesta exposició, però hem de fer un especial incís en aquesta data del 9 de juny, que és quan feu una visita guiada, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius.
1: Exacte.
0: Això com ho fareu?
1: Sí, vam pactar que, tot i que és l'exposició durant tots aquests dies, que l'exposició acaba el 12 de juliol, el 9 de juny, com que és el Dia Internacional dels Arxius, farem una visita a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, en la que no només ensenyarem la postal, explicarem aquestes coses que hem explicat o els detalls, sinó que aprofitarem i ensenyarem els originals, anirem a l'arxiu, perquè les postals no estan exposades per temes de preservació, no estan exposades dintre és el hall d'entrada i no estan exposades, però aquest dia ensenyarem aquestes postals o part d'aquestes postals, les podrà veure la gent venint a l'arxiu i a més també ensenyarem els dipòsits de l'arxiu municipal, és a dir, que convidem a tots que vulguin a tenir aquesta experiència augmentada sobre l'exposició, no? Anant a veure realment aquestes postals que podran veure il·lustrades en l'exposició, doncs realment físicament veure com són.
0: Què creus que sorprendrà a la gent que visiti aquesta exposició?
1: Doncs jo crec que aquest ús de la postal, no? Com dèiem al principi, que és un ús que ara potser no tenim tan present, no? Que fa uns anys potser encara la gent els feia servir, però ara és molt difícil fins i tot d'enviar cartes, no? És complicat. I doncs, rebre una postal, jo crec que molta gent no l'ha rebut mai, una postal així escrita tal qual. Jo crec que això ens retornarà, no? Aquest element d'entendre que com ens comunicàvem i que la capacitat de comunicació instantània que hi ha ara, doncs abans era, no ho era i no era tan fàcil, no? I quan tu escrivies unes paraules en una postal o triaves una postal per enviar, era una selecció molt pensada, no? molt elaborada, vaig escriure això perquè potser només tinc temps d'escriure aquesta postal i ja no podrem comunicar-me més amb aquesta persona, no? I això crec que ens ajudarà a veure, també veurem que Sant Cugat, gràcies als fons privats, tenim una riquesa gran de postals, perquè tenim tots, la majoria dels autors més famosos de postals d'Espanya i del món tenim exemples a Sant Cugat, i algunes d'elles, com he dit, fins i tot d'imatges pròpies del claustre, del monestir, etc. Per tant, crec que ens acostarà aquest món que potser hem perdut ara una mica. No?
0: Tu te'n recordes de l'última postal que vas enviar?
1: Doncs mira, estava pensant que jo quan era petit dèiem, enviem una postal, a veure si arriba, no? Però des d'aquella època jo crec que ja no n'he enviat més, ni n'he rebut, em sembla. Sí, sí.
0: Mare meva, com han canviat els temps.
1: Han passat molt, sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat de postals, de poesia i d'aquesta exposició que forma part de la programació del Lumínic i que compta, doncs, una vegada més amb la col·laboració de l'Arxiu Municipal. Francesc Jiménez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: Un dimarts més posem la mirada al cel per entendre millor d'on venim i cap on anem. L'actualitat ens porta fins a l'Artemis 2, una missió que ha marcat el retorn dels humans a l'òrbita de la Lluna i que obre una nova etapa en l'exploració espacial. Però per entendre què significa realment aquest pas, avui volem fer un viatge en el temps i repassar algun dels moments clau, i també més humans, de la cursa espacial. Ho fem, com sempre, amb el nostre divulgador de referència, l'astrofísic Joan Anton Català, que ens ajudarà a connectar les grans fites amb les històries, les anècdotes i les lliçons que han marcat l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què quatre astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apolo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn, finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apolo 17, el 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat. Bueno, de fet, s'havia anat més lluny amb l'Apolo 13, però l'home no havia tornat a anar a prop de la Lluna, això, des de la prehistòria. 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I, d'alguna manera, és un pas obligat, perquè el que ara hi ha, ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara, molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028. Ja veurem si són capaços de fer-ho. Mentre la Xina està amb el seu programa, que, com saps, l'anomeno el programa Silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deixa molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: Aquesta és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, d'ara amb la Xina.
1: Aquí està. Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57, això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts, molts, molts anys, sobretot al començament. L'Sputnik 1, mira, era una boleta buida de metall que duia dins un transmissor que avorridament emetia un bip-bip-bip. Els soviètics se n'havien ocupat de que tot el món sapigués a quina freqüència havien de sintonitzar la ràdio de casa per captar aquest bip-bip-bip.
0: Ara t'ho imagines... Que avorrit, eh?
1: Bueno, ja, però ara t'ho imagines una família a l'Amèrica Profunda, un granger, Iowa, jo què sé, a la nit, escoltant el bip-bip-bip de l'Sputnik mentre sopaven, que era com un missatge de l'enemic dient: nosaltres ja som aquí amunt, vosaltres encara no. Això va fer posar molta pressió sobre els nord-americans, que, com dic, els havia agafat despremiguts. Els soviètics no van deixar descansar, i un mes després, quan envien Sputnik 2 en Laika, que això és un altre cop d'efecte tremendo que fan.
0: Com es vivia en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
1: Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que la pifeven bastant, eh? Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte especial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és: el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia: bueno, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem posem aparells científics. Estic fent una mica de... Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant...
2: Simplificació, ell,
1: Però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
2: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia haver moltes anècdotes que l'envolten.
1: És xulíssim. Tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que vivien, conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
2: estrelles.
1: Aquí eren ocults, gent molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer era buscant, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida. Necessiten poc pes.
2: No? Poc espai per anar dins de les naus.
1: Després són pilots de combat, que són gent acostumats, doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de tres xifres, un codi secret de tres xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, que es posin aquí tots, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre. Tot és automàtic. Escolleixen Yuri Gagarin, és un tio magnífic, molt extrovertit, molt maco, penso el millor que podien haver triat, sens dubte. El preparen, juntament amb Titov, que era el segon, i li posen el vestit espacial en el moment de l'enlairament i se n'adonen que el seu vestit espacial no porta cap insígnia de la Unió Soviètica.
2: Ai, senyor, la propaganda.
1: No, però no és propaganda.
2: Ens falta.
1: Sí, clar, però no és propaganda. Tenen por, perquè diuen que caurà en algun lloc de la Unió Soviètica. No sabem ben bé on, fixa-t'hi com eren les coses, no sabem ben bé on. Potser, si cau i hi ha camperols o hi ha gent, potser el confondran en un pilot espia nord-americà, perquè fa unes setmanes que han abatut un avió espia nord-americà, i potser el penjaran de la forca. Li hem de posar alguna insígnia, no? I agafen un enginyer que té bona lletra i li diuen, tu que tens bona lletra, vine. I amb un pinzell i tinta vermella li posa CCCP al cas, que són les sigles URSS, i així és com Yuri Gagarin portarà l'insígnia de l'URSS.
2: Déu-n'hi-do aventurar-se a Yuri Gagarin. És una missió suïcida, gairebé.
1: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de l'URSS. I uns dies abans, no sé si la nit fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el que...
2: No sabem
1: exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llencen paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau. I deixi la nau perquè es llencen paracaigudes. Ells negaran i faran veure que ha caigut dins de la nau durant un munt d'anys. Total, ell cau en paracaigudes en un camp de conreu, i una camperola i la seva neta estan treballant i veuen un tio caient amb un vestit de color taronja. Clar, imagina't que s'espanten molt, perquè som a l'any 61.
2: No és allò que t'esperes quan estàs plantant patates o el que sigui.
1: Correcte,
2: eh?
1: I avui encara, no? Però és que això és l'any 61.
2: Sí.
1: I comencen a fugir, però ell els atura, els diu, no, soc soviètic, soc compatriota, soc camarada, no? Suposo que els devia dir. I diu, però tu d'on vens? Diu, vinc d'una nau, aquí no veiem cap nau. Diu, no, he caigut del cel.
2: Mira.
1: I demana llet, bueno, li donen llet per beure, i ell demana un carruatge que el portin al poble més pròxim per trucar per telèfon al centre de comandament, dient, ja he arribat i sóc en aquest lloc. Tremendo.
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: I n'hi ha d'anècdotes de Yuri Gagarin en aquella època, moltíssimes.
2: Déu-n'hi-do les seves, però Déu-n'hi-do la d'aquestes dues camperoles, sí. Una anècdota de per vida.
1: Quin en surt.
2: Clar, l'exploració espacial, malauradament, també ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? En el cas de la Laika, ara ens explicaves algunes anècdotes també de Yuri Gagarin, i en algunes ocasions s'ha pagat amb vides humanes, sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
1: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament. I, de fet, el coet era buit de combustible, no hi havia combustible. I ells, tres astronautes famosos, dos havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I torno a dir, no hi ve combustible, era un dia d'entrenament. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, tots els cossos es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet, no recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
2: Són colpidors.
1: Molt colpidores, aquestes veus. Traieu-nos, ens estem cremant, traieu-nos. No poden treure'ls, no poden obrir la porta, han comès molts errors, de la manera com està dissenyada la nau, la porta. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa't, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Tan tocats com un dels responsables de la missió agafa els seus managers, els seus directius, i els reuneix uns dies després en una sala i els diu: ara us n'aneu al vostre despatx, al vostre lloc de treball, i us poseu un cartell ben visible que digui mai més. Mai més tornarem a comprometre la vida de persones, de la manera que ho hem fet. Uh-huh. Perquè han anat molt de pressa, tenen molta pressió, saps? Perquè els soviètics...
2: Allò que diuen, les presses mai són no, bones companyes.
1: Correcte. I aquí tenen molta pressió i han apretat molt a les empreses subcontractades. El jutge, que investiga això, quan fa que treguin peça a peça i els cossos, les restes dels cossos de la nau, troben fins i tot eines abandonades dins de la nau de les empreses subcontractades que havien anat tot de pressa per acabar, correcuita, apretades per la NASA. No? Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer, és el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. Aquest és el dia que la NASA es va fer madura. Uh-huh. Va dir: ostres... Ostres, no tot,
2: d'inflexió.
1: Sí, no tot és bonic, no tot, que ja ho sabien, però quins errors que hem comès no els tornem a cometre. Els americans s'aprendran. Fixa-t'hi la paradoxa, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967 els soviètics tenen el primer mort, és Viktor Komarov, Soyuz 1, Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant, morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra terra. La diferència: mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran: hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. Els polítics volen celebrar el dia 1 de maig, el Dia Internacional del Treball, i volen que la Soyuz 1 vagi a l'espai. Els enginyers soviètics diuen: no la tenim a punt, hi ha molts riscos, i els polítics diuen: doncs serà que sí, farem aquesta missió. És un fracàs, mora una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir: és veritat, ens hem equivocat.
2: No s'entoma el mea culpa.
1: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans. No hi haurà aquesta... I això és un canvi, jo penso que és important. Això farà que els soviètics tornaran a patir un altre accident gravíssim, 3 persones mortes amb el Soyuz 11. Uh-huh. Els nord-americans, afortunadament, aconseguiran tot el projecte espacial Apollo sense més accidents greus.
2: Ara deia Soyuz 11... Justament, l'Apolo 11 és la que arriba a la Lluna, amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong: és un petit pas per l'home, però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
1: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, avorridíssimes, amb persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
2: Sí.
1: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea... s'emprenya molt Aldrin,
2: clar,
1: no ho accepta que... inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients, perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
2: Excuses barates, no? Excuses barates,
1: sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys, era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i així és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
2: Sort que hi va anar l'Aldrin, per això, no?
1: Sort que hi va anar amb el seu bolígraf, perquè també hi ha moltes anècdotes molt boniques, molt boniques, però una és que quan ja havien aterrat a la Lluna i es van posar els vestits especials dins del mòdul lunar, que són molt voluminosos, aquests vestits especials, sense adonar-se en un dels dos, no se sap qui, el moure's va trencar una palanca del quadre de comandament del mòdul lunar, no se'n van adonar, van sortir a caminar, i quan van tornar a entrar, amb sorpresa i pànic, bueno, no sé si pànic, però no sé, van veure...
2: Un ensurt, com a mínim.
1: Un ensurt allà a terra, doncs una palanca trencada. Van veure quina palanca havien trencat i ni més ni menys havien trencat la palanca per engegar el motor de sortida, el motor d'enlairament. Ho comuniquen a Houston, i Houston tenim
2: un problema.
1: I llavors a Houston els diu: esteu molt cansats, heu caminat per la Lluna, dormiu, ja no us preocupeu que ja mirarem com solucionem això. Clar, qui dorm, no?, en una circumstància com aquesta?
2: Estàs acollonit parlant clar,
1: eh? Totalment. I Aldrin, doctor en enginyeria, boníssim, tio boníssim, preparadíssim, duia sempre un bolígraf que encara el porta ara, el mateix bolígraf, encara de tant en tant, perquè recordem que és viu, fins i tot jo sé, Aldrin és encara viu i ensenya sempre el seu bolígraf, va dir: ja sé com ho faré, encaixaré el meu bolígraf aquí, on anava la palanca, i fent força amb el boli, engegaré el motor d'enlairament. Així és com el mòdul lunar Eagle de l'Apollo 11 es va tornar a l'aire de la Lluna.
2: Com per no guardar-lo, aquest bolígraf, que imagina't, possiblement els hi va salvar la vida, o els va treure de...
1: Absolutament. Però fixa't que estem parlant de high-tech, estem parlant de... No hi ha res més tecnològicament punter en aquell moment,
2: sí,
1: no?, que anar a la Lluna, i mira tu en un bolígraf,
2: Això et pot salvar la vida. En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és aquesta Apollo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apollo 13.
1: Sí, per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apollo 11 i 12, de manera que és toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
2: ja
1: és rutina.
2: Fet.
1: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys, ho tenen tot documentat, allà no es pot tocar res, i els hi cau la missió, de sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu: espera't, senyor president, espera't,
2: que tingues esperança,
1: retornarem,
2: no?,
1: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. Clar, tu quan analitzes, per exemple, apagueu, no teniu energia, apagueu tots els ordinadors. No ho han fet mai. I si no s'engeguen després? Perquè els necessiten pel retorn, per la reentrada de l'atmosfera. Mai s'han apagat els ordinadors en òrbita, en aquell moment. I si no sobreviuen al fred, i el fred de l'espai els va, perquè es quedaran sense calefacció també dins. I si després no s'engeguen? Ja, però és que no teniu energia. Heu de fer això. I clar, i ho fan. I així, i així, i així. I moltes decisions que són extremes, extremes. Totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No. Una cosa és la sort i l'altra és la bona fortuna. La bona fortuna, la sort és un atzar. La bona fortuna és aquella que tu treballes. És aquella que tu ets el millor. Eren els millors astronautes, eren els millors enginyers, eren els millors científics, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar, perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
2: que
1: guanya i està allà en el moment en què això passa.
2: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
1: Lamentablement.
2: I tot això ens porta fins ara.
1: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta quan llegeixes el detall. No? Mira, només un apunt. Amb el Challenger hi ha un enginyer d'una empresa subcontractada, que és la que ha fabricat els coets laterals, que són els que provocaran l'accident, que té una sospita profunda que quan llencen a baixes temperatures aquests coets que ells han fabricat no acaben de comportar-se bé. El matí següent llançaran a Florida el Challenger amb temperatures com mai s'havia llançat per Florida, molt baixes. Durant la nit fins i tot s'ha posat gel en l'estructura del coet. I el dia abans aquest enginyer recomana no llançar, ajornar el llançament. Hi ha una conferència a una telco, de fet és per telèfon, en una videoconferència entre la NASA i aquesta empresa subcontractada. I per què no hem de llançar, diu la NASA, i aquest enginyer, home, perquè tinc aquestes sospites. Tu tens alguna prova? No, no tinc proves, però hi ha dades que em fan sospitar. I la NASA amenaça a l'empresa subcontractada amb penalitzacions si no llencen, i els hi donen 15 minuts perquè decideixin què faran. En aquell moment els directius d'aquesta empresa subcontractada agafen el seu enginyer i li diuen, però a veure, tio, tu tens proves? No, no en tinc, doncs llançarem. I el desautoritzen. Aquella nit, l'enginyer, quan arriba a casa, arriba en una mala cara tremenda, la seva dona li diu, què et passa? Diu, demà matarem 7 persones. Aquest és el cas del Challenger. És, mira, pell de gallina... I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo amb directius, perquè hi ha molts detalls dins aquest cas. Ara he resumit un detall, no? Però n'hi ha molts. De
2: aquell
1: de vegades...
2: cartell del 1967 l'havien tret.
1: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant, perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
2: Creus que estem en un altre punt ara ja amb l'Artemis 2, que aquests errors a priori no s'haurien de tornar a cometre?
1: Sí, jo penso que sí. Això és el que també ens veiem, és la demostració de que anem lents. És a dir, molta gent critica que anem molt lents, però clar, anem molt lents perquè avui no volem jugar d'aquesta manera. És a dir, no volem assumir aquests riscos ni tenim cap necessitat de fer però estem provant naus que són molt més resilients, molt més segures. Això no vol dir que no hi pugui haver accidents. Recordem, l'espai és esport de risc.
2: No,
1: i estem parlant de l'espai. És que és un lloc agressiu. L'evolució dels humans no ens ha fet per anar a l'espai. És que hem de... Mira, l'estada a l'espai, els astronautes que tenim a l'Estació Espacial Internacional, que els canviem cada 6 mesos, tenen pèrdua de massa òssea i muscular important. Quan anem a Mart, que la missió serà de més d'un any i mig, 2 anys, entre anar, estar allà i tornar, no podem encara anar-hi, però no només per tecnologia, sinó perquè hem de protegir la vida dels astronautes i segurament haurem de desenvolupar fàrmacs per lluitar contra aquesta pèrdua de massa òssea i muscular que provoca l'estada de sense pes que hi ha a l'espai. Som a les beceroles. Hem d'admetre que som els tanoques de l'univers respecte a l'exploració de l'espai. Estem començant a sortir de la Terra. Per tant, poden haver accidents, poden haver, i aquesta gent són molt valents, i es juguen la vida, cal dir-ho així. Però avui no anem de la manera que anàvem als anys 60 i 70, que tot valia, clar, tot valia i era córrer, córrer, córrer. no ho estem fent així.
2: Doncs estarem atents perquè ben aviat podrem sumar més capítols a l'exploració espacial. Esperem que siguin d'aquests positius, i no amb accidents. Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
5: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull estar quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'he eixugat. I ja un cop polida, així ha rondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé, si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà, parles d'una moto, no et pots comparar.
4: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi, un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Santcugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació santcugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Segurament les finances no són una matèria fàcil per a molta gent i és possible que sovint ens perdem entre conceptes que no ens van explicar a classe. Per això avui, al Faves Comptades, tornem a aquella classe que no vam tenir per aclarir alguns conceptes bàsics. Qui ens ho explicarà amb detall serà el Lluís Basar, advocat, soci d'Auren i professor del màster de Fiscalitat de la UOC. Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: És veritat que no s'acostuma a explicar gaire, no?, tots aquests conceptes que quan arribem a l'edat adulta comencem a detectar que, ostres, ens falta alguna informació.
1: Doncs sí, cert. És veritat que a l'escola, l'educació, formació

0: professional, secundària, batxillerat, no? Moltes vegades la formació financera bàsica és un tema que no, no està al pla d'estudis, no? I no estaria de més, evidentment, quan ja tenim una edat de 15, 16, 17, 18, l'edat, diguem, preadulta, o que està començant a entrar en una edat que en uns anys, o en pocs anys, ja entrarà al món laboral, estaria bé tenir quatre idees per, quatre idees de finances per poder-se moure en el dia a dia.
1: Mm-hmm. Per això avui aprofitarem per fer un repàs als conceptes bàsics, no? Avui podem dir que consultem el diccionari de...
0: Sí, podríem dir-ho així.
1: De finances per saber, doncs, distingir entre aquests diferents conceptes. Començarem per les qüestions més bàsiques, no? I anirem progressant. Comencem quan parlem d'ingressos, gastos o despeses i estalvi, què hauríem de saber?
0: Sí, jo crec que hem d'una mica pensar en conceptes bàsics, no? Jo sempre, a vegades he pensat, si ho compares amb l'empresa, que l'economia domèstica, en definitiva, no deixa de ser com quan fas un pressupost d'ingressos i despeses, ve a ser el mateix una empresa que una economia domèstica. Evidentment, salvant les distàncies, no? Perquè una cosa és un negoci, l'altra és el teu dia a dia o vida personal. Però, som capaços d'aplicar una mica aquests conceptes empresarials a la vida, diguem, a la vida personal, doncs va bé, no? Està clar que els ingressos, tothom sap que, les fonts d'ingressos poden ser diverses, no? Pot ser un sou, una pensió, un lloguer, uns interessos, no? Pot haver diferents fonts d'ingressos, no? Ingressos que a vegades són fixes, a vegades variables, no? I tot tenim que tenir clar dins del nostre pressupost domèstic quin és la nostra principal o més important font d'ingressos. Enfront d'això, evidentment, com tot pressupost, té unes despeses. També aquestes despeses poden ser més importants, fixes, variables, no? Pots pagar un lloguer, una hipoteca, o subscripcions a el que vulguis, no? Pot haver despeses variables, per exemple, el que és la manutenció, el menjar, la roba, l'oci, això són variables en quant a que, a vegades puja més, a vegades puja menys, unes són més prescindibles que altres, un viatge pot ser més prescindible. Aleshores, aquí tenim que buscar un equilibri i al mida del possible que aquest balanç o aquest pressupost d'ingressos menys despeses ens deixi un marge positiu perquè ens permeti tenir una mínima capacitat d'estalvi. Això seria l'ideal. Ja sé que moltes vegades
1: l'economia domèstica... Avui dia parlar d'estalvi és una mica complicat,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: No és gaire gran el marge que queda després de fer aquesta operació. Correcte. Però en qualsevol cas sí que s'hauria de tenir en compte en el nostre dia a dia quins ingressos i quines despeses tenim. Per això et pregunto... Si és important o aconsellable fer un pressupost.
0: Sí, jo crec que sí. És veritat que a vegades tothom ho pensa, no? Mira, tinc que veure per això, tenir més ingressos que despeses o limitar les despeses per poder tenir una petita capacitat d'estalvi, almenys, no? I, per tant, fer un pressupost que pot fer un full de paper amb un bolígraf o un Excel, no? Fer un petit pressupost et pot ajudar una mica a dimensionar quin és el teu volum d'ingressos i quin és el teu volum de despeses, no? De manera que, clar, evidentment, si el balanç és positiu, tens capacitat d'estalvi. Si el balanç és negatiu, tens més despeses o tendeixes a tenir més despeses que ingressos, tens un problema important de viabilitat econòmica a el que és l'economia domèstica. Les solucions, evidentment, només són tres. O disminueixes despeses, o augmentes ingressos, o t'endeutes, demanes un préstec per poder assolir una sèrie de despeses, que això tampoc no és el més recomanable, o bé vens alguna cosa que tinguis, vens alguna cosa per poder tirar endavant. Per tant, fer el pressupost i veure on estàs i ajustar els ingressos, a vegades és difícil tenir-ne més, no? Dius, ja m'agradaria tenir-ne més, però, evidentment, el que és més fàcil és intentar ajustar les despeses.
1: Quan parlem d'un fons d'emergència, com es fa i per a què s'acostuma a destinar?
0: Exacte. Fons d'emergència, amb el que és l'economia domèstica, és aquell import, clar, això està associat a l'estalvi. Si tens una petita capacitat d'estalvi, tens que anar estalviant una miqueta, i es diu que, clar, les despeses abans dèiem que eren fixes, variables, també imprevistos. Hi ha despeses que no preveus, s'ha d'espatllar un altre domèstic, s'ha d'espatllar el cotxe, has de fer front a una operació d'un familiar, qualsevol cosa que puguis imaginar pot ser una despesa imprevista. Per tant, es recomana, amb la mida del possible, que es tingui un fons d'emergència. Com a mitjana es diu que tenir entre 3 i 6 mesos de les despeses anuals, seria, diguem, l'import adient del fons d'emergència. És a dir, tenir un remanent, tenir un calaix, no? Una bossa, un estalvi, que suposi 3 o 6 mesos de despeses, diguem, mensuals, seria l'ideal per poder fer front a possibles imprevistos. Si no ho tens, evidentment, tens que recórrer això, a l'endeutament, demanar un préstec per fer front a aquella despesa imprevista, o pots tenir un pàrquing i l'has de vendre, o alguna propietat, o accions, o el que tinguis, no?
1: Mm-hmm. Quan anem als bancs, aquí també ens trobem amb dificultats, no? D'entrada, els conceptes més bàsics, amb els productes també bàsics que podem trobar en els bancs. Què tenim?
0: Sí, aquí tenim, bueno, tenim des de la simple, si vols dir així, compte corrent. Compte corrent, doncs, és una compte que tothom fa servir pels seus ingressos i despeses quotidianes, del mes a mes, que entren i surten els diners amb tota la facilitat. Una compte d'estalvi ja és una mica més, és una inversió una mica més fixa, i és uns diners que tens i que en principi els pots tenir allà, però no necessàriament per gastar, i que et dona uns interessos. Val? I bueno, a partir d'aquí, després parlarem una mica d'inversions. Evidentment, la inversió sempre va una mica associada amb una capacitat d'estalvi. Si no tens capacitat d'estalvi, evidentment no pots estalviar, no? Però sí que hem de tenir molt, molt clar que la rentabilitat d'una inversió, és a dir, els diners que et produeix aquella inversió, estarà normalment molt lligada amb el risc que assumeixes. És a dir, poc risc, poca retribució, poca rentabilitat, i a més risc, més possibilitat o de perdre-ho tot o de guanyar més diners que amb una inversió més tranquil·la, no diguem. De manera que després veurem que, bueno, el risc és un tema que tenim que valorar amb les nostres inversions.
1: Ho hem parlat en alguna ocasió, sí, i tornarem a insistir. Continuem en l'àmbit del banc, no? Les targetes, sí, els diners de plàstic.
0: Exacte, sí.
1: Quins tipus de targetes trobarem i quines diferències, sí, hi ha entre unes i altres?
0: Exacte, avui en dia l'efectiu cada vegada es fa servir menys, no? Almenys abans quan tu anaves a pagar alguna cosa, doncs miraves els diners que tenies i veies el que tenies. Mira, doncs tinc 50 euros, 100, 200. Ara la targeta sembla infinita, no? Dius, com dius, és un diners de plàstic que tu vas utilitzant i pots arribar a tenir números vermells, clar. Aleshores, aquí tens que distingir, o tenim que distingir, una cosa molt bàsica, segurament molts dels oients ja ho saben, però bueno, no està de més recordar-ho, que en targetes de crèdit i targetes de dèbit. Les targetes de crèdit pots arribar a gastar més del que tens al compte. Vol dir que d'alguna manera és com si et fessin un petit préstec, no? Un micropréstec, que tu, bueno, hi ha uns límits, evidentment, segons la persona, l'entitat i tal, i els diners que habitualment tens, tu pots endeutar-te per d'una manera gastant més del que tens al compte, i aquest mes ja ho tornaràs, amb els seus interessos, clar, el mes següent, no? Això és la targeta de crèdit, com el seu nom diu, et donen, té un crèdit, no?, més enllà del que tu tinguis al compte. Enfront d'això hi ha la targeta de dèbit. La de dèbit no és així, la de dèbit només pots gastar, diguem-ne, el que tens disposable al teu compte. És a dir, d'alguna manera, si arriba un moment en què no tens diners, doncs no podràs pagar. Val? A no ser que també tinguis accessòriament algun tipus de crèdit. Però el normal de dèbit és que tu pagues amb el que tens al compte. Jo recomano sempre, en la mida del possible, evitar fer servir targetes de crèdit. Perquè és molt fàcil, com que no... Bueno, sí que, clar, que pots consultar el saldo i pots veure el que hi ha. Però com que vas gastant i ara vas aquí, ara vas allà i gasto i tal, al final la pots passar fàcilment. Per tant, si podem evitar l'ús de la targeta de crèdit, millor, perquè amb el dèbit sé que gasto el que tinc, no més del que tinc, i no m'endeuto, encara que sigui poca quantitat. És veritat que amb economies domèstiques, en moments de tensió, de tesoreria, de que no arribo a final de mes, les targetes de crèdit, doncs clar, són un bon element. Per alguna manera, estàs gastant i estàs anticipant el sou, diguem, del mes següent, perquè clar...
1: Sí, però és un perill, perquè sí, no deixa de ser una bola que es pot anar fent més gran,
0: correcte,
1: no?
0: Correcte, és una trampa. És una trampa, però dius, molt bé, puc gastar més diners dels que tinc, però els has de tornar, i amb els seus interessos.
1: Interessos.
0: Interessos.
1: Aquesta sí que és també una de les paraules clau, no?
0: Sí. Sí, sí. Què és l'interès? A veure, una definició econòmica bàsica, doncs és el preu del diner. Val? És a dir, quan jo tinc estalvis i els deixo al banc, inverteixo al banc, em paguen interessos. Per tant, m'estan pagant per aquests diners que tinc allà. Quan jo demano un préstec, i per tant és el contrari, estic demanant diners a un banc, un préstec o una hipoteca, pago interessos. Per tant, l'interès, d'alguna manera, és el preu que té el diner. És el preu que, per deixar-me diners als bancs, per exemple, doncs em cobren un interès. I si jo, entre cometes, deixo els diners al banc perquè els tinc en una compte estalvi, per exemple, ells em paguen un interès. És veritat que això mai és equivalent. És a dir, sempre l'interès que a mi em paguen pel mateix import, normalment, exacte, és molt menor del que jo pago pels mateixos diners que ells em poden arribar a deixar.
1: Sí, sí. I quan parlem de l'interès del sistema francès, allò ho haurem vist, doncs, quan hem demanat, la hipoteca, per exemple, no?, que et venen, exacte, totes les mensualitats i el percentatge que correspon als diners i el percentatge que correspon als interessos.
0: Exacte, això és un tema a tenir en compte, perquè a vegades hi ha persones que no ho tenen massa en compte. Tota hipoteca, normalment parlem de préstecs hipotecaris, per tant, a llarg termini, per finançar la compra d'una vivenda, tenen el que diuen una taula d'amortització. Això vol dir que si tu demanes, per exemple, no sé, és igual, 200.000 euros de capital, tu hauràs de tornar aquests 200.000 euros més, com dèiem abans, l'interès associat. Interès que estarà referenciat, pot ser fixa, variable, etc. Clar, aleshores, què vol dir això, el sistema francès? Pues la taula d'amortització sempre té dues columnes, el capital i els interessos. Si tenim la paciència de mirar, perquè tot document hipotecari, tota escriptura d'hipoteca, diguem-ne, si tu mires, té una taula d'amortització, em posa un detall a tot això. Et dones compte, d'una forma sorprenent, sempre una mica jugant a favor dels bancs, que és el que apliquen tots els bancs, veus que la primera quota, per exemple, si la quota és de, m'ho invento, 500 euros al mes, 400 són interessos i 100 és capital, devolució de capital, devolució d'aquells 200.000 euros que hem dit que havien demanat per comprar una vivenda. I això es va movent de forma inversa al llarg de tota la vida de la hipoteca. De manera que l'última, si miressis l'última quota de la hipoteca que haguessis demanat a 30 anys, per exemple, seria ben bé al revés. Potser 100 serien interessos, o menys, i 400 seria devolució de capital. Què vol dir això? Bueno, això és un tema que no podem, no el podem canviar com a particulars, però vol dir que quan jo demano una hipoteca és perquè no tinc els diners. És veritat que si jo demano una hipoteca a 30 anys, per exemple, bueno, pot ser que a mesura que van passant anys potser em vaig fent més gran, tinc una millor feina, tinc més ingressos, no? Tinc més capacitat de devolució d'aquella hipoteca i necessito menys els diners. Clar, els primers anys que tinc menys capacitat de devolució de la hipoteca és quan hi ha pagat un munt d'interessos. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, arriba un moment en què, bueno, el banc sempre hi guanya, no? Perquè els interessos ja els he pagat en bona mesura els primers, no sé, ara també, per això estadísticament, els primers 10 anys, no?, d'hipoteca. Per tant, la recomanació pràctica. Clar, quan jo començo a pagar una hipoteca, normalment no tinc capacitat d'estalvi, perquè necessito els diners per comprar i no tinc, i tinc un sou, el que és, no? I, per tant, puc anar pagant la hipoteca. Quan van passant els anys, suposant que passi a millor fortuna i tingui més diners, m'he de mirar molt si m'interessa cancel·lar la hipoteca. Sobretot si estic ja a la fase final de la hipoteca, no m'interessa. Per què? Perquè ja he pagat tots els interessos i aleshores el que em queda és anar més capital. Per tant, és un capital que clar que el puc tornar de cop i així em trec la hipoteca del damunt, però bueno, si no el puc anar tornant en còmodos plaços i no em costa més diners perquè ja m'ha costat. És a dir, cancel·lar una hipoteca molt antiga a vegades no és una bona idea perquè ja he pagat els interessos. L'ideal seria pagar-la els primers anys, cosa que normalment per les dinàmiques familiars i de sous i d'edat, doncs és difícil, clar.
1: Uh-huh. Això, I a més, bueno, anem amb compte per si hi ha penalitzacions.
0: Sí, això ha d'anar, exacte. La cancel·lació anticipada depèn del banc. Alguns no en tenen, també és veritat, i altres sí que en tenen. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, doncs igual he de pagar un 1%, un 2% del capital.
1: Parlem del préstec personal i la hipoteca. Quines diferències hi ha?
0: Sí, el préstec personal sol ser més un préstec al consum. Quan jo he de comprar un cotxe, de fer reformes a la llar, per exemple, no cal demanar una hipoteca, demano un préstec personal. I quan jo he d'endeutar-me per una inversió més important és quan demano hipoteca, que és un endeutament a més llarg termini, com per exemple per comprar una vivenda. La diferència és els tipus d'interès que em cobren amb un préstec personal són bastant més alts, no? Ara actualment poden estar tranquil·lament al 5 o al 6%, si no més en alguns casos, també en l'entitat també, i en canvi una hipoteca ara mateix el tipus de diguem, el tipus que s'aplica el tipus d'interès a les hipoteques està entorn al 2%. Val? Per tant, l'endeutament a curt termini, que és un préstec per una compra, per una despesa o una inversió menor, sempre és més car, perquè el tipus d'interès que em cobren és més car. En canvi, les hipoteques solen tenir un tipus d'interès més baix. Val? També és veritat que poden haver tipus fixes i variables, les hipoteques, i ens tenim que anar en compte. Ara, per exemple, és un bon moment per fer una hipoteca tipus fix, perquè ara mateix pots aconseguir un 2% poc, no?, amb una entitat, i aquest tipus vol dir que es manté amb tota la vida la hipoteca. Clar, si les hipoteques, el tipus baixessin a l'1%, bueno, hauria fet un mal negoci, no gaire, però un mal negoci. Ara, si les hipoteques van pujant, i a vegades han pujat bastant, a un 5, un 6 també a vegades, en èpoques així d'inflació important, aleshores, bueno, he fet un bon negoci amb el tipus fix, perquè el banc no em pot pujar el tipus encara que pugin. Si és variable, doncs jugo a això. Jugo a si baixen, pagaré menys hipoteca, menys i més quota mensual, normalment, i si pugen, pagaré més, no? Per tant,
1: ara les baixades tampoc no es noten gaire.
0: No gaire, exacte. Exacte, al final...
1: Al final acabem pagant, no? Igualment.
0: Sí, acabem pagant.
1: Més o menys, però no ens estalviem gaire cosa. Anem pel tema de les inversions, que havíem començat abans, i establim Conceptes bàsics respecte d'aquestes operacions.
0: Sí, conceptes bàsics. A veure, invertir, què vol dir? Pues, vol dir que tens un remanent d'un romanent de diner, que d'alguna manera et sobra, no? Que no el necessites per cap despesa, que el pots estalviar, i per tant el pots invertir perquè, en vez de ser tu el que pagues interessos, com dèiem abans, sigui el banc el que et paga, el banc o l'entitat financera, el que et pagui interessos a tu. Evidentment, tota inversió, si volem rentabilitat, com dèiem abans, no? Que la rentabilitat és el benefici que s'obté d'aquesta inversió, pues, hem d'assumir un risc. Els bancs normalment ara per llei estan obligats, no, a fer un test. Qualsevol persona que vol invertir en un fons d'inversió, per exemple, doncs li fan un petit test, no, on es determina amb una sèrie de preguntes quin és el seu perfil de risc, molt prudent o molt agosarat. Val? I normalment el ràtio és entre 1 i 6 o 1 i 7. Val? Sent 1 una persona molt prudent, que no vol arriscar, no té, bueno, té un perfil de risc molt baix, i sent 6, doncs el perfil màxim de risc. Val? Llavors, en base a això, que els que ara ja... Insisteixo que per llei els bancs han de fer aquest test per no, entre cometes, enganyar amb un inversor, amb una persona, i fer-li invertir en algú que potser ho pot perdre tot. És a dir, quan a més risc, més risc, diguem, de perdre la inversió. Moltes vegades tu poses uns diners en un producte financer i pots arribar a perdre-ho tot, val? O no, pots guanyar el doble. Això sempre en perfils de risc alts. Quan anem a perfils de risc baixos, la retribució, la rendibilitat és molt baixa. Per tant, tens menys risc de perdre el capital, però, clar, la rendibilitat, no?, el benefici d'aquest capital acaba sent petitet.
1: Sobre les inversions, també en ocasions hem parlat de no posar tots els ous al mateix cistell, no?
0: Exacte.
1: Repartir-ho una miqueta, perquè si una cosa va malament i l'altra pot anar millor, doncs compensar-ho d'alguna manera.
0: Correcte, sí, sí. El que se'n diu diversificar el risc. Això és molt important, és a dir, evidentment depèn de la quantitat que tinguis per invertir. Qui té més capacitat d'estalvi tindrà més diners i es pot permetre dir, doncs mira, una part l'asseguro i ho feim una inversió més prudent, però més segura en quant a no perdre el capital, i l'altra part de diners, doncs mira, me la jugo i compro criptomonedes, que és una inversió de risc sempre, val? I per tant, bueno, potser que ho perdri, però potser que ho guanyi tres vegades el que he posat, no? Per tant, diversificar, evidentment, jo crec que si t'ho pots permetre, perquè la quantitat
1: sempre
0: de diners
1: que
0: tens és el més important per no assumir un risc amb un sol concepte.
1: Quins serien els productes d'inversió més habituals?
0: Bueno, sí, aquí la enginyeria financera és infinita, eh? A vegades et meravelles quan vas a un banc i et treuen de tot, bonos, accions, fons d'inversió...
1: I no acabes d'entendre res.
0: Res. I tot està superben explicat amb la lletra petita, sí, del contracte, però qualsevol té la paciència de llegir-se-la, no? Per tant, bueno, t'has de fiar una mica del que et diuen, no? Aleshores, bueno, les més típiques són comprar accions. Accions que són? Les accions són una petita part d'una empresa. Tu pots... hi ha accions que cotitzen a borsa, ara, evidentment, no pots comprar una empresa particular si no t'ho venen, no? Però sí que a borsa pots invertir, doncs, amb accions de diferents companyies que cotitzen. Val, per tant, és una petita, molt petita part que tens d'aquella empresa, i la manera que et retribueix aquest capital que inverteixes en aquella empresa és a través de dividends. Et paguen uns dividends, no? Aquests dividends, doncs, bueno, si va bé l'empresa, doncs, tens rentabilitat. Si no, no. Si l'empresa tanca, perds l'inversió. Val? Les accions, de veritat, que com que estan... Si l'empresa, diem, no va bé, bueno, clar, com si és una empresa coneguda, solvent, doncs és difícil que tanqui, però bueno, mai saps. Una altra manera, un altre producte típic, així a grosso modo, és els bonos. Els bonos poden ser de l'Estat o d'empreses particulars. El bono és com et dona uns interessos, val? I està lligat d'alguna manera, és com un préstec, és com un petit préstec que tu fas amb un a l'Estat. L'Estat emet bons, no? I per tant et torna el capital amb uns interessos, i en principi l'Estat, doncs, evidentment, és una inversió segura, i les empreses privades també a vegades fan emissions de bons que els particulars poden anar-hi i poden bueno, aportar aquest capital a l'empresa perquè el necessita per fer determinades operacions i te'l retribueix amb un interès. Fons d'inversió és una altra de les eines, com hem dit abans. Fons d'inversió és una mena com de cistella d'inversions amb moltes empreses, i aquests fons d'inversió són molts inversors que poden participar en aquell fons d'inversió. Hi ha fons d'inversió de tot tipus, més prudents, més agosarats, inverteixen d'una forma en empreses tecnològiques o empreses més tradicionals. Per tant, un fons d'inversió normalment és un bon vehicle d'inversió, i aquí et permet diversificar i et permet a la vegada graduar el teu perfil de risc. I per últim, per parlar de quatre conceptes molt bàsics, com dèiem, accions, bons, fons d'inversió, plans de pensions. També, si parlem ja més amb l'estalvi i inversió, doncs, bueno, un fons d'inversió via pla de pensions és una eina útil perquè, a més, té una fiscalitat bastant favorable. És de les poques coses que encara tenen cert, poquets, però cert avantatge fiscal. Tu fas la imposició amb un pla de pensions, que ho vas fent de forma recurrent cada any, i aquells diners et donen un interès també, i a la vegada pots reduir la base de l'impost de la renta. I això tributarà quan ho rescati a futur quan et jubilis.
1: Molt bé, seguim parlant de l'economia quotidiana. Segurament quan escoltem les notícies sentim a parlar de la inflació, del tipus d'interès, del poder adquisitiu, del cicle econòmic. Molt breument, a què ens estem referint?
0: Bueno, sí, per manegar conceptes bàsics d'economia quotidiana, la inflació, per exemple, no? Que molts hem sentit, bueno, a la premsa, no? Hem sentit, o les notícies, no? Que puja la inflació, que baixa la inflació, no? La inflació en general s'entén com una pujada de preus. Quan pugen els preus, es produeix un efecte inflació, no? Que en diuen, econòmicament, i el teu diner perd poder adquisitiu. Si tu tens un sou de, és igual, posem de 2.000 euros al mes, no? Però, clar, si pugen els preus, el mes anterior, amb 2.000 euros, podies comprar X coses, en canvi, si ha pujat els preus, i això vol dir que ha hagut inflació a nivell econòmic, el mes següent pots comprar menys coses. És a dir, els mateixos diners que tu cobres, que no te'ls augmenten perquè augmenti la inflació, normalment, encara que hi ha el tema de l'IPC, però no és sempre proporcional, doncs, el teu diner per poder adquisitiu. Per tant, bueno, el poder adquisitiu és el que pots comprar amb el teu diner, en definitiva, no? Com estem dient. I això una mica està molt lligat amb els cicles econòmics, val? És a dir, quan parlem de cicles econòmics parlem a vegades de fases de recessió, que són quan hi ha una crisi econòmica, i fases d'expansió quan es surt de la crisi econòmica, val? Per tant, la inflació, l'economia no és matemàtica. Si algú tingués la bola de vidre, no?, per saber quan vindrà una crisi o quan sortirem d'una crisi, no?, que tots hem, bueno, els que tenim ja una certa edat hem vist diferents crisis immobiliàries, financeres, diferent tipus, doncs si algú tingués la bola de vidre, doncs podria dir, mira, doncs ara poso els diners aquí o els trec d'allà perquè sé que pujarà o baixarà l'economia o hi haurà inflació. Com que això no és possible, realment hi ha un punt màgic, si vols dir-ho així, que l'economia es va movent. Per tant, la inflació ens perjudica en quant a limitar el nostre poder adquisitiu. I només una petita idea que a mi sempre m'ha fet pensar. I a vegades una persona quan les notícies diuen cuidado que s'acosta una crisi, i a vegades que és veritat que bueno, van sentint-se veus, no?, als mitjans de que els indicadors econòmics diuen que anem cap a una recessió econòmica, cap a una crisi. Clar, això fa un efecte que sobre els particulars i sobre les empreses, però parlem de particulars, no?, l'efecte de dir, ostres, m'he de canviar el cotxe, mira, saps què, por si acaso, no?, per si, a veure si ara encara em quedaré sense feina o no sé, passarà alguna cosa, per tant no me'l canvio. Mira, que volia fer un viatge, no sé què, molt llarg, mira, aquest any, mira, per si acaso, no faig el viatge.
1: Fa l'efecte contrari.
0: Exacte, okay. Què passa? Que quan entrem en recessió i en crisi, doncs aquests petits actes de no consum, val, que dius, va, total, perquè jo no canvi el cotxe, no passarà res, no? Vull dir, no s'enfonsarà l'economia. Aquests petits actes, multiplicats per milions, milions de persones a nivell mundial, si vols dir-ho així, fa que tot es faci petit. Tot, la recessió vol dir això, que tot va enrere, no? Les empreses venen menys, tenen que acomiadar persones, aquest personal no pot consumir tant, segueix venent, o sigui, es va com encongint l'economia i entres en crisi. Al final, aquesta por a la crisi acaba provocant la crisi. Com es surt d'això? Pues exactament al revés. Quan la gent comença a tenir certa confiança, això va passar després de la pandèmia, no?, que la gent tenia ganes de dir, ostres, vull viure, vull sortir, vull viatjar, aleshores es comencen a augmentar el consum, les empreses van millor, contracten més gent per produir més i surt de la crisi. Bueno, a vegades és com un cicle, no?, d'entrada i sortida.
1: Ens queda molt poc temps, sí, i tenim coses molt importants parlar. El tema de la nòmina, jo sí que és veritat que hi ha gent que segurament li costa llegir i entendre alguns conceptes, però sí que m'agradaria que parléssim molt ràpidament de la criptomoneda, que abans has fet referència, i després a una cosa que ens trobem molt habitualment, malauradament, en aquests dies, que són els fraus digitals i d'internet. En un parell, tres minutets, hem de resoldre.
0: Sí, sí. Què és una criptomoneda? Tothom ho sap, no? És diner, en definitiva, si ho defineixes col·loquialment, és diner digital, no? Només està a internet, no està als bancs. Per tant, això no, les criptomonedes no estan controlades per cap entitat financera ni per cap banc regulat, val? Per tant, això ens dona un punt de, m'atreveixo a dir, llibertat, però també un punt de por o d'incertesa. Les criptomonedes és una inversió de risc, és a dir, pots guanyar, hi ha persones que han guanyat molts diners, actualment no tant, quan va començar, sí, però ara és més difícil. Per tant, pots guanyar molts diners, però també ho pots perdre perfectament. El Bitcoin, que és molt com, bueno, el Bitcoin és la primera criptomoneda que va bé i és la més coneguda. Conceptes bàsics, no? El blockchain. Blockchain és com un llibre digital. Allà es van anotant tots els moviments que es fan amb les criptomonedes, seqüencialment, un darrere l'altre, i això és el que en diuen un blockchain, no? Com conceptes bàsics, que abans tenen de diccionari. El wallet o cartera, doncs és l'app on tu guardes les teves criptomonedes. Cuidado perquè tens unes claus d'accés. Si perds les claus, normalment perds els diners. Si com un banc dius, bueno, si perdo la clau, doncs la recupero. Amb les criptomonedes, depèn de quin sistema faci servir, és perillós perquè perdre la clau d'accés, que només la tens tu, pot significar perdre l'accés a aquells diners, val? Per tant, aquí sí que a vegades, inclús a vegades és una app o és un pendrive. Si perds el pendrive, has perdut les inversions. Per tant, les criptomonedes, bueno, és un tema que s'ha de mirar amb calma i mirar-ho bé, perquè sí que pots guanyar diners, però també els pots perdre, insisteixo. Per tant, és una inversió molt volàtil, no? És molt volàtil. Pots guanyar molts diners, pots perdre molts diners i mai és segur. Això com a concepte, dir cuidado, perquè és una inversió de risc.
1: Vinga, i anem amb els fraus.
0: Sí.
1: Quins tipus de fraus tenim i què hauríem de tenir en compte per posar-nos a resguard, no? Previndre, de tot això, sí.
0: Previndre que ens enganyin, no? Sí, molt, molt breument, només cito cinc dels més habituals avui en dia. És que abans les estafes eren més físiques, era allò més de venir algú, t'intentava enganyar o trucant per telèfon, no? Era una cosa... Ara tot va per internet, val? Per tant, una cosa... Tots són conceptes anglesos, o terminologia anglesa, l'esmissing. L'esmissing és quan tu reps un SMS, val? Que et diuen, escolti, que ha hagut un càrrec important al seu compte, si no és veritat, sisplau, truqui aquest número o cliqui aquest link. Val? I és fals perquè el que volen és que cliquis allà o que truquis aquell número per demanar-te dades, no? Amb l'excusa de que, clar, dius, ostres, no, jo no he fet un pagament alt. Per tant, si t'assustes i no hi penses gaire, pots caure amb la trampa. Els bancs mai et diran una cosa d'aquest tipus a través de SMS. Val? Per tant, és un frau, l'esmissing, a través de rebre SMS que et demanen dades o et fan clicar links que poden entrar al teu mòbil. El phishing ho fa, és el mateix, però per correu electrònic. Pots rebre un correu electrònic i et diuen un correu electrònic que és fals, evidentment, i et fan clicar en un enllaç, no? Dient, mira, doncs un amic teu o un col·lega del treball t'ha posat un document a la teva disposició. Entra aquí que el veuràs. Entres i automàticament, depèn de quin software maliciós facin servir, entra en el teu ordinador. De la seva manera que amb els SMS poden entrar al teu mòbil, amb el correu electrònic poden entrar al teu ordinador i robar-te dades, claus d'accés a bancs, etc. El farming, això són pàgines webs. El que se diu farming és quan hi ha pàgines webs falses on tu entres pensant que estàs comprant a tal empresa i resulta que han creat una plana molt, molt similar a aquella empresa i estàs posant les teves dades, la teva compte bancària, potser, o el teu número de targeta bancària, per fer una compra amb una web falsa. S'ha d'anar molt en compte i mirar. Quan mirem l'adreça de l'URL que en diuen, l'HTTP, sí, que porti la S, val? Perquè si no porta la S, és una pàgina que no és segura. La S vol dir, bé d'anglès, de security. Per tant, totes les pàgines que ens mereixen, ens donen certa seguretat, quan mirem l'adreça, l'inici de l'adreça, té que posar HTTPS, val? Uh-huh. Fixem-nos en què porta la S. Un altre, però ja per acabar, el phishing. El phishing és emulador de veu amb la intel·ligència artificial. A vegades fan trucades, es fan passar per un client o per un familiar i a vegades emulen la veu, o sigui, imiten la veu, que quasi, bueno, ja no tothom hi cau, però hi ha persones que poden arribar a pensar que estan parlant amb qui no és i, per tant, li poden demanar dades bancàries o dades de qualsevol tipus de forma maliciosa. I, per últim, una cosa es diu el recovery room. Quan tu has estat estafat, a vegades ja té nassos, no, el tema, perquè et truquen per tornar-te a estafar dient que poden recuperar les teves dades, però és una estafa a la vegada, no? Per tant, t'estan estafant dues vegades. Quan t'han estafat la primera i quan et diuen que com que t'han estafat i no saps com s'han enterat, doncs poden recuperar les teves dades. En definitiva...
1: Molt ràpidament, que anem molt tard.
0: Ja està.
1: Com ho evitem, tot això?
0: Quatre idees. Prevenció. Quatre idees bàsiques. Si alguna cosa que et diuen per algun d'aquests mitjans és massa maca, possiblement és mentida. Si prometen un diner segur, que guanyaràs molts diners de forma segura, és una estafa. Si et donen pressa, corre, truca aquí, fes allò, posa aquestes dades, desconfia. Per tant, no actuïs mai, no et deixis portar per la pressa, para i desconfia. Si no tens el que compres, evidentment no ho compris. I sobretot informa't abans de fer res. Però no et deixis portar per les presses, que alguns d'aquests fraus et diuen no, ràpid, perquè si no és que li robaran encara més i no sé què, doncs aquesta pressa no et deixa pensar i caus de quatre potes, que diuen, a l'estafa. Per tant, sempre calma, pensar-ho, i davant de les presses, millor no fer res.
1: Doncs aquí queda aquesta lliçó sobre conceptes financers.
0: Bàsics, sí.
1: De manera ràpida, pinzellades, que ens poden servir per al nostre dia a dia. Lluís, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Sant Cugat es prepara un any més per viure els Sants Olímpics, una cita esportiva que posa al centre la inclusió, la superació i el treball en equip. Durant diverses setmanes, diferents equipaments de la ciutat acullen competicions d'atletisme, de futbol, petanca o bàsquet, amb la participació de persones amb discapacitat de diferents entitats del municipi. Per parlar-ne, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Ferran Felius, comissionat per les persones amb discapacitat. Molt bon dia, benvingut, Ferran.
1: Bon dia.
0: El Carles Muñoz, que ell participarà en les disciplines d'atletisme i de petanca. Què tal,
2: sí,
0: Carles?
2: Molt bé.
0: I també tenim l'Eva Bertran, que participa també en atletisme com el Carles i, a més, en bàsquet. Bon dia, Eva.
3: Bon dia.
0: Ferran, escolta'm, per començar, explica'ns, per la gent que sigui nouvinguda o que no estigui massa al cas, què són exactament els Sants Olímpics i quin és el paper que tenen dins de la ciutat?
1: Bé, els Sants Olímpics és una mostra d'inclusió aquí a la nostra ciutat. Això va néixer el 2012, quan la regidora Susana Pellicer, que ja no està entre nosaltres, doncs, va iniciar aquesta tasca tan important. I ara ja portem, doncs, 14 anys. Bueno, i és el que us deia abans. Vull dir, la participació és gairebé 200 esportistes que faran esport durant aquestes 4 setmanes i farem un acte final el dia 5 de juny a la nau de Valdoreig. Bueno, i és una mostra més de que Sant Cugat aposta per la inclusió, aposta per l'esport adaptat i aposta, pues, doncs, per les persones i posar-les al centre.
0: Quin és l'objectiu principal d'aquestes jornades i què creus que les fa diferents també d'altres cites esportives que podem tenir?
1: Bé, jo crec que el més important és que s'ho passen molt bé, o sigui, són feliços fent esport. El guanyar i el perdre no és tan important, però després ho diran ells, però que hi ha un esperit molt solidari entre ells, són persones que s'ajuden entre elles a l'hora de participar, a l'hora de córrer, a l'hora de fer llançaments, a l'hora de llançar una pilota, vull dir, i per això és molt important, no?, aquesta tasca. Durant tots aquests anys, evidentment, i les entitats que participen, doncs, que treballen amb ells durant l'any, ara que han entrenat durant unes quantes setmanes als seus centres, no?
0: Com neix aquest projecte el 2012 i com creus que ha evolucionat al llarg d'aquests 14 anys, no?, d'existència?
1: Doncs l'evolució ha sigut primer molt positiva i després tots els consistoris des del 2012 han apostat per això, per aquesta continuïtat. I a més la mostra és de que un any després d'iniciar-se aquesta xarxa, els Premis Sant Cugat van rebre el Premi Esport Solidari el 2013. Després el reconeixement va ser, doncs, que l'any 2018 van ser pregoners de la Festa Major de Sant Cugat. I també aquest any, si no l'any següent o l'altre, si no recordem, abans de pandèmia, també al barri de Sant Francesc van ser pregoners, no? Per tant, l'evolució, o sigui, no només és l'esport, sinó és l'aspecte social, és l'aspecte de que pel carrer ja coneixen aquestes activitats i evidentment s'ha consolidat com un aconteixement a Sant Cugat superimportant al mes de maig i principis de juny, no?
0: Quin paper tenen les entitats, els equips tècnics? Suposo que també necessiteu de voluntariat, sí. L'Ajuntament, clar, és una moguda.
1: És una moguda. Els clubs participen i col·laboren, el Club Muntanyenc amb atletisme, la UESC amb bàsquet, el Club Atlètic aquí a la Petanca, el Futbol Mirasol, el Baco i la Penya Blaugrana, doncs també, que demà ens veurem allà al Camp del Mirasol, es volquen amb ells. Però no només són aquestes 4 setmanes i els Sants Olímpics, sinó durant tot l'any a nivell d'equips inclusius i equips adaptats on fan esport periòdicament i molts d'ells, com per exemple l'Eva us podrà explicar que competeix en bàsquet amb la Federació Acell Especial Olímpics bueno, és una mostra més de que aquí, vull dir, que l'esport amb persones amb discapacitat ha evolucionat de manera molt positiva, de manera molt majoritària, cada vegada són més. O sigui, això, l'aposta és ben gran.
0: Quanta gent hi participa? Ens deies que són unes 200 esportistes.
1: Sí.
0: No sé quines entitats hi ha implicades. Aquí tenim persones que estan vinculades al Jeroni de Moragues, al Catalonia...
1: Sí, i a més d'aquestes dues, la Fundació Guru i el Club Muntanyenc, que participa com a aquí a l'atletisme, per exemple, no? Són les tres entitats majoritàries a la ciutat que tenen molt clar de que això ha de perdurar i, evidentment, posen tot el seu empeny en voluntariats, amb els entrenaments que els clubs desplacen als centres perquè facin aquests entrenos, perquè a partir de demà ja comenci la competició i surtin els fruits. I, per tant, sí, el paper del voluntariat aquest, en aquest sentit és molt important, no? Demà i sobretot el dia 15 a la Guinardera, que gairebé 150-170 persones fent atletisme, veurem moltíssima gent col·laborant, famílies, i les grades s'ompliran.
0: Ara ho dèiem, una iniciativa que neix el 2012 amb la Susana Pellicer, quan era regidora, entenc, de Serveis Socials.
1: Sí.
0: És una iniciativa ben consolidada. De fet, quan em preparava l'entrevista, no?, anava veient vídeos i fotografies molt antics de totes les edicions.
1: Sí.
0: Per què és tan important que Sant Cugat impulsi aquest tipus d'esdeveniments, no? Quin valor tenen uns jocs en aquests termes d'inclusió social, de sensibilització també?
1: I sobretot de visibilitat. O sigui, i compteu que aquestes tres coses que heu dit, no?, la inclusió, la visibilitat, tot això... El punt final és la qualitat de vida. Vull dir, intentem que la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sigui la més gran, no? La més òptima, doncs, perquè aquestes activitats els hi fan evolucionar emocionalment, socialment, i evidentment com fan amistats amb grups que després no només a l'esport, sinó continuen sortint a passejar, a prendre alguna cosa, en el cinema, etcètera, etcètera. No? El que deies abans de la Susana, no? Que vaig tenir el plaer de conèixer-la durant molts anys, ja fa 2 anys que els Sant Olímpics es diuen Sant Olímpics Memorial Susana Pellicer, no? I aprofitant també que aquest any són 14 i l'any que ve són 15, i aquests 5-5-5, que sempre, doncs, igual l'any que ve, com que són 15 anys, fem algun tema especial, doncs, per commemorar aquests 15 anys de Sant Olímpics.
0: Estarem atents, doncs, a les
1: novetats
0: d'aquest 15è aniversari. Parlem una mica del calendari, com s'estructurarà. Demà serà la primera cita, seran els divendres. Quins dies i quines disciplines trobarem?
1: Mira, ara farem memòria, perquè com que canvien tant les dates i tal, però si no estic mal informat, demà farem el futbol, a les 11 del matí farem el partit de futbol fins a les 12 aproximadament, amb una entrega de medalles i copes, i després un pica-pica que prepara el futbol Mirasol Baco. La següent setmana, el dia 15, tenim l'atletisme a la Guinardera, que ja sí que comença a les 9-10 del matí.
0: De 9 a 2. Vén a mirar la xuleta,
1: sí, la xuleta la ja, i si no m'apuntes, perquè igual se m'oblida alguna cosa. I també, doncs, serà així. L'altra setmana tenim, si no és malament, és el bàsquet.
0: La petanca.
1: La petanca.
0: El 22.
1: El 22, la petanca, exacte. I també hi ha el Club Atlètic, i també estarà, doncs, a partir de les 10 del matí fins a la 1, aproximadament. Mm-hmm. I per finalitzar, no serà divendres, serà dijous, perquè divendres tenim ple i, per tant, s'emplaça un dia abans. El dijous farem la final de bàsquet al pavelló de Valdoreix.
0: Tot plegat, per això, acabarà un altre divendres, el dia
1: sí,
0: 5
1: sí.
0: de juny, amb l'entrega de medalles i de copes, i amb un acte, entenc, festiu i comunitari. Per què és tan important, també, més enllà d'aquestes 4 jornades esportives, poder fer aquesta cloenda, no?, amb aquesta entrega de reconeixements i una mica de festa.
1: Mira, aquesta cloenda és molt important, primer, perquè estem tots junts. Ens acompanyen regidors, ens acompanyen presidents de clubs, ens acompanyen famílies, tots els esportistes que han participat, i aquell dia, doncs, es fa el reconeixement, es dona els diplomes, perquè les copes es donen a les competicions, perquè no estaríem, però aquell dia es donen els diplomes, s'entreguen, i a més, durant aquestes 4 setmanes es fan, vosaltres que sou els mitjans de comunicació veniu, i després tenim un vídeo commemoratiu on es veuen quan han participat, les activitats que s'han fet, i acostumen a ser vídeos bastant emotius i bastant xulos, no? I després, evidentment, crec que el més important, i ells ho poden dir, que és el pica-pica que fem al final, no? Que això no perdonen, no? Vull dir que aquest any ho farem allà al Casalet, estarem amb aire condicionat, perquè aquestes dates ja fa bastanta calor, i hi podrem gaudir una estona i un peu dret per compartir amb tots.
0: Doncs parlem amb els protagonistes d'aquests Sant Olímpics. Eva, Carles, quan vau començar vosaltres a participar als Sant Olímpics? No sé si és la primera vegada o ja teniu una trajectòria.
2: Sí, jo vaig començar als 15 anys. Quan era això, vaig començar a l'Estadi Serraïma allà a Montjuïc.
0: Déu-n'hi-do. Va,
2: vaig fer CRUB, que és com una via que té una cosa a fer-ho, que tu tires, i després la van treure i van passar el PER, no, perquè no estava homologat el CRUB.
0: Val, i vau canviar. Sí. I aquí amb els Sants Olímpics, a Sant Cugat, quan fa que hi participes? Te'n recordes?
2: Sí, fa 2 mesos.
0: Molt bé, que ja estàs entrenant.
2: Sí, quan vaig començar a Catalunya, que fa 2 mesos ja.
0: Molt bé. I tu, Eva, has participat abans als Sants Olímpics o és el primer any?
3: Era el primer any.
0: És el primer any? Ai, que et miren dient que no.
3: No. Fa molt.
0: Fa molt, fa molt. I què és el que us va fer decidir per participar-hi? Per què vau voler participar als Sants Olímpics?
2: Perquè... perquè és bo per la salut i a més fa esport, te mous una mica i fas amics.
0: Molt bé. I tu, Eva?
3: Jo...
0: quan et van dir vols participar-hi, tu què vas dir?
3: Que sí.
0: Que sí. I per què? Què t'agrada de participar-hi?
3: Atletisme.
0: L'atletisme, eh?
1: Va molt de pressa, va molt de pressa.
3: Atletisme i bàsquet.
0: Atletisme i bàsquet, perquè tu fas dues disciplines igual que el Carles. Què és el que més us agrada d'aquests jocs? Què és el millor?
2: Jo, el fet pes, que ho trobo una... que me trobo faltar i m'enyoro una mica amb meus amics, perquè abans quan feia l'atletisme, bueno, vaig trobar... bueno, m'enyoro l'altre.
0: Dels teus companys que feia, que tenies atletisme.
2: Sí.
0: I en atletisme, que hi competiu tots dos, clar, l'atletisme són moltes coses, no? Hi ha la distància, hi ha el saltament de tanques, però també sí, hi ha altres disciplines. Què feu en atletisme?
2: Jo els 100 metres i el fosc, i el fosquet, que és com un...
0: Què és això? Explica'ns-ho, perquè sí, els que no fem atletisme no en tenim ni idea.
2: Sí, que és com un coet que té un cacabé, que tu, que hi ha una cosa goma que tu tires.
0: Sí.
2: I això, fos, com se diu això? Com se diu?
3: Vòrtex.
2: Això.
1: El vòrtex.
0: És com sí, llançament, no?
2: Sí. És com un coet que té una cosa goma, que té un cacabé, i quan tu tires, sona.
0: Val. I ha d'anar com més lluny millor, això,
2: sí,
0: suposo.
2: Sí, això, sí, sí.
0: I tu, Eva, què fas d'atletisme? En quines disciplines competeixes? Corres?
3: Sí.
0: Que el Ferran ens deia que eres molt ràpida.
3: Sí, soc molt ràpida.
0: Sí? Quina distància fas?
1: Quants són? 100 metres? Més o menys, no? Una sí, recta.
0: Un tros.
1: Un trosset.
3: Sí, un trosset.
0: I també fas vòrtex, com el Carles?
3: Sí.
0: I què t'agrada més d'aquestes dues?
3: No ho sé.
0: Totes dues, sí, no? No s'ha de triar.
3: No.
0: I com us fa sentir els dies que sou allà competint als Sants Olímpics? Perquè hi anireu 2 dies, vosaltres, perquè competiu en 2 disciplines. Quan arriba el dia de la competició, d'anar a córrer, de tirar el vòrtex...
3: Nervis.
0: Nervis?
3: Sí.
0: I tu estàs nerviós, Carles, o...?
2: No, bueno, t'estic tranquil, perquè...
0: Estàs tranquil.
2: Perquè tot m'anirà bé i també faig 100 metres.
0: Ah.
2: Bueno, al principi bueno, una mica nerviós, perquè com veuen tots...
0: Clar, hi ha molta gent, eh?
2: Sí, hi ha molta gent.
0: Hi ha una mica de por escènica, com tenen sí, els actors a vegades quan surten a l'escenari. I com us prepareu per participar als Sants Olímpics? No sé si entreneu abans...
2: Bueno, entrenem abans, fem calentament amb el Joaquín... I la Tània fem una mica casualment, fem exercicis...
0: Escalfeu, escalfeu, teniu entrenadors...
2: Sí.
0: I quant de temps ho feu, això, Carles? En
2: quan,
0: el teu cas?
2: Quan a Joaquín avisen.
0: Quan us avisen.
2: Perquè ell fa la sortida.
0: Vale.
2: Sí, ell fa l'àbrit i fa la sortida.
0: Fa el xiulet, no? Sí, sí. Aquell de la sortida.
2: Sí.
0: I practiqueu molt de temps abans o no?
2: No.
0: Entrenes?
2: Entreno i après ja me preparo, sempre preparem i diu ja, i quan faig el pip sortim.
0: Disparats.
2: Sí.
0: El més ràpid possible.
2: Sí.
0: I tu, Eva, que entrenes, que t'ho prepares pel Sant Olímpic?
3: Sí, en tot l'any.
0: Durant tot l'any? I cada setmana, per exemple, o com ho fas?
3: No, no.
0: De tant en tant.
3: Sí.
0: I tu que tens un entrenador també com el Carles? Teniu un entrenador que us ajuda? Que
3: el Juan Carlos.
0: El Juan Carlos.
2: Sí, jo també entreno amb el Juan Carlos.
0: Ah, és el mateix entrenador, compartiu entrenador.
3: Sí.
0: I què us fa fer per preparar-vos? Com us prepareu per abans d'una cursa o abans de tirar vòrtex?
2: Bueno, primer fa un parell de voltes al pati.
0: Escalfeu.
2: Escalfem, sí. Després, a l'escala fem pujades, baixades, fem una mica, agafem, fem un lateral, bueno, fa córrer rectes, sí, amb unes tanques petites, fa passar sobre la tanca...
0: Oh, això és difícil, eh?
2: No,
0: no? A mi em faria por entrebancar-me.
2: No.
0: Quan veig aquelles tanques penso, ai, que seria per terra. Però clar, si ja ho entreneu, ja aneu practicant.
2: Sí.
0: Eh?
2: Sí.
0: Eva, tu més participes també en bàsquet, a part de l'atletisme. Què t'agrada del bàsquet? Què t'agrada més, l'atletisme o el bàsquet?
3: Bàsquet.
0: T'agrada més el bàsquet, sí. Ja ho veig. Si t'il·luminen els ulls quan parles del bàsquet. I com t'ho prepares, això del bàsquet? Practiques abans?
3: Sí, hi ha vegades que anem a l'institut del costat.
0: I allà teniu una pista de bàsquet i podeu,
3: sí,
0: i podeu entrenar.
3: Sí.
0: I què t'agrada
3: més? Els dijous entrenem.
0: Cada dijous? Bueno, ja estàs feta gairebé una professional.
1: I també sí, competeix, eh? Que
0: I
1: jo
0: també
1: ho sé,
0: competeixo.
1: Amb la UESC, no? Que també
3: sí,
1: vas
3: però
1: a
3: jugar. Però ara són poquets, ara.
1: Ara són poquets.
0: Doncs fem una crida, que més gent s'apunti a jugar a bàsquet, no?
1: Ara que fa bon
0: I
1: temps.
0: I així podeu competir més i fer, sí, més, fer més partits. Què és el que més t'agrada del bàsquet?
3: De tot.
0: De tot. T'agrada robar la pilota, t'agrada fer la cistella...
3: Sí.
0: Quin és el moment més xulo?
3: De robar la pilota.
0: De robar la pilota? T'agrada fer la punyeta una,
3: sí,
0: mica als altres jugadors?
2: Ah, bueno, i una cosa que no he dit, que digues, també el taller fa molt petanca.
0: Petanca.
2: Sí.
0: L'Eva fa atletisme i bàsquet, i tu fas atletisme i petanca.
2: Sí.
0: I això de la petanca, Carles, ho has d'entrenar, no ho has d'entrenar,
2: no,
0: i jugues
2: no,
0: sovint?
2: És la primera vegada.
0: Ah, és la primera vegada.
2: Si tiro al boliche...
0: Sí?
2: I després...
0: El boliche és aquella petita,
2: petita
0: oi?
2: Petita, aquella negra, tu tires, i després ja fem tots aquí prou i verd, jo faig el brau al verd, tu tires, i ha d'aconseguir el boliche, i ha de picar, i després fa 2 punts, 3 punts...
0: S'ha de tenir molt bona punteria per jugar a la petanca.
2: Sí.
0: I també s'ha de fer una mica això que a l'Eva li agrada de fer la guitza, per si un altre ha tirat la bola més a prop que tu, no?
2: Sí.
0: Per aconseguir que s'allunyi,
2: sí,
0: una mica.
2: Sí.
0: Ets bo tirant?
2: Sí, sóc bo.
0: Ets bo?
2: Sí.
0: Què t'agrada més, acostar-la o fer fora la bola del contrincant?
2: No, bueno, quan jo, bueno, me poso bé perquè la pilota és en la recta i tiro i a vegades la pilota servida.
0: Sí.
2: I intento posar que em surti recta a fer... Faig així la petanca per subir, però a vegades la pilota em surt desviada.
0: Marxa de costat, eh? Clar.
2: Sí.
0: És que no és tan fàcil, no és tan fàcil. Arribem ja al punt final de l'entrevista. Ferran, no m'agradaria acomiadar-nos sense fer-te una pregunta arran d'unes declaracions que va fer l'alcalde. No sé si pel comissionat seria una fita que Sant Cugat fos seu dels Special Olympics en algun moment. L'alcalde va dir que podia ser una realitat el 2030. No sé si es va aventurar o no.
1: Bé,
0: què tenim per ara?
1: La il·lusió de que així en sigui. El 2030 està sobre la taula, així ens ho va dir l'alcalde, i aquest any es van fer moltes propostes, però ens va agafar una mica d'improviso i, per tant, lluitarem i treballarem perquè el 2030 tinguem els jocs aquí a Sant Cugat com cal i que puguem acollir atletes de tot el món i que puguem, durant uns dies, pues, que la ciutat de Sant Cugat sigui la ciutat olímpica.
0: Perfecte. Doncs esperem que així sigui. Carles, Eva, que vagi molt bé aquests Sant Olímpics. Molta sort en la competició i gaudiu-la molt. Ferran, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
1: Ràdio Sant Cugat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Esteu preparats perquè arribin els Reis Mags de l'Orient? El poema que ara sentirem ens parla d'aquest dia tan esperat. Quina il·lusió! El sentim?
3: Hola, em dic Matías Rocha. Soc de l'Escola Tabor de 4B. El poema que he escollit es diu Arriben els Reis, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agraden els Reis Mags i perquè fa feliços a tots els nens. Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per a la gent. A mi em portaran un camió d'aquells amb grua i sirena. Una nina enrijolada i un lloc per l'ordinador. A mi un tren amb tot de pies, amb una gran estació, un dominó i un lloc de cartes i un titella de cartró. A mi una pila de llapis que pintin de tots colors, llibretes de moltes formes per dibuixar el bo i millor. A mi un lloc d'endevinalles, que sóc savi, sí senyor. Un estel de cua llarga i peces de construcció.
2: Moltíssimes gràcies, Matías, per llegir aquest poema. Ens ha omplert d'il·lusió i de màgia. I és que, com diu, les seves rimes... aviat arribaran els Reis de l'Orient. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions, qui us parla, en Jordi Caselles. Disposat un cop més aquí a escoltar aquests talls mítics que sempre diem l'Esteve i jo, no? que ens acompanyen aquí a la Maroteca, que hem pogut rescatar moltes vegades de l'oblit, i aquí és la tasca principal que a la Maroteca ens dediquem a fer, a rescatar i a comentar. Esteve, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Jordi, encantat d'estar un dia més amb tots i totes vosaltres per a poder parlar de ràdio. És d'aquelles coses que diem que la faríem fins i tot pràcticament en somnis, eh? I ara que dic això, em ve el cap, que això t'ho vaig explicar tot com va fer. Molta gràcia. Dos amics meus, que tu coneixes prou bé, van arribar a parlar somiant. És a dir, parlaven en veu alta mentre estaven dormint i la conversa tenia sentit. I això ho vaig escoltar i em vaig quedar... que em va fer molta gràcia. Per tant, jo crec, Jordi, que tu i jo encara no hem arribat a aquest moment.
3: No hem arribat a aquest punt.
4: Però hi podríem arribar perfectament, a parlar de ràdio mentre estem dormint.
3: Imagina't. Dedueixo que quan va passar això no hi havia els mòbils, sinó això segur que hagués quedat immortalitzat. Però...
4: Bé, de fet, jo crec que va durar tan poc que no em va donar temps de posar en marxa la gravadora que sí
3: la
4: que
3: gravadora.
4: Tenia.
3: La gravadora,
4: jo sempre, durant molts anys, o bé tenia un radiocasset a punt, amb piles posades i amb una cinta que normalment ja no era verge, però que s'hi podia gravar a sobre.

0: Fins i tot, fixa't tu, estava pensant, tenia en una platina una cinta per escoltar i l'altra la cinta a punt per enregistrar. O sigui, això ho tenia sempre. I després, sí, sí, també, a l'època aquesta que hi havia els Walkmans gravadors, que ja als anys 90 anaven molt bé i sonaven molt bé, normalment també el portava, o portava una cosa o portava l'altra. És a dir,
1: bé, ara tot ho portem amb un únic dispositiu, però no ho oblidem, ho portem. O sigui, el mòbil no només és un WhatsApp, ja ens entenem en les xarxes socials. Tens una gravadora on pots gravar una reunió, converses, bé, estic dient obvietats, però que a vegades tan òbvies que són. A mi m'ha passat en la meva professió que a vegades ha passat algun... Jo que treballo en el món dels sinistres de vehicles, alguna vegada preguntant a la seguretat, bueno, fa la foto de la... No, ai, no m'hi he recordat. No, per favor, que tenim tots un telèfon a la mà que pot fer fotografies, gravar, no? I està molt bé. Sí que és veritat que fem moltes fotos, però no gravem tant. I això estaria bé, conservar àudios. I sabem molt bé del company que fa a l'Espacio Sonante,
0: a l'Albert Murillo,
1: que ell es dedica a gravar àudio. Tots amb el mòbil fem fotos, vídeos, però per què no només gravar? Parar-te en un lloc, a una ciutat, on hi ha un so de fons o un riu, no? I simplement posar el mòbil a gravar i conservar aquella gravació, no?
0: Mira, ara em fas pensar una cosa, que ja m'explicant algunes novetats que tenim. Vaig tenir la idea aquest estiu de fer algun espai relacionat amb els sons de la natura, per exemple, o d'ambients, no? Una mica en la línia del que fa l'Albert Murillo, com deies tu. I se'm va acudir que podria aprofitar alguns d'aquests sons per fer algun rock and classics temàtic, dedicat a alguna qüestió. Per exemple, jo estava a la platja aquest estiu i vaig agafar la gravadora i vaig estar enregistrant el so de les onades que trenquen a la sorra. Doncs bé, això pot inspirar a fer una selecció de música que parli de mar o d'oceans.
1: Per exemple. Sí, sí, per exemple. I el so aquest enregistrat de la natura pot ser una base musical de fons, bueno, musical o sonora en aquest cas, de fons per qualsevol conversa o qualsevol locució que fem aquí. Idees. Idees que al final sempre giren al voltant del mateix. Preservar. Enregistrar, preservar, no? Preservar una cosa que està passant, sigui en el format que sigui. En aquest cas, nosaltres el format sonor ens agrada molt, també el visual, és cert, que tant tu com jo també ens agrada molt la fotografia, però és això, preservar-ho.
0: Jo torno a insistir que el so té alguna cosa especial i quan fa temps que no escoltes una cosa, com a mi m'ha passat darrerament amb aquestes digitalitzacions que he fet de gravacions personals, quan comences a escoltar gravacions de fa molt de temps, és que sembla que hi siguis dins. I el no veure-ho, doncs potser encara et sembla més que t'hi immerseixis, no? Que estiguis a dins.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè les imatges doncs, són molt evidents que ha passat molt el temps, però en canvi el so, tu l'escoltes, i és que sembla bé que encara estigui passant en aquell moment, no? És una cosa molt, molt especial. I si, a més, agafes uns auriculars i t'aïlles de la resta del so que tens en aquell moment...
1: A la falca de Catalunya Cultura.
0: Sí, senyor. Doncs, ja que estàvem a Ràdio Rubí, et proposo ara una troballa que vaig fer, que va ser quina és la cançó que s'utilitzava originalment al jingle de Ràdio Rubí quan jo hi vaig començar, l'any 95. Doncs ho vaig localitzar, per casualitat, no sé si estava fent un Shazam d'un altre tema, i de cop i volta, pam, apareix una cosa que veig que posa Special Report. I com això té un nom que sembla bastant relacionat, com a mínim, amb el periodisme. Doncs anem a escoltar aquesta cançó que es diu Special Report, des del volum News, volum 1, de la formació Valentino. És a dir, jo entenc que això era un CD ja o un LP de sintonies. Anem a escoltar-ho perquè els que recordeu com era la sintonia de Ràdio Rubí, el jingle de Ràdio Rubí, fa 30 anys sonava així.

0: Doncs aquí el que es deia al final d'aquesta cua musical era Ràdio Rubí 96.0 FM, la teva ràdio. Això és el que sonava el jingle de Ràdio Rubí dels anys 90. I ara anem a RAC 105 i amb una gravació que em fa molta il·lusió posar, perquè no recordo ara d'on la vaig treure. Jo crec que va ser una cinta d'aquestes que va quedar oculta, o un fragment de cinta que no havia digitalitzat en el seu moment. Hi havia una veu femenina que ara et faré un repte, Jordi, posaré prova.
1: Som-hi.
0: A veure si recordes qui és. La veu la reconeixeràs al moment. El nom, jo he de ser sincer, no el vaig saber, però vaig enviar un missatge al nostre company de Catalunya Ràdio, Nil Via, del suplement, i li vaig preguntar, tu que estàs per la casa, a veure si pots preguntar de qui és aquesta veu. I ell tampoc ho sabia, ho va preguntar, però al final va aparèixer aquest nom. Doncs va, poso la gravació de RAC de nit, que era un dels espais, entenc jo, enregistrats, que es feien a RAC 105, i anem a l'emissió del dia 25 d'abril de 1993.
2: Quan ja feia 20 dies que Roberta Flack era el top one amb The First Time Ever I Saw Your Face, dimecres farà 21 anys. I acabem aquest repàs dels números 1 d'altres èpoques amb en Robert Palmer i Addicted to Love. 29 d'abril de 1986, feia 3 dies que era número 1 Robert Palmer amb aquest Addicted to Love. Dijous

0: Durant 7 dies va ser número 1 aquest Addicted to Love de Robert Palmer aquell any 1986. I en uns instants passarem altre cop del passat al present.
1: RAC de nit.
0: I la pròxima novetat ens presenta David Crosby i Phil Collins junts. I és que resulta que Phil Collins ha col·laborat últimament al nou disc de David Crosby dels Crosby, Stills and Nash titulat Thousand Rose. David Crosby i Phil Collins en el tema

0: Aquesta nit, al RAC de nit, tornem a tenir altre cop entre nosaltres David Tallada, que ens farà, com sempre, doncs, 5 cèntims del panorama de concerts, que sembla ser que aquesta setmana n'hi han forces i heavies. El tenim força content, també, en David Tallada, per aquesta raó. Bona nit.
1: Bona nit, sí, podem dir que gairebé tots són del mateix pal. Comencem pel més important, per aquests que estan sonant, ens diuen Bon Jovi, i presentaran bàsicament al Palau Sant Jordi de Barcelona els temes del seu últim treball, on l'ha titulat Keep the Faith, i és el primer que editen amb 4 anys. Hem de recordar una mica que després del gran ressò que va tenir el Nova Jersey, la LP anterior va vendre milions de còpies, van fer una gira d'aquelles mastodòntiques que no s'acaba mai. Imagino que ells no van acabar de pair ben bé, doncs, aquest èxit sobtat que els va venir gràcies a aquella LP, i van decidir, doncs, agafar-se unes vacances d'aquelles sabàtiques. El Richie Sambora va anar pel seu costat, el John Bon Jovi va treure una LP pel seu compte com a solista, i finalment, doncs, després d'aquests 4 anys han tornat a unir forces amb nou look, perquè el senyor John Bon Jovi s'ha tallat una mica més els cabells, i no direm suavitzant una mica les propostes, però tampoc no podríem dir que és un rock d'aquell dur, sinó que és un rock, doncs, podríem dir, entre cometes, ja molt més comercial. Els que vulgueu veure Bon Jovi en acció, recordeu, és divendres al Palau Sant Jordi a partir de 2:15 del vespre. Comencem pel començament, i comencem pel començament vol dir començar per dilluns. Demà dilluns hi ha uns britànics que es diuen Thunder, van venir no fa pas gaire fent de taloners dels Extreme, llavors va ser al Palau d'Esports, i aquest cop ja venen bàsicament, doncs, com a grup important. Serà a la sala 2 de Celeste dilluns, i tindran com a taloners els My Little Fun House, que és una formació, doncs, pràcticament nova. Són irlandesos, van començar el 1991, i el que vindran, doncs, és a tocar les cançons del seu, de moment, únic treball, que es diu Addicted. Dimarts hi ha un altre concert d'uns britànics que no és que facin ben bé, doncs, un rock estripat, sinó que fan un rock normal. Es diuen Sundays, tenen una molt bona versió d'un tema dels Stones, el Wild Horses, una molt bona balada. Són de Bristol, es van formar l'any 1988 i venen, doncs, a interpretar sobretot les cançons del primer treball i alguna de les segones. És possible que ho avancin perquè ells ja estan treballant en aquest segon treball. Ens hem deixat un concert per dilluns, un concert dels The Funk, una formació que ja va venir també a Barcelona dins de l'última edició del Festival de Jazz a Barcelona. Aquest cop ens actuen en una altra sala, a la sala estàndard de Barcelona. Aquell cop va ser a la sala 2 a Celeste, i hem de dir, doncs, que és la formació que lidera el Joey Bowie, germà del Lester Bowie, que no té res a veure amb el David Bowie, tot i que el Lester Bowie va col·laborar a l'últim treball del senyor David Bowie. Fan un jazz no ortodox, és a dir, que combinen tots el jazz, els ritmes africans, el que és també la música funk, i fan, doncs, un còctel musical realment excel·lent. Ens anem ja a dijous. Dijous hi haurà els Square Boys, que venen, doncs, per presentar el que també és el seu segon treball, anomenat Bittersweet and Twisted. Són britànics i tenen com a convidats especials una banda anomenada Screaming Jets. I pràcticament, doncs, per acabar una mica la setmana, hem de recordar altres concerts que hi ha també per divendres. Un d'ells és Flechazos, que estaran fent un concert a la sala Apolo a partir de les 10 del vespre. Un altre concert per divendres és el que faran Ciudad Jardín a la sala Estàndard de Barcelona. Los Locos, que són asturians, estaran presentant les últimes cançons a la sala Garatge, també divendres, a partir de les 11 de la nit. I finalment, una última proposta per divendres, la de Miquel Arenchun, dels Duncan Du, però ell sol, amb la seva banda, que estarà tocant a la discoteca Big Ben de Mollerussa, Lleida.
0: Déu-n'hi-do el ventall de possibilitats. David, avui de sortida, què sentirem?
1: Comencem ja a fer una mica de boca, perquè queda poc per aquell 11 de maig, que serà quan Bruce Springsteen actuï a l'Estadi Olímpic. Aquesta és la cançó, podem dir, inèdita. Mai l'havia gravat, tot i que l'havia interpretat alguna vegada damunt d'un escenari. Forma part d'aquest plaque del senyor Springsteen, que va gravar per l'MTV, la cançó dedicada a la seva dona, la Patti Cioffs, es diu Red-Headed Woman.
0: Moltes gràcies, David. Ens veiem diumenge que ve altre cop.
1: Adéu.

0: Des del seu plat, Bruce Springsteen en directe interpretant en versió acústica Red-Headed Woman.
1: RAC de nit.
0: Entrem dins l'apartat de les efemèrides que veiem què ens expliquen aquesta setmana del 26 d'abril al 2 de maig. El 26 d'abril del 1970, els Jackson 5 van ser número 1 a les llistes nord-americanes amb el clàssic ABC. Des de la seva presentació al 1969, amb l'impacte I Want You Back, el Jackson 5, la família musical del Jackson, va ser el grup negre de pop soul més exitós de la història de la Motown Records i, per extensió, del soul nord-americà de finals dels 60, començaments dels 70. La cançó ABC va ser l'èxit que va seguir l'I Want You Back, el segon graó d'una escala de 13 èxits consecutius, any rere any, entre el 1970 i el 1975. I atenció, perquè els Jackson 5 tornaran a actuar en directe amb la formació originària, Michael Jackson inclòs, el pròxim mes de desembre a l'estat de Nova Jersey. L'actuació serà única, evidentment, i irrepetible, i amb caràcter benèfic. I see trees of green. Dimarts que ve farà 25 anys que Louis Armstrong es va situar a la primera posició de les llistes britàniques amb la cançó What a Wonderful World. Satchmo va ser número 1 al Regne Unit tot un mes amb aquest gran clàssic. Un clàssic que dona nom a l'última edició del millor de la seva discografia que ha estat publicada aquest any. El 28 d'abril farà 25 anys de l'estrena del musical Hair al Teatre Baltimore de Broadway. Aquesta obra contestatària representativa dels 60 va ser representada dins el circuit off-Broadway abans de la seva estrena oficial. Aquesta obra teatral va crear molta controvèrsia perquè mostrava la realitat del pensament hippie i per les escenes de no integral que per primer cop van ser exhibides sobre un escenari. Aquesta controvèrsia no va fer altra cosa que afegir publicitat a l'obra, que va aconseguir el rècord de 1.729 representacions i una projecció internacional que la va portar a diferents països, inclòs el nostre, on va ser representada en una versió adaptada. Hair, el 1979, també es va portar al cinema.

0: 30 d'abril farà 10 anys de la mort de Muddy Waters, un dels més grans bluesmen de la història del gènere. Va morir a Chicago d'un atac de cor als 68 anys. Va ser batejat amb el nom de McKinley Moore Ganfield i amb el sobrenom d'Aigües Enfangades. Va ser el responsable de clàssics com ara Manish Boy i I'm Your Hoochie, Coochie Man. Acabarem aquest apartat d'efemèrides parlant de Marvin Gaye, perquè en aquesta setmana coincideixen dues dates prou significatives per Marvin Gaye: la data del seu assassinat i la del seu naixement. Va néixer el 2 de maig del 1939 a Washington, Districte Federal. Va morir l'1 de maig del 1984 en un restaurant de Los Angeles a conseqüència dels trets que li va disparar el seu propi pare. Amics, ens ha tirat el temps a sobre i després de recordar aquest sexual healing de Marvin Gaye passem a presentar ràpidament l'última novetat del RAC de nit que protagonitza Aaron Neville. El passat 20 d'abril va editar als Estats Units un nou disc, Grand Tour, i el primer single serà aquest, Don't Take Away My Heaven, amb el qual ens despedim. Bona setmana i fins diumenge que ve. Aaron Neville.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Bé, doncs Jordi, com ho veus això? Has aconseguit saber qui és o no?
4: No. Però clar que em sona molt la seva veu, perquè l'he escoltat moltíssimes vegades a RAC 105, i jo estava esperant que en el tall el David Alleda digués el seu nom, però no, volia fer trampa, i bé que s'ha acomiadat tampoc sense dir el seu nom. Per tant, no sé qui és, no sé com es diu. Podríem també, em podries dir el nom i a veure si sé el cognom.
3: Vinga, va, em sembla bona juguesca. Va.
4: Vinga, comencem.
3: Que consti el que deia abans, que jo no ho sé, va ser a través del Nil Via, perquè jo tampoc me'n sortia, i després quan em va dir el nom dic, sí, home, i tant, allò que...
4: Clar, clar.
3: Esther.
4: Bé, Esther. Tampoc ens en sortirem. Esther.
3: Va, el cognom comença per D.
4: Esther D. No ho sé, a veure, la segona lletra...
3: U, D, U.
4: Hosti, ara anava a dir jo Esther Duran.
3: Ah, exactament.
4: L'Esther Duran. Bueno, no està mal, perquè clar, per dur també podien haver uns quants, però vaja, Esther Duran, sí.
3: Bé, doncs una veu molt bonica i
4: sí,
3: que
4: molt,
3: normalment,
4: molt.
3: Si és el cas d'aquest programa, era la nit que l'escoltaves, té una veu molt agradable, molt bonica, no és una veu estrident ni molt menys, no. Tenia un to molt, molt agradable i, per tant, és que era per escoltar-la hores i hores. Dius, que m'expliqui el que sigui, però jo l'escolto, no?
4: Totalment. De l'estil de... No, o sigui, no com la Sílvia d'Aragó, no? O sigui, no vull dir... No s'assemblen, però les dues queden molt bé. Uh-huh. Val? O sigui que... Sí, Esther Duran. Mira, Barcelona 1962, va començar a Ona 69 i Ràdio 40. I en plena, diguem, efervescència de l'AFM, en el 85 és quan s'estrena a RAC 105. I també amb diversos programes nocturns, sempre dins l'ambient musical de Catalunya Ràdio. I també va ser copresentadora del Tarda Tardà durant... 6 anys.
3: Sí, la recordo també.
4: Doncs una mica aquí la seva biografia.
3: Molt bé, doncs aquest un dels exemples d'aquelles troballes que fem a casa nostra mateix. Per tant, tornem a recordar els nostres oients, Jordi, les nostres vies de contacte per si hi ha algú que troba gravacions antigues a ràdio i ens les vulgui facilitar. Doncs, d'una banda, l'email.
4: Doncs el mail, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
3: El 689-1074-83, 689-1074-83. Perquè aquelles gravacions que pugueu tenir a casa possiblement siguin úniques si parlem de gravacions de fa ja uns anyets, aproximadament de l'any 2000 en enrere, aproximadament. També pot ser que 2000 i bastants, doncs tampoc no existeixin a cap hemeroteca, és a dir, dir que si teniu una gravació antiga a casa on hi ha algun fragment de ràdio, podria ser que tinguéssiu un tresor. I si contacteu amb nosaltres, doncs, evidentment, a banda de donar-vos les gràcies i de documentar aquest document i de tallar algun trosset per posar-lo a l'antena, doncs cedirem tots aquests fons sonors a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca i Hemeroteca General de la UAB. Seguim endavant. Ara tornem a l'Arús con Leche, que ja vam escoltar programes enrere, i anem amb una gravació que ens facilita Mario Azañedo, datada el dia 23 de setembre del 1991 a Ràdio Club 25.
5: Is 15, 14, 13, 12, 11, 10, we're go for main engine start, 7, 6, start, 3, 2, 1, 0, and liftoff! Shoopy-doo-bye!

0: por una vez en la historia, por una vez en la historia coincide que empieza el programa, sí, y se acaba el verano. Y es que hoy empieza el otoño, las 3 menos 10.
1: Esta mañana tenía yo la duda, ¿eh? ¿Es el otoño, amigo?
2: No. Dado que han, pues han telefoneado constantemente cuándo empieza el programa, a partir de las 8, que han dicho, bueno, va, vamos a ver de qué va este bodrio programa, sí, sí. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, pues también gracias a los unos y a los otros. Esperemos que para otro gran premio pueda llegar. Exacto, exacto, ¿ves?
0: ¿Y con esto?
2: Tenemos una redacción paralela, que es la que trabaja, exactamente, pues ofreciéndonos al minuto, en cadena minuto, pues todas las noticias que son importantes del día. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con esa decisión.
0: No.
2: Sí, sí, sí.
0: No será él.
2: Sí, efectivamente. El inútil más grande de la historia. Acaba de intervenir con ese don de la oportunidad que Dios le ha dado. El hombre más efectivo.
0: Con esa cara de olor a caca.
2: Con esa, efectivamente, porque es que Pérez de Cuellar parece que esté...
3: El hombre que no sirve para nada.
2: Para nada.
3: Que nunca ha hecho nada.
2: Pronto nos conocerán, si no han oído nunca este programa, los colegios, las emisoras. Tenemos siempre un ranking de personas inútiles. Hay gente que está en nuestra sociedad que no sirve para nada.
3: Y el número uno...
2: El número uno es Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar, que, efectivamente, pues no ha hecho... Por cierto, Manili, la ONU elegirá en octubre al nuevo secretario general. Vaya.
3: ¿Qué se va?
2: Bueno, se presenta. Hacemos votos para que continúe a frente de esa trepidante actividad que desarrolla siempre.
3: No creo,
2: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas iniciará el proceso de elección del nuevo secretario general de este organismo el próximo mes de octubre, según anunció el viernes el presidente en ejercicio.
4: Bon dia, són les 7 del matí.
5: Bon dia, són les 8.
6: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
7: No toquis el dial, que et toco els dits.
8: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
9: Swing Flash.
10: La maroteca de la ràdio.
11: Aquí teníem aquesta gravació del 23 de setembre de 1991, una gravació que hem extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, que proporciona Mario Azañedo, i en la qual hi apareix aquesta generosa gravació de, a nivell de minutatge, ens referíem a Arús con Leche. Des de Ràdio Club 25 és on es va enregistrar aquesta emissió, però també en emissió conjunta a través de Cadena Minuto. Bé, anàvem aquí escoltant allò bastant atònit, Jordi, com diem sempre, algunes expressions contundents, sarcàstiques sobre algunes persones, com hem pogut escoltar, que avui dia ens costa una mica d'imaginar que un programa d'humor faci això. I recordem, un programa d'humor despertador. Arús con Leche, al matí, despertar-se amb aquesta energia, vitalitat i humor, i amb aquesta velocitat de dicció tan brutal de l'Arús, d'Alfons Arús, és realment impressionant.
12: Sí, sí, semblava que s'ha inventat tot ara fa 4 dies, però no, això ja estava, aquest humor així ja fa anys que gira. Parlaven del Pérez de Cuellar, que ràpidament hem buscat qui era, doncs va ser exsecretari, bueno, ell ja es mor ara, va ser un exsecretari general de les Nacions Unides. O sigui, imagina't, com es diu vulgarment, el posen una mica caldo, aquí.
11: Sí, sí, i bé, també estàvem escoltant veus mítiques com la de Sergi Mas, segona veu en aquesta època d'aquest programa.
12: Javier Cárdenas.
11: Exacte, sí, sí. Jorge Salvador, evidentment, sí, sí. Tot l'equip que venia d'Ona Catalana, de fet, i que...
12: Clar.
11: Cadena Catalana, millor dit, perdó, no confonguem, Cadena Catalana. Bé, doncs amb aquestes gravacions anem ja enfilant la recta final del programa d'avui. Esperem que hagueu estat a gust al nostre costat, aquí a Ràdio Sant Cugat, a la Maroteca de la Ràdio. Ja us hem dit abans les nostres vies de contacte, les repetim per això, per si de cas. D'una banda, el correu electrònic, Jordi.
12: Doncs a maroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, a maroteca@radiosantcugat.com. I el WhatsApp, Esteve?
11: 689-10-74-83. 689-10-74-83. Ja té uns quants anys la freqüència de RAC1, concretament el dia 1 de maig del 2020 la celebraven els 20 anys d'emissions d'aquesta emissora del grup Godó. Doncs anem a l'emissió d'aquell dia, en la qual doncs, hi havia una programació molt especial per a celebrar aquesta efemèride. I anem en concret a escoltar l'emissió de les 4 de la tarda, uns fragments del que sonava a l'aire de RAC1, aquell dia 1 de maig del 2020. Amb aquest tall ens acomiadem fins al proper Maroteca. Que vagi bé, Jordi.
12: Que vagi bé, Esteve.
4: Són les 4, us parla RAC 1. La seu del Pentàgon a Washington i les dues torres bessones de Nova York cremen en aquests moments després que tres avions s'hi hagin estavellat. L'última parella ha esclatat contra el Pentàgon i ha provocat un incendi de gran envergadura. També s'ha hagut d'evacuejar la Casa Blanca i també el Capitoli. Poc abans de les 3 de la tarda esclatava un avió contra una de les torres bessones de Nova York i un segon aparell, 18 minuts més tard, xocava contra la segona torre. Els dos aparells eren una avioneta, de la qual no se'n coneix cap dada, i un Boeing 767 de la companyia United Airlines, que procedia de Boston i hauria estat segrestat. Tots dos aparells han impactat contra els edificis per sobre de la planta 50. Tot apunta a un atemptat suïcida, segons que ha dit el mateix president dels Estats Units, George Bush, que compareixia fa uns minuts davant la premsa.
5: I have spoken to the vice president, to the governor of New York.
9: He parlat amb el vicepresident, el governador i el director de l'FBI. Del que es tracta ara, en primer lloc, és ajudar els familiars de les víctimes. I sobretot no pararem fins a investigar per tal de saber qui són els responsables d'aquesta acció contra la nostra ciutat.
4: De moment es desconeix el nombre de víctimes que ha provocat l'accident i tampoc se sap si els avions portaven passatgers. Inicialment es parla d'almenys 6 morts i 1.000 ferits de diversa gravetat. En aquests moments la situació a Nova York és de caos. La policia està desallotjant tots els edificis propers a la zona per tal que tots els equips puguin acabar d'arribar als llocs dels fets. Els helicòpters no poden sobrevolar la zona per l'espès fum que hi ha. Molt a prop de les torres bessones hi ha, per exemple, la seu de la borsa de Nova York, Wall Street, que feia uns minuts que havia obert sessió. Les torres de Nova York, oficialment el World Trade Center, tenen 412 metres d'alçada i diàriament les visiten unes 60.000 persones. Aquests edificis van ser objectiu ja d'un atemptat l'any 93 perpetrat per grups islàmics.
13: El Jordi Armenteres dels serveis informatius de RAC1 és a vosaltres. Jordi, bona tarda.
14: Què tal, bona tarda.
13: Has pogut veure, ha desaparegut ja una de les torres. Estem veient que, com dèiem, s'ha esfondrat fa pocs minuts. Salvador?
15: Sí.
13: Ha desaparegut ja una de les torres, també. No sé si tu ho pots veure...
15: Ha desaparegut enmig d'una massa de fum blanc immens que en aquest moment està engolint tota la part baixa de Manhattan. O sigui que és molt difícil en aquests moments veure què exactament està passant, en quin estat estan les dues torres.
14: Nosaltres, Salvador, estem seguint a través de les imatges de la televisió, CNN, bàsicament, i la Fox, totes les imatges que arriben dels Estats Units. Dóna la impressió que en aquests moments Nova York és com una autèntica massa de fum, res més que això.
15: Efectivament, sí, sí. Més de tota la part baixa de la ciutat s'ha convertit en una massa blanca on no es pot veure absolutament res. I és totalment visible des de qualsevol altre punt de Manhattan en aquests moments. Nova York en aquests moments han tancat els aeroports, han tancat els accessos a la ciutat, inclús han tancat tots els aeroports del país, han cancel·lat tots els vols, el fum realment està interferint tota la visibilitat i tot l'accés a la zona del downtown de Manhattan.
16: I amb els objectius escollits i amb d'aquesta manera suïcida, clar, és molt difícil sostraure's a la hipòtesi del terrorisme islàmic, i jo crec que aquí tornarà a sortir un dels personatges més enigmàtics i l'enemic número 1 d'Estats Units, que és Bin Laden, que és aquest multimilionari saudí que sembla que està a Afganistan i que des de fa uns anys és un objectiu d'Estats Units, però que misteriosament no se l'ha pogut ni detindre ni en aquest cas sembla, el millor, si es tracta, diguem, doncs de terrorisme islàmic, no se l'ha pogut, diguem, ni neutralitzar, no? Perquè és evident que un atac tan coordinat necessita uns mitjans de tot tipus importants, no?
13: Rafael Moreno, com dèiem, és el corresponsal de l'agència EFE Nueva York. Rafael Moreno, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes.
13: ¿Cuál es la última hora de lo que nosotros estamos viendo a través de la televisión? Vemos ya, después de que está desapareciendo el humo, que sí, evidentemente, una de las Torres Gemelas ya no existe. ¿Cuál es la última hora desde ahí, desde Nueva York, para los medios de comunicación?
17: Pues la verdad es que es de pánico, consternación y creo que todos los adjetivos que puedas colocar. Las Torres Gemelas han sido, bueno, pues objeto de un atentado terrorista con dos aviones que se empotraron en ambas columnas. Una sobre las 8:45 de la mañana y media hora después otro avión se empotró contra el rascacielos que está más al sur, que es el que posteriormente se ha derrumbado. A partir de ha quedado solamente los primeros 30 plantas, el resto hasta las 110 ha caído completamente al suelo, lo que probablemente ha producido muchos muertos y heridos, porque justo abajo se estaban colocando los bomberos y otras asistencias para intentar socorrer a las víctimas.
13: Rafael, nos nos acaban de informar que acaba de colisionar un cuarto avión contra el Capitolio en Washington. ¿Tenéis información?
17: No, no tengo la confirmación en este momento, pero sabéis que Washington está en alerta total. Las autoridades de aviación civil de Estados Unidos han prohibido cualquier avión en el aire, han prohibido cualquier tipo de salida de avión. Ha habido un accidente que no sabe si es atentado o no cerca del Pentágono con un helicóptero del Army.
13: Sí.
17: Se ha evacuado la Casa Blanca, se ha evacuado el Congreso, se ha evacuado el Tesoro y lo que hay es un pánico y una situación de caos tremenda.
13: Absoluto.
14: Sí, señor Moreno, ¿hay alguna referencia de número de víctimas, de número de heridos en estos momentos en Nueva York, donde está usted? Okay.
17: Es difícil saber. Las últimas cifras hasta hace como una media hora eran 6 muertos y 1,000 heridos de gravedad. Pero ahora mismo ese número probablemente no signifique nada y haya muchos más porque ahí está sin contabilizar el derrumbe de una de las torres gemelas que probablemente haya haga aumentar eso mucho más.
13: Una torre que ha caído sobre los edificios colindantes, evidentemente.
17: Sobre sí misma, se ha derrumbado sobre sí misma. O sea, el fuego que se produce en como eso a partir del 30 consume completamente lo que es todo el floor. Todo es lo que es ese piso completo de oficinas y entonces el humo ha ido subiendo hacia arriba y al final se ha colapsado.
13: Con lo cual la posibilidad que se apuntaba también a través de los medios de comunicación que pudiera haber una bomba en el interior que haya producido la caída del edificio no se confirma de momento. Podría haber caído por el propio efecto de la explosión del avión. Sembla ser que acaba de caure, s'acaba d'esfonsar la segona torre bessona. Salvador, bona tarda.
15: Efectivament, s'acaba d'esfonsar la segona torre.
13: Ho acabes de veure.
15: Sí, d'una forma molt semblant a com ha caigut la primera, s'ha col·lapsat tota l'estructura i en aquests moments es veu una gran massa de fum blanc que cobreix tota la illa.
13: Acaben de desaparèixer dos dels
14: Salvador,
13: edificis
14: més emblemàtics. Ens arriba també un teletip que el que ens diu és que podria ser únicament que la caiguda de la primera torre hauria sigut deguda a que un quart avió s'hi hauria estavellat. Una altra informació d'última hora que rebem en aquests moments, segons informa Europa Press, un cotxe bomba acaba d'estallar en aquests moments als Estats Units a Nova York davant de la porta del Departament d'Estat. L'edifici ha sigut evacuat, però de moment no s'ha facilitat encara dades dels possibles ferits que hi hagin. Aquí, en aquest punt, al Departament d'Estat a Nova York, no hi hauria víctimes. Seria, per tant, la quarta acció terrorista confirmada o la quarta explosió confirmada a banda de totes les especulacions que hi ha en aquests moments, perquè no se sap o no s'acaba d'esclarir ara mateix com han caigut les dues torres bessones. Algunes fonts apunten que s'hauria vist un altre avió que hauria espetegat, que s'hauria estavellat a sobre d'una de les dues torres. Per tant, tenim quatre atemptats o quatre explosions. La primera torre s'ha incendiat a uns minuts per les 3 en punt de la tarda quan s'ha estavellat un avió, un Boeing 767 que cobria un trajecte entre Boston i segurament Nova York. La segona torre, al cap de 18 minuts, ha patit un altre atemptat, concretament una avioneta, en aquest cas més petita, s'hi ha estavellat. Al Pentàgon també hauria caigut un tercer avió i ara mateix ha explotat a Nova York, als Estats Units, un cotxe bomba que estava estacionat a la porta del Departament d'Estat. Acaben d'explicar que un altre avió segrestat, en aquests moments estaria volant en direcció a Washington. S'hauria segrestat a l'estat de Pittsburgh i la informació, òbviament, ha posat en estat d'alerta tots els serveis policials de la zona de Washington. És més, en aquests moments els Estats Units estan desallotjant tots els edificis importants d'aquell país després de tots els accidents que hi ha hagut aquesta tarda, tots els atemptats provocats amb avions bomba, avions que s'han establert directament sobre diversos edificis. Afegim també que el Pentàgon hauria acabat de caure en aquests moments. No hem pogut veure les imatges, de fet aquestes no estarien enregistrades ara mateix o no estarien en disposició d'oferir-les les cadenes de televisió, però el Pentàgon, una part de l'edifici del Pentàgon, s'havia desplomat directament, com han caigut també les dues torres bessones fa escassament mitja hora.
18: Bon dia, són les 7 del matí.
19: Bon dia, són les 8.
20: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
21: No toquis el dial, que et toco els dits.
22: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
23: Swing Flash.
24: La maroteca de la ràdio.
25: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
26: Nada más, buenas noches, adiós a las 0:37 minutos.
27: Salutacions d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
28: El meu nom, Sílvia Tarragona.
29: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
30: Catalunya Ràdio, passadència diagonal 614, Barcelona 0801. 21.
31: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
0: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
1: Fica Koeman!
2: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
0: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
3: Con vosotros, Alberto Malla.
6: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
7: ¡Misora! ¡Misora! ¡Que se siente!
0: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
8: El matí i la mare que el va parir.
10: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
0: Molt bon dia, confuses i confuses, benvinguts.
11: Senyor Marcelí, avui sí. Els de Llet Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica, sí. Perquè avui torna a la seva secció.
18: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
19: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
23: I aquest és el Mickey Modo Club, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
32: El Víctor Ullé és com el Ruiz Mateos, també li agrada vestir-se de Superman.
33: Sí senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
34: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
35: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
36: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
37: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
38: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
39: Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del Govern de la Generalitat, del senyor Pere Aragonès.
40: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i és clar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
41: Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
42: La Maroteca de la Ràdio.

0: Esportiva Inclusiva, que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Avui a la secció de literatura del Faves Comptades posem sobre la taula un tema que sovint genera debat entre lectors i lectores, el preu dels llibres. Per què comprar un llibre pot semblar car? Què hi ha darrere del seu preu final? I com reparteixen aquest cost dins del sector editorial? Doncs per ajudar-nos a entendre aquesta qüestió ens acompanya el Pablo Jiménez, que és llibreter del Celler de Llibres. Pablo, benvingut.
3: Gràcies, Carme.
2: És una pregunta que evidentment ens fem, però hi ha gent que diu que els llibres són cars? Tu què en penses?
3: Jo diria que no.
2: No són cars.
3: Jo diria que no són cars. Podrien ser més barats? Difícil, però es podria. Suposo que es podria. Però, clar, depèn de moltes circumstàncies.
2: O sigui, que ens dius que està tot molt ajustadet. Mm-hmm. Molt ajustat.
3: Sí.
2: A l'estat espanyol hi ha la llei del preu fix.
3: Correcte.
2: Val? En el vostre sector. Ens expliques una mica què vol dir, com funciona això?
3: Doncs mira, la llei del llibre el que estableix és que el preu del llibre no el posa, com passa a la majoria de comerços, que qui posa el preu és el venedor final, diguem-ne, qui ven al públic, al per menor, per entendre'ns, sí? Qui ven al detall.
2: Sí.
3: Aquí el preu del llibre el posa el productor del llibre, que és l'editorial. L'editorial fixa un preu i amb aquest preu un tant per cent pues, va a la distribució, un tant per cent va al llibreter, un tant per cent o llibretera, un tant per cent va a l'autor o l'autora, un tant per cent se'l queda a l'editorial per fer guanys. Bueno.
2: Però com estan repartits aquests percentatges?
3: Bueno, diguem-ne que hi ha alguns que tenen un percentatge com, que sembla com molt igualat i hi ha d'altres que el tenen que no tan igualat. Mira, per fer-nos una idea, comencem la cadena, comencem
2: sí,
3: per l'autor.
2: Sí, exacte, anem, fem-ho visual.
3: Comencem per l'autor o l'autora, vale? L'autor o l'autora, després de molt patejar-se llibreries, de publicar pel seu compte, d'intentar aconseguir una agenda, el que sigui, aconsegueix que una editorial li publiqui el seu llibre.
2: Val.
3: I l'editorial li diu, perfecte, de cada exemplar t'emportaràs entre el 5 i el 10% del preu de venda.
2: Que això seria...
3: Pues imagina't, amb un
2: valorant...
3: llibre, si valgués un llibre 20 euros, vale?
2: Sí.
3: Amb 20 euros s'emporta, si té molta sort i té un molt bon contracte, s'emporta 2 euros de cada llibre que es vengui. O sigui, n'ha de vendre molts, eh?
2: Sí.
3: Vull dir, per això sempre s'ha dit que allò de menjar, d'escriure en aquest país...
2: Pocs.
3: Bueno, en aquest país, jo m'imagino que en gairebé tots.
2: Sí, sí.
3: Però has de vendre moltíssims llibres. Vull dir, pensa que per 3.

0: veure un mes de salari mínim interprofessional has de vendre uns 600 llibres. En un mes.
1: Sí.
0: Cada mes.
1: I això no és regular, vull dir, no cada mes vendràs no.
0: Fet,
1: 600 llibres.
0: De fet, moltes editorials ja fan un càlcul de, bueno, d'aquest en vendrem 1.500, doncs ja et pago un avançament per aquests 1.500 exemplars
1: i hasta luego.
0: I si d'aquí dos anys s'han venut més, doncs et pago la diferència i renovem el contracte o no. Vull dir, l'autor ho té complicat. Si és un autor una mica conegut, si té un canal de YouTube o de TikTok o el que sigui que funciona, si, bueno, pues, normalment li donaran un 10%. Si és algú que no coneix ningú però que l'editorial diu, bueno, pues, escolta, aquest noi o aquesta noia sembla que pot funcionar, pues, donaran un 5, un 6, un 8. Hi ha editorials que et donen un 3 o un 4. Depèn, depèn.
1: Però sí, l'autor, en el millor dels casos, un 10?
0: Un 10%.
1: Val. L'autor, que no es fa ric.
0: Un Pérez Reverte, un Gómez Jurado, un d'aquests, un 10%.
1: Val. Continuem la cadena.
0: Continuem la cadena. Llavors hi ha l'editorial. Pensem que l'editorial paga l'autor, ha de pagar l'autor, aquell 10%, però bueno, ja és un muntant percent, però ha de pagar, suposant que és una obra amb l'idioma amb la que publiquen, eh?
1: Que no cal traduir.
0: Que no cal traducció. Però s'ha de pagar un corrector, s'ha de pagar un maquetador, s'ha de pagar l'impremta, s'han de pagar els drets de les imatges que facis servir per la portada, per la contraportada, has de pagar la publicitat, perquè si no hi ha publicitat al llibre, malament rei. Pues, per i a més, teòricament, han de guanyar diners. Sí?
1: Pues ja no queda gaire en el pastís, eh?
0: Pues s'emporta, aproximadament, l'editorial s'emportarà entre un 30 i un 35% del preu final del llibre, del PVP. Per què? Perquè aquest llibre no arriba sol a les llibreries. No hi ha... Cada editorial no envia els llibres a les llibreries.
1: No, no, hi ha algú que distribueix.
0: Es treballa amb distribuïdores. Sí, hi ha grups editorials molt grans, com pot ser el cas de Planeta o el cas de Penguin Random House, que sí que tenen la seva pròpia distribuïdora. Però el 95% de les editorials, sobretot les editorials mitjanes i petites, s'agrupen amb diferents distribuïdores. Vale? N'hi ha unes quantes de distribuïdores. Aquesta distribuïdora es queda un altre 30-35%. Vale? Clar, aquesta distribuïdora, evidentment, també ha de pagar el seu personal, ha de pagar el transport dels llibres des del magatzem fins a les diferents llibreries, ha de pagar el seu comercial, que serà... No et ve el comercial de l'editorial, et ve el comercial de la distribuïdora, a dir-te, mira, d'aquestes 150 editorials que jo represento, mira quines novetats més xules, vull dir... Vale? I, finalment, la llibreria es quedarà entre... segons el que tingui pactat, entre un 20 i un 30%. Llavors, pues, clar, quan després et demanen un descompte i dius, bueno, és que et puc fer màxim el 5%. Aquesta és també part de la llei del llibre. La llei del llibre diu, l'editor fixa el preu, però el punt de venda, com a màxim, pot fer un 5% de descompte. Excepte el dia de Sant Jordi, que pot fer fins a un 10%.
1: Clar, i a tot això, doncs, caldria anar sumant quan...
0: Quan ja has arribat a tot aquest 100%,
1: sí.
0: Ara posa-li un 4% d'IVA.
1: Val,
0: que repercuteix en el preu de venda.
1: Sí, sí. Però, clar, resulta que tot puja, no? No només al súper.
0: Correcte.
1: També a les llibreries, al transport, al paper... Mira la benzina, per exemple.
0: El transport puja... Significa això que aquest cost més elevat s'ha de repercutir en tota aquesta cadena. Fa uns anys va haver una crisi, sobretot poc després de la pandèmia, va haver una crisi del paper brutal perquè el paper s'estava fent servir per fer mascaretes. Llavors va haver una crisi salvatge a nivell de producció de paper i cartró, amb la qual cosa pues, no hi havia paper. Com no hi havia paper, el paper pujava de preu. Si puja de preu, els costos es repercuteixen sobre l'editor. L'editor diu, escolta, jo no puc perdre més. Li carrega a la resta de la cadena. Clar, és una cadena molt delicada. Per això et dic que quan algú em diu que un llibre per 20, 22, 24 euros li sembla car, home, hi ha moltes famílies menjant d'aquest llibre. moltes.
1: Ja. I heu notat en l'últim any algun un increment fort en els preus o no?
0: No, els increments són molt progressius. Els editors, amb això, com són ells qui fixen els preus, la gent que treballa editorial i que treballa al Departament de Comptabilitat i d'Economia de l'Editorial i de Màrqueting, tenen molt clar que fer una pujada salvatge de preus el que fa és desincentivar el lector, sobretot perquè té alternatives, com pot ser el llibre electrònic. Clar, què passa amb el llibre electrònic?
1: Això t'ho volia preguntar, perquè, clar, aquí la cadena canvia, no? Estem parlant de llibres de paper el que és digital...
0: El llibre digital té dos agents. L'editorial i la plataforma que el ven. Quina és la plataforma número 1 en vendes de llibre electrònic?
1: Home...
0: Amazon.
1: Sí, senyor.
0: O d'audiollibres, que cada vegada estan més a l'ordre del dia, perquè la gent, doncs, vaig amb el metro, vaig conduir, no sé què, no m'és còmode estar llegint, o no puc llegir, si vaig conduint, doncs em poso un audiollibre. Amb el cas, clar, l'audiollibre té una sèrie de costos addicionals perquè has de pagar un actor de veu, pots fer-ho amb intel·ligència artificial, però la veu encara, dic encara, vull dir, dona-li 6 mesos. Però encara no és tan càlida o tan propera com la veu d'un actor de doblatge o d'una actriu de doblatge. Llavors, el problema que trobes aquí és el 50% aproximadament s'ho queda l'editorial,
1: sí?
0: I el 50% se'l queda la plataforma. Però, amigo, què passa aquí? Mira't preus d'audiollibres o preus de llibre electrònic. Són pràcticament idèntics al llibre en paper.
1: Sí?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Poden tenir una diferència d'un 25%. Aquí. Parlo de l'estat espanyol. En altres països te'ls trobes entre el 50 i el 60% més barats. O sigui, surt a compte comprar llibre digital.
1: Clar, perquè aquí en aquesta cadena intervé menys agents.
0: Correcte. O llavors, el que es poden permetre és baixar preus. Per què? Perquè l'autor se segueix portant. Ja sigui amb llibre electrònic o amb llibre físic o amb audiollibre, l'autor s'emporta entre un 5 i un 10%. La majoria d'autors. Hi ha hagut autors que han sigut prou hàbils, prou llestos, com per dir, no, jo cedeixo els drets de l'edició en paper. Però els drets de l'edició amb audiollibre o l'edició amb llibre electrònic, això s'ha de negociar amb mi directament.
1: Escolta, jo no sé si des del punt de vista de les llibreries és un negoci sostenible. I ja em refereixo a les petites llibreries com la teva, com les que podem trobar aquí. Mira, a la ciutat.
0: Jo parlo per llibreries perquè és el que conec de més a prop, però el petit comerç no és sostenible. Està abocat a la desaparició progressiva i que tot quedi reduït. Pues aquí tingui, per exemple, el local en propietat, bé, clar, pensa d'aquest... Posem el millor cas, tens un 30% per llibre venut. Has de pagar llum, aigua, lloguer, la gent que treballa per tu, tu has de treure ni que sigui un petit sou, vull dir, perquè, clar, la hipoteca al banc no et diu pobret, ets llibreter, no et cobraré la hipoteca. No, te la cobren igual. Llavors, tot això, evidentment, fa que treure un salari mínim, SMI, parlo,
1: sí,
0: d'una petita llibreria, tenint en compte que has de pagar autònoms, que pagues l'impost de societats, que pagues tot això, i pagues, pues, cada vegada surt menys a compte. I per això el que anem veient és que, excepte gent amb un capital inicial molt potent que li permeti tenir un fons molt gran i de més, pues, a poc a poc va desapareguent. I el cas més obvi seria el de Gran Bretanya. I aquí encara ens està salvant la llei del llibre, perquè al marcar que només pots fer el 5% de descompte, clar, la gran superfície no pot agafar i dir, doncs jo els poso el 20% de descompte i rebento a tots els petits que hi ha al meu voltant. Això no ho poden fer, perquè el mateix descompte que et pot fer Amazon el pot fer qualsevol petita llibreria.
1: De totes maneres, aquesta competència amb les grans plataformes és insalvable, no? Vull dir,
0: sí,
1: que...
0: Sí. Especialment el model Amazon, amb que tu pagues 40 o 60 euros a l'any, no sé com, jo recordo que era fa uns anys, que era 40, no sé quan estarà ara, si 50 o 60, l'Amazon Prime. Clar, et diuen, et posen el llibre el dia següent, i de vegades fins i tot el mateix dia, si ho demanes a primera hora del matí, a la porta de casa. Clar, a mi quan ens ve un client a la llibreria i ens diu, escolta, necessito aquest llibre un parell o tres de dies, que és lo normal. Bé, clar, tu demanes al distribuïdor, entre que el demanes, el distribuïdor t'agafa la comanda i te l'envia, Si tens molta sort, 48 hores, però normal són 72.
1: Jo crec que ens quedarem amb el principi de la conversa quan t'hem preguntat si els llibres són cars i...
0: No ho són.
1: Molt bé, Pablo, ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
0: A reveure.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui coneixerem la història de Jou Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Jou el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Jou, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jou el Rubio per què?
1: Jou el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor. L'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo l'aportava el tabac. Doncs, i quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces, tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces, va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava aquel carrer Joan... com es diu aquest carrer? Està carrer de la Creu, darrere. Sí, tenia un bar allà. Entonces, clar, va fer com seu honor. La va ficar perquè, sobretot perquè gent no tingués aquesta sensació, el Rubio, el negre, blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo, i ja crec que és per això. Entonces, la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per a fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent pregunta, tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, ja... Tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil·la en aquest sentit, que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va sigut una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sabem que ja, precisament, abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo, de petita, sempre veia la tele, no? La blanca i negra. Jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot les presentadors, presentadores que feien. Doncs sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció, per què visquin així, per què són així, i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment del clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment a Ghana només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre, sí. Jo sí. Feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això, jo cultivava la cacau.
0: Sí. Doncs, sí,
1: clar, jo de petita, quan teníem 2-3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no? En aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahir va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, quina possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí al desert, tot això és normal, principalment. Anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, a Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va sigut al principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de Ghana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
0: O sigui, eres una persona inquieta.
1: Sí, no, això sí.
0: Però tenies 17 anys.
1: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
0: I de la teva família va ser l'únic que va pensar a emprendre aquesta aventura o no?
1: Les meves germans grans ja havien viatjat, però no a Europa. Algunes havien viatjat per a Costa d'Ivori, a Nigèria, en seu moment que era un país que la gent podia viatjar, i algunes havien intentat fer la mateix viatge fins a Líbia, però van tornar. Doncs aquest sentit, que veus que era molt, observava tot, eh? Jo sempre estava com sentia, quan parlava la gent gran, sempre estava molt atent, i en aquest sentit jo no podia fer aquest viatge, perquè les meves germans no volien estudiar, algunes havien estudiat, però la resta no volien fer, volien treballar, guanyar diners, entonces van deixar l'estudi, i sobretot la meva mare, que era com la pilar, no?, de la família, ja que els teus germans grans no han fet, i tu eres bon estudiant, perquè jo tenia beca del govern de Ghana per estudiar, doncs la meva mare és com faré tota la que calgui perquè tinguem algú de les germans que sigui algú, no sé, el que sigui, professor, presentador, el que volia fer. Entonces, això sí que la tenia bon marcat. Entonces, jo no contava, perquè a més, si era més petit de la família, no, això fa les germans grans, tu ni de conya.
0: Mm-hmm. Però tu vas marxar sol?
1: Jo vaig marxar acompanyat amb gent de la família. En principi, vaig marxar amb un germà que el llibre l'explica, però va tallar perquè feia com massa volum, però ell va tornar. Entonces jo vaig quedar amb un com primo de la família, no? Gent gran de la família lluna, però sí que vaig anar amb aquest tipus de persona per anar a Líbia. Va fer tot aquell recorregut des de Ghana fins a Líbia.
0: En el teu llibre, expliques el viatge, que va ser un viatge dur. Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut, vas estar fins a 7 països diferents.
1: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur, sincerament. Sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador, no, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, te robaran, o sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Doncs, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me crec que dormia i tenia, no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquestes sensacions.
0: Però tu tenies por?
1: En algun moment sí. Quan va començar, perquè veus que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
0: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
1: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havíem vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, l'Omchungse és aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants, que porten així tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la traieran tots. O sea, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, lo donàvem, i si estan contents amb això, nos deixaven marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, en aquell moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateix traficant ja tenien com punt de... com un punt de, com es diu, de, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
0: Com si fos un campament.
1: Un campament. Sí, sí, sí. Entonces, i tenen tot controlat, eh? On que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
0: I alguna història positiva?
1: Alguna història positiva? Uf. Al transcurrir, jo pot dir que a millor la gent que trobàvem, que gent que de tipus Niger, a millor són gent més pobla, però és igual, te donaraven, si faltava d'aigua, alguna cosa així, sí que em sorprenia molt, no? La gent a peu de carrer, no? Gent que veu que no tenen res, però si te poden donar alguna cosa de menjar, o gent que trobaven a Gèlia, no? Pagesos o així, sí que si tenen algun pa o el que sí, veia a millor estem estaussos i tal, sí que te donaven aigua, entonces aquest part de la humanitat sí que veiem per entre nosaltres, era supervivència puro i duro. Sí.
0: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sí. sé quants dies o setmanes o mesos.
1: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estava Muammar Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sea, que teníem com podíem treballar com paletes así, de construcció, no? De ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sigui, que vaig arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant 1 any treballant al Trípoli. Sí, sí, o sigui, que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, sí, però tot el recorregut jo crec que va durar uns 3 anys.
0: Uns 3 anys.
1: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
0: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
1: 2000, sí.
0: L'any 2000.
1: Sí.
0: I com hi arribes i on?
1: Vaig arribar... Jo vaig agafar... Com es diu? Pastera? Pastera? Sí. O Cayuco, sí. Vaig arribar...
0: Ho entenem de totes les maneres, eh?
1: Val. Val. Sí, sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar Salvament Marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no? Però van ficar 48 en la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segur, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, t'agafen, t'expliquen 4 cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nadar, perquè jo me acuerdo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
0: Avui estàs més fort.
1: Sí, era el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nadar. Em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, eh? Perquè van sortir de Tànger i el mateix noi va agafar un Zodiac al motor. Quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït a un Zodiac. Entonces, el Zodiac va girar i van caure. No van morir tots, perquè estaven... Sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces, nosaltres, amb això, ja teníem por igualment. O sea que...
0: I què et van cobrar per aquell viatge per creuar l'estret?
1: Sí, sí, sí, sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars. En aquell país, l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquest cas, perquè fa 25...
0: I on 26 et va deixar la Zodiac?
1: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, te pujan una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop. I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de a Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós i van rascant el Zodiac i portava com uns plastiquets i va començar a entrar aigua. I el noi va intentar arrencar el motor i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anàvem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
0: Un ferri.
1: Aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar a salvament marítim, i de cop van veure un això. Entonces, en aquel momento, cuando van aproximando, van de amigo. Yo me acuerdo la primera palabra que va a sentir en español. Amigo, tranquilo, Spain. Y hablaban una mica de inglés. Y en aquel momento la sensación es como, ostras, porque nuestro por era que no rescatense el salvamento marroquí. Perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta unes cases de tortura, de tot la que tu pots imaginar. I en aquest sentit, i el moment de rescata d'un sòria o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap si t'acorda que aquí a Palma o Gran Canària van arribar a port, però al moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort, i van anar a treure a poc a poc.
0: I quan arribes a Catalunya?
1: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registra, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava $100 o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i d'exercits a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí. I va arribar allà, i d'allà me'n van donar una sindicació, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta, a Plaça Catalunya.
0: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
1: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no pot ser, perquè hi vaig veure moltes negres, africans i amb bolses i tal, i digo, ¿cómo vivius aquí? Perquè jo tenia una imaginació, no?, que arriba, jo que sé, un albergue o un no sé què, i veu que no.
0: A la plaça.
1: A la Plaça Catalunya. Veien allí com una campada que fallàvem amb seu bolsa, dormíem en els bancs que hi havia en Plaça Catalunya, i la tarda van agafar uns cartrons i van dormir, i quan plujava anaven al metro per a ficar-nos a dormir allà. Sí.
0: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè has de començar a treballar, no?
1: Vaig, en aquell moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a Plaça Catalunya, te donaven menjar, m'agrada que una senyora em va portar a Cot Anglès, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar, aquest era impressionant. Aquest vecindat, gent a pie de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vecindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a Plaça Catalunya, va venir TV3, tot això. Aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va tenir aquest... Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar a l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la primera feina, i em va fer un precontracte perquè podia tenir la... permiso de treball i de residència durant un any.
0: Vas treballar a Televisió Espanyola,
1: sí.
0: A la cuina.
1: A la cuina, sí. Va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que va aprendre molt.
0: I quines feines més has fet?
1: Des d'allà va començar a treballar al Centre d'Alt Rendiment aquí a Sant Cugat.
0: Sí.
1: També va treballar durant 2 anys allà i volia anar canviant, no? Perquè havia avançat i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I va començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i va treballar una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així i mentrestant feia com tipo em van contratar per fer anuncis, publicitats i va treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això va treballar aquí a Carpatxic Sant Cugat on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi que era com l'encarregat. Entonces un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Entonces em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Oscar i Norma, aquí a l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no? Portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en l'estanc treballant.
0: I és curiós perquè fas més vida a Sant Cugat,
1: sí,
0: on no hi vius,
1: sí,
0: que a Rubí, que
1: sí,
0: és on
1: total.
0: Tens casa
1: sí,
0: teva.
1: Sí, sí, sí.
0: No? I tens una família, la
1: sí,
0: teva dona,
1: Laura,
0: la teva filla...
1: Ivet.
0: Com han estat d'importants elles?
1: Per mi, tots. O sigui, que jo crec que han sigut la pilar per mi, perquè com calcula que la més pare no visqui, no? I jo quan vaig conèixer la Laura, l'any 2014, jo crec que va ser un punt d'inflexió de... És com l'estabilitat, la tranquil·litat, i quan va nascut Ivet ja és com una persona més formada, més estable, més en aquest sentit. Sí que són pilar a dia d'avui, són la meva llum, tot.
0: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
1: La veritat que en aquest sentit, jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstàncies, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat. Perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim a un lloc, perquè jo sóc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una aliança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viscir un moment, un entorn bastant més per tots. Jo abro la pròpia experiència perquè això m'ha ajudat molt a adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaré a aquella gent que venim de fora que no imposem ni exigim perquè si algú obre su porta, com mínim tenim que respectar i adaptar i sense renunciar a nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
0: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
1: sí,
0: no? I instituts.
1: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè sí, vull que arribi això perquè la gent vesquin que la gent que... Per mi, entre tot, podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, tenen la seva llengua pròpia, la seva cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a millor venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no ve el suport, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, perquè si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
0: El Llau ens ha explicat doncs, tot el seu periple, tot aquest recorregut al llarg de la seva vida. Ha fet moltes coses, però
1: sí,
0: també ha fet algunes que són anècdotes, que
1: sí,
0: m'imagino jo que les expliques allò amb gust, com
1: sí,
0: per exemple participar a la pel·lícula Loli Tormenta,
1: sí,
0: de l'Agustí Villaronga,
1: mm-hmm,
0: del 2023.
1: Sí.
0: Sí, i tu sí, actor sí. No ets.
1: No, me'n van agafar, perquè això que t'he dit abans que era... feia càsting, vaig veure Agustí Villalonga, em va fer una prova i em va dir, vinga, per això, per la pel·lícula. Doncs jo vaig fer com una, un pare, un campament, era jefe d'un campament de nois, així que eren nom de carrer, i la veritat que va sigut una experiència brutal, la vaig passar molt, molt bé.
0: Sí, ja sí. Ho veig, no perds aquest esperit optimista, no?, i el bon humor.
1: Sí, sempre.
0: Iau, mirant enrere, què li diries al jove Iau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
1: Ara vull recomanaria que quedés a gana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que millor Europa és un paradís, un que trobes tot, perquè si no tens aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a gana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. I en aquest sentit, sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de gana, la diré que se quedés en gana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en gana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
0: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara mateix?
1: Ara mateix, per l'experiència que he tingut, vull donar tipo charla a la que estem fent ara, a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
0: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

0: Paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: En Xaneta, infant que corona un castell.
2: Avui ens posem la faixa a plaça per parlar de tot el vocabulari que hi ha al voltant de la tradició catalana més internacional, els castells.
3: És el colors del món casteller, el gran colors del món casteller, el 4 de 10 amb folre i manilles.
2: Que cadascú agafi la camisa del color que vulgui, però la cap de colla només és una, la Cristina Bofill, del Termcat. Cristina, hem començat la casa pel teulat amb l'enxaneta.
3: La canalla més petitona comença a pujar. Dosos de cotxador i enxaneta.
2: Aquesta paraula d'on surt?
4: És una paraula molt estranya, d'etimologia desconeguda o que costa molt d'estirar el fil. Diuen els diccionaris etimològics, per exemple, el Coromines, que és una paraula que ve del llemosí, que és aquest dialecte de l'occità parlat a la zona del llemosí, i que en aquesta llengua vol dir fletxeta, fletxa petita. Llavors, a partir d'aquí es diu que aquest infant, que és el que puja dalt de tot, és com la punta de la fletxa del castell, de la part de dalt de tot, que apunta ja cap al cel. I se suposa que l'etimologia ve d'aquí.
2: Però allà no hi ha castells, oi?
4: No, en absolut. És a dir, la tradició castellera és de Catalunya, i para de comptar. I a més és una paraula que no s'utilitza en cap altre sentit.
2: Doncs ho arxivarem com a misteri. Ampliem el focus i parlem de l'entorn de l'enxaneta, del pom de dalt.
4: El pom de dalt, exactament tal com es defineix, és la part del castell integrada pel pis de dosos, el pis de l'aixecador i el pis de l'enxaneta. És a dir, d'alguna manera és la cúpula del castell. Llavors, això del pom de dalt és molt bonic, perquè com passa amb molta terminologia d'aquest àmbit, s'agafen termes, mots, expressions de la llengua general que passen a tenir un sentit més específic en el món del castell. No? I un pom, doncs és això, és una peça arrodonida que es posa a l'acabament d'alguna cosa. En aquest cas és claríssim que el pom de dalt és la part de dalt de tota l'estructura lineal del castell. No? Un pom també és un conjunt de roses, de flors, no? Un pom de flors, i d'alguna manera doncs, també és molt visual la idea d'un pom en aquestes persones de dalt de tot de la cúpula que formen com un pom de flors o del que es vulgui.
2: I en aquest pom també hi trobem la cassola o cassoleta.
4: La forma cassola o cassoleta és una forma viva que serveix per designar també l'aixecador o l'acotxador. És a dir, la mateixa figura té aquestes quatre formes, no? Aixecador, aixecadora, acotxadora, cassola i cassoleta. És l'infant del penúltim pis del castell que se situa de quatre grapes damunt dels dosos i que permet que finalment l'enxaneta pugui pujar sobre d'ell i coronar el castell. Aixecador, doncs, perquè s'aixeca, acotxador, perquè acotxar en català té un sentit d'ajupir, abaixar-se, i el que fa l'acotxador és posar-se així, a quatre grapes. I cassola i cassoleta és molt gràfic, és molt visual, perquè realment l'esquena, la persona que fa de cassola o cassoleta, fa com un recipient, com un estri concau, diguéssim, i fa la imatge d'una cassola o d'una cassoleta, sobre de la qual s'hi posa l'enxaneta.
2: Cristina, com aquesta cassola, hi ha moltes paraules o expressions castelleres que diem al nostre dia a dia. Han anat dels castells a la nostra quotidianitat o ha estat a la inversa?
4: Són paraules de la llengua general i que quan han passat a utilitzar-se en el món de la terminologia castellera doncs s'han especialitzat, diem nosaltres, han passat a tenir un sentit molt específic. Verbs o expressions com, per exemple, assentar-se, que a vegades diem, no, això no és correcte, és un barbarisme que dèiem abans, que ara ja no ens agrada dir-ho, és un castellanisme, perquè d'acord, és un castellanisme, assentar si tu el fas servir amb el sentit de seure o asseure's, ja sabem que no és correcte, però assentar és un verb perfectament català que vol dir posar sobre la seva base en una posició estable. És exactament això el sentit que té en el món del castell. Quan diem que un castell s'assenta és que acaba de brandar perquè ja s'han col·locat els pisos superiors i s'estabilitza. Deixa de tenir el moviment que tenia. I és aquest el sentit en què es fa servir aquest assentar. Un castell s'assenta. No vol dir que s'asseu en una cadira, sinó que s'estabilitza.
2: Doncs anem per brandar.
4: És una paraula també de la llengua general i que fem servir. Podem brandar, per exemple, una arma quan la fem anar amb la mà d'un cantó a l'altre. Què més brandem? Brandem el cap, també, quan el fem anar d'una banda a l'altra, per dir que no de manera molt enfàtica o com a símbol d'alguna expressió, d'alguna emoció. Doncs un castell, també, en el món dels castells, el brandar és quan el castell fa els moviments d'oscil·lació d'una banda a l'altra, eh? I allò de ai, ai, ai, ai, ai, que cauen, ai, ai, ai, que fan llenya, eh? Ai, ai, ai, que... Doncs seria el contrari de l'assentar. És a dir, quan s'assenta un castell ja no hi ha brandar, no?
2: I si no s'assenta, fa llenya.
4: Això és una frase feta que tots coneixem. Fer llenya de l'arbre caigut, no? És una metàfora molt bonica. Es considera el castell com un arbre. Doncs com fa llenya és que cau. No el poden carregar i descarregar, sinó que cau. És a dir, t'imagines molt gràficament també els trossos de llenya, de fusta, no?, esmicolats per terra, quan el castell malauradament cau.
2: Més coses que fan els castellers. Mans a la pinya.
4: Fer de mans a la pinya, això és molt gràfic, perquè tots tenim la imatge, no?, d'unes mans recolzades contra... uns culs, moltes vegades, contra unes cuixes, contra una esquena. I fer de mans vol dir això, simplement estar a la part de la base del castell, fent pinya en diferents posicions i fent força a la persona que tens al davant amb les mans, doncs perquè allò s'aguanti. Hi ha diferents tipus de mans, eh? Hi ha les primeres mans, les segones mans, les terceres mans, segons la posició molt ordenada que hi ha en una pinya. Perquè a vegades quan veiem una pinya ens pensem que tothom es posa allà, vinga, apa, posa't aquí a fer pinya, oi? I no, està super pensat, super organitzat, amb fileres, i cadascú sap perfectament la seva posició. Una altra cosa és quan diuen, vinga, animem-nos a fer pinya, i llavors demanen suport de la gent que hi ha a la plaça, però és més simbòlic que una altra cosa, perquè la pinya real està molt estructurada.
2: Cristina, i aquest ordre es manté si anem pujant?
4: A cada pis de l'estructura del castell hi ha les persones componen, i aquestes persones tenen un nom. Aquest nom, tradicionalment, sempre s'havia fet servir masculí, perquè bàsicament un tant per cent molt elevat de les persones que feien castells eren homes. Això, evidentment, ha canviat, i hi va haver un moment en què es va veure la necessitat de feminitzar tots aquests noms dels les persones que formen part del castell. Amb retard, jo crec, eh? Perquè això es va fer l'any 2018-2019, recordo, i... ja tocava, diguéssim, ja tocava, eh? I llavors es va posar el nom femení de totes aquestes persones que formen part del castell. En alguns casos és molt fàcil, perquè si tenim un segon, doncs tenim una segona, tenim un terç, una terça, tenim un quart, una quarta, un quint, una quinta...
3: Els quints que busquen la seva posició al castell.
2: Un quint o una quinta, això... és correcte?
4: Sí. A més, és l'adjectiu directe del llatí, de quintus. Sí, catalaníssim, sí. Seria la forma culta, diguem així, eh? Procedent del llatí. Sí que tenim cinc i cinquè, però un quint és la forma etimològica directa del llatí que es fa servir aquí, en el món dels castells. Es fa servir en l'àmbit de la música, per exemple. Parlem d'intervals de quinta, no? Al costat dels intervals de cinquena. És correctíssim, sí.
2: Tornem a això d'adaptar el gènere dels castells. Has dit una segona, però... i un dos?
4: Un dos? Alerta aquí, ja no podem dir una dosa, oi? Si no, diem una dos. En aquest cas, dos és una forma invariable. Llavors el que fem és flexionar en femení tant l'article o els possibles adjectius. Jo sóc una dos, no sóc una dosa. En aquests casos, doncs, és fàcil, perquè en la majoria de casos, doncs, si afegeix una A, ja tenim el femení, però hi ha d'altres casos en què això no és possible. Per exemple, crossa, no? Un crossa, tindrem una crossa. Alerta, doncs, amb la manera de fer aquests femenins. Primeres mans, segones mans, terceres mans, com ho hem de fer? Doncs no tenim altre remei que dir un primeres mans, una primeres mans. Però en tot cas, sempre visibilitzar i explicitar, ja sigui amb una marca de flexió al final o amb un adjectiu o amb un article al davant, que allò és que la persona que ho fa és...
2: una cap de colla.
4: Una cap de colla, perfectament. No n'hi ha gaires. Les estadístiques parlen entre un 18 i un 20%, i ho podries dir, ah, mira, no està malament. Bé, entre un 18 i un 20%, però diuen que amb tipus de colles no considerades professionals, és a dir, que les que competeixen seriosament, per dir-ho així, el predomini dels homes és total, vaja. S'ha d'empènyer, s'ha de fer pinya.
2: tot plegat ja ho trobem recollit al diccionari casteller del Termcat, que ja té una edat, oi?
4: Aquest diccionari té força anys. Es va fer en col·laboració inicialment amb la colla Jove Xiquets de Tarragona l'any 2001, fixa't, ja fa molt de temps, i és un projecte doncs, que s'ha anat actualitzant, sobretot amb dues grans tongades, que és incloure els noms femenins de les castelleres, fonamental, i després, ara més recentment, hem fet una cosa molt important, que és recollir equivalents en espanyol i en anglès. Per a aquestes formes catalanes, amb la voluntat de contribuir a la internacionalització i a la difusió del fenomen casteller. I al costat d'aquestes propostes en espanyol i en anglès, també molt important s'han traduït les definicions. Qualsevol persona pot llegir la definició dels termes i entendre doncs, els conceptes.
2: Doncs acabem com hem començat, Cristina, amb l'enxaneta. Com se n'ha de dir en anglès?
4: Enxaneta crowner, de crown, de corona. És a dir, és el coronador. La traducció literal de l'anglès, el català, fem-ho a la inversa, seria coronador, és a dir, és el que corona. Coronar és un verb també molt bonic, eh? Coronar el castell vol dir arribar a dalt de tot, posar-hi la corona, és a dir, quan l'enxaneta arriba a dalt i fa l'aleta.
3: Puja l'enxaneta, buscarà la motxilla d'entrada, no m'ho crec, és extraordinari. Quina barbaritat. Motxilla d'entrada, el moment clau, la història dels castells.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
6: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
5: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició del Sant Colímpic.

0: Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem a matèria. Benvinguts. Començarem el repàs des del Prat a propòsit d'un tema d'actualitat com la regularització d'immigrants. Aquesta setmana hem parlat de migracions, drets i treball, que precisament és la xerrada que dona el tret de sortida al maig cooperatiu en aquesta ciutat. Víctor Asensio va conversar sobre el tema amb Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de l'Ajuntament del Prat, i Olivia Ortega, directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Continuarem el repàs per Sant Cugat, on vam tocar un tema gens habitual als mitjans de comunicació, el protocol. Ens vam interessar per aquesta professió que ens van venir a explicar Josep Solà, president de l'Associació Catalana de Protocol, i Mireia Fons, cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat. I acabarem a Terrassa, on un dia més en vam revisar el patrimoni de la ciutat, aquesta vegada l'obelisc, dedicat a Jaume Jové, i Valentí Alagorda, de la mà de Santi Rius, creador del blog Records de Terrassa. Per cert, molt crític amb el tracte que ha rebut aquest monument a la ciutat. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: Aquest vespre arrenca al Prat el maig cooperatiu, tot un mes d'activitat al Baix Llobregat que tenen com a punt central l'economia social i cooperativa. El tret de sortida serà el Prat de Llobregat. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on hi tenim en Víctor Asensio. Bona tarda.
1: Bona tarda. A partir de 6:15 arrencarà tot un mes d'activitats al Prat i a diversos municipis del Baix Llobregat per parlar sobre l'economia social i cooperativa. Ho farà amb la xerrada Migracions, Dret i Treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa. Amb la participació de Som Llar, el Centre de Promoció Social Francesc Palau, i també de l'Ajuntament del Prat. Per saber-ne més, saludem en Jesús Gómez, tècnic del Servei d'Acollida de Persones Migrades de l'Ajuntament del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I a l'Olivia Ortega, que és directora del Centre de Promoció Social Francesc Palau. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Per què és important posar el focus en la relació entre migracions, dret i treball avui en dia, Jesús?
2: Bé, bàsicament les migracions, o el principal motiu, motor de les migracions és laboral. És a dir, les persones migrades, la gran majoria, venen la seva motivació.

0: si us venia a treballar. Alhora, la nostra economia demanda, atrau, moltíssima mà d'obra, necessita moltíssima gent per treballar. Per tant, està clar el vincle. El tema, quan parlem del tema de drets, és si aquestes persones no tenen el dret legal de treballar, doncs han de treballar l'economia submergida, que és el que passa sovint, i això és dolent per aquestes persones i per la societat en general. Per tant, és important que aquestes persones tinguin dret a treballar, tinguin permís de residència i treball i puguin exercir l'activitat laboral amb igualtat de condicions de la resta, amb la resta de la gent.
1: En aquest sentit, i aquests dies ens sentim a parlar molt, no?, la regularització de persones migrants, Olivia, no sé si tu creus que és important precisament que hi hagin aquests mecanismes de regularització per que passin coses com les que diu el Jesús, no?, perquè aquestes persones puguin sortir de l'economia submergida, perquè puguin tenir llocs de feina dignes. Quin impacte creus que té un procés com la regularització de persones migrants en l'economia i en el benestar social de tothom?
2: Bueno, pues és un moment clau el que estem vivint, no? Hem viscut diferents regularitzacions extraordinàries i és una oportunitat bueno, molt esperada per milers de persones, no? Perquè són persones que ja estan aquí, que en la majoria dels casos ja estan treballant, però el que hem de fer és garantir els seus drets laborals i de ciutadania. Llavors, aquesta regularització és el que permet, vull dir, igualar-nos també en drets, no?, i en oportunitats laborals.
1: Uh-huh. Com es poden garantir millor els drets laborals de les persones migrades, independentment de si estan regularitzades, si estan en el procés de regularització o si no ho estan?
2: Jo crec que és bàsic aquesta col·laboració público-privada de l'administració i les entitats que estem donant suport a aquestes persones, no?, perquè en realitat ens complementem en tots aquests serveis que són necessaris per acompanyar aquestes persones, perquè ara en aquest cas no és només adquirir aquest permís per poder viure i treballar legalment a Espanya, sinó que hem de treballar aquesta capacitació d'aquestes persones per poder incloure's al mercat ordinari de treball. Llavors, el treball ha començat ara, però el treball fort vindrà després, perquè realment hem de treballar molt bé aquestes competències transversals que necessiten aquestes persones per poder integrar-se a la necessitat del mercat laboral.
1: Jesús?
0: Sí, estic completament d'acord amb el que planteja l'Olivia. Les persones arriben aquí, troben feina en aquells sectors on hi ha abundància de feina i on es pot treballar sovint de manera irregular, però això és un primer pas després cap a una incorporació plena en un mercat laboral, doncs, en millors condicions. És a dir, i això passa necessàriament primer per el reconeixement a vegades d'estudis que tenen al seu país, però també per fer formació adaptada a les necessitats del mercat laboral que d'aquí, no? I aquí és clau el tema de la formació. Per exemple, Francesc Palau aquí treballa molt bé aquest tema de la formació en la primera acollida, és un element clau, no? I així com tota la formació que poden fer les persones al llarg de la vida, no?, la seva vida laboral, no només les persones migrades, sinó tothom en general.
1: I per aquelles persones que es troben en situació irregular, però que tenen feina en sectors en els que potser treballen en negre o que potser no estan assegurades, etc., creieu que falten altres mecanismes, com pot ser inspecció del treball o alguna altra forma de que potser les empreses també tinguin corresponsabilitat envers a les persones que hi treballen?
2: Precisament aquest moment és un moment clau per poder incidir en aquest sentit, no? Perquè moltes persones que estan treballant, ara és l'oportunitat perquè els hi puguin fer contracte laboral, ja que en molts casos ja estan complint amb aquestes feines, ja estan fent molt bé aquestes feines. Llavors, ara la pilota cau a la taula dels empresaris, de les empreses i dels diferents sectors, no? Nosaltres, per exemple, que treballem molt en l'àmbit de les cures, doncs, clar, aquí hi ha un plantejament de fons molt important, no? Perquè les cures recau molt, precisament, en aquestes persones migrades, no? I en molts casos en situacions irregulars, irregularitat. Llavors, bueno, doncs, aquest repte de que realment pues, es pugui regularitzar, no?, tots aquests contractes, no?, que hi ha de forma informal i que es facin formals.
1: Aquesta xerrada que feu aquesta tarda està emmarcada en el maig cooperatiu, és de fet el primer acte d'obertura de tot el maig cooperatiu a la comarca, i parla precisament d'aquesta economia social i cooperativa. Quin paper creieu que té aquesta manera de treballar, aquesta manera de fer negoci, que és diferent al que estem habituats amb la majoria d'empreses, en doncs, l'accés de les persones migrades a llocs de feina de qualitat, a llocs de feina que se surten d'aquests espais que comentava ara també l'Olivia? Quin paper jugueu entitats i empreses d'aquest tipus d'economia?
2: Bueno, jo crec que precisament l'economia social, jo afegiria, i solidària, precisament el que posa al centre són les persones i les condicions laborals, no? Per tant, crec que les empreses de l'economia social precisament tenen una major sensibilitat vis a aquestes necessitats d'aquests col·lectius, pues, que, bueno, pues, que tenen més dificultats d'accés, no? I, bueno, en aquest sentit, pues, de vegades hi ha recolzaments, hi ha ajudes, hi ha programes com el programa COL i de més, que permeten donar suport a aquestes persones perquè es puguin integrar, no? Llavors, l'economia social ofereix un gran ventall de sectors on aquestes persones es poden incorporar al mercat laboral i en unes condicions dignes, no? Que al final és el que estem buscant per tothom, no només per les persones migrades, però crec que l'economia social precisament té una major sensibilitat en aquest sentit, no?
1: Jesús, jo volia preguntar des del servei d'acollida, més enllà de les necessitats que té una persona quan arriba a un altre país que no és el seu, que són, evidentment, les econòmiques, de trobar un lloc de feina, trobar una casa, trobar, etcètera, no? un lloc on establir-se, quines són les necessitats més urgents que detecteu en les persones nouvingudes?
0: Bueno, bàsicament, les que tu has dit són clau. És a dir, el tema de la feina, evidentment, les persones, la majoria, venen a treballar, a buscar feina, necessiten necessitats de tenir ingressos. El tema de l'habitatge, això sí que és un repte que tenim com a societat, no només pel que fa a les persones migrades, sinó en general, la població en general, però les persones migrades ho pateixen especialment, sobretot quan no tenen tampoc la capacitat legal de llogar. Al no tenir permís de residència, doncs tampoc poden llogar un habitatge de forma regular, llavors han de viure en habitacions, en habitatges compartits, a vegades amb condicions adequades. Això és una realitat molt crítica que s'està donant. I després, una situació que estem veient és la dificultat que tenen per homologar els certificats d'estudis, els diplomes dels seus països. Això, a la pràctica, dificulta que puguin accedir a les feines aquelles per les quals s'han format, no? Perquè no tenen els diplomes homologats. I després hi ha altra, bueno, evidentment, el tema dels permisos de residència, de treball, que això, diguéssim, que és com la necessitat primera de totes, jo diria, perquè és la que obre la porta a resoldre la resta de problemes. I després, pues, també hi ha persones que necessiten un suport emocional, perquè han patit al país d'origen i pateixen aquí situacions psicològiques molt difícils, diguéssim, molta pressió, i a vegades sí que també nosaltres oferim aquests serveis, a partir de recursos municipals, aquest tipus de suport, no? I després, bueno, les persones en les quals ja venen famílies amb nens i nenes, pues ja tot el tema de l'acollida escolar, que tot i que no és una competència de l'Ajuntament, però sí que intentem donar suport. Per exemple, a l'estiu nosaltres fem uns tallers de català adreçats a secundària, estudiants de secundària, per facilitar justament aquesta adaptació al sistema escolar, no? Aquí jo crec que també és molt important pensar en aquesta adaptació a les escoles dels més petits, no?
1: Clar, ara moltes de les coses que comentaves, no? Per exemple, el tema de no poder llogar, perquè legalment no poden llogar. Evidentment, suposo que no s'incompleixen les lleis envers els immigrants quan arriben aquí, però tenen un munt de paperassa que han de fer, que moltes vegades doncs, nosaltres ja la donem per assumida i no ho hem de fer, perquè són uns drets que ja tenim garantits. Aquí venia la meva pregunta. Les persones migrades tenen els mateixos drets que les persones que han nascut aquí i els poden exercir, aquests drets?
2: Bueno, jo afegiria el que ha dit el Jesús, per exemple, no tenir dret ni a obrir un compte bancari. Vull dir, sembla una tonteria, però pels autòctons és una cosa com tant del dia a dia, tots portem fins i tot el mòbil, la targeta, no?, per poder pagar. Bueno, pues, una cosa tan fonamental com aquesta, pues, està privades, sí. A part de tot el que ha dit, no?, sí, Jesús.
0: Sí. Tot i que legalment no existeix la prohibició, però els bancs posen moltes traves econòmiques també, cobren comissions abusives per crear comptes, i llavors és una dificultat que òbviament, dificulta, no tenim un compte bancari, no pots fer res, no pots fer pagaments.
1: I això ho comprenen les persones que ho viuen i veuen, per què no puc tenir jo això, per què no puc accedir a un lloguer, això s'entén des del punt de vista de la persona migrada?
2: Aviam, no és que ho entenguin, és que l'han d'acceptar perquè no tenen un altre remei. El tema és que això no se sap, per tant, tampoc hi ha pressió. Vull dir, per això, la nostra tasca, tant de l'administració com de les entitats, és de posar veu a qui no la té. Vull dir, i fer visible i sensibilitzar. Ves tot això, no? Perquè al final estem parlant de persones que són els nostres veïns i veïnes, no? I jo crec que un aspecte també molt important i una necessitat és la de socialització. Vull dir, fomentar la comunitat i fomentar que tots formem part d'aquesta comunitat, no? Som veïns i veïnes. Llavors, en això jo crec que tenim una responsabilitat, tant les administracions com entitats, de promoure tot això. No només és el fet d'ajudar-los a trobar feina, sinó que hem d'afavorir la seva participació ciutadana, no? Pues en projectes comunitaris, en informar-los, en acompanyar, en, bueno, fomentar que estiguin en tots els llocs de fins i tot de decisió. Vull dir, he de donar-los veu, no? Perquè venen amb tot un bagatge, amb bueno, tota una vivència que ens pot sumar i aportar moltíssim. Uh-huh. És un tresor, realment.
1: I això en un context en què els discursos xenòfobs estan a l'auge, o almenys estan molt presents en espais com les xarxes socials, com es pot sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat d'aquestes persones migrades i sobre la necessitat de que puguin accedir a llocs de treball dignes, que tinguin doncs, aquests drets que nosaltres donem per garantits? Com es pot sensibilitzar la societat?
0: Bueno, jo crec que davant d'aquests discursos d'odi que hi ha a les xarxes, i no només a les xarxes, també per part d'alguna força política, o sigui, ja són discursos que s'han normalitzat a l'espai públic, diguéssim. Jo crec que s'ha de fer un contradiscurs, és a dir, un contradiscurs antiracista. És a dir, parlar clarament de que vivim una societat racista, hi ha molt racisme, en tant que hi ha exclusió social d'aquests col·lectius, discriminació, i s'ha de lluitar contra aquest racisme, i això implica fer polítiques a favor de l'accés a tots els recursos, a favor de la igualtat de drets, però també, sobretot, sensibilitzar la població en general per desmuntar tots aquests bulos que hi ha, totes aquestes informacions que són falses, que corren, i mostrar la diversitat, o sigui, mostrar la realitat de la societat tal com és, que vivim ja en una societat molt diversa, a tots els nivells, i això s'ha de posar en valor. És a dir, la diversitat és un fet positiu, s'ha de posar en valor el patrimoni cultural d'aquestes persones i no veure com una cosa exòtica el fet de que hi hagin altres religions, que hi hagin altres, es parlin altres llengües o hi hagin altres expressions culturals, sinó que això forma part de la nostra societat, ja forma part. I sobretot tenint en compte que ja no estem parlant d'una primera generació, ja estem parlant d'una segona i potser fins i tot una tercera de persones provenents d'aquests processos migratoris. Llavors, jo crec que això és segurament un dels reptes més importants que tenim. Nosaltres com a Ajuntament els propers mesos volem treballar molt el tema de l'antiracisme, i ja, si ens convideu aquí a la ràdio, ja vindrem a explicar tot el que volem fer. Volem sensibilitzar, volem donar suport també a les víctimes de racisme, perquè hi ha moltes persones que pateixen racisme en diferents àmbits de la seva vida i bueno, i sobretot canviar mentalitats, és a dir, com a societat ens hem de reeducar en sobre el que sobre la idea que tenim de nosaltres mateixos com a societat. És a dir, no som una societat homogènia, som una societat heterogènia i hem d'acceptar que una societat democràtica és així, ha de ser així. El contrari és una societat no democràtica, una societat basada en idees d'apartheid o en idees de discriminar una part de la població.
1: Doncs una oportunitat per parlar-ne i també per debatre'n serà aquesta tarda, 6:15, al Capri, on teniu aquesta xerrada. Migracions, drets i treball, la col·laboració entre l'administració i l'economia social i cooperativa que dona el tret de sortida al Maig Cooperatiu. Olivia Ortega, Jesús Gómez, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.

0: Avui al Connectats descobrim una professió sovint invisible però imprescindible, que regula i dona forma als actes públics i privats. Parlem del protocol i ho farem amb Josep Solà, president de l'Associació Catalana de Protocol, i Mireia Fons, cap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat.
1: Molt bon dia, Carme.
0: Avui parlem de protocol, que no és un fet gaire habitual en els mitjans de comunicació, però ho fem doncs, per acostar a la ciutadania una manera de fer, una manera de funcionar. M'agradaria preguntar-te, Josep, d'entrada per l'associació, què és, qui pertany, qui forma part d'aquesta associació i què es fa des d'aquesta entitat?
1: Doncs bé, mira, senzillament l'associació no deixa de ser un col·lectiu de professionals del sector, del protocol i de les relacions institucionals a Catalunya, i es va crear l'any 2007 precisament per aquesta mancança de punt de trobada i de col·laboració i d'ajut entre professionals del sector. És veritat que com a estudis fins l'any 2010 no van començar a haver uns estudis reglats, abans eren més doncs, altre tipus de coneixements, gent que escrivia sobre el tema i que tothom anava fent, i a partir de la creació tant de l'associació com de poder fer aquests estudis, doncs aquesta associació ha tingut una força i és la que treballa pels professionals, perquè el protocol a vegades està molt mal entès com una persona de confiança d'un polític que és el que fa el que el polític vol. Realment és un perfil molt tècnic en el qual està molt regulat, hi ha unes normes molt concretes, molt marcades, i que sí que és veritat que la persona que porta aquest càrrec professional, precisament aquesta professionalitat li permet poder fer que qualsevol activitat o opció que s'hagi de realitzar es pugui fer doncs, seguint les directrius, però també de manera que tothom quedi content i conformat amb el tema, però és per la volubilitat que té, o malabilitat que té precisament el protocol.
0: I podríem dir que és relativament jove la professió. De fet, la vostra associació comentaves que neix el 2007. No sé si des del moment en què neix l'associació ja es té doncs, en compte aquest sector professional, el protocol canvia amb la societat, canvia amb els temps. Com ha evolucionat?
1: El protocol va evolucionant, evidentment, amb el temps. És a dir, la gent que sempre diu que el protocol és una cosa rígida s'equivoca molt, perquè veritablement és totalment adaptable als moments, a les situacions, però sempre sota uns mateixos criteris. El protocol institucional potser és el més visible, el que es veu més quan es realitza, però també a nivell privat també hi ha protocols, que són aquestes relacions institucionals, se li podria dir, i que en definitiva no deixa de ser el paper que treballa doncs, precisament perquè una acció, una realitat que hagi d'haver-hi, doncs quedi totalment visibilitzada de la manera que ha d'anar, que tothom tingui el lloc que li pertoca i funcioni de la manera que hagi de funcionar. Protocol, i el professional protocol precisament és la persona invisible, la persona que no s'ha de veure, és a dir, ha d'aconseguir fer que aquella activitat, aquella acció es desenvolupi sense la seva presència, perquè estigui ben reglada i ben fonamentada. Sí que és veritat que l'associació és jove relativament, però el protocol és una eina que es porta segles. Si anéssim una mica, seria Pere II el Cerimoniós i el va començar a imposar a les grans corts europees i es va començar a marcar i sempre ha quedat com aquesta imatge de vegades fins i tot majestuosa i pomposa. I veritablement el protocol actualment no és ni pompós ni majestuós. Sí que hi haurà gent que li farà, és a dir, grans autoritats segurament faran que això sigui visible, però veritablement el protocol és una cosa totalment amagada i invisible, però que fa que tot allò que s'hagi de realitzar es faci de la manera que pertoca.
0: Deixa'm que li pregunti a la Mireia. Pots saludar-lo,
2: sí,
0: eh?
2: Hola, Josep, bon dia.
1: Bon dia, Mireia.
2: Jo, abans que em formulis una pregunta, Carme, sí que volia comentar una coseta. És a dir, jo vull agrair la feina que fa l'associació de protocol, perquè, encapçalada pel Josep, al final és un punt de trobada de tot de professionals que era necessari, perquè a vegades, jo, per exemple, aquí a Sant Cugat, estàs sola. Llavors és un punt de poder tenir algú per fer una consulta d'algun dubte que tens, de com fas tu això en un municipi, jo ho faig d'aquesta manera aquí a Sant Cugat. Per nosaltres és un espai vital. I, altra banda, el Josep, juntament amb el seu equip, ens ha ajudat molt amb temes de formació, no? És a dir, durant l'etapa de la pandèmia, no sé si ho recordes, Josep, es van fer no sé quantes classes virtuals. És a dir, que per nosaltres és important el fet de tenir aquest punt d'aquesta associació que vetlla per tots els professionals, no?
0: És un suport per vosaltres.
2: És un suport importantíssim, perquè al final tens algú a qui trucar i dir, escolta, em passa això, tu com ho resoldries? O això nosaltres ho fem aquí, vosaltres com ho faríeu, no? Perquè dintre d'aquesta associació hi ha gent de tot tipus. Hi ha municipis petitonets, hi ha municipis grans, hi ha caps de protocols de conselleries. Bueno, no sé el nombre d'associats que tenim, Josep. Quanta gent som?
1: Mira, ara actualment som uns 230 associats, tant del món públic com del món privat. Vull dir que tenim tots els àmbits, i això que comentes sí que és cert, és a dir, també una mica l'associació va créixer bàsicament per ajudar el protocol municipal. Tothom seria el protocol doncs, més autonòmic o que pugui haver-hi Catalunya o que pugui haver-hi l'Estat, que pugui haver-hi. Aquests són com més visibles, però no deixen de ser persones que assisteixen a actes que precisament organitzen moltes vegades els municipis. No? El protocol de veritat és els municipis. I una de les coses que ens trobàvem precisament era aquesta. És a dir, jo, per exemple, era cap de protocol de l'Ajuntament de Terrassa i jo no coneixia qui portava el protocol a Sabadell. És a dir, treballava amb tothom, doncs, bueno, el nostre aire, però és indiferent. Les accions que es fan als ajuntaments són exactament iguals. En un municipi de 12 habitants que de 2 milions. És a dir, les activitats són les mateixes. Una altra cosa serà la manera de realitzar-ho, la quantitat de gent que pugui assistir o la manera que es pugui fer. Però hi és. I tal com comentava la Mireia, una mica el que s'ha intentat fer doncs, és, també aprofitant la tecnologia, és a dir, el WhatsApp, les xarxes, de poder fer connexions virtuals i tot, ens ha pogut precisament unir, perquè a vegades és molt difícil trobar-te amb gent de Lleida, Tarragona o Girona, pel que pugui ser, o fins i tot podríem més a prop. I llavors això ho hem aconseguit. I una de les coses que sí és, i a més la Mireia ho ha dit molt clarament, és com ho feu vosaltres? És a dir, ningú en cap moment diu això es fa d'aquesta manera, perquè precisament és el que comentava abans. El protocol té aquesta facilitat de poder fer les coses i saber-les fer d'una manera relativament fàcil. Intentem és això, facilitar molt la tasca, la feina de les persones que hauran d'activar-ho. A mi que seria això.
0: Aterrem una mica el que seria la vostra feina, Mireia. Com es planifica un acte oficial des del punt de vista de protocol? Un acte estàndard, podríem dir.
2: Mira, nosaltres normalment treballem amb equip, no? És a dir, hi ha un equip de persones, i des de l'alcaldia, el cap de gabinet, marca, anem a organitzar aquest acte, tenim un objectiu, un missatge, i a partir d'aquí, doncs, comencem a treballar, no? És a dir, des de preparar una invitació, des de revisar aquest mapa de públics, de qui hem de convidar per no deixar-te ningú, i a partir d'aquí ens posem en marxa de com ho gestionem, no? És a dir, què volem fer amb aquest acte, no? I tots aquests petits detalls de les prèvies que en diem nosaltres, Josep, d'anar a visitar l'espai on el volem fer, què volem fer, quins parlaments hi hauran, posem música o no posem, és a dir, hi ha tota una feina de preparació que després no es veu, és a dir, que al final jo sóc molt exigent a mi mateixa i moltes vegades quan ha acabat l'acte doncs, ostres, ha anat bé, no? I penso, no, allò no hem estat a l'alçada. Són moltes coses, no?, les que has de tenir en compte, si posem llenguatge de signes, si es passa un vídeo, si hem de fer algun obsequi. És a dir, hi ha tipus i tipus d'actes, Hi ha actes que són més petits, hi ha actes que són d'una gran envergadura, llavors no els podem posar tots al mateix sac, però sí que és cert que implica una preparació abans, és a dir, implica tenir tota una fitxa de pautes molt clares, no? De qui es convida, la invitació, si és un acte que només liderem nosaltres o anem de la mà d'algú, qui parla, en quin moment hi ha música, en quin moment hi ha vídeos, cal convidar algú de forma especial, qui és l'anfitrió, és a dir, hi ha tota una sèrie de terminologia que forma part de tot aquest engranatge, no?
0: I quines diferències hi hauria amb un acte privat on es convida, per exemple, a l'alcalde, no?
2: Clar, pensa que en els actes privats nosaltres anem de convidats. Diguem, els actes que organitzem nosaltres com a institució els liderem nosaltres. Ja sigui el Departament d'Esports, que supervisem protocol, ja sigui el Departament de Cultura, etc. En els actes que nosaltres ens conviden, és a dir, en aquest cas, conviden a l'alcalde o al regidor que pertoca, i nosaltres anem així de convidat, és a dir, ens conviden a la celebració del seu 25 aniversari, llavors són ells els encarregats de preparar-lo, de preparar aquella festivitat. Ara, per exemple, mira, aquest dissabte tenim els 40 anys d'Òptica Mirasol, no? A la plaça Barcelona, llavors doncs ells han preparat tota una sèrie d'activitats per celebrar aquest acte i han pensat en nosaltres com a institució. Llavors ells ens diuen, escolta, voleu que vinguem i el vostre paper seria aquest. Nosaltres el que fem en moltes ocasions és suggerir a vegades, no? Perquè ells tampoc no tenen per què entendre o saber de protocol. Ells et conviden, però també a vegades no tenen per què saber, no? Llavors nosaltres, en aquest cas, el que fem és estendre la mà per tal de facilitar al màxim, no? Voleu que hi hagin uns parlaments, doncs, bueno, qui ha de parlar, en quin moment, nosaltres entregarem un present amb motiu d'aquests 40 aniversari, estenem una miqueta la mà per ajudar i facilitar, però la responsabilitat és d'ells. Nosaltres únicament aquí anem com a convidats, com a espectadors, i assumim el paper que ens donen, és a dir, que a vegades ens diuen no volem que vingueu i simplement és un paper merament presencial, o hi ha d'altres vegades que tenim un paper més destacat, no?
0: I quins diries tu que són els errors més habituals? També en un acte institucional, no? Hi pot haver alguna cosa que no ha acabat de quadrar, també en els privats.
2: Clar, jo crec que és molt important d'entrada i tenir molt clar a quin públic va adreçat. És a dir, el deixar-te de convidar algú, el no comptar amb aquella persona, és a dir, ja d'entrada et complica bastant la vida. No sé si estàs d'acord, Josep.
1: Totalment.
2: És a dir, el fet de tenir clar qui has de convidar, perquè a vegades t'ha passat que pel que sigui, és a dir, jo normalment aquesta llista de mapa de públics la repasso moltes vegades, es repassa amb l'alcalde, es repassa amb el cap de gabinet, perquè et sap greu després, arribat el moment, que aquella persona que hi hauria de ser-hi no hi sigui. I això d'entrada ja és un problema, no? Perquè fereixes sensibilitats, no? I això moltes vegades passa, no? Perquè el dia a dia ens absorbeix moltes hores, no, Josep? I a vegades, doncs, tu mires ràpidament i 24 hores abans de l'acte algú et diu i aquest no se l'ha convidat, i penses, macatxuns, és a dir, no ho hem tingut present.
0: No sé, Josep, si és una feina una mica poc valorada, desagraïda, no? Perquè, com deies tu al principi, ha de ser doncs, molt en un segon pla, no? Res de protagonisme, però les coses han de sortir impecables.
1: Sí, jo és molt poc reconeguda, evidentment, però sí molt necessitada. És a dir, quan moltes vegades algun polític que entra nou en una administració, el primer que fa és, jo no he fet el protocol, però després què haig de fer en aquest acte? Llavors, clar, es contradiu ell mateix quan hi ha aquestes coses. I, veritablement, sí que és cert que és una d'aquelles tasques que gairebé les de tenir, portar dins, perquè absorbeix molt. És una feina que absorbeix molt, sembla que no, però intentar, el que comentava abans la Mireia, de tenir totes les coses pensades, de poder acompanyar la gent de quan es fa una cosa, de quina manera fer-ho per fer-ho més fàcil, fer-ho més... perquè a vegades intenten fer, proposen de fer alguna cosa i ho fan molt complicat i tu intentes fer-ho de manera que tot lligui i vagi molt bé, que sigui com un vídeo. És a dir, nosaltres hem d'estar sempre pensant amb tants detalls, coses que impensables que la gent no li dona importància, però que quan estàs al davant ho trobes, doncs tu ja tot això ho has d'estar preveient. Llavors, és una feina gairebé 24-7, saps? Vull dir, estàs sempre pensant, sempre... I, a més, no és el que estaràs fent en el dia d'avui, o, per exemple, ara ja, la Mireia deia de l'òptica de demà, és que ja està pensant en d'aquí un mes, que hi haurà no sé quina cosa, i està treballant aquella cosa avançant-se per anar-ho... És a dir, que estàs com amb 15.000 coses alhora intentant fer que el que sí, és veritat, que el que tens més proper ho treballes més directe, però realment tens el cap pensant també en moltes altres coses. Llavors, és una feina que realment s'ha de sentir, és a dir, és
2: molt
1: una
2: vocacional.
1: Professió molt vocacional, això és claríssim, i precisament d'aquí és la part aquesta que comentava abans, que moltes vegades es confon com un càrrec polític, perquè estàs al costat d'un polític, però tu l'únic que estàs fent, mai estàs al costat d'un polític, tu estàs al costat d'un càrrec, d'una persona, no, ni de la persona que és d'aquest partit, ni el nom de la persona, és l'alcalde, en aquest cas seria la Mireia, seria un conseller, o seria el president d'un banc, tu estàs treballant per aquesta persona. Sí que ells et donaran unes premisses que diuen, jo vull no sé què, llavors tu podràs fer de més o de menys, però hauràs de seguir una directiu. Però tu podràs marcar una mica el camí que s'ha de seguir, en aquest sentit.
2: De totes maneres, parlant del tema protocol, simplement un apunt. És d'aquelles feines que, si funciona, moltes vegades ningú diu res. Ara, quan no funciona...
0: Quan falla,
2: surt a tot arreu.
0: Te les carregues
2: totes. El protocol
0: totes.
2: Ha fallat. El protocol ha fallat.
0: Bé, doncs...
1: Mira, perdona,
0: molt ràpidament, Josep, que hem d'anar tancant.
1: Diré molt ràpid. Amb això que acaba de dir ara, només pels mitjans de comunicació i per les persones en general, mai es trenca el protocol ni se salta el protocol. Pot ser un protocol que sigui diferent, però no es pot trencar ni saltar perquè no és cap cosa tangible.
0: Perfecte.
1: Només dic això.
0: Perfecte. Això ens ho apuntem. Doncs avui hem volgut donar una mica més de visibilitat a aquesta feina, podríem dir que invisible, no?, per a molts. I, per tant, avui hem convidat el Josep Solà, el president de l'Associació Catalana de Protocol, per parlar-ne. Josep, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
1: Al contrari, a vosaltres, per tenir-ho en compte.
0: Gràcies. I a tu, Mireia, també.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: Avui parlem de patrimoni de Terrassa i més concretament de l'obelisc dedicat a Jaume Jové i Valentí Alagorda, herois de la Tercera Guerra Carlina del 1872. I per saber-ne més detalls sobre aquest monument, parlem amb Santi Rius, que és creador del blog Records de Terrassa. Santi, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: També saludem el Sergi Estapé de nou. Sergi, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Bé, doncs abans d'avançar en explicar detalls sobre aquest obelisc, Santi, ens podries explicar qui van ser Jaume Jové i en Valentí Alagorda?
1: Sí, a Terrassa estan considerats uns herois. Uns herois perquè, d'alguna manera, aquestes, diguem-ne, aquestes dues persones van ser protagonistes d'aquesta Tercera Guerra Carlina, carlista, que se'n diu, de fet, de la millor manera possible, just abans de l'abdicació del rei Amadeu I. En aquell temps, doncs, d'alguna manera hi havia molta revolta, no?, i els carlins havien demanat a la vila de Terrassa, aquell moment era una vila, doncs que no fossin molestats per una contribució que se'ls feia pagar, i es van revoltar la ciutat davant d'aquesta, diguem-ne, d'aquest impost. Mm. I una partida de 600 homes comandats per un general que es deia Joan Castells i Rosells van arribar a la ciutat de Terrassa amb un tren que havien segrestat i que els va deixar a l'estació del Nord, que en vam parlar fa poc en un d'aquests programes. D'allí es van dividir en dos grups i van baixar cap al centre de Terrassa, i en aquell moment el tinent d'alcalde de la ciutat, en Jaume Jové, que és un d'aquests herois, que estava treballant de forner, hem de pensar que en aquella època els que estaven doncs, davant d'un ajuntament o davant de qualsevol cosa doncs, tenien el seu ofici normal i corrent. Doncs va sentir la campana d'avís que tocaven a Sometent, perquè en aquell moment doncs, quan hi havia algun altercat a la ciutat es tocava a Sometent, vol dir que les persones que tenien unes armes a casa doncs, tenien que sortir a defensar la vila. Doncs va agafar la seva arma, va sortir vestit de forner i va demanar ajuda al seu company de treball, justament amb Valentí Alagorda, que era l'altre dels dos herois, no? I tots dos junts es van dirigir cap al Raval, on hi havia doncs, l'Ajuntament, per salvar doncs, els diners de la vila perquè no fossin doncs, agafats per aquesta turba de persones que venien a cobrar aquest impost. Allà ja hi havia un grup de carlins que havia ocupat l'Ajuntament i sense cap mena de por doncs, els van obrir foc. Els dos sometents. Els carlins que eren més, doncs, els van contestar amb trabucs, de manera que allà mateix doncs, van matar en Jaume Jové. El van matar directament. I el Valentí Alagorda el van deixar ferit. Alagorda després va ser atès, però degut a les greus ferides que va sofrir, doncs, va morir. Davant d'aquests fets, doncs, els sometents de la vila van trobar doncs, que aquestes dues persones havien defensat a la vila amb la seva vida i que mereixien un homenatge. I aquest homenatge va ser posteriorment aquest monòlit que està considerat el monument més antic de la ciutat.
0: I on es troba? On el trobarem si anem a Terrassa?
1: Malauradament es troba en un lloc molt poc visible, perquè es troba en una plaça que està situada on hi havia hagut l'antic cementiri de la ciutat, la plaça de Joan Miró. Queda una mica amagat. O sigui, si no hi vas especialment a aquesta plaça i busques justament en un raconet de la plaça on hi ha hi ha un lloc per jugar doncs, a la petanca, és molt difícil de veure. I encara és més difícil fa uns dies perquè resulta de les últimes ventades una branca d'un arbre va escapçar la part de dalt del monument. L'han tornat a posar, la part de dalt del monument, però el monument jo haig de reconèixer doncs, que en tenim poca cura. La ciutat no l'ha respectat com mereix un monument que té aquesta història. Mm-hmm. I a més, fet per un arquitecte de renom, que és el Melcior Vinyals, que va ser un arquitecte municipal, del qual, malauradament, a la ciutat de Terrassa no queda pràcticament res que recordi la seva obra, res a la reforma que va fer de la Casa Alegre de Sagrera del 1911 i aquest monument. És l'única cosa que ens queda d'aquest arquitecte.
0: Vaja.
2: Santi, què tal? La veritat és que tens tota la raó. És un monument que bueno, Que és que si no ho saps on està, pràcticament no el veus, i és una llàstima, perquè a més bueno, com en parlàvem abans d'això, té bastantes, diríem, mancances, no? Però bueno, expliquem una mica de quins materials està fet, o de què està composat, aquest obelisc.
1: Mira, l'obelisc està fet de pedra de gres. Té una forma de tronc piramidal, està posat a sobre d'una base en forma de creu grega, i la veritat és que el material que està fet l'obelisc, m'imagino que en aquella època devia ser un material econòmic, perquè el pas del temps i l'estada intempèrie s'ha desgastat molt. O sigui, realment té molt desgast. Potser el desgast del temps i també de la poca cura que hi ha hagut sempre en mantenir-lo. I això m'estranya molt de la ciutat, perquè si diguéssim que aquest homenatge que es va fer amb aquests dos sometents, doncs, bueno, en el seu moment va tindre importància, però després no en va tenir, perquè ningú més se'n va recordar, això és fals. Perquè durant molts i molts anys, cada any, quan era la festa, es feia uns festeig, es feia una festa, es feia fins i tot uns balls, es feia tota una sèrie de celebracions, perquè era una data molt, molt, molt tinguda en compte a la ciutat. De fet, aquesta data, és la data del 22 de juliol. I si algú està a Terrassa, sap que una de les avingudes més importants de la ciutat porta justament aquest nom, l'avinguda del 22 de juliol. O sigui que no és menor aquesta data, ni és menor aquest monument, ni és menor aquest fet, ni les celebracions que Terrassa havia tingut durant anys i anys de recordant aquests dos herois. Ara sembla que ha passat a la història, que aquest monument, entre cometes, molesta, el posen en un racó i ningú en té cura, no?
2: Hi ha un element que de veritat que sembla que el Santi el treu de la polleguera, que és la placa informativa, no?
1: Sí, mira, això és el colmo dels colmos, perquè a qualsevol monument que vagis del món, qualsevol lloc que vagis, sí que hi ha una placa informativa de què és aquest monument i de quina data es va fer i qui ho va fer, però normalment es posa al costat, es posa en algun lloc que no molesti, perquè el que no faràs mai a ningú és posar-li la placa al monument. No sé, una estàtua grega, que li posessin la informació del que és l'estàtua grega enganxat amb dos claus a la cama de l'estàtua.
0: Per fer-lo malbé encara, no?
1: Per fer-lo més malbé. Doncs aquí la placa l'han posat justament enganxada al monument, la qual és una barbaritat absoluta. Vull dir, no sé ni què se li va ocórrer, aquesta barbaritat. Fa pocs dies vaig estar amb el que fins fa poc havia estat el director del Museu de Terrassa i es va horroritzar. Va dir, però com és possible que algú hagi tingut aquesta pensada tan horrorosa de posar aquesta placa en aquell lloc? No té cap sentit. És la barbaritat.
2: Estàs parlant del Domènec Ferran.
1: El Domènec Ferran, sí.
2: El Domènec Ferran, que un dia et va substituir amb aquesta secció que habitualment fas tu,
1: sí.
2: I un dia que no podies, doncs et va substituir.
1: Ah,
2: escolta'm una cosa. També el text, també hi tens pegues, no, amb el text, perquè parla de monòlit, no? Quan,
1: bueno, clar.
2: Potser...
1: sí, clar. És que, a veure, dir monòlit és com no sabia ni el que és, no? És un obelisc. I a qualsevol, no sé, si anem a la plaça de la Concorda, vas a París, vas a qualsevol lloc, quan trobes un monument d'aquest estil, tothom sap que és un obelisc. No sé on t'entendré la paraula monòlit, no té sentit. Llavors, és allò que dius, ja que ho fas malament, home, almenys el text fes-lo bé, no? Doncs ni això.
2: No només queda la cosa aquí, que, aviam, aquest monument es va... La primera pedra es col·loca en 1903, però encara haurien de passar bastants anys perquè es portés a terme, i, de fet, es va fer una subscripció, no?, per poder sobregar el monument.
1: Sí, es va fer una subscripció, president, per això, perquè com que tenia tanta ascendència, diguem-ne, del poble, perquè s'havien... A veure, és que havien defensat els diners de la vila, o sigui, en definitiva, els diners dels ciutadans. Llavors, la gent això va considerar realment un acte heroic i donar la vida pels diners dels demés. Llavors, clar, la gent va dir, aquests dos herois, que a més eren del poble, fixem-se que eren forners, doncs els hem de fer un homenatge. I com que no acabàvem de trobar els diners per fer aquest monument, al final es va fer una subscripció popular per poder aconseguir uns diners per fer realment bueno, doncs un homenatge com calia, no? Un espai on no se'ls pogués recordar durant molt temps, no? Fixem-se que no es va col·locar la primera pedra fins al 1903, però fins al, la primera pedra, però fins que realment es va fer aquesta subscripció popular de 500 pessetes per sufragar aquest monument, doncs no es va arribar a inaugurar fins al 22 de juliol del 1911. O sigui, van passar 8 anys. Tot i així, encara no es va poder inaugurar, perquè una vaga de paletes no ho va impedir, de manera que es va inaugurar finalment el 21 de juliol, ojo, del 1912. Sí que és molt curiós, perquè en diem l'avinguda del 22 de juliol i no es va poder inaugurar aquell dia perquè realment hi va haver aquella vaga de paletes, però en canvi ha quedat en, sempre el nom del 22 de juliol.
0: És ben bé una obra que està de pega,
1: Sí, sí, sí, sí, però precisament perquè està tan de pega i perquè ha tingut tota aquesta història, penso que el patrimoni de la ciutat ha de tindre més cura, precisament, no? I dir, home, reivindiquem les coses que s'han fet, sobretot, a més, les coses que s'han fet pel poble. Perquè aquest no és un monument que algú ha pagat, sinó que l'ha pagat el poble. Llavors, això penso que encara ha de tindre més valor, no? No ho sé, ho penso des de la meva, des del meu punt de vista.
2: Sí, sí.
1: I això, sí, això que... he volgut destacar.
2: El que sí que... mentre no s'acabava de decidir-lo del monument, el febrer del 1884, col·locar una làpida, no?, commemorativa, sí, justament, sí, en el xamfrà del Raval i el carrer Cremat, que és el mateix lloc on va morir el Jové i la Gorda, no?
1: Exacte. Diguem-ne, van matar a un i van ferir a l'altre, al mateix punt. Allà s'hi va posar una placa commemorativa. Ja veiem, això concretament va ser el 1884, o sigui, 2 anys, en aquest cas, després del desè aniversari. Vull dir que hi havia encara aquesta, diguem-ne, esperit del poble de dir, no, marquem el lloc exacte on va passar perquè la gent ho recordi durant anys, no? Aquesta placa, malauradament, també, doncs, va desaparèixer.
2: Curiós també que havent sigut aquests o sigui, 2 herois, com deia el Santi, doncs no se'ls hi ha dedicat ni un trist carrer, no?
1: Aquesta és una altra de les reivindicacions, molt bona aquesta apreciació, perquè a mi que han dedicat carrers a noms que no tenen cap mena de sentit i fins i tot que no tenen cap mena de vinculació històrica amb la ciutat, no? I en canvi aquí tenim 2 persones volgudes pel poble, homenatjades, que se'ls ha fet durant anys festes, i en canvi no hi ha ni un trist carrer ni una trista plaça, no hi ha cap mena de cosa que se'ls recordi, i a sobre el famós monòlit l'obelisc el tenim en un lloc que desmereix totalment, vull dir, perquè és que està en un lloc que a sobre no té res a veure amb els fets, perquè si el haguessis dit, mira, el posem, no sé, al Raval, que és on va passar, a no sé, al lloc on vivia, el lloc on van sortir els carlins perquè van baixar a Terrassa, no sé, a la plaça de l'estació del Nord, alguna que tingués a veure amb els fets, d'acord, però en el solar que hi havia al cementiri vell de la ciutat, home, no, que sembla, no sé, una làpida d'un cementiri.
0: I sembla... Santi...
2: Abans...
0: Ah, perdona,
2: digues,
0: Sergi.
2: No, digues.
0: Sembla curiós veure en aquesta documentació que s'havien celebrat posteriorment commemoracions amb una processó.
1: Sí. Si és que ja et dic que era molt important. O sigui, el poble sortia amb processó.
0: Sí.
1: S'estrenava una obra de teatre que en aquest cas doncs es va fer, que narrava d'alguna manera la victòria sobre els carlins i de més, i després es feia un banquet i es feien tota una sèrie de coses, i una de les coses que es feien era precisament una processó que dèiem cívica vol dir del poble,
0: sí,
1: val? Que recorria els carrers de la vila i es dirigia al cementiri, que és on hi havia, en aquest cas, on es va instal·lar aquest monument. Tindria el sentit de que en aquell moment, quan es va instal·lar aquest monument, hi havia el cementiri vell, i això era com un espai per recordar, doncs, que havien mort aquestes persones i potser, doncs, allà estaven enterrades, no? I allà els donaven unes corones de flors. Però avui en dia aquest cementiri no hi és, avui en dia hi ha una plaça cívica. Llavors, per això dic que no sé fins a quin punt el lloc és el correcte. potser sí que és el correcte, perquè doncs és on hi havia el cementiri vell. No vull entrar en aquesta polèmica, però pensem això, que aquesta processó era una processó que sortia de la vila de Terrassa, atravessava tots els carrers i anava a portar les flors en aquest lloc on hi havia l'obelisc.
0: Sergi, tens una última pregunta?
2: Bueno, no, volia incidir amb això que has preguntat tu, amb aquestes obres de teatre, etc. I molt curiós també que el 20è aniversari es van passejar els cors dels dos sometents pels carrers de la ciutat per commemorar una mica doncs, el que havia passat. És curiós, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, és aquest sentiment, és que es costa d'entendre avui, no? perquè no tenim la sensació d'una gran ciutat avui en dia, aquests fets queden com més empetitits. En aquell moment era una vila, i una vila petita, en què qualsevol fet era, doncs, clar, era un fet que durant dies i dies i anys se'n parlava. Clar, imaginem-se, un fet en què tu, en una vila en què tothom es coneix, en què una persona que té un ofici com és forner, que quasi bé tothom hi acaba passant, i acaba veient-lo, i acaba coneixent-lo, que aquesta persona l'hagin matat, el seu ajudant també l'hagin matat. I no l'hagin matat per qualsevol cosa, l'hagin matat justament per defensar els diners dels propis vilatans. És un fet espectacular, és un fet molt important per la vila de Terrassa d'aquells anys.
0: Mm. Doncs escolta, avui ha quedat una secció de patrimoni molt reivindicativa. Santi Rius, moltíssimes gràcies una vegada més per passar pel Connectats. Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Perfecte, bona tarda a tothom.
0: Sergi, bona tarda a tu també.
2: Bona tarda i bon cap de setmana.
0: Igualment, adeu-siau.

0: És tot. Connectats. Fins la setmana que ve.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Un ocell.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat

0: travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, Els Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del bloc En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
4: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
3: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta

0: es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del salt del sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada al salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del salt. I per fer-ho abordarem el salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Olletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar d'inveïnada, i arribes fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el salt a certa distància, fins a arribar al mateix salt. Un cop ets al salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que sobretot es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puig de Calm, d'una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall doncs bé, també ens la presenta d'una manera imponent. Són exposicions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, que és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. És una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser calma el temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puig de Calm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè doncs, tenim una sèrie de clients que som una sèrie de patidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques, i el que acostumo fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un guiatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: Sennes.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona
2: Maria,
1: tarda.
2: Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
2: Un embargussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi, de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també, em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de rere països, aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
2: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al Coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com veiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10 i mig de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X, trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la Constitució del Comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la fe que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ouvens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista totes aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnquers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral, d'uns 3 metres per un i mig, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites, després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
2: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
2: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
2: Jo hi posaria, per anar tranquil, unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No ens n'aniríem més enllà d'1 i mig sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
2: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat, amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: A reveure.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bul. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar, i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat, també. Està bastant bé, i a més és visitable per dintre, pots veure doncs, tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà, doncs, per fer doncs, un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones, i explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes. Us recomano les famoses cooks, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha. Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca. I si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no us acudeixi a mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef, i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també doncs, proves les seves cerveses. És una brasseria més petita, però que també val la pena, si esteu per allà, a visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses de Badia doncs, són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos, pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més només fabricades per gent de l'església.
1: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: un nou programa de l'Inspira't. Als micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien, i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan, i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspirat.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... de fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de TV.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns dos anys aproximadament ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran de donar espai a una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que han molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut sempre... Bueno, de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en que el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant ha de poder tenir capacitat d'acollir tot aquest públic, ha de tindre equipaments municipals capacitats, que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. I per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, hi havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes. De fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I ara com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, eh? Això és un programa... Ojo, eh?
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenes de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, havíem calculat, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí, tarde, amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes reivindicant aquesta força que teniu. A part, jo el que volia preguntar-te, que la figura de la drac sempre està com molt distorsionada, no? Perquè, clar, la vostra part més visibilitzada és la part del show. Uh-huh. Llavors això dona joc a que molta gent no entengui. Podries definir-nos així breument realment el que és una drag? Com us sentiu vosaltres?
1: Jo definiria el món drag com un món polític. D'alguna manera el drag és fer activisme a través de l'art i cultura. I per entendre el drag penso que el primer, era el segon evidentment també, però sobretot el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge i què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme. Si ens basem, per exemple, en Medells del Molino, com són doncs, persones que han passat per allí, la Sharon, la Brigitte Lamour, les Xanclets en el seu moment, la Manya i molts altres noms que segurament a la gent els hi ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi hagi moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
0: Han sigut les que han trencat les barreres.
1: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm-hmm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, heu d'acompanyar el Jordi, el productor executiu. Qui més hi ha darrere de tot això?
1: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec. Sí? Sí. Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre de molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en material LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que aquesta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt contents. contentes d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones que estan darrere d'això?
1: Bueno, m'has dit de les dos mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació i les persones voluntàries que també han tingut molt a veure, perquè evidentment Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni als 100.000, ni mucho menos. O tant de bo poguéssim arribar en pressupost.
0: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000.
1: No, o sigui que... Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat i persones treballadores de l'associació que estan involucrades en mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint. I persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar a Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran i que, evidentment, si el projecte continua creixent, doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
0: Clar, la unió fa la força, eh?
1: Tal sempre, qual, i és l'eslògan. I nosaltres hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com ni quan acaba. I Delta Drac és una mica on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
0: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau, no passa res, tots som diferents.
1: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu, però per falta d'empatia, per falta d'entendre què estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no ho viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atreveixen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorn Pride, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atreveixar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita, l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també
0: a part, tot el Carmen, país. Jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, que és una drag queen de Tarragona, sí. A la part d'allà, també, que sí, està molt oblidada de Tarragona.
1: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
0: És un amor. Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també... O sigui, jo crec que ho tindreu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
1: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags. Que, per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag queens. Dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
1: Sí, perquè en el programa també hem sigut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drac i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquen al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drag en muntar-se o un drag, tarden moltes hores, hi ha moltíssima feina, ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment per suposat també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant-les.
0: I quina professionalitat, n'hi ha.
1: És absolutament
0: espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava dintre i necessita treure-la. Què passa?
1: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura, que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drac com una capa per a transformar la societat.
0: Una capa de Superman o de Supergirl.
1: Sí, exacte, tal qual. Sí, sí, vindria a ser una cosa així.
0: M'encanta la metàfora.
2: Sí. Total, és que pas, ho he visualitzat, Això és titular, Estàs dient unes coses que
0: Roger, jo sí que emocionadíssima avui de que estiguis aquí, perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant, perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
1: Intentem que les coses canviïn i anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès, perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones, en les quals hi havia una drag queen, deien: considereu que és realment necessari tot el que s'està fent, perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-los al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món, hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tindre una societat més diversa.
0: A part, jo, mira, ara tirant una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit, al meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les dracs. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
1: De fet, jo celebro moltíssim i et vaig a dir una cosa. Maria. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag, des de la normalitat de tindre una reportera drag, diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTB i està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
0: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
1: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
1: Absolutament, sí? Sí, necessitem... Hem tingut durant molts anys... malauradament, per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les, també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre aquests espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu, de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
0: I que tot canvi, Carmen.
2: I que tot canvi.
0: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta capa,
1: aquesta
2: de
1: capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca a l'Inspira't, aquest convidat.
1: Home,
2: i aquest
1: plaer.
2: Projecte tan bonic.
0: Inspira't i pirades. Tots units fem molta força. Roger, quan vulguis, estàs a casa teva.
1: Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: I ara marxem, com o no, a Alaska.
2: És que havies de triar aquest tema.
0: Home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins

0: dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí,

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes als punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passant la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.

0: Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió flatat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions flatats pel seu país com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo siguen las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que van a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigui aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
12: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig

0: gratuïtat, com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
1: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
2: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això, dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei, és o una desconnexió total de l'andana o dia crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
1: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
2: Et diuen que et cobren per normalitat el servei, perquè jo crec que si haguessin dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara lo de la normalitat del servei és un tema també de dignitat.
1: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat, que podran recuperar aquests viatges.
3: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
0: Es preveuen 3 tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, que ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
0: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no l'interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient, això ho deia en paraules seves, davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat, com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
0: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I parlem ja de successos perquè 2 persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre 2 cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre 2 turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 víctimes ja són 38, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
1: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan dues dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
3: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
4: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
5: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos, doncs, a vegades, d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
4: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
2: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
3: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
6: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
7: Porta molts avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens ha permès treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments, tu pots aplicar el moviment del teu canell i la punta dels teus dits amb 3 articulacions dintre del cos i a més amb una visió tridimensional. Per tant, tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, no? Quan la cirurgia és menys agressiva.
6: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
2: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
3: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en Corcullona, animal mitològic genuí de Girona.
2: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora He Can Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets.
3: El premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta, que explica la gestió d'un incident nuclear greu a la planta catalana l'any 1989. La gala dels premis que otorga l'Associació de Productores de Documentals s'ha celebrat ahir divendres a Barcelona i ha entregat també el Premi Honorífic Prodocs al cineasta i activista polític Pere Portabella. L'entitat ha entregat els guardons en el marc de la celebració del 15è aniversari de la seva creació.
2: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol busca avui a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
3: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
2: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
3: un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, qui han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
2: I ens n'anem ara al futbol femení, perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria, no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els tres últims partits de forma consecutiva. I el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a un al marcador després de dos gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però a la segona, a poc se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit, fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven, pel sentit anímic, la victòria. Tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha viscut avui a la ciutat esportiva de Nicarque.
2: Moltes gràcies, Jon, i com veiem aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la Primera Federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
3: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només un punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els dos gols de Cossi van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol a veraix particular.
2: I baixem una divisió, perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la Primera Federació.
3: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
8: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la Primera Federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
9: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per al que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
8: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
2: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo, perquè aquest matí han començat les dues semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals, el primer partit entre el Sabadell i el Barcelona, amb victòria del CNB per 19-20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, l'ha anat gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat dos llançaments. Per tant, agafa avantatge el CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve a la Nova Escullera.
2: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19-8 al Club Natació Terrassa. Canviem d'esport en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
3: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off. Ha faltat una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
2: Parlem també d'hoquei patins, perquè ahir el Vilassana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera, les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
3: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
2: I acabem parlant d'handbol, perquè el balonmano Granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29-26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
11: La xarxa de comunicació local.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
15: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
14: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
15: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
14: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
15: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes als punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passant la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament, aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió flatat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions flatats pel seu país com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo sigue las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que van a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, un 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions a Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat molt especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, qui ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, atenció, que perquè la pèrdua, doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
0: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta, la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes. I, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països i ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta, presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
1: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
11: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret a reunió, el dret a vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
1: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
12: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes. Al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
1: Així ho ha dit en una tensió als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
0: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant d'Abu Keshek com també de Tiago Ávila, i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
1: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
0: Parlem ara de successos, perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: Caviar Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
4: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com la sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
5: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
6: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos doncs, a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
5: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
3: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui al matí de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
4: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
7: L'agrupació dels Cingles del Moianès s'ha emportat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fabrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
8: És únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de què la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
7: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
3: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
4: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala Claver s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
9: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
10: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
9: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
3: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
4: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
0: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
2: Són 141 projectes en 113 espais. Hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'ha ampliat els barris, per exemple aquest any a Pont Major, hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals, a la plaça de Natalia Molero, hi ha quatre ponts engalanats, hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agrada les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor menys, i per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit perquè és un èxit col·laboratiu, són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i òbviament doncs, el tiren endavant.
0: Els visitants de la ciutat podran gaudir d'aquestes diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
3: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
4: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
3: I per demà diumenge a les 9 de la nit queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
4: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
3: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
4: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els dos gols de Còsia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
3: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
4: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
12: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
13: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per al que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
12: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
3: Baixem encara un esglaó més a la tercera federació. Demà, a partir de 1:15, es disputa l'última jornada amb la lluita per la promoció d'ascens i de descens, que viurem en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: El Lleida ha baixat a la Lliga Elite i ha tancat un acord amb un inversor que garanteix la continuïtat i el creixement de futur del club. En els propers dies tenen previst donar a conèixer més detalls d'aquesta inversió. I el Martinenc, el club del Guinardó a Barcelona, pot assolir avui l'ascens a la tercera federació. El club barceloní juga contra la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, a les 4 de la tarda i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: I en futbol sala, ahir victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
4: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
3: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
14: La xarxa de comunicació local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
17: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
18: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
19: La música descriu el territori.
20: La paraula descriu la música.
19: Música i paraula.
20: Paraula i territori.
19: A través dels instruments de cobla,
20: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i

0: Hola, gràcies per convidar-me.
1: I la Marga és moltes coses. La Marga és instructora de ioga, fa de terapeuta floral i, del tema que parlarem avui, és conductora de Breathe Work. Marga, ras i curt, sabem respirar?
0: Jo no dic mai saber o no saber respirar, vale? De fet, les postures, els gestos, jo, per mi són com una manifestació externa, no?, d'un estat de consciència o d'una actitud. Llavors, es pot influir des del cos a la ment o de la ment al cos, no? És com un camí de doble direcció. Quan estudiem la postura corporal, veiem que intervenen diferents factors, no? Un seria l'estructura que un té, no?, l'espai que jo dono a la respiració. Llavors també influeix la ment, els pensaments que un té, que provoquen unes certes emocions, i també necessito entendre com està el meu sistema nerviós. Val? Mm-hmm. Llavors, cada un té un patró diferent, depenent de les experiències que ha passat, etc. I tot això està en procés de canvi constant. Llavors, quan un entén el que li passa al cos, és com podem aplicar les eines de respiració que necessitem. No? Mm-hmm. Hi ha diferents eines, seria com una caixa d'eines que per clavar un clau necessitem un martell, no? Mm-hmm. Per fer un forat, una altra eina. Llavors, amb la respiració passa el mateix. No és dir respiro bé, respiro malament, sinó veure quines són les tècniques que jo puc aplicar depenent de tots aquests condicionants, no?
1: Mm-hmm. Vale. Ara anirem, d'aquí a poc anirem abordarem el tema de la respiració com una eina de creixement, de treball interior, però t'he sentit a dir que, i de fet no només a tu, a moltíssima gent, que tot és energia. Mm-hmm. Tot és energia. I això, segons qui ho escolti, pot sonar una mica raro, una mica abstracte. Com podem entendre això de que tot és energia i, sobretot, quina relació té amb el nostre món emocional?
0: Mm-hmm. Una paraula és energia, una emoció és energia, un pensament és energia, partim d'aquesta base, no? Llavors, molt sovint no tenim eines per gestionar quan ens passen coses, quan ens passen emocions fortes, això crea un malestar, i després el cos, com a mecanisme de defensa, el que fa és ho encapsula, vale? Mm. Llavors, aquesta energia queda retinguda i va fent com unes cuirasses per sostenir aquesta ferida. Llavors, com que hi ha dolor, hi ha una resistència al dolor, no? El cos es resisteix, però energia ve del llatí movere, l'energia s'ha de moure, s'ha d'expressar, no? Necessita una via d'escapament. Llavors nosaltres no li donem aquesta via. Viure aquesta emoció de forma conscient és el que fa que se sani aquesta emoció. Vale? Si no se sana, el cos anirà buscant diferents experiències, diferents, no, escenaris que continguin el mateix material perquè tu tinguis l'oportunitat de sanar-ho. Si no, continua quedant aquí retenida.
1: Mm-hmm. Per tant, les emocions que no sabem gestionar d'alguna manera s'acaben com enquistant,
0: com entenc? Com enquistant, sí. Aquesta seria la paraula.
1: Vale.
0: De fet, l'ansietat, per exemple, és una emoció que s'activa per fer front a una amenaça de perill, però aquesta amenaça no és real, no tenim un lleó que surti per la porta que se'ns mengi, però en canvi quan la ment dona aquest ordre, el cos respon a això. Llavors hi ha un component somàtic que s'expressa en el cos, com a taquicàrdies, una respiració ràpida, no? S'activen totes les alarmes. Sí? Llavors aprendre a gestionar tot això, perquè darrere de l'ansietat hi ha por. Llavors aquesta por és una emoció molt primitiva, no la podem eliminar perquè ens ajuda a sobreviure, però sí que hem de saber gestionar-la, no? Gestionar-la vol dir sostenir-la, vol dir respirar-la. A través de la respiració es fa aquest treball.
1: I aquí és on anem. Entenc que tots aquests cúmuls d'energia enquistada que ens perjudiquen d'una manera o altra, el Breathe Work això ho treballa.
0: Sí.
1: De quina manera ho treballaria?
0: Sí, mira, sanar és veure l'emoció, deixar que s'expressi en el cos, no? Perquè hem dit que el cos és soma, és allà on té el registre, no?, de tot el que ens passa a nivell mental, a nivell emocional. Llavors, és viure-la de forma conscient i deixar-la anar, no? Amb l'exhalació, el que fem és deixar anar de forma conscient aquesta energia. Això ho fem respirant en un espai segur, no? I ens entrenem a com descriure, no? Jo sempre dic que és com un notari que va prenent nota de tot el que està passant quan activem aquesta energia, que és el que fem amb el breathwork. Llavors,

0: a nivell corporal, jo observo, vale? I començo a definir com és aquesta ansietat. És alta, és baixa, és tremolosa? Si li hagués de posar un color, com la definiria? És una cosa lluminosa, és una cosa fosca, és una cosa que s'expandeix, és una cosa que es concentra en un punt, si és una cosa que es mou fins on arriba? No veig com descrivint la sensació, no? Estem en el cos descrivint la sensació. I això també ens ajuda a estar en el present, perquè quan jo estic descrivint el que m'està passant en el cos, la meva ment no pot estar en dos llocs alhora. Llavors començo a respirar, el sistema nerviós es calma, i veure que tot això és transitori, no? Que aquesta emoció, aquest bloqueig, aquest, com ho has dit tu, aquest enquistament. Es comença a dissoldre, vale? Respirant. Quan jo sóc capaç d'observar tot això amb una certa calma, això es comença de... És quan nosaltres ens comencem d'autoregular.
1: Per tant, estem parlant de tu has dit, l'expressió viure-ho de forma conscient. Que això és una expressió que utilitzem molt, però no sé si tothom té clar què vol dir viure-ho conscientment. Sí. Pots desenvolupar una miqueta més què vol dir viure conscientment una emoció? Parles d'aquest observador, no? Aquesta mena d'observació.
0: Sí.
1: Què és aquest observador? De quina manera aquest observador es pot entrenar a través del breathwork?
0: Sí, hi ha una cosa molt maca, que és que el cos sap el que la ment encara no s'ha donat compte. D'això en diem el marcador somàtic. Llavors, per això anem amb el cos, anem a observar què està passant en el cos. L'observador seria la part de la nostra consciència que ens permet prendre aquesta distància, que al final ve a ser com una meditació, no? Totes les meditacions entrenem prendre aquesta distància i observar-ho des d'aquesta calma, des d'aquesta neutralitat. Quan entreno l'observació vaig creant aquest espai que em permet estar en un lloc on no hi ha, és molt important, no hi ha judici. Això no és bo, això és dolent, ara què passa, ara què... O sigui, quan jo analitzo estic en la ment. Llavors intentem sortir del codi mental i anar al codi del sentir. I aquí és on podem fer aquest treball.
1: Algú que no hagi fet mai una sessió de breathwork, què pot esperar? És dir, què passa allà? Tu entres i què fas?
0: És una tècnica en què es fa estirat en el terra, per tant la pot fer tothom. Només hi ha unes petites contraindicacions que s'expliquen abans, però es fa estirat en el terra, és un patró de respiració circular i connectada, i el que fem és activar tot aquest mapa corporal per poder observar què està passant en el cos, precisament, no? Com es mou l'energia i com nosaltres, de forma conscient, la podem anar dirigint. El que la gent m'explica molt és que és una tècnica molt fàcil, perquè la respiració és la que va activant l'energia, la que va netejant, i tu simplement li dones espai. Amb la inhalació li dones espai i amb l'exhalació deixes anar. El que em diu molta gent és això, que és molt fàcil perquè surts d'aquesta esfera mental i pots anar a un altre espai on tot és molt fàcil, on tot flueix. O sigui, no hem de pensar, no ens hem de menjar el coco, sinó que la respiració és la que va obrint aquests espais, no? Quan jo respiro de forma conscient, el cos respon obrint aquests espais. I és una experiència que molta gent se sorprenen, no?, la primera vegada que han respirat. Llavors es tracta de confiar una miqueta, perquè pots quedar-te a la superfície o pots anar una miqueta més, no?, com a explorar que hi ha una miqueta més d'arrel, perquè el que fa segur aquesta tècnica és que el cos permet el que permet. O sigui, hi ha traumes que estan com molt enquistats, llavors necessiten diverses sessions per anar com dissolvent diferents capes. O sigui, no arribem al nucli, no volem entrar en una catarsis, com hi ha moltes tècniques, no?, que van a buscar una catarsis. Llavors no es desplega res que el cos no estigui preparat. I això, per això diem que és una tècnica molt segura, que hi ha un acompanyament en tot moment. Jo estic pendent de la gent, no?, perquè no podem entendre amb la ment el que no és de la ment. Llavors ens hem d'anar en el cos. I la gent experimenten diferents coses. Es pot experimentar un tremolor, es pot experimentar un fred, es pot experimentar escalfor, qualsevol sensació és bona. El que ens interessa és que les sapiguem diguem, sostenir.
1: Per tant, el que es proposa des del breathwork, entenc que és tan senzill com uns patrons de respiració molt concrets que ensenyeu a la sessió, més aquesta presència conscient, sense judici, i això desfà enquistaments emocionals que potser venen de l'any de la catapunt.
0: I tant que sí. No volem entendre d'on venen. Pot ser que vinguin d'altres vides, el qui cregui en altres vides. No volem entendre. Simplement el que fem és observar i donar aquest espai, no? Perquè estem tan acostumats a controlar que el primer que fa el cos és resistir-se, no? Llavors, jo tinc set, se m'asseca la gola, ara haig d'anar a fer pipí, no? Aquí estem encara amb la ment. Llavors, quan anem en el cos, tot això és com que es dissol, no? Perquè jo sempre explico que l'energia és com una ona del mar, no? Que arrenca amb tota la força, però quan arriba a la cresta, què fa l'ola? Es dissol. No? I amb l'energia passa exactament el mateix. No? I entendre que això és transitori, que això el que fem amb aquesta tècnica és com un amplificador, no? S'amplifica tota aquesta energia perquè jo la pugui observar i quan arriba a la cresta, uf, es dissol i es neteja, no? Perquè al final és una tècnica de neteja profunda, perquè podem netejar creences, podem netejar traumes. Un trauma, per exemple, és un pilot d'energia molt ràpida que el cos no està preparat per sostenir. I llavors aquí l'enquistem. Llavors com ho deixem anar? No ens han ensenyat a com, no? com treballar amb l'energia. Llavors tot és una experiència. Quan la persona ho ha experimentat i ho entén, no des de la ment, sinó des d'un altre lloc, que és el cos, aquí hi ha una experiència brutal d'alliberament, d'expansió, no? Perquè al final el que volem és expandir, no? Estem en una societat que no deixem anar, que estem retenint constantment sustos, retenim la inhalació, la retenim, no? Fem moltes retencions. I tot això va creant tots aquests bloquejos en el cos. Llavors necessitem alliberar-ho, necessitem expandir-ho. I aquesta respiració el que ens ajuda és a fer aquest treball.
1: De fet, a les sessions tinc entès que utilitzeu bols, tambors, llavors, minerals...
0: Sí, sí.
1: Quin paper juga tot aquest, aquest instrumental en el procés? És només crear un ambient o hi ha alguna cosa més profunda en tot això?
0: Sí, hi ha una cosa molt més profunda. El cervell reptilià té memòria dels instruments. Val? Llavors, els instruments de la natura van directament al cervell. Amb el ritme, quan posem, per exemple, el tambor xamànic, fem uns ritmes concrets, estabilitza la ment, el ritme estabilitza la ment. I el so és com que canalitza, l'energia segueix el so. Llavors, quan hi ha uns determinats, o sigui, tot l'instrument que es posa, totes les melodies que posem i tal, són molt ben estudiades perquè fan aquesta funció de com que el so fa que aquesta energia vagi, no? Es vagi canalitzant, es vagi... al final aquesta el so és vibració, no? I l'energia segueix aquesta vibració.
1: Que bo.
0: Et va portant indueix a un estat de consciència des del qual podem treballar tot això, no? Estem anant com a un espai més enllà del cos físic, un espai que desconeixem perquè no estem acostumats a entrar-hi, però quan veus el poder personal que tu tens, perquè tot això pots gestionar-ho des d'un estat de... O sigui, no perds la consciència en cap moment, l'únic que aprens és a gestionar-ho, a sostenir-ho i a poder-ho alliberar, no? Amb la respiració.
1: Hi pot haver persones ara que ens escolten que els faci respecte, tot això.
0: Sí, i tant.
1: Què els hi diries, així, simple, per tal de tranquil·litzar i que es plantegessin obrir-se aquesta experiència?
0: Bueno, jo els hi diria que confiessin en la tècnica. Jo he treballat amb diferents grups, he estat amb gent amb fibromiàlgia, he estat amb gent... treballo també amb Osona contra el càncer, amb col·lectius, no?, que els hi falta molta energia, que estan en processos de recuperació, i la primera sessió estan com una mica a l'expectativa, però quan deixes anar aquesta expectativa, quan has fet la primera sessió, tothom vol repetir, vol dir que els hi va perfecte, no?, per recuperar aquesta energia, i tothom té ganes de repetir. Llavors és com transitar en un terreny que no coneixem, i que a mesura que el anem coneixent, doncs això ens dona unes eines, ens dona un poder personal molt, brutal.
1: Clar, suposo que has vist moltíssimes persones que han viscut canvis molt, molt bonics en tot aquest procés.
0: Sí.
1: Hi ha algun cas en concret que t'hagi impactat especialment?
0: A mi no m'agrada condicionar explicant exemples, perquè llavors la gent busca un estat concret, eh? Jo no explico mai això, però bueno, ja que m'ho demanes, recordo el cas d'una noia que una noia que té esclerosis múltiple i amb un dels brots va quedar paralitzada, sobretot de la mandíbula. Diu, saps com vas al dentista no, que et queda anestesiat, i diu, això és sempre, diu, jo sempre ho tinc així, no? I cap a l'espatlla i al braç i tal. I amb una de les respiracions, n'hem fet diverses amb aquesta noia, amb una de les respiracions va connectar amb aquesta part. Llavors va ser molt emocionant per ella, perquè va tornar a reconnectar amb aquesta part que tenia adormida, no? Que llavors, a veure, no, això no vol dir que se sani, i vull dir que després de la respiració va tornar un altre cop tal com estava, no? Però aquesta experiència per ella va ser una expansió molt, molt important.
1: Que bonic.
0: Sí, molt bonic.
1: Podem aplicar alguna cosa del breathwork en el dia a dia fora de les sessions?
0: I tant, sí. Jo sempre dic que el que és la pràctica és un entrenament pel nostre dia a dia, no? Saber gestionar les emocions és això, saber-les respirar, saber-los donar aquest espai, no retenir-les, no bloquejar-les, sinó expandir-les, no? Amb la inhalació el que fem és expandir, i amb l'exhalació el que fem és deixar anar per no carregar més la motxilla, que ja la tenim prou plena. Llavors, una sessió el que fa és una neteja profunda a la nostra casa, i llavors sí que ja ens ensenyen tècniques concretes per fer 5 minuts cada dia, no? Per poder anar traient com la pols, perquè no es continuï embrutant aquesta energia.
1: Marga, per algú que ens està escoltant ara i que està interessada en el tema del breathwork, com es podria posar en contacte amb tu?
0: Sí, bueno, jo estic treballant ara mateix a Sigma, llavors a través de Sigma o a través del meu mòbil, podem concretar un dia, perquè lo interessant de tot aquest treball de respiració, no, tota l'experiència que he anat tinguent durant aquests anys, és que necessitem entendre què és el que anem a fer. O sigui, no és una tècnica per fer, diguem, les respiracions. Primer el que hem de fer és analitzar, no, tot això que he explicat, tot el que té a veure amb la respiració, aplicar les tècniques que necessitem per poder, no, gestionar el nostre dia a dia, i llavors la tècnica del breathwork s'explica al final de les quatre sessions. Tot això ho he com estructurat en quatre sessions per veure tots aquests aspectes, per conèixer una miqueta tot aquest territori. Jo penso que és molt important conèixer tot aquest territori. Llavors, al final d'aquestes quatre sessions hi ha la sessió de breathwork, havent entès prèviament tot això.
1: D'acord. Doncs, Marga, moltíssimes gràcies per estar avui aquí
0: amb
1: nosaltres
0: i
1: explicar-nos aquest món. Personalment, completament desconegut, no havia sentit mai parlar del breathwork i ho he trobat superinteressant.
0: Sí. També haig de dir que, bueno, després d'haver passat per una època d'angoixa i de depressió, sempre dic que el meu cos va ser com un laboratori, no? que vaig poder, de forma intuïtiva, anar treballant, no? Totes aquestes tècniques, diguem, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, cap a l'any 2022, vaig conèixer la Catalina Rojas, que és la meva professora, la que em va ensenyar aquesta tècnica, i de seguida vaig connectar perquè vaig poder posar nom a tota aquesta experiència que jo havia passat, no? Tots uns anys bastant, bastant profuns, i que vaig poder, no, sortir. Diuen que quan caus en un pou, l'única sortida que tens és pujar amunt, no? Llavors, tot això va ser la meva experiència personal, i a través de la Catalina Rojas, que li estic profundament agraïda perquè va fer un canvi en la meva vida, vaig poder posar nom, vaig poder estructurar tot aquest treball, no, que estic oferint ja fa uns anys a la gent, i que, bueno, que té uns... que la gent està molt contents, no? Perquè al final és com un procés de creixement personal, perquè vas molt cap a dintre amb la respiració, i tot això són coses que la gent desconeixen.
1: Doncs, Marga Galtés, moltíssimes gràcies per estar avui aquí.
0: Gràcies a vosaltres. Un plaer.

Hi ha històries que tenen una força especial. Ens toquen alguna cosa a dins i ens obren a qüestionar-nos coses. Als anys 50, a la petita illa de Koshima, un grup de científics observava una colònia de macacos. Un dia, un mascle jove, a qui van anomenar Azamuku, va fer un gest diferent. Va agafar una poma, que estava bruta, de sorra al terra, i en comptes de menjar-se-la directament, com feien la resta de macacos, la va portar a l'aigua i la va rentar. Un gest senzill, petit, gairebé insignificant, però aquell gest no es va quedar allà. Altres joves van començar a imitar-la. A poc, aquell nou comportament es va anar estenent dins del grup, com si alguna cosa hagués despertat, no per obligació, no per norma, perquè ningú els obligava, sinó perquè d'alguna manera els macacos havien comprès que era millor rentar la fruita abans de menjar-se-la. El més curiós és que, al cap d'un temps, els macacos veïns d'altres municipis es van sumar a la preferència per les pomes netes i aplicaven el mètode de Azamuku. El dia que el macaco número 100 va rentar una poma abans de menjar-la, es va observar un fenomen estrany a tota la regió. A tot arreu, els micos rentaven la fruita abans de posar-se a la boca. Amb el temps, aquesta observació va donar lloc a una idea que ha anat prenent forma en molts àmbits, la teoria, la famosa teoria de la massa crítica. La idea és molt senzilla, però profunda. Quan un nombre suficient d'individus incorpora una nova manera de fer, de veure, de viure, es produeix un canvi de fase, com una mena de salt, i allò que abans era excepcional esdevé possible i ja està normal per la majoria. No és immediat, no és màgic, però és real. Hi ha un punt, invisible però tangible, en què el canvi deixa de ser individual i comença a tenir una ressonància col·lectiva. I aquí apareix una pregunta fascinant. Què passaria si un grupet d'éssers humans comencés a viure amb molta més consciència? No com una idea bonica, sinó com una pràctica real. Si davant del conflicte algú respira i mira de comprendre en lloc de reaccionar, si davant del dolor algú escolta en lloc de queixar-se, si davant de l'altre algú escull l'amor en lloc de la defensa, què passaria si això no fos excepcional, sinó cada vegada més habitual? No ho veuríem als titulars dels diaris, però ho notaríem en les relacions, en la manera com ens mirem i ens tractem, en la qualitat de la presència que habita els espais, i potser, sense fer soroll, estaríem arribant a aquest punt, aquesta massa crítica silenciosa on la consciència deixa de ser una excepció i comença a ser un llenguatge compartit. Potser no calen grans revolucions. Potser només calen prou persones disposades a viure diferent. I potser aquest punt no és tan lluny. O potser ja ha començat.

0: cada palabra que...
1: Bé, nosaltres que som aquí amb la nostra cuinera de capçalera, la Joana Molins. Bon dia, bona hora.
2: Bon dia a tothom.
1: I avui quin plat ens portes? Un plat que a micròfon tancat me l'has explicat i m'ha vingut ganes de prendre-la ara mateix.
2: De menjar, eh? Bueno, doncs ara, com que a l'hivern hi ha plats que són més d'hivern que no, i aquest plat que us porto avui és un plat d'hivern,
1: sí.
2: És un plat que és més bo l'hivern que l'estiu, i és una tripi morro de vedella, que és el que a Madrid en diuen els callos, però nosaltres és una tripi morro de vedella, perquè el callo és això, és tripa i morro de vedella,
1: Sí, sí.
2: Llavors, d'aquest plat, hi ha tripi morro de vedella i tripa i pota de xai. O sigui que el xai també es pot fer, que té les potes aquelles petites, i la tripa també està molt bo, Són dos plats diferents, o tripi morro de vedella o tripi morro de xai. El que passa, això és un plat que no agrada a tothom, És un plat que poder a les persones més grans sí que ens agrada, perquè resulta que aquest plat, ara anem a esmorzar i diem, anem a fer un esmorzar de forquilla, i no sabem que fa 80 anys enrere aquests esmorzars de forquilla ja es feien,
1: sí.
2: Perquè aquest plat era un plat que quan feies mercat, justament als pobles que hi havia mercat, a un quart de vuit del matí o a les set ja obríem el restaurant. I aquest plat era un dels plats estrella. Aquest plat, al matí quan obries, no podia faltar la tripi morro, ni la tripa de xai, ni la botifarra amb mongetes del ganxet de proximitat, que vull dir que els tenim molt bones. Tots aquests plats eren els plats que els pagesos i els que venien a comprar, doncs, menjaven. Vull dir, era una menja que es feia molt. El que passa és que s'ha anat perdent.
1: Clar.
2: Perquè potser ara el jovent, què diré jo, de 20 anys, els hi preguntem i diran, oi, no, això sí que no, ni provar-ho. Bueno, doncs, per fer aquest plat, amb aquesta tripi morro de vedella, un quilo i mig de tripi morro, Això ja es ven, aquesta es ven cuita. Al revés que la de xai, que no, la de xai te la venen crua, i tu l'has de coure, aquesta ja la venen cuita, Cuita. Llavors, el que hem de fer és rentar la ben neta i fer el sofregit. I llavors, bueno, ara primer us dono els ingredients i després anirem pas a pas a fer el que farem. Doncs un quilo i mig de tripi morro, una cabeça d'alls, una ceba grosseta, un raig de birranci o vi blanc, pebre vermell dolç, dues fulles de llaurer, un pols de canyella. La canyella, si en teniu en pols, poseu-n'hi una mica d'aquesta molta, i si no, un tros, i després ja la traurem. Dos bitxos picants d'aquests, del caient, aquests secs, perquè a vegades bitxo picant fresc no en trobes. Dos, que si voleu que piqui. Si voleu que no piqui tant, un. Un litro de brou, oli, sal i pebre. I després, per la picada, farem aquestes 20 ametlles, 3 grans d'all, el julivert, a galeta marí o carquinyoli o alguna cosa d'aquestes que tinguem, un prei, i ja està. I llavors, aioli. Jo l'aioli no el faig al morter, el faig al minipímer. El que passa és que, bueno, l'aioli d'abans era ais i oli, però jo aquest el faig amb ou.
1: Molt bé.
2: Perquè, primera, que no queda tan oliós. Llavors faig amb el minipímer un ou sencer, i poso un ratxet de vinagre de poma, una mica de sal, i llavors el minipímer sempre a baix de tot. Quan veus que te fa una espuma, que allò ja s'ha ben barrejat, i vas tirant l'oli a poc, i quan veus que s'emulsiona tot junt, vas pujant i baixant el braç, i una mica més d'oli ja ho tens. I llavors amb aquesta oli és molt bé, i podeu posar 2-3 grans, depèn del gust. Jo n'hi poso un, perquè si no, a mi massa fort no m'agrada, I llavors hi poseu aquesta oli, i tal com hem dit, aquestes mongetes del ganxet, que són de proximitat, bullides amb un altre plat, o al costat d'això, i és un dinar excel·lent.
1: Sí, però llavors ja al migdia suposo que no dines.
2: No, això per dinar,
1: Això és per dinar?
2: Per dinar.
1: Com que m'has parlat d'esmorzar...
2: Bueno, sí, jo t'he parlat de quan venien els marxants aquí, però aquest plat tu el pots fer a l'hora de dinar, perfecte.
1: Sí, clar.
2: Perquè a l'hora d'esmorzar jo tampoc no el menjaria,
1: No, va.
2: No, jo tampoc. Jo ara a l'hora d'esmorzar, poca cosa. Ara a l'hora de dinar, sí, l'hora de dinar és l'àpat que fem més fort. Bueno, doncs repetirem aquests ingredients.
1: D'acord.
2: Bueno, farem, què farem primer de tot? Primer de tot farem aquesta carn, tal com hem dit, la rentarem ben neta, i la deixarem escórrer una mica. Amb una paella hi farem aquest sofregit d'aquesta ceba, una ceba de 250 grams, que n'hi hagi de ceba, La ratllarem amb el ratllador, jo la ratllo amb el ratllador, perquè si no, si la passes amb un, dos, tres, fa molta aigua i queda molt fina, i jo amb el ratllador, com sempre, l'antic. I llavors, quan tinguem aquesta ceba ben rossa i tirarem aquest bon raig de vi ranci, o vi blanc, el que tinguem, i posarem la tomaca, deixarem que aquesta tomaca es passi. La tomaca, compreu-la de pot, n'hi ha una, que sembla que sigui puré de tomaca, mm-hmm, de tan espessa que és. Perquè n'hi ha algunes, perquè si vosaltres mireu el pot, veureu que diu 50% de tomaca, l'altre és aigua. Doncs sempre hem d'agafar una que digui el 90 o el 92% de tomaca, perquè la tomaca és molt més espessa i allò sí que és tomaca. Mm-hmm. Perquè l'altre, com s'ha evaporat l'aigua, no queda res.
1: Clar.
2: Llavors hi passarem aquesta tomaca una mica i posarem un pèl de sucre en aquesta tomaca per treure una mica l'acidor, i quan tinguem ja aquest sofregit amb la ceba i tot, que estarà poder uns 20 minuts, i posarem la tripa, la passarem ben passada en aquí, i tirarem aquest pebre vermell que hem dit dolç, una cullerada de pebre vermell dolç petita, ho passarem tot i llavors ja tindrem el brou calent i tirarem aquest brou. Ho deixarem poder uns 20 o 25 minuts, perquè ja us he dit que això hi era cuit, eh? Mm-hmm. I llavors hi tirarem la picada, ho deixarem 10 minuts més i en una hora ho tenim tot fet.
1: Bé, és cuit la tripa i morro de vedella.
2: És cuita, ja és cuita. Eh?
1: La tripa i pota de xai, no.
2: De xai, no. Allò ve cru. I llavors tu has de rentar-ho i ho has de coure tu al teu gust. Bueno, doncs aquí és el que us he dit, ja això. I llavors hi farem la picada tal com hem dit, li tirarem a sobre, i aquesta aioli que acompanyarà aquesta tripa i aquests fesols del ganxet, si els hem bullit, bullits i prou, els fesols, i llavors, doncs, és un àpat molt bo.
1: Que en segons quines zones diuen fesols del ganxet i el nom comercial...
2: Fesols del ganxet de proximitat. Jo sempre procuro comprar de proximitat. No sé si tu ho mires, però jo quan vaig a comprar, miro... Bueno, primera que això ho pots comprar a granel, que ara tenim...
1: Sí.
2: Nosaltres tenim la sort de tenir-ho i podem comprar 200 grams, un quart de quilo, no empaquetat. Perquè si tu mires els paquets no saps mai d'allà on ve, perquè diuen envasat per fulano de tal, però no saps d'on ve, si ve de l'Àfrica, si ve d'aquí, si ve d'allà. Jo sempre procuro comprar tot de proximitat.
1: D'acord.
2: Deia
1: perquè el nom comercial, segons els de Barcelona, és mongeta del ganxet.
2: No, jo sempre he dit fesol.
1: Molt bé. Alguna cosa més? Algun truc que tinguis...
2: No, i això si ho feu el dia abans i l'endemà ho escalfeu, encara és més bo. I si no, la nevera 3 o 4 dies també, vull dir, no passa res. I si en feu una mica més i en sobra, us dura una setmana a la nevera, Sí, amb un tàper, cap problema.
1: És bo saber-ho, perquè és un plat en consistència i a lo millor si...
2: No te l'acabes tot. I a més, com en fas, més val fent una mica més, perquè com que el mateix fer, vull dir, quasi bé el temps és el mateix. Vull dir, anés fent a mig quilo com un quilo. I llavors ja ho tens per un altre dia. Que no, que la setmana que ve no, ho congeles.
1: Clar,
2: i perfecte,
1: això sí.
2: Ho treus del congelador i perfecte, també.
1: La meva mare sempre que fa llenties fa de més i les congela.
2: Sí, és que ara avui en dia la cuina hem de mirar de fer això.
1: Sí.
2: Plats així com llenties, com les mongetes aquestes que t'he dit, doncs fent a més, perquè la mongeta del ganxet també es pot congelar.
1: Sí.
2: I millor sense suc. Sense el suc ja escorreguda.
1: Molt bé.
2: Amb un tàper. I llavors, com la treus, la deixes del dia abans i l'escalfes, o la passes per la paella amb una mica de cansalada, que llavors ja anem posant calories. Però bueno, és que penseu que la vida només hi som un cop, eh? I hem de mirar de disfrutar.
1: Doncs, Joana Molins, moltes gràcies per estar aquí al Fogons i Davantals. T'esperem la setmana vinent i a reveure.
2: Molt bé, adeu-siau, bon dia a tothom.
1: Bon dia.
2: Adeu.
0: Continguts en xarxa.
3: Noranta 1.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i, en lloc de desaparèixer, es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per el 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot?

0: Historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Val. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. No? Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Des del punt de vista nacionalista, hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, doncs, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va invair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'Acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: Clar, s'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les

0: fonts escrites que tracten la història de la península Ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
1: Clar.
0: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII, documents que no ho són, no? No només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites d'aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
1: I per què passa exactament això?
0: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península Ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
1: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
0: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o per territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, als segles VIII i IX del centre nord de la península, no?, l'inici de la Catalunya Carolingia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII?
0: No gaire, no? Però potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la Reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI, també n'hem perdut moltíssima. I, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. És a dir, aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
0: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la continuato isidoriana hispana, que està escrita, es creu, entre els 740 i 741, i parla del final del regne visigot, no? És una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del... no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant, dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable.
1: Perquè es fa una... ja està.
0: Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 611 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Perquè es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment, o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac, a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari, no per seran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 1800, fins al 860 en el millor dels casos, 880, 890, quan Alfons III d'Astúria ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que el regne, no? que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? I molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
1: s'havien... Això està assentadíssim, eh? Perdut.
0: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons X, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Vidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent. Clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys, on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb ves a saber qui, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Però què
0: no,
1: podem saber?
0: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sempre és bon moment per ficar a Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí. Molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja no cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant, segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt, és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes a final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós, perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i, per exemple, en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, a Gila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, a Gila no ha d'existir. Clar, però els successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és a Gila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot. Vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada. És com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això. No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè ho situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, del món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no?, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no?, els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, doncs els àrabs van arribar a dir, doncs aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no?, que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no?, es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien. No? Però, per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé. I què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat la meva filla. No? Com a explicació literària, romàntica, perfecte. Nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
0: I aleshores com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària. Se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Witiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tariq, tall de Tarif a Tariq, Tariq ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tariq, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tariq, no?, Jabal Tariq, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Estarà ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell, en 710, organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tariq a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadalaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut això porta de problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Mm-hmm. Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament aposten per Agila o aposten per algun dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Què passa.
0: I ha reaccionat com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendes.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què en usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, este, clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Potent 711... No hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenem allà 711, 12, 13, 14, 15, allà... Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no?, quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi, per això tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquesta de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries. Que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre! I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si me'n trobo una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, que casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Deixar-lo. Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors, fixeu-vos que indocumentat gent a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elits visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. Que i no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes.
0: Ah.
1: Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Encara més enllà de l'Ebre no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusair rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els asturs, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi ha una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de dos anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona... A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic que es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions... El que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem, les expliquem en un altre programa. Però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana, la situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues, benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX, amb menys veu de l'habitual, típiques coses de la primavera, però és igual, farem el que podem. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el Club Tortuga!

Ah, no ens havíem adonat, no ens havíem adonat que ahir era festa, era la festa del treball. Vosaltres, els que treballeu, no us feu càrrec de la maledicció de la gent jubilada. Perquè hem perdut aquella il·lusió de oh, aquesta setmana el divendres és festa. Ui, aquesta setmana curta. Ja no sabem el que són fer vacances. Ni un pont. Saps allò que deies? Oh, que bé, aquesta setmana hi ha pont. No! Ja no ho tenim. Arriba un moment que tot això ho perds. I clar, jo pensava que ahir era un dia

Efectivament, ens referíem a Stevie Wonder, que aquell any, el 1976, va publicar el meravellós Songs of the Key of the Life, amb cançons com aquesta, Sir Duke. I clar, versions n'hi ha moltes, però jo, que sóc un col·leccionista de versions, aprecio molt, moltíssim, a tots aquells que agafen una cançó d'un estil i sense gairebé tocar-la la fan d'un altre estil totalment diferent. I això és el que es fa a la nostra banda resident, els meravellosos Pink Turtle, de convertir aquest tema funky en un tema, de swing. Sí, tal com ho sentiu. Així que us deixo amb Sir Duke, versió Pink Turtle. Aquí ja teniu. Big Mumbau, but you do get back to me.

No em negareu que era una versió un tant peculiar, oi?

I seguim, seguim amb les cançons de Stevie Wonder de 1976, del mateix àlbum aquest, Isn't She Lovely? Doncs us hem dut una versió d'un clàssic ja, un clàssic del jazz, com és Freddie Cool, que ens versionava aquest Isn't She Lovely d'aquesta manera.

quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades, nois, no sé com acabarem perquè cada vegada tinc menys veu, quan vam fer el nostre programa dedicat a les balades vam parlar d'aquesta cançó. Sorry seems to be the hardest word. Ho sento, és la paraula més difícil de dir. Elton John. Una gran balada d'Elton John. No us la canviarem d'estil perquè seria un crim, però aquí tenim el gran versionador, com és, com era, dissortadament ja no és entre nosaltres, Joe Cocker, que va fer aquesta versió tan sentida, tan esgarrifosa d'aquest Sorry Seems to Be the Hardest Word. Joe Cocker.

I mercès a una pel·lícula 20 anys després, Seal ens oferia la versió d'aquest tema, mercès a la pel·lícula Space Jam. Els que teníeu criatures a aquella època la recordeu perfectament. Living in the street. Fly Like an Eagle, versió Seal.

És molt probable que la majoria de vosaltres recordeu més la versió que no passa aquest tema original, Serenade, de l'àlbum Fly Like an Eagle, de Steve Miller-Ryan. I reconeixeu, evidentment, la versió feta pels murcians M-Clan. El 1999, crec recordar. Doncs, efectivament, aquí la teniu. M-Clan, llamando a la tierra.

De ben segur que aquesta cançó no estava a la playlist dels tripulants de la missió espacial de fa 4 dies. No, no, com a mínim no deurien saber una paraula de castellà. En fi, us he portat aquesta, però... aviam, atenció, un moment.

Sí, sí, sí, sí, té una mica de trampa, perquè aquesta cançó no és del 1976, tampoc aquesta versió és d'aquell any, però és el que moltes vegades hem dit, que una versió es fa de vegades molt més famosa que la versió original. La versió original sí es va publicar el 1976 i no era pas Joe Cocker, era ella,

Efectivament, és les que teniu la uïda ben fina, és Etta James. I era del seu àlbum de 1976, Etta is Better and Never. Corrigeixo. Etta is Better de Neva. I feia aquesta versió, aquesta primera versió de You Can Leave Your Head On, que després Joe Cocker, o millor dit, la pel·lícula 9 setmanes i mitja, va popularitzar, eh que sí? Bé, doncs és una cançó del 76, portem una versió d'una cançó del 76, però no la de Joe Cocker, que ja la coneixeu, sinó d'una altra pel·lícula, no 9 setmanes i mitja, si Full Monty, una versió que interpretava Tom Jones a Full Monty. Aquí la teniu.

Com no havíem de parlar de la música disco al 76, oi? Era The Tramps, era Disco Inferno. Inferno. Doncs la marxa de la música disco millorant no es pot millorar. Ara bé, la força sí que es pot millorar. Disco Inferno, atenció, atenció, amb Tina Turner.

De les versions, lo fàcil és tenir tot el respecte al món, ser bon músic i tractar d'imitar com foten gairebé totes les tribut bands de les cançons, no? Però agafar una cançó i, sense modificar-la, passar-la de música disco a rock and roll és fotut, eh? Difícil. No tothom ho pot fer. D'aquesta cançó tan sofisticada de ABBA, d'aquest Dancing Queen plena de cordes i de matisos disco, a convertir-la en un rock garajero, com van fer els californians Yeehaws el 2001, és força complicat. Comproveu-lo vosaltres mateixos. Aquí ho teniu.

En Josep Maria Elvira fou possiblement una de les persones que més em va ensenyar en música. Van ser una mica més de 20 anys de relació, una mica més de 20 anys de compartir músiques, compartir vivències. Però de tant en tant jo també li ensenyava alguna cosa. Aquesta, la versió que us porto d'aquesta cançó, el primer que recordo quan li vaig posar és que la que portava 40-50 segons, ell estava aquí, en aquest mateix estudi, es va aixecar i es va posar a ballar. Josep Maria Elvira li agradava ballar, li agradava la música. I a mi m'agradava la seva companyia. I m'agradava veure'l com movia el cap, fent moure una melena imaginària quan sonava en Status Quo, o quan es deixava dur per la música, com la versió que us porto d'aquesta cançó, quan la va sentir. És Hotel California, sens dubte l'èxit més gran del 1976. Bé, va ser més del 77 que del 76, perquè el disc va sortir a les acaballes del 76. Però sens dubte va ser la cançó de 1976. I jo us porto una versió que dic, versionar Hotel California, impossible. Fer-la millor, més impossible encara. Però el nostre grup resident, Pink Turtle, ho va aconseguir. I de quina manera? També li vas ensenyar a Eva Caro. I Eva Caro, estic segur que si estàs sentint aquest programa, en quan soni, Pink Turtle es posarà a ballar. Perquè a Eva Caro li agrada el swing. O sigui, per tots vosaltres en general, però sobretot, per en Josep Maria Elvira, allà on sigui. I per Eva Caro, aquí aquest programa, jo personalment estimem amb tot el nostre cor, va dedicada a aquesta versió d'Hotel California. I amb això, Pep Alier, encantat d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres, us espero aquí dissabte vinent per acabar de rematar 1976. M'he deixat algunes coses al tinter, coses que vull compartir molt especialment. Mil gràcies per la vostra companyia, us deixo amb Pink Turtle i el seu Hotel California. Traiem això. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sancolímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'Agrupació Socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues, amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més en aquest programa que, com sempre, revisa la millor música rock i pop de tots els temps i avui també amb altres estils. Perquè ja ho sabeu que ens agrada de tot, que som molt curiosos i que, per tant, no ens tanquem només al pop i al rock, ni molt menys. I, de fet, avui volem fer un homenatge a la música blues, especialment perquè avui tenim una convidada de casa nostra, del nostre país, a qui ens fa molta il·lusió saludar.

0: Avui em fa especial il·lusió tenir al nostre programa una compositora, guitarrista i cantant catalana que ja fa 3 dècades que vaig veure en viu a la Nova Jazz Cava. Va ser al costat de la vella Dixieland i del gran Josep Maria Ferràs. Ha cantat amb Blues Messenger, amb Víctor Urís i Amadeu Casas, Joan Pau Comelles, l'orquestra del Taller de Músic i molts més. Va començar a cantar l'any 1988, quan tenia 25 anys. Ara, ja entrada a la 60ena, després d'haver publicat una colla de discos, d'haver col·laborat amb molts artistes, d'haver participat en un munt de festivals i amb un nombre important de premis i de reconeixements, continua aixecant passions amb una veu única, inconfusible, que traspua moltes nits viscudes i transmet feeling real. És un plaer per mi avui saludar a la Big Mama. Què tal, Montse, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bé. Quina introducció més bona, gràcies.
0: Bé, és que fer entrevistes sempre és un luxe, perquè és un intercanvi de coneixements, de vivències, d'experiències, però és que, és clar, si a més entrevistes una persona que tu ja has escoltat abans i a qui admires, doncs, home, encara és doble luxe, no?
1: Moltes gràcies. Si és que la...

0: número 15 i estic molt... l'any 2015, perdó, i estic molt agraïda a tothom d'allà. O sigui que si vas, em vas veure allà amb la vella Dixon, on devia ser l'any 95, eh?
1: Correcte, sí, sí. Jo, mira, doncs tenia 19 anyets, va ser quan vaig començar a anar per allà, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. I has anat seguint anant, no?, suposo?
1: Oh, i tant, amb alguns buits entremig, perquè de vegades la vida familiar costa compaginar aquestes nits a altes hores, però bé, sempre es procura. Escolta, Montse, què té la música que et motivi a llevar-te cada dia i tornar a agafar el micròfon?
0: És que la música permet expressar tot el que et passa dins, les teves emocions, i hi ha la gent, doncs, que busca una via expressiva en l'art, i uns ho fan amb la música, els altres escrivint, els altres... Bueno, jo també soc una persona que escric bastant, vull dir que barrejo molt el text amb la música, però sí que la música em provoca això, com molt remoure amb les emocions, i que són el que em fa moure al llarg del dia, a mi també, eh? Soc una persona de vida molt emocional, i això em motiva molt poder escoltar música, i no em costaria molt concebre un món sense música.
1: Jo he pensat moltes vegades això també, què faríem sense música? Doncs no m'ho plantejo. Però vaja, tenim ara un disc molt candent, en format EP, que ens ha encantat escoltar. Es diu Senza Confine, volum 1, al costat de Captain's Brotherhood, en el que heu cuinat 6 bons temes de soul, blues, jazz i bossa nova. Aquest és el segon disc que fas en Captain's Brotherhood. Què és el que t'ha fet repetir amb ells?
0: Són molt bons músics, molt bons companys, persones que m'han entès bé la meva dinàmica, i és un gust treballar amb ells perquè és fàcil. De fet, aquest disc el vam gravar en un dia, i llavors es nota que el directe també és així de fresc, com aquest mateix disc. Vull dir que si hi ha bons tècnics ha de sonar bé el directe, i no sé, bueno, són hi ha Lorenzo Spinozzi a la guitarra, que és un guitarrista que sap molt de, a part de tocar, té molt gust, i amb l'Hernán Friedman al baix, tots dos controlen molt d'harmonia, i han escoltat molta música. El Salva Suau a la bateria és una persona que és molt treballador, que és molt, s'ho apunta tot, ho recorda tot. Si algú no, un dia s'equivoca, sap que havíem dit una altra cosa. I llavors hi ha Alberto Burgess, que és més despistat, però és aquest so blusero que a mi també connecta molt bé, i és un nano encantador. Llavors tots fem com una petita família, i m'ha agradat molt repetir amb ells.
1: A mi, sincerament, m'ha agradat molt l'entusiasme que heu demostrat amb aquest disc. Es nota bon rotllo a l'estudi i molta sintonia. Fa anys que gravar un disc a l'estudi podia semblar una mica pesat, no?, per allò d'anar repetint preses, però entenc que en el vostre cas, almenys aquest disc, s'assembla bastant a com soneu en viu. Com és gravar un disc com aquest avui dia?
0: Nosaltres, la nostra manera, jo sempre, que ho he fet, ha sigut tots alhora. Llavors hem de buscar un estudi on hi capiguem tots, que estigui tot ben separadet bé. Jo estava tancada dins d'una habitació, llavors la bateria en un altre espai, els amplis els van poder posar a dins d'unes altres habitacions, però tots ens vèiem, i vam gravar a l'estudi que es diu Medusa Studio, que ens va recomanar el Dani Nelo també, i és a l'estudi bueno, són dos socis, i hem gravat molt a gust, la veritat. Hi havia un jove tècnic que ens va, Dani Vila, que ens va fer primer dia, el que seria la gravació. Vam estar gravant 3 vegades les cançons, cada cançó 3 vegades, i vam triar la que ens va agradar més. I llavors les mescles ens ho ha fet el Roger Rodés, que és un dels socis, que l'altre és el Manu Guix, i ens hem mesclat molt bé. La veritat és que el so allà ha reflectit, crec jo, com nosaltres toquem, molt orgànic, tot molt dinàmic, molta dinàmica, i que uns ens recolzem els altres tocant. I això, potser en gravacions més pop, on es grava primer la bateria, després el baix, i tot queda molt net, però falta aquesta pulsació, que jo crec que això amb el jazz o amb el blues ha de sortir.
1: Bé, jo crec que ho heu reflectit molt bé, eh? Perquè és ben bé això que dius. Es nota, diguem, aquesta simbiosi entre tots els músics i hi ha també el moment, entre cometes, de glòria, no?, de cadascun d'ells amb el seu solo. Vull dir, es nota tot molt, molt ben cohesionat, però sense que ningú es trepitgi. I a mi el que em sorprèn és

0: Diguis que només s'han fet tres gravacions de cada tema, em sembla espectacular. Vull dir, això realment demostra que en directe us porteu molt bé entre vosaltres, no?
1: Sí, sí, a més són tot temes propis, són temes meus que me'ls han ajudat a arranjar ells, van fer tampoc és que fessin molts assajos, vam quedar, la nostra metodologia va ser quedar primer amb l'Hernán i amb el Lorenzo, en petit comitè, llavors vam afegir el Salva a la bateria i l'Alberto al piano, i això vam assajar primer abans de vacances de Nadal, després vam assajar algun dia al gener, i llavors ja cap a l'estudi va ser el dia 12 de març. Vam gravar tots junts el 12 de març, primer les proves de so, llavors la gravació, ja anàvem molt segurs, perquè a l'assaig ja ho teníem tot bastant clar, ja havíem definit també l'espai de cadascú, com dius tu, això una mica cadascú sap com on ha d'entrar el seu solo i matisar-ho així, però sempre a l'estudi tens sorpreses i llavors passen coses màgiques. I la veritat és que en el disc va passar això, és que hi ha coses doncs, que surten noves i llavors ja queden allà.
0: Mira, ara que parlàvem de gravar l'estudi, tinc una amiga que és cantant en un grup de música country i el compositor i guitarrista del seu grup, en Jim, em deia que han perdut la il·lusió per gravar discos, que prefereixen aprofitar el poc temps que tenen, perquè ells es dediquen a altres coses també, fent concerts i arribant directament als oients. Què n'opines, tu, que has gravat tants discos?
1: Sí, perquè el disco, nosaltres que l'hem fet, és només, o sigui, jo ja no faré còpies, o sigui, he fet algunes còpies per buscar concerts així de promoció, però molt poques, i són a les plataformes hem penjat tots els discos, però no rendeixen. Llavors és una inversió que fas, que la fas perquè et reverteixi doncs, això en forma de concerts, que és com tu realment també et ve de gust doncs, de contactar amb la gent. Però a mi, en el meu cas, com deies abans, que jo ja passo de la seixantena, també vull deixar un llegat, saps? O sigui, ara ja em vaig plantejar, quan vaig fer 60 anys, si seguir o no a la música, però és el que dius tu, que vaig descobrir que era vital per mi, era molt necessària. I llavors el que sí, vaig pensar, doncs endavant, vull seguir, vaig tenir la sort de trobar aquests músics tan macos, i ara el que vull fer, si pot ser amb ells, doncs deixar un llegat d'aquests anys, el que pugui, d'anar deixant doncs, un disc per any o cada dos, així. I també he descobert que fer un disc de 12 o 13 cançons ja no s'escolta. Llavors, en aquest cas, vam decidir fer aquest de 6, que, bueno, que sembla que entra més la gana de repetir, oi? I llavors, l'hem dit que és com un EP, però és com mig disc, i li hem posat el volum 1, sense confine, volum 1, per donar peu a que pugui ser un volum 2 i anar fent. Però sí que a nivell econòmic fer discos no és gens rentable avui en dia, a menys que no siguis una estrella molt, molt d'aquestes que ven molt.
0: No, està clar, està clar. Dono fe que això de 6 cançons et ve ganes, com a mínim, de tornar a escoltar el disc. Jo ho he fet 3 vegades pràcticament seguides, perquè és que em va entrar tan bé aquest disc a la primera que no em vaig tenir prou. Per tant, ja estem esperant en candeletes el volum 2. Però abans del volum 2, Montse, on teniu previst oferir concerts?
1: Doncs mira, la primícia del primer concert que tenim així és el dia 7 de juny al Teatre Cursal de Manresa, que és un teatre gran, i allà tocarem amb sextet, també amb la nostra percussionista, la Javiera Consuelo Paredes, que és la percussionista que ens va ajudar a fer l'Smile, el disc anterior. I llavors adaptarem també aquestes cançons bueno, perquè les toqui ella i serà la primícia. I ara farem la gira de Smile i Sense Confine Tour. I llavors tenim altres concerts, toquem a les Festes de Gràcia, a la plaça de les Dones del 36, tocarem també al Festival d'Empúria Brava, tocarem a l'obertura del cicle del Jazz a la Fresca aquí a Terrassa. Bueno, tenim una sèrie de concerts molt macos en perspectiva a partir del juny. Anem fent així. I ara també dic que, clar, aquest disc també està fet perquè hi hagi la contractació oberta, que tenim moltes ganes de tocar en directe, allà on doncs, ens vulguin contractar. A finals d'any estarem al Festival de... amb un festival que es fa a Cambrils, també. Anem tenint concerts així esparsos, però que estan molt bé.
0: Doncs escolta, Montse, nosaltres encantats d'haver parlat avui amb tu i també esperem veure't ben aviat en aquests concerts que ja comencen a preparar-se, a cuinar-se. Big Mama, Montse, moltes gràcies i fins molt aviat.
1: Moltíssimes gràcies. Vagi molt bé.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, Sense Confine, volum 1. Big Mama Monse and Captain's Brotherhood, un EP amb 6 temes genials. A mi m'ha encantat escoltar, com dèiem a l'entrevista amb la Monse, aquesta col·lecció de bones cançons, cançons positives que donen bon rotllo, que són fresques i que et venen ganes de, si més no, moure't una mica, o si no pots, com ha sigut el meu cas, perquè he escoltat aquest disc mentre estava conduint, doncs de tornar-lo a posar des del principi. I com us deia a l'inici, avui us proposo fer aquesta selecció eclèctica de música blues, de diferents estils, de diferents formats, de diferents anyades, i com no, començarem amb la Big Mama, amb un dels temes que a mi m'han agradat més d'aquest EP. Un tema, doncs, que diguem que és una mica allò picarón, podríem dir, entre cometes, un tema que es diu, amb un títol molt enginyós, Sex O'Clock.

Avui hem començat per la porta gran amb la Big Mama Montse i amb aquest tema que es deia Sex O'Clock. Cap al final del programa escoltarem una altra cançó d'aquest EP de Big Mama Montse and Captain's Brotherhood. Seguim amb més cançons seleccionades de diferents tipus de blues i ara viatgem a l'any 2000 amb un treball que van fer conjuntament ni més ni menys que B.B. King, el rei del blues, amb Eric Clapton. Un treball molt recomanable, es deia Riding with the King. Aquest era un dels seus temes, 3 O'Clock Blues.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Fantàstic poder gaudir amb calma d'aquestes cançons blues, d'aquesta música que arriba fins a l'ànima. Hem escoltat Eric Clapton i B.B. King i ara anem una mica més enrere en el temps. Anem a l'any 1993 per a seleccionar una cançó que va sonar moltíssim dins del treball Blues Alive de Gary Moore. Gary Moore, que va començar, ja ho sabeu, amb música heavy metal i que va anar evolucionant, retrocedint cap als clàssics del blues. I va fer alguns discos molt interessants, com aquest que recollia una de les seves gires en viu, amb aquesta cançó que va ser un èxit ja en format LP, Still Got the Blues.

Avui al Rock and Classics, especial blues. Ara anem a un artista que admirem moltíssim, John Lee Hooker, amb un dels seus discos més comercials, en el qual hi col·laborava ni més ni menys que Carlos Santana, el guitarrista nord-americà d'origen mexicà. Així doncs, una combinació perfecta. Així sonaven el 1989 aquests dos grans monstres. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Avui hem fet com una regressió en el temps, eh? Hem començat amb un tema candent, ben calent, de Big Mama Monse i Captain's Brotherhood, d'aquest 2026, i hem anat cap enrere. Doncs continuem enrere. Anem ara al 1969 per a recuperar el primer llarga durada de Led Zeppelin, una banda de hard rock, sí, però que també era molt amant del blues, i ho va deixar palès amb temes com aquest I Can't Quit You Baby.

Amigues, amics, enfilem la recta final d'aquest En Rock and Clàssics d'avui que hem dedicat a la música blues. I acabarem com hem començat, amb la Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, amb un dels temes del seu EP Senza Confine volum 1. Després encara tindrem temps d'escoltar una altra cançó de Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, però en aquest cas en una versió, una mescla, doncs més senzilla de la que va aparèixer en el treball original Led Zeppelin 3, en una reedició que ja fa alguns anys que van poder gaudir gràcies a aquestes noves remescles de Jimmy Page, el productor, guitarrista i compositor de Led Zeppelin. Marxem amb un altre tema que a mi m'agrada molt d'aquest treball de Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, un tema que es diu You Are My Angel, ets el meu àngel. Amb aquesta cançó marxem, gràcies per escoltar-nos, ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i que el nostre podcast el podeu escoltar quan vulgueu en diferit a les principals plataformes de podcasting o, si no, en directe a través de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Que vagi molt bé!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts a una nova edició del programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o lírico lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, per bé aquest part baix baritun o baritun de grans agilitats. I Dreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger, que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes. De fet, arribar fins al re 4, per tant, pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiramis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligada a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina

El primer acte de la semiràmide de Rossini comença al temple del Baal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Idreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar a Zema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina, o almenys això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Zema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arriba ara Arsace, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsace, en el fons, preferiria casar-se amb Zema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que en realitat són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsace, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsace, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13...

Per la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel Raggio Lusinghier. Canta Joyce Di Donato.

Arribarà a Arsace i quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són malinterpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet que a continuació podrem escoltar a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsace i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsaxhe. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsaxhe queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Hidreno, i encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Hidreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flores, seguim el resum argumental de l'òpera Semiramide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiramide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacher que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacher vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiramide, no li aclareix res. Escoltarem, doncs, aquest embolicat final d'acte. El dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça en denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsace com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsace. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare. Però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir a la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentretant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiramide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiràmide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte, la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiràmide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'adulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiràmide ha mort a les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiràmide de Rossini, que podrem veure el proper 13 de maig en versió concert al Gran Teatre del Liceu. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horn. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot-terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 4:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles tot-terreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels tot-terrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va abarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfricà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena, que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el Plemcat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en última punt esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem també l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars en aquest dissabte 9 de maig de 2026. Un dia molt bonic. El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després també de quan van guanyar l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca. I jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat aquesta última Champions.
0: Pel que fa al futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la Lliga als de Hansi Flick.
0: I més futbol, el Reus busca avançar-se al play-off d'ascens.
1: De moment, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera Federació contra l'Ourense està empatat a 0. Dissabte vinent serà la tornada a Ourense. Ara mateix el partit ja està al temps de descans.
0: I una de les alegries d'aquest dissabte ens l'ha donat la ciclista catalana Paula Blasi, que fa història.
1: I s'ha convertit en la primera catalana i primera espanyola en guanyar la Vuelta, i això que Blasi partia amb 18 segons de desavantatge respecte a qui era el líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-li en l'ascens final ni més ni menys que l'Angliru. Blasi ha acabat a segona a la darrera etapa, però amb 24 segons més que Van der Breggen, i per tant s'ha proclamat campiona.
0: Vuitíssim, marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora del vespre. Com dèiem, dissabte 9 de maig de 2026. Pocs partits, per ser un dissabte. Es nota que estem arribant ja al tram final de la temporada. Però déu-n'hi-do quin tros de partits o quins partits que ens esperen avui. Per exemple, el play-off d'ascens a Primera Federació Masculina de Futbol s'està jugant l'anada de semifinals a Reus.
1: Sí, és l'únic equip català que tenim classificat en aquest play-off d'ascens. Recordem que el Sant Andreu ja havia aconseguit l'ascens directe, però el Reus és l'únic català que ara mateix tenim en aquest play-off. Anada de semifinals, de moment empat a 0 davant l'Ourense quan ja s'ha arribat al temps de descans, aquest 0-0 de moment.
0: En bàsquet, a partir d'un quart de 9 estarem ben pendents del play-off d'ascens a segona FEB, primera eliminatòria a partit únic entre el Vic i el Castelldefels. Per cercant a la Lliga CB, encara no ha acabat el partit del bàsquet Girona, que està perdent 8.

0: Vinga, 8 i 17 minuts som els de l'Enjoc, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el boi millor de l'esport català en un cap de setmana en què estem ben pendents de l'hoquei patins europeu, de la Champions, tant masculina com femenina, per primera vegada. Es fa coincidir aquestes dues competicions en una mateixa seu i al mateix cap de setmana, en aquest cas a Coimbra, Portugal. Ahir no van anar massa bé les coses pel Vilassana, la femenina, ara ho repassarem, però avui tenim la bona notícia que tindrem un equip català a la final de la Champions masculina.
1: Sí, el Barça tornarà a ser a una final de la Lliga de Campions 8 anys després. El 2018 havia aconseguit l'últim títol, de fet era l'últim català que ha aconseguit el títol, l'any abans l'havia guanyat el Reus, però aquell 2018 el Barça va guanyar a la final contra el Porto. Demà es tornaran a trobar Porto i Barça a partir de les 7 de la tarda. Avui el Barça ha superat, podríem dir que potser contra pronòstic, perquè el Benfica era un clar aspirant al títol, el Benfica d'Edu Castro, Nil Roca, Pau Bargalló, Joao Rodríguez, doncs acaba guanyant el Barça per 3-4. Un Barça que ja havia superat a l'Sporting els quarts de final i, per tant, doncs, que va directament a aquesta final. Recordem que també teníem el Reus en aquesta final a 8 masculina. El Reus va perdre els quarts de final davant precisament al Benfica. I com dèiem, el Porto ha eliminat el Barcelos a les semifinals i per tant serà el rival del Barça demà a la gran final.
0: Doncs es repeteix la final de 2018. En aquella ocasió el Barça va guanyar. De fet, ha guanyat les tres últimes vegades que ha arribat a una final de Champions. Per tant, veurem si demà doncs es perllonga aquesta bona ratxa del conjunt blaugrana, que això sí, ara feia 8 anys, com dèiem, que no arribava a la gran final. Avui, victòria 3-4, un dels gols del conjunt blaugrana l'ha fet Ignacio Alabart, que tot just després del partit deia això als companys d'Esport 3.
2: Sí, crec que l'equip ha competit molt bé davant d'un rival poderosíssim i bueno, hem fet el que havíem de fer, sabíem que hi hauria moments de patiment, ha sigut així, també hem tingut moments que hem arribat, que hem pogut fer gols, i crec que això l'equip s'ho mereix, hem treballat molt, estem on volem i demà volem guanyar. Doncs un partit molt similar als dos que hem jugat aquí, un altre equip que aspira a guanyar la Champions, amb un equip molt fort, ells van guanyar el Dragao, ells ens van guanyar el Palau, partit competit, molt físic, molt dur. Esperem que el talent de l'equip s'imposi i que puguem portar la Copa a Barcelona.
0: Doncs demà a les 7 del vespre a Coimbra, amb l'afició en contra, però el Barça que s'enfrontarà al Porto en aquesta final de la Champions, buscant el màxim títol europeu, el màxim títol continental, 8 anys després de la darrera final jugada per al conjunt blaugrana. Qui no podrà jugar a la final, en aquest cas de la Champions femenina, és el Vilassana. Un cop més, la maledicció dels penals l'ha deixat fora.
1: Sí, s'ha quedat a les portes d'aquesta final. En aquest cas, el format femení és de final a 4. El Vilassana jugava directament doncs, a la semifinal. S'enfrontava al Fraga, la seva gran bèstia negra, aquesta temporada de 6 derrotes que han queixat al llarg d'aquesta temporada. El Vilassana, en totes les competicions, en Lliga Catalana, en Lliga i en Champions, tant a la fase de grups com la d'ahir, doncs d'aquestes 6 derrotes, una per cert, als despatxos per alineació indeguda, la del Vigas, doncs d'aquestes 6, 4 han estat amb el Fraga. Dèiem, aquesta delineació indeguda davant del Vigas i una del Gijón a la Champions en fase de grup. Ningú més ha pogut superar aquesta temporada del Vilassana, però el Fraga doncs està sent el gran rival del Vilassana i el deixa sense aquesta final de la final a 4, per tant no podrà jugar demà en aquesta lluita pel títol. El Fraga serà el finalista, buscarà la seva segona Champions, s'enfrontarà ni més ni menys que el Benfica, que ahir superava el Gijón a les semifinals.
0: Doncs el Vilassana es queda a les portes un altre cop per la maledicció dels penals. Lleida Televisió, Julien Andrés.
3: El Vilassana es queda a les portes d'una nova final europea. Les del Pla van començar el partit dubitatives i les jugadores del Fraga ho van aprofitar. Després, a la segona part, van posar la igualtat al marcador. Una vegada les lleidatanes van agafar confiança, es van mostrar superiors, van tenir dues superioritats i una directa, però finalment, una altra vegada, els penals les deixa fora d'un dels dos títols que els hi queda per guanyar. Escoltem primer a Lluís Rodero, després al president Ramon Porta i després a l'Aina Floranza.
4: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
5: A veure, per perdre sí ha de ser, evidentment. Aquí només venen quatre equips.

0: Dius, noi, miren altres els penals, és algo que no ens entren, però és llei de vida. Només podem rectificar si continuem treballant, res més.
1: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet, la segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut dos power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot. Crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
2: A Europa, l'última vegada que s'havien enfrontat els dos equips va ser a la final i les lleidatanes van tornar a perdre els penals ara. Les del Pla intentaran recuperar-se ràpid, ja que la setmana vinent ja hi ha Copa de la Reina. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 8 i 14 minuts, som els de l'Enjoc i continuem parlant de l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Ara és moment de parlar de futbol i de la primera masculina 35a jornada, on l'Espanyol continua la seva caiguda lliure.
5: Sí, 18 jornades sense guanyar. De fet, només ha sumat 6 dels últims 54 punts possibles al conjunt de Manolo González. Avui semblava que anava pel camí de la victòria. S'havia avançat a l'Espanyol amb un gol de Dol en el minut 56, però ha vist com el Sevilla li capgirava el marcador amb un gol al 82 i un altre al temps afegit que acabava donant la victòria al conjunt sevillà per 2-1, i això fa doncs, que a l'Espanyol se li compliquin les coses i se situï a 2 punts de la zona de descens. Ha acabat perdent l'Espanyol per aquest 2-1, com dèiem, al temps afegit.
4: Doncs començava l'any a la 5a plaça, amb places europees i amb aspiracions a fer realment una temporada històrica, però és que ara mateix és 15è amb 39 punts, només 2 per sobre del descens que marca l'Alavés, que afortunadament no ha passat de l'empat a ells, però ha tingut un pal a l'últim minut com per haver marcat i haver sortit del descens i haver ficat el Girona, que ara mateix està només un punt per sobre. Per tant, l'Espanyol a 2 punts del descens quan queden 3 jornades i en un partit un altre cop on estava fent bé les coses, s'ha avançat, però a la que rep doncs una plantofada en forma de gol encaixat, l'equip es desfà. I això li ha tornat a passar avui a l'equip de Manolo González, que deia això després del partit en roda de premsa.
6: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys. Queden 3 i queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit i tornar a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
4: Tres partits li queden a l'Espanyol. El dimecres, efectivament, hi ha jornada intersetmanal. Dimecres a les 7 rep l'Atlètic Club. Precisament és l'últim equip el que va guanyar l'Espanyol. El 22 de desembre, ja de l'any passat, va guanyar 1-2 a Sant Mamés. Doncs torna a jugar contra l'Atlètic Club abans de fer-ho també a casa d'Osasuna el cap de setmana i acabarà la Lliga a casa contra la Reial Societat, però ja en una situació complicada. De la banda del vestidor, de la banda dels jugadors, hem escoltat a Movistar només acabar el partit sobre la gespa del Sánchez-Pizjuán, a Edu Expósito, un dels homes forts del vestidor de l'Espanyol, que es lamentava dels errors propis.
7: Dos errores que no podemos conceder nosotros, con lo que nos estamos jugando, nos ponemos por delante en un campo como este, con una afición apretando al máximo y no puede ser. Al final hemos concedido nosotros, les hemos dado el partido realmente, porque se han metido con ese con un central hasta la cocina que no puede ser y nada, no puedo decir más, que nos vamos a dejar la vida, que al final nos quedan 3 partidos, que siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar, pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan 3 partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados. Lógicamente el Sevilla va a llegar a nuestra portería, porque mira cómo está el estadio al final, pero nosotros hoy hemos concedido cuando no teníamos que conceder y vamos 0-1 jugando a lo que queríamos, hoy no se nos podía escapar.
4: Doncs se li ha acabat escapant a l'Espanyol, tot i avançar-se en el marcador. I com diem, 15è, amb 39 punts, 2 per sobre del descens. Això ja no canviarà perquè l'Alavés, que és l'equip que marca aquesta zona perillosa, ha jugat també avui dissabte i ha empatat el seu partit. A tot això, ha acabat ja el bàsquet Girona.
5: Sí, ha acabat el bàsquet Girona i també el Barça. Els dos equips de Lliga CB catalans que teníem jugant ara des de les 6 de la tarda. El Barça ha guanyat 91-76 davant el San Pablo Burgos i el bàsquet Girona doncs, ha encaixat una derrota a la pista del Múrcia per 86-75.
4: Doncs després repassarem amb més detall i escoltant protagonistes com han anat aquests dos partits. Però tornant a la primera masculina de futbol, avui ha perdut l'Espanyol. Barça i Girona jugaran demà i dilluns.
5: Sí, el Barça demà, i de fet tindrà l'oportunitat de convertir-se ja en campió de Lliga amb un empat o una victòria, en tindria doncs ja suficient per acabar-se adjudicant ja el títol. El segon de Hansi Flick, el Barça rep ni més ni menys que el Real Madrid al Camp Nou a partir de les 9 del vespre. I dilluns tancarà la jornada a les 9 del vespre al Girona, que s'enfronta al Rayo Vallecano a Madrid.
4: Doncs malgrat ser la prèvia d'un clàssic, un clàssic que pot donar el títol de Lliga al Barça, per tant un partit molt transcendent, doncs bona part de la roda de premsa d'avui del tècnic del Barça, Hansi Flick, doncs ha estat destinada, òbviament, a tot el que ha passat al vestidor del Real Madrid aquesta setmana, els enfrontaments entre jugadors i especialment aquest entre Tchouaméni i Fede Valverde, que doncs va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital, tots dos jugadors expedientats, i que ha donat molt a parlar. Se li ha preguntat, evidentment, a Hansi Flick per aquesta qüestió, i això és el que ha explicat, això és el que ha dit, ha valorat el tècnic alemany.
0: I think the most important thing, and this is what I really...
2: El més important en casos com aquest, i això és el que més aprecio del nostre club, és anar tots a una en la mateixa direcció. Si passa alguna cosa, ho parlem. Aquestes coses passen. Al futbol, a la vida... No diria que és normal, però poden passar. I si passen, ho has de gestionar i parlar-ho. És millor comunicar-se. Passa tot arreu, no només al Real Madrid. Potser sí que em va sorprendre una mica, però al cap i a la fi no m'importa. No és el meu club ni el meu equip, així que no he de pensar sobre això.
4: Doncs demà a les 9 al Camp Nou, aquest Barça-Real Madrid, doncs amb la possibilitat que el Barça puntuant ja sigui campió de Lliga matemàticament. I a tot això, com dèiem, el Girona, que no jugarà fins dilluns a les 9 al camp del Rayo, un Rayo que ve amb tota l'eufòria i la ressaca per la consecució d'aquesta històrica final a la Conference League. I doncs amb un Girona que necessita puntuar sí o sí, perquè ara mateix està just per sobre del descens. Amb els resultats d'aquest dissabte, el Sevilla ha superat el conjunt gironí, l'Alavés s'apropa a només un punt, per tant el Girona només un punt per sobre del descens. El Rayo, que té la feina no del tot feta, evidentment, és un 0 amb 42 punts, està 5 punts per sobre del descens, però segurament no té tantes urgències. I doncs des de la banqueta del Girona, des dels vestidors del Girona, un dels seus jugadors, Arnau Martínez, valora la transcendència d'aquest partit.
8: L'equip està concentrat, està motivat. Al final queden 4 finals amb un objectiu clar, que és la salvació. Llavors pues, necessitem a tothom. L'equip està motivat, està feliç, es veu als entrenos... Que la gent va de veritat i és el que volem transmetre primer el dilluns a Vallecas i a partir d'allà pues, quedaran 3 finals. Depèn del que passi, pues, podrem estar més a prop de l'objectiu o tocarà remar més que mai.
4: I a la Lliga F, 28a jornada, ja amb tot decidit, avui hem viscut un duel català, l'últim de la temporada.
5: Sí, s'enfrontaven aquest migdia l'Espanyol i el Badalona Women i s'han acabat repartint els punts després d'acabar empatant a un.
4: Doncs dos gols de penal que han deixat aquest resultat. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
9: El Badalona Women visitava l'Espanyol a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque en un dels derbis catalans de la Lliga F. Tot i que cap equip es jugava res, van haver ocasions pels dos conjunts. Durant la primera part, cap dels dos equips ha creat massa oportunitats clares de gols. I l'única forma de desfer empat ha estat mitjançant un penal. El primer gol l'ha fet el Badalona Women, mitjançant Ana González, des dels 11 metres. Tot i això, la resposta de l'Espanyol ha arribat ben aviat. I al minut 28, Ainhoa Campo ha igualat el marcador també des del punt de penal. Ja a la represa, tant l'Espanyol com el Badalona Women han optat per un plantejament sense assumir massa riscos, on les badalonines dominaven la pilota i les periques esperaven el contraatac. A falta de només dues jornades per acabar la Lliga, el Badalona Women ocupa la novena posició i l'Espanyol l'onzena.
4: De la banda del Badalona, això deia la jugadora Cristina Cubedó.
10: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat, hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
4: I del costat de l'Espanyol, això deien l'entrenadora Sara Monforte i la jugadora Ainhoa Campo.
11: Llàstima, perquè crec que que haguem pogut guanyar el partit, no? Jo crec que han tingut també les ocasions més clares i sobretot al final, l'última mitja hora, nosaltres hem estat molt millor que elles. Crec que la primera part sí que han sigut més dominadores del joc. Segurament en el global la possessió l'han tingut més elles, però com he dit, les ocasions més clares les han tingut nosaltres. Jo crec que l'equip ha competit molt bé i ha demostrat que la setmana passada va ser un accident i, bueno, estic contenta pel rendiment, però m'hauria agradat poder guanyar avui.
12: Sabíamos que iba a ser de mucha rivalidad el partido y muy competido, pero creo que el equipo ha dado la cara. Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
4: I demà la Barça que juga al camp del Tenerife a partir de les 7, el tècnic Pere Romeu veu així el partit.
13: Rival fort, rival dels bons de la Lliga, rival que té un to competitiu alt, que juga força bé, que aquí és veritat que érem un altre entrenador també, però ens va posar les coses super, super complicades a la primera volta, així que demà haurem de treure una versió boníssima per fer un bon partit, per acabar el partit amb bones sensacions, per acabar amb un bon resultat, que això sempre dona moral, i per altra banda perquè el rival té un nivell alt i això ens prepararà clarament per les dues finals que ens venen. Veremos, tenemos que ver cómo están todas las futbolistas. Esta temporada hemos movido mucho el once, hemos rotado mucho, hemos probado muchas gentes en situaciones distintas, pero sí que es verdad que ahora nos vienen dos semanas totalmente limpias entre finales y eso nos da un poco de margen y de chance de poder querer sacar el once que creamos, no tanto dependiendo del estado físico.
4: I ahir es va disputar la final de Copa Catalunya Femenina a Vilanova i la Geltrú.
5: Sí, s'enfrontaven l'Europa i l'EM, una final molt disputada que, de fet, es va acabar decidint a la tanda de penals després d'acabar amb repartiment de gols, perquè va acabar 3-3 al marcador. L'EM es va acabar imposant a la tanda de penals i, per tant, aconsegueix la seva segona Copa Catalunya.
4: Això deien els entrenadors, Nani Aces i Rubén López.
14: Bueno, jo crec que no es pot entrar un partit d'una final com hem entrat nosaltres, ens hem posat 0-3 i això et costa molt remuntar. Crec que l'equip ha hagut de fer un esforç físic brutal i al final has de fer molts canvis al final forçats perquè ja no donen les cames. I és veritat que crec que s'ha quedat les jugadores més joves per llançar els penals i això sí que és una loteria i una qüestió de personalitat i aquí a lo millor ja sí que ens han guanyat elles.
15: Hem entrat molt bé al partit, molt i molt bé, molt intenses, el pla de partit havia sortit perfecte. Crec que a partir del 0-3 ens hem desconnectat o... Bueno, és normal a vegades, quan tens un resultat amb tant marge et pots desconnectar una miqueta, ens hem desconnectat, elles són molt bon equip, han aprofitat les seves ocasions, ens han empatat a 3 i quan pitjor ho teníem, perquè amb el cop moral de la setmana passada, que t'aixequin un resultat de 0-3, és complicat, doncs crec que l'equip s'ha refet molt bé, ha defensat molt millor, i bueno, i els penals al final hem estat més encertades, Lucía ha estat molt bé a la porteria i hem aconseguit guanyar.
4: Doncs felicitats a l'AM, 3 minuts i més en joc.
16: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: Braseria La Bolera.
19: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
18: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
19: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
18: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
19: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
18: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. A
20: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
21: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
20: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
21: Perquè la teva salut és el nostre futur.
20: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
22: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
16: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
23: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Ara és moment de fer-ho parlant del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina de Futbol. I és que demà juguen les semifinals tornada amb l'Ona Sant Adrià defensant un marge del partit del diumenge passat.
2: Sí, és l'equip català que opta doncs, a aconseguir aquest ascens i disputar Primera Federació la propera temporada. Recordem que de Primera Federació doncs, hem tingut els descensos de l'EM i l'Europa i només hi ha el Barça bé ara mateix en aquesta categoria. Per tant, l'Ona Sant Adrià doncs, que intentaria ser el segon català de la categoria. De moment va guanyar el partit d'anada davant del Saragossa per 1-2 i demà doncs, es disputarà aquest partit de tornada al camp de l'Ona Sant Adrià a partir de les 11 del matí.
1: Doncs a veure si pot defensar aquesta renda d'un gol i doncs, continuar endavant en aquesta lluita, classificar-se per la gran final en aquest play-off d'ascens a Primera Federació Femenina. I una categoria per sota, en aquest cas el play-off d'ascens a Segona Federació Femenina, demà partit de tornada que podrem veure en joc.
2: Sí, és el duel que enfrontarà el Barça C contra el Gijón. Aquí el partit d'anada va acabar amb empat a dos. Ara aquí el Barça doncs, té l'avantatge de poder disputar la tornada com a local. Serà a les 6 de la tarda, com deies, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals.
1: Doncs a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Barça C, Gijón.

0: Vinga, 8 i 32 minuts, és moment de parlar de la primera federació masculina. Mare meva, com està tot, tant en la lluita per l'ascens directe, en la lluita pels play-offs i en la lluita pel descens. A les 3 tenim equips catalans. De moment, ahir, les coses no van anar massa bé pel Sabadell.
1: No, un Sabadell que buscava doncs, intentar recuperar la primera posició, però va perdre davant l'Atleti de Madrid B per 4-3, per tant, en derrota del conjunt arlequinat.
0: Doncs demà ben pendents, a partir de les 12 d'aquest Sevilla Atlético Eldense, on el líder l'Eldense, que té els mateixos punts que el Sabadell, pot agafar marge. A més, recordem que els arlequinats tenen el gol haver-se perdut amb l'equip alacantí. Per tant, ahir, doncs, dura derrota davant de l'Atlètic de Madrid B, però encara sort que al final van salvar el gol haver-se particular amb l'equip que ara mateix està un punt per sota de l'equip de Ferran Costa. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell ha perdut bona part de les opcions de ser campió i, per tant, pujar directe amb la seva derrota en el duel entre dos candidats al títol ahir al camp de l'Atlético Madrileño en un partit completament embogit que va marxar al descans amb 1-0 favorable a l'equip de Fernando Torres amb gol del figuerenc Arnau Ortiz. Va fer segurament el més difícil al Sabadell empatant per mitjà de Joel Priego en un inici de segona meitat molt convincent. Però en qüestió de 12 minuts es va descosir en defensa l'equip arlequinat i va encaixar 3 gols ràpids que feien gairebé una quimera poder puntuar. Amb 4-1 a l'electrònic, el Sabadell no es va donar per perdut i ja el temps afegit, dues dianes d'Agustín Kostia van permetre als arlequinats somiar amb una última pilota que esgarrapés un punt. No va ser així, 4-3 de pel mig, per cert. L'equip de Ferran Costa també va fallar un penal. Amb 4-1 a l'electrònic va ser Javi López Pinto qui va errar aquesta pena màxima. Després de l'enfrontament, el tècnic arlequinat Ferran Costa feia aquesta reflexió al Centro Deportivo Alcalá del 4-3 final en el duel entre el tercer i el segon classificat.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres on es marquen les diferències i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per, jo penso, inclús per poder empatar el partit, però no està possible.
2: De guanyar ahir, es garantia com a mínim la segona plaça al Sabadell, despenjava definitivament el filial de l'Atlético i afegia molta pressió a l'Eldense, que juga demà a les 12 al camp del ja descendit Sevilla Atlético. Va ser tot el contrari, per tant ara el madrileño es queda només un punt del Sabadell, faltant 6, el problema és que l'Eldense continua empatant tot a punts amb el Sabadell, amb un partit menys i amb l'averaix a favor. Per tant, té a les seves mans l'equip de Claudio Barragán pujar ja la setmana que ve si és capaç de fer el 6 de 6 de guanyar el camp del Sevilla Atlético demà a les 12 i, sobretot, el nou duel directe que hi haurà la setmana que ve perquè el madrileño, després de rebre el Sabadell ahir, visitarà dissabte que ve Elda per enfrontar-se a l'Eldense. Per tant, les opcions dels arlequinats passen sí o sí perquè l'Eldense punxi un parell de partit dels 3 que li queden i guanyar els 6 punts que resten, començant pel Sabadell Antequera de dissabte de la setmana que ve a la Nova Creu Alta.
0: Està molt emocionant aquesta primera federació masculina al grup segon on tenim els 3 equips catalans. El Sabadell encara amb aspiracions d'aconseguir l'ascens directe i com a mal menor doncs jugaria el play-off. I de la seva banda, Europa buscant el play-off i el Nàstic buscant la permanència. Tots dos juguen demà dos partits transcendentals.
1: I a partir de 4:45 de la tarda, els dos. L'Europa rebrà la visita del Villarreal B en aquesta lluita, doncs, com deies, per estar en aquesta promoció d'ascens el més alt possible. I el Nàstic, doncs, per intentar evitar el descens, s'enfrontarà al Tarazona, al camp del Tarazona.
0: Doncs a 4:45 a Can Dragó, aquest Europa-Villarreal B, transcendental, perquè d'una banda, perquè si l'Europa guanya el Villarreal B, el superaria i se situaria quart al conjunt escapolat, al conjunt de la Vila de Gràcia. Deixaria molt, molt encarrilat aquest play-off, perquè tindria, en aquest cas, 3 punts de marge respecte a l'equip que ara mateix queda fora del play-off, que és el Cartagena, i a més amb el gol haver-se guanyat en quedarien 6. Per tant, demà guanyar el Villarreal B deixaria molt, molt encarrilada aquesta circumstància. Però és que si no ho fas, tant el Cartagena com l'Algeciras, que són els perseguidors, han guanyat els seus partits. Per tant, ara mateix el Cartagena ha empatat a punts amb l'Europa i l'Algeciras un punt per sota. Amb la circumstància que el Cartagena, l'Europa li té guanyat el gol average, però amb l'Algeciras no. Per tant, està tot molt, molt igualat en la lluita per la quarta i la cinquena plaça per intentar entrar en aquesta zona de play-off. És per això que el capità de l'Europa, Àlex Cano, doncs ens deia, ens ressenyava la importància d'aquest partit.
4: Tenim diumenge un partit de vital importància, un partit clau per consolidar poder acabar en aquestes posicions de play-off contra el Villarreal B, que és el quart de la classificació ara mateix, i si ens dona per guanyar aquest diumenge seríem els quarts classificats a la penúltima jornada de la Lliga. Llavors, crec que això és suficientment important com perquè el pròxim partit, doncs, a l'estadi que ens toca jugar aquí a Can Dragó, amb la bona notícia que tenim de que pròximament el Nou Sardenya, doncs, el retorn cada vegada està més proper, doncs, que Can Dragó sigui una caldera.
0: Doncs a 4:45 demà a Can Dragó ha de ser una caldera, i també a 4:45 el Nàstic es juga la vida a Tarazona. L'equip que marca el descens, el conjunt aragonès, amb 42 punts, el Nàstic està un punt per sobre. Per tant, el que sigui guanyar deixaria molt i molt encarrilada la permanència pel Nàstic, quedant dues jornades més per acabar la Lliga. Però, evidentment, si perdés, cauria en aquesta zona de descens al conjunt tarragoní, per tant, seria una situació bastant complicada. Pablo Alfaro, el tècnic de la Nàstic, remarca també la importància i la transcendència absoluta d'aquest partit, i vol acabar-lo doncs, tenint motius per celebrar-ho.
5: Somos conscientes del tramo final en el que estamos, somos conscientes de lo que cuesta todo, y de hecho lo vivimos en nuestras propias carnes, y también de pues eso de la dificultad y del reto que tenemos en Tarazona, ¿no? En pues un rival muy cercano a nosotros en cuanto a puntaje, con un objetivo ahora mismo muy muy similar, y que vamos a tener la dificultad lógicamente que nos van a plantear el rival, ¿no? Como nosotros se las vamos a plantear a ellos, claro que sí. Entonces, sí, muy, ya digo, semana de ser conscientes de dónde estamos y de lo que nos queda. Para nosotros es gasolina, tiene que ser gasolina. Nuestra afición, nuestros socios, es lo que, ya digo, lo he dicho al principio, es el objetivo por el que tenemos que ir a por los tres puntos dentro de la zona y poder, ojalá, brindar con ellos al final del partido, ¿no? Con un poquito de, aunque sea una copita de cava.
0: Doncs tant de bo el Nàstic demà pugui acabar celebrant-ho amb una copeta de cava, com deia Pablo Alfaro. I també busca motius de celebració ara mateix és el Reus, que està intentant pujar en aquesta primera federació masculina jugant l'anada de les semifinals del play-off.
1: S'enfronta l'Ourense des de les 7 de la tarda, però de moment no hi ha novetats. Es manté el 0-0 al marcador. Minut ja 79 de partit, el duel a la segona part, però de moment no arriba al gol. Amb aquest empat a 0 al marcador.
0: Sí, ho està buscant, eh? El Reus ha tingut bones opcions. Ara també ha reclamat un penal sobre Ramon Folk, que l'àrbitre ha considerat que no era punible, i per tant, de moment, continua aquest 0-0. Recordem que la tornada serà el pròxim dissabte a les 6 de la tarda. I a tot això, a tercera divisió masculina, grup 5è, s'acaba la Lliga. Avui es jugaven dos partits ja sense coses en joc.
1: Sí, s'han enfrontat el Tona i l'Escala, que va guanyant el Tona per 2-0, i també el duel entre el Manresa. Recordem el Manresa, doncs, que ja té plaça per jugar la propera temporada segona federació. El líder de la competició acaba guanyant 2-0 davant del Sant Cristòbal.
0: Doncs anem a saber com ha estat aquest Manresa-Sant Cristòbal. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
6: El tècnic manresà Sergi Trullàs ha donat minuts als jugadors menys habituals a l'11 titular en el partit que ha estat passat per aigua, el Congost de Manresa. El defensa Roger Monells ha obert la llauna pels vegencs a la mitja hora de joc en un partit on cap dels dos equips es disputava res significatiu pel que fa a la classificació. Un enfrontament plàcid i en poques ocasions pels dos equips on la màgia l'ha posat Joel Montero a 5 minuts pel final, quan des de fora l'àrea ha netejat les teranyines de l'esquadra amb una potent canonada. El jugador tornava, a més, de lesió i es mostrava satisfet en acabar el partit per poder tornar a gaudir del futbol després d'una temporada dura.
7: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ha sido todo un golazo.
6: Tot i la persistent pluja que queia a Manresa, els vegencs han rebut el títol de Lliga en acabar el partit davant la seva afició i ha començat una festa que de ben segur s'allargarà fins ben entrada la nit.
0: I victòria també, lògicament, a Manresa ho poden celebrar, tenen molts motius per celebrar, perquè aquest títol, aquest campionat i aquest ascens a la segona federació és per fer-ho. Com dèiem, aquesta tarda també a tercera, un altre partit ja sense transcendència a la classificació, ha estat aquesta victòria d'Altona sobre l'Escala. En Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Tona s'ha imposat aquesta tarda a l'Escala per 2-0 en el darrer partit de la temporada. Un curs on els dos equips han acabat a la zona alta, però sense res a fer des de fa ja algunes jornades. La pluja ha acompanyat els jugadors gairebé tot el partit. El maig ha tingut molt control i poques arribades, conscients els dos equips de la poca importància dels punts. L'Escala ha estat el primer a disposar d'una oportunitat de gol, amb una doble rematada de Mainou que ha pogut refusar la defensa. La millor arribada local ha arribat al límit del descans, amb una rosca llunyana de Joan Martínez que ha anat al travesser. A la segona meitat, el Tona ha controlat més i els 13 minuts d'en Coll ha tingut un gol gairebé fet, amb una rematada de cap sol que no ha trobat porteria. Als 73 minuts, el Tona ha trobat el premi a la seva major insistència, amb l'1-0 aconseguit per Joan Martínez en una bona contra local. El partit s'ha tancat amb el 2-0 de Roger Garcia, ja al darrer minut, amb un malentès del porter Jona i un defensa, que ha aprofitat el davanter tonenc. Raúl Page, entrenador del Tona.
9: La veritat que ha sigut una pena no arribar a moció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no? empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això del futbol a vegades va com va. Tens moltes no fiques cap i perds, tens moltes no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa. La segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam voler fer en aquesta temporada.
8: Els dos equips acabaran a la zona alta en una bona temporada i amb un partit històric el jugat aquesta tarda, el darrer amb gespa natural, ja que els tonencs tindran la propera temporada un nou camp de gespa artificial.
0: Doncs mira, alguns busquen la gespa natural i en aquest cas el Tona, que no tenia aquest problema, ara farà el camí invers. Demà diumenge, en aquesta tercera divisió, última jornada, moltíssimes coses en joc, tant a la zona de play-off com a la zona de descens, i ho viurem tot a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Sí, excepte dos partits, la resta en directe a la xarxa de comunicació local, a les televisions locals, a les 12 per a la de Muntanyesa i a 12:15 del migdia Europa B Mollerussa. Aquests dos no, però la resta de partits en un carrusel en directe, tots a 12:15 del migdia, canvi de led a Cerdanyola, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar, l'Hospitalet Cornellà, Lleida Vilanova i Vic Badalona.
0: Doncs a la zona alta, d'una banda, Badalona i Cornellà doncs es barallaran en els seus respectius partits per aconseguir la segona plaça, que et dona dret a un encreuament doncs a la primera ronda de play-off, teòricament més fàcil. El Badalona té un punt més que el Cornellà, per tant, amb una victòria a Vic aconseguiria assegurar-se la segona plaça. I d'altra banda, en aquesta zona alta del play-off hi ha tres equips, Hospitalet 54 punts, Vilanova amb 53 i Fundació Esportiva Grama amb 51, que opten a dues places més de play-off. I a la zona baixa, déu-n'hi-do també com estan les coses, perquè el canvi de led fora de play-off 33 punts, Vic amb 32 i Cerdanyola amb 31, dos d'aquests tres equips acabaran baixant i en un dels partits també s'enfronten dos d'ells, canvi de led i Cerdanyola. Per tant, déu-n'hi-do com està tot. Un dels punts d'interès serà a partir de 12:15 aquest Vic-Badalona. El Vic intentant aconseguir la permanència i el Badalona assegurar la segona plaça que té ara mateix. Miquel Azparren, tècnic escapolat.
10: Cada semana, como hicimos esta con el LOSPI y como haremos con el BIC, al final yo creo que nuestro deber es contextualizar al jugador. Si alguien se cree que enfrentándose al equipo que no sea Cornellà o OSPI va a ser un playoff fácil, solo que ir a los resultados del año. Equipos que igual llegan con la flecha arriba, equipos que tienen grandes jugadores, equipos que, bueno, durante el año ya sabes tú lo que ha costado contra estos, no hace falta que lo digamos. Que están más obligados, que tienen más presión, pero también igual más herramientas en base a jugadores y otro tipo de circunstancias, otros equipos, pues sí, cada semana nos toque el que nos toque, iremos a trabajarla.
0: I també molt en joc en aquest OSPI Cornellà, l'OSPI buscant plaça de play-off, el Cornellà buscant la segona plaça. Sergio Juste, tècnic riberenc, Ignasi Sanabra, del Cornellà.
11: Penso que és una final, que hem de... la juguem a casa, com tu dius, que al final, pues... pues el nostre fortí, portem setmanes que aquí pues, pues estem forts i hem d'anar amb això i creure una mica pues, amb la idea, el que estem fent i seguir amb el pla de partit tot durant durant el que sigui, els minuts que siguin, i res, doncs així, afrontar una final serà bonic, i amb tota l'afició, i res, a donar-ho tot.
12: Nosotros llegamos con la ambición de conseguir la segunda plaza y no tengo ninguna duda de que el equipo va a hacer un muy buen partido para intentar conseguir la victoria y esa segunda plaza. Es cierto que ellos están planteando el partido como una final, porque para ellos lo es, porque se juegan a entrar en el playoff, y nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que cuando vienen los días grandes, pues somos capaces de responder, somos capaces de estar a la altura, y qué mejor prueba de fuego que este partido para prepararnos para lo que viene.
0: I a la Lliga Elite, déu-n'hi-do com es posa tot després de la penúltima jornada. Hi havia possibilitat que dos equips pugessin ja avui a tercera. Cap dels dos ho ha fet. Aquests són els marcadors.
1: Sí, són el Martinenc i el Sant Joan Aleti Moncada, els dos que podien pujar, però han perdut. I a més veuen com la Pobla de Mafumet s'imposava al Martinenc 2-3 i entren en la lluita per les dues primeres posicions que donen doncs, l'ascens directe de categoria. Victòria, com dèiem, de la Pobla de Mafumet al Martinenc 2-3. El duel entre el Sabadell B i l'Atlètic Sant Just ha acabat 3-1. El Júpiter ha perdut davant del Rubí 0-2. Victòria del Castelldefels davant del Prat 2-4. Victòria del Sant Mauro davant del Sant Joan Aleti Moncada per 4-0. El Valls ha guanyat 2-1 l'Horta. El Ciutat Cooperativa s'ha imposat 4-1 al Manlleu, i duel de la part baixa entre el Vilafranca i el Sant Feliueng ha acabat amb empat a 1 al marcador.
0: Doncs Martinenc 52 punts, Sant Joan Moncada 52 i Pobla de Mafumet 49. Es jugaran les dues places d'ascens a l'última jornada després que la Pobla s'hagi imposat al Guinardó. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
13: La Pobla de Mafumet sobreviu i compta amb una vida extra per la darrera jornada per l'ascens directe. La Pobla ha saltat al Guinardó per 2-3 amb gols de Ciuro, Cabezas i Carol. Colpejava la Pobla primer amb un gol de Ciuro que obria la llauna després d'una gran jugada col·lectiva. La Pobla tindria el control del partit, però el Martinenc trauria les seves armes i empataria amb un gol de Suárez després d'un error defensiu. Arrencaria la segona meitat i la Pobla mostraria la superioritat amb dos gols consecutius de Cabezas i Querol, posant terra de per mig. Tot i així, el Martinenc posaria la Polcos amb un gol de Suárez i posaria un partit d'infart. Un penal al descompte de favor del Martinenc al 90 donaria vida i l'oportunitat del gol que donaria l'ascens al Martinenc. No ha sigut així i el penal l'ha picat al pal al jugador del Martinenc i donaria vida a la Pobla, que també tindria un penal a l'última jugada del partit, que erraria Teo Pozo. Així valorava aquest partit el tècnic de la Pobla Mafumet, Xavi Vilagut.
14: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, bueno, diverses ocasions a l'inici. No t'ha quedat temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
13: Victòria vital per la Pobla, que força un últim miracle en el darrer partit de Lliga, i serà dissabte a les 4:05 de la tarda davant la Ciutat Cooperativa.
0: I victòria vital també del Castelldefels al Prat, i amb remuntada en la zona de play-off. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
15: Que el futbol és imprevisible ho demostren partits com el que s'ha viscut al Sagnier aquesta tarda. Victòria del Castelldefels per 2-4, un Castelldefels que perdia per 2-0 al minut 83 i que, de fet, es trobava provisionalment fora de play-off, un equip que venia de 4 derrotes consecutives. El Prat és cert que no tenia tampoc una dinàmica gaire millor. 3 derrotes consecutives, una situació delicada a tots dos conjunts que s'ha fet palès durant el partit amb dificultats per veure joc de manera continuada. Amb tot, el Prat ha sigut l'equip que s'ha avançat a la primera meitat, amb dos cops d'efecte de Riqui Vidal, un al minut 24 i un altre al 39. A la represa semblava l'escenari força controlat pel Prat, no tant potser per mèrit, però sí per incapacitat del Castelldefels de generar un perill que de mica en mica ha arribat, especialment a partir dels canvis. Primer ha sigut una gran aturada de Guiseris, després una pilota al travesser i finalment, com diem, 4 gols en qüestió dels minuts finals. Al minut 84 ha estat Eloy Pozuelo que ha avançat al Castelldefels, al 88 ha situat el gol de l'empat i ja el temps d'afegit, 2 gols més del Castelldefels, al darrer de Kilian Villaverde a porta buida per assegurar 3 punts que tornen a la vida al conjunt del Castelldefels i que denoten una situació d'emergència per al Prat, malgrat que els resultats el classifiquen a zona de play-off. Escoltem el tècnic Pota Blava, David Vilajoana.
16: Personalitat. Ens hem arronsat, no hem sabut afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds. Hem intentat filtrar boles amb errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps de sortir l'equip i estàvem enfonsats, han començat a volcar, han començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
15: Com dèiem, aquesta victòria classifica el Prat per la promoció d'ascens, però sí que el deixa sense opcions de ser tercer i dificulta moltíssim una quarta plaça que era molt important tant per al factor camp en la primera eliminatòria de playoff com pels drets que otorga en cas d'ascensos compensats. El Castelldefels torna a la vida i arribarà amb opcions de tot a la darrera jornada en un partit que també suposava el retorn de Miquel Motoso al que havia estat al seu camp durant gairebé la darrera dècada.
0: I també aspira encara a playoff el Sabadell B després de la victòria sobre l'Atlètic Sant Just. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
17: El Sabadell B ha trencat la mala ratxa de resultats a la Lliga Elite imposant-se 3-1 a l'Atlètic Sant Just a Olímpia en una tarda molt marcada per la intensa pluja que ha caigut i està caient a la ciutat de Sabadell. Tot i aquestes condicions meteorològiques, l'equip de Marc Cabestany ha sabut adaptar-se bé i ha trobat el camí del gol després d'un bon inici de partit. Gran assistència de Samu Auló, juvenil, i gran rematada de Cao García, també juvenil, que l'han fet a grossa per estrenar el marcador. Un marcador que no s'ha mogut més en els primers 45 minuts. Si a la segona meitat el Sant Just ha sortit millor, ha reaccionat empatant a un, però després el Sabadell B, amb els canvis, ha millorat les prestacions. Eloi Martínez ha fet el 2-1 en l'estratègia i ha sentenciat el partit un Mario Torres, que reapareixia després de 3 mesos de lesió. Per tant, el Sabadell B aconsegueix la salvació matemàtica a la Lliga Elite i estarà en la pugna per la sisena plaça en l'última jornada per intentar entrar al play-off, tot i que no dependrà d'ell mateix. El Sant Just, en canvi, perd moltes opcions i es queda amb 3 punts més que el descens.
0: I el Valls aconsegueix ja la permanència matemàtica. L'Horta l'haurà de batallar l'última jornada. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
18: Tres punts importants a la Unió Esportiva Valls al Vilar contra l'Horta en un partit que ha tingut suspens fins al final. Els blancs i vermells s'han avançat al minut 25 amb una rematada de cap de Joan Domingo després de la sortida d'un córner. Al 78, Mar Rubió gairebé ha sentenciat l'enfrontament amb un xut després del rebot del porter. Tot i això, els barcelonins han reduït distàncies 2 minuts més tard i han tingut oportunitat d'igualar el marcador en temps afegit. Al final, però, victòria per als vallencs que certifiquen la permanència i es planten en l'última jornada del camp del Manlleu amb algunes opcions per colar-se al play-off a Tercera Federació. Escoltem la valoració del tècnic Àlex González.
19: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem estat a demostrar que tenim nivell per estar a aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
18: L'enfrontament entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà dissabte 16 de maig a partir de les 4 i 5 de la tarda, al mateix horari unificat per la resta de partits de la jornada 30 de la Lliga Elite.
0: I victòria importantíssima del Rubí, que encara aspira a play-off davant d'un Júpiter que queda pràcticament ja mort. Ràdio Rubí, Siscolara.
20: La victòria 0-2 de la Unió Esportiva Rubí al camp del Júpiter facilita el fet que ja no haurà de patir per la permanència al conjunt de Can Rosés en l'última jornada i només haurà de mirar per la plaça de promoció d'ascens a Tercera Ref, a la qual encara matemàticament aspira. El Júpiter, de la seva banda, es queda gairebé ja condemnat al descens, tot i que té una petita possibilitat matemàtica a la qual s'ha d'agafar per mirar d'afrontar la última cita de la temporada al terreny de joc del Castelldefels. Tot plegat després del 0-2 en un partit en el qual els locals han tingut millors ocasions. No és que hagin estat els grans dominadors del partit, però si més no, tenien una miqueta més de verticalitat en el seu joc i d'aquesta manera arribaven amb perillositat a la porteria de Rafa Leva, un parell de bones ocasions a la primera meitat i un parell de bones a la segona. No arribava el gol, a última hora s'han bolcat buscant-lo i el contraatac la Unió Esportiva Rubí que els ha matat. El primer ha estat Muñi, al minut 43, que ha fet el 0-1 i ja en temps afegit, Eric Castillo ha tancat el marcador amb el segon i definitiu gol.
0: Per cert, l'Argentona puja a Lliga Elite, acompanya Martorell i Singerlin, que ja havien aconseguit aquests ascensos. I per cert, ràpidament, ha acabat el partit del Reus.
1: Sí, ha acabat amb empat a 0 al marcador davant de l'Ourense.
0: Doncs tot es decidirà el dissabte vinent a les 6 a Terres Gallegues en aquestes semifinals anada del play-off d'ascens a Primera Federació. Vinga, ens aturem. Notícies de les 9 i a les 9 i 3 més esport aquí a l'Enjoc.
3: la xarxa de comunicació local.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A tu que m'escoltes, m'agradaria molt que entris a la web naumacosmetics.com, on hi trobaràs els olis vegetals de primera premsada Nauma, que vol dir suavitat, la dels nostres olis en contacte amb la teva pell i cabell. Fins al 10 de maig, 30% de descompte a la nostra promoció Best Friends. Ens pots contactar al 69491 3539. Nauma, tenim cura de les persones i del nostre planeta.
5: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
6: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada de dissabte a diumenge a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran precisament aquests 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. I precisament en aquest cas, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en l'Hospital d'Alacant, ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores i aquesta dona ha referit símptomes. En concret, tos i ja estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió també hi anava un passatger sud-africà que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. També a Barcelona, al Clínic ja ha ingressada una passatgera de l'avió que no té símptomes, però està fent quarantena. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents el març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I en plana internacional, una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salparà el dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Mentre que Álvarez avui ha assegurat que Saif Abukashek serà entregat per les autoritats israelianes. I en successos ha mort el conductor d'un tot-terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que ha estat evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. També dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors en un dissabte que acull 141 mostres florals en diferents punts de la capital gironina, malgrat el temps que hi ha hagut en previsió de pluges durant tota la tarda, sobretot afectant la part més sud del país. I un últim apunt en esports, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és En joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: El Barça torna a jugar a la final de Champions d'hoquei patins 8 anys després.
1: 8 anys després, quan va guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro, Pau Bargalló i Nil Roca i es jugaran el títol demà a les 7 de la tarda contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
0: D'altra banda, en futbol, l'Espanyol s'apropa al descens.
1: Ha vist com el Sevilla li capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit per deixar els blanquiblaus sense puntuar. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que ha jugat dilluns, en té només un. I demà el Barça intentarà sentenciar el títol. Un empat o una victòria contra el Real Madrid donaria la lliga als de Hansi Flick.
0: D'altra banda, el Reus no ha pogut aconseguir la victòria en el primer partit del play-off d'ascens.
1: Sí, eren l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera Federació. S'enfrontava a l'Ourense i el partit no ha passat de l'empat a 0. No hi ha hagut gols. Dissabte vinent, a Ourense serà el partit de tornada definitiu.
0: I d'altra banda, en joc, o en aquest cas han jugat Barça i bàsquet Girona a l'ACB, un ha guanyat, l'altre ha perdut.
1: Sí, el Barça s'ha emportat la victòria 91-76 davant el San Pablo Burgos. El bàsquet Girona ha perdut a la pista del Múrcia 86-75. I encara en bàsquet, el GEC no ha pogut capgirar l'eliminatòria d'ascens a Lliga Femenina Challenge contra el Maristes Corunya i haurà de seguir lluitant en una nova eliminatòria per mirar d'assolir l'ascens. Claret o Lleó serà el proper rival.
0: Avui 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora del vespre, en aquest dissabte 9 de maig de 2026. I comencem parlant de bàsquet, el play-off d'ascens de segona FEB. Primera eliminatòria, partit únic, Vic-Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet, bona nit.
2: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'Emplanes, que està ple a baixar, ambient espectacular, el que s'està vivint al pavelló del Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic. Partit al descans, 52-36, més 16, màxima diferència del partit favorable al conjunt biguetà, un Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, que ha començat ja dominant el primer quart, doblant el Castelldefels, 26-13, un primer quart amb un Edi Sims espectacular, autor de 11 punts, i de fet, amb 17 punts al descans, és el màxim encistellador del partit. El conjunt del Castelldefels, que en el segon quart ha sortit millor, ha reduït la diferència, s'ha arribat a posar a 7, però a la recta final d'aquesta segona meitat, els biguetans que han tornat a prema l'accelerador per aconseguir aquesta important diferència per part del conjunt de Castelldefels. Eric Manyes, amb 15 punts, també està fent molt mal a la pintura. De fet, porta 7 de 9 amb tirs lliures el jugador del Tiburon Castelldefels. Primera meitat intensa, 52 punts, bona anotació del conjunt biguetà, amb uns minuts de molt bona defensa, que són el que està donant aquest avantatge de més 16 als de Joan Eretta.
0: Doncs així estan les coses a Vic i en handbol, fase d'ascens a divisió

0: Som els Dalt en Joc, comencem la segona hora del programa i com sempre parlem de bàsquet, de la Lliga ACB, 30a jornada, on aquesta tarda vespre ja han jugat dos equips de casa nostra.
1: Sí, el Barça i el bàsquet de Girona, que ara hi creu, el Barça que va guanyant, s'han portat la victòria 91-76 davant del San Pablo Burgos i el Girona ha perdut a la pista del Múrcia per 86-75.
0: Doncs tercera victòria seguida del Barça a la Lliga per consolidar la quarta plaça a la classificació. I de fet, doncs, atrapant amb 21 victòries el València, que és tercer. Per tant, sembla que està agafant velocitat de creuer a la Lliga el conjunt de Xavi Pasqual, que després del partit deia això.
2: El partit, crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu, però bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Doncs continua sumant el Barça, consolidat en aquesta quarta plaça i atrapant de moment el València a la tercera. I, com dèiem, derrota del Girona. No passa per un bon moment el conjunt gironí. 4 derrotes als últims 5 partits, però amb molt de marge, perquè es desem 13 triomfs. Té 5 més que el descens. De fet, la setmana passada ja aconseguia la salvació matemàtica. Moncho Fernández, tècnic gironí, analitzava així aquesta derrota a Múrcia.
3: Tengo que aplaudir al equipo, que en esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 rebotes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque nos hayan dejado ir y lógicamente triste por el resultado.
0: Doncs trist Moncho Fernández, el tècnic del Girona, per aquesta nova derrota, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Demà diumenge, dos equips catalans que jugaran els seus partits. Recordem que la penya doncs, va ajornar el seu partit a la pista del Tenerife per el dia 20 de maig, per la disputa en aquest cas de la Champions a Badalona aquest cap de setmana.
1: Sí, els que jugaran demà al migdia són el Hajo Lleida i el Baxi Manresa. A les 12 jugarà el Hajo Lleida davant del Bilbao i a dos quarts d'una al migdia, Andorra amb Baxi Manresa.
0: Doncs després de 10 derrotes als 12 últims partits, el Hajo Lleida, que necessita sí o sí guanyar aquest partit, doncs perquè té 10 triomfs, són dues victòries més que l'Andorra, que és l'equip que ara mateix està marcant la zona de descens i, per tant, importantíssim que el conjunt lleidatà aconseguís aquest triomf. Però, clar, al davant té un Bilbao que està lluitant per entrar als play-off pel títol. Per tant, no serà gens fàcil aquest partit per al conjunt que entrena Gerard Encuentra.
4: Sí, no, ells estan jugant un bàsquet extraordinari, estan jugant molt bé. Aquest any jo crec que han fet una química dins la pista, segurament fora la pista també, però la desconec, però dins la pista molt gran, no? S'entenen molt jugant, juguen molt ràpid, són atrevits, tenen confiança, no? I estan jugant molt i molt bé. És un partit molt difícil, però bueno, com dic sempre, la clau serà en que s'ha de notar que nosaltres tenim més desig que ells per a guanyar i per a lluitar qualsevol pilota que estigui dividida, per a lluitar qualsevol rebot i per a defensar amb molta intensitat.
0: Doncs a les 12 del migdia aquest de Lleida-Bilbao i mitja hora més tard a la pista del Morabanc Andorra, el Manresa, doncs que visita el Principat després de 3 victòries en els 4 últims partits, l'última davant del València, aquell partit espectacular 104-102 la setmana passada, doncs que va provocar molta alegria evidentment al Nou Congost. Una Manresa que vol continuar aquesta bona línia i de retruc li podria fer un favor a Lleida, perquè com dèiem l'Andorra és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Diego Campo, tècnic del Manresa.
5: es todo un reto el partido, porque bueno, se ha

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Vinga, 9 i 14 minuts. Continuem parlant de bàsquet, però ja de moltes competicions que estan jugant play-off pel títol o per l'ascens. Lliga Femenina Endesa demà es juga el partit de tornada de les semifinals per l'Uni Girona.
5: Sí, un Uni Girona que ja va jugar entre setmana el partit d'anada a la pista del València en bàsquet. Va perdre d'un únic punt de diferència, 67 a 66. Per tant, tot es decidirà demà a Fontejau en aquest Esparc Girona-València a partir de les 7 de la tarda.
4: Doncs haurà de superar aquest punt de diferència l'Uni Girona davant d'una València que és un dels millors equips ara mateix d'aquesta Lliga Femenina Endesa. Roberto Íñiguez, tècnic gironí.
6: La prioridad es recuperar. Entonces, toda la acumulación que llevan, lo que es fundamental es que tengan la máxima energía posible y es más trabajo mental, ¿no? Todos ajustamos cosas de un partido a otro y es normal. Ellos tienen una plantilla de 12, pueden rotar, tienen que apretar y es un planteamiento lógico y normal que nosotros tenemos que estar preparadas para responder y para que no nos afecte. Todo lo contrario. Tenemos que intentar que ciertas cosas que hicieron sean oportunidades de anotar. Es un poco yo lo que siempre les digo, ¿no? Cuando el otro equipo tiene superioridad física, superioridad de energía, saber jugar contra eso. Evidentemente, en energía van a ser superiores, pero nosotros tenemos que leer un poquito mejor el partido y adaptarnos a las circunstancias.
4: Doncs partides demà a les 9, no, a les 7 del vespre a Girona. Uni Girona-València per una plaça a la final de la Lliga Femenina Endesa. Una Lliga Femenina Endesa a la que està intentant pujar el Lima Horta, que demà també té un partit transcendental.
5: Jugarà a partir de 2:15 de la tarda la tornada d'aquesta eliminatòria. Recordem, va guanyar l'Unicaja Mijas per 5 punts de diferència, 64 a 59, però demà és un partit complicat perquè juga a la pista malaguenya. Per tant, no tindrà fàcil el Lima Horta, tot i aquest avantatge de 5 punts en el partit d'anada.
4: Doncs haurà de defensar aquests 5 punts de renda al conjunt barceloní a Màlaga per intentar aconseguir l'accés a les semifinals d'aquest play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa. Una de les jugadores del Lima Horta, Elena Escudé, diu això.
7: Bueno, los objetivos yo creo que es seguir trabajando todo lo que llevamos esta semana. Al final hemos dejado el fin de pasado a Unicaja en 27 puntos en el descanso y creo que esa ha sido la clave para ganar el partido. Si este domingo hacemos lo mismo, nos llevaremos la victoria seguro. Yo creo que ha sido la piña que hemos hecho todas las del equipo. Al final tenemos un grupo que nos llevamos muy bien todas y eso ha sido yo creo que la clave para tener y encadenar tantas victorias consecutivas. Bueno, pues muy alegre. Al final esto ha sido una recompensa de toda la temporada y bueno, estamos muy contentas y orgullosas y yo creo que hagamos lo que hagamos el domingo, ya sea que salga cara o cruz, estamos muy contentas y orgullosas de haberlo dado todo.
4: Doncs demà a 6:45 a Màlaga, Unicaja Mijas, Lima Horta, amb 5 punts de marge per a l'equip barceloní. Més play-off d'ascens, en aquest cas una categoria per sota, de Lliga Femenina Challenge, en aquest cas per intentar pujar a Lliga Femenina Challenge, la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. Demà tornada de la final, de fet s'ha jugat avui, la tornada de la final de campions, el GEC no aconsegueix de moment l'ascens.
5: No, perquè va perdre ja en el partit d'anada davant del Marí Coruña per 58 a 71 i avui ha tornat a perdre a la pista gallega per 73 a 52. Això fa que el GEC no pugui pujar directament i ara queda repescat en una segona eliminatòria i s'enfrontarà el vencedor de l'eliminatòria entre el Claret o el Lló. Per tant, Claret o Lló serà el proper rival del GEC per intentar seguir aspirant aquest ascens a la Lliga Femenina Challenge.
4: A veure si per la via llarga el conjunt gironí aconsegueix aquest anhelat d'ascens a la segona màxima categoria femenina del bàsquet estatal. I més play-off d'ascens pel que fa al bàsquet. En aquest cas, play-off d'ascens a segona FEB masculina. Avui s'ha jugat la final pel campionat de conferència, partit de tornada i el Prat ha remuntat l'eliminatòria.
5: Sí, perquè havia guanyat el Mollerús a 79 a 63, de 6 punts en el partit d'anada, però avui el Prat ha capgirat les coses. S'ha acabat emportant la victòria per 86 a 62. Per tant, el Prat, doncs, que capgira aquesta eliminatòria i avança ronda i va parar ara la fase estatal per intentar, doncs, l'ascens de categoria. I perquè fa el Mollerussa, doncs, queda repescat en la següent eliminatòria per seguir aspirant, doncs, en aquest ascens.
4: També de Mollerussa, en aquest cas, haurà de buscar-ho per la via llarga. Però el Prat, de moment, ja s'ha assegurat una presència en aquestes fases estatals del play-off d'ascens a segona FEB. El Prat Ràdio, Nil Piera.
0: El CE Prat s'ha classificat per disputar la fase final d'ascens a segona FEB després de guanyar amb contundència el Pujol Mollerussa per 86-62. La derrota per 6 punts a terres mollerussenques obligava els potablaves a reaccionar en un Joan Busquets que s'ha convertit en una autèntica caldera. El partit ha tingut un inici fulgurant, amb tots dos conjunts molt encertats de cara a Cistella i amb un seguit d'alternances a l'electrònic. No ha estat fins a finals del segon període quan el Prat, capitanejat per un colossal José Nogués, ha premut l'accelerador i ha començat a obrir forat al marcador. Els de Maria del Campo han marxat 6-1 als descans, tot i que no ha estat fins a la presa quan ha esclatat el vertader davant de l'ofensiu dels potablaves. Amb un parcial de 25-16 al tercer quart, els pretencs han establert una diferència insalvable a l'electrònic davant un Mollerussa impotent i sense capacitat de reacció, que en cap moment ha inquietat els interessos del Prat. El míster potablava, Mario del Campo, es mostrava orgullós amb l'actuació dels seus i destacava com a punt fort la gestió emocional de l'equip durant el partit.
2: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
0: Així doncs, el Prat serà un dels 16 equips que disputin la fase final d'ascens a segona FEB d'aquí a 3 setmanes, mentre que el Pujol Mollerussa tindrà una nova oportunitat per classificar-se la primera setmana a casa contra el Club Bàsquet Navàs.
4: Doncs així estan les coses en el play-off d'ascens a segona FEB, un play-off d'ascens a segona FEB on avui també hem viscut, o estem vivint, de fet, partits de la primera eliminatòria a partit únic com el que s'està vivint a Vic, entre el Vic i el Castelldefels. Com el tenim ara mateix, Ràdio Vic, Pep Portet?
8: Doncs tot just portem 28 segons d'aquest tercer període, parcial de 2-0, una cistella del conjunt biguetà replicada ara pel Castelldefels, 54-38, continua el més 16 favorable al conjunt biguetà.
4: Doncs així estan les coses a Vic i a tot això aquesta tarda ja s'han jugat dos partits més d'aquestes eliminatòries a partit únic doncs en aquesta fase catalana, podem dir, del play-off d'ascens.
5: Sí, expliquem una miqueta, són els quarts de final, d'aquí sortiran tres equips que jugaran a les semifinals i a més doncs el Mollerussa, que dèiem que abans havia perdut doncs la fase de campions davant del Prat, doncs queda repescat en aquesta eliminatòria. S'han enfrontat Tarragona, CB Tarragona i Mollet, ha acabat emportant se la victòria al Mollet, per tant passa el Mollet ja a les semifinals. Ha guanyat 90-109. L'altre duel entre Hospitalet i Navàs l'han portat al Navàs, 83-91, per tant passa al Navàs i tenim en joc doncs aquest duel entre el Vic i el Castelldefels. Veurem què acaba passant i les coses queden de la següent manera. A semifinals s'enfrontaran el Mollerussa, que venia repescat davant del Navàs, i a l'altra eliminatòria de semifinals el Mollet, doncs, que espera rival que sortirà d'aquesta eliminatòria entre el Vic i el Castelldefels. Avancen aquests equips, els que han perdut sí que ja queden descartats doncs per seguir lluitant per pujar de categoria.

0: Vinga, 9:22 minuts. És moment també de parlar de futbol sala. En aquest cas, a la primera femenina, 27a jornada. Avui al Penya Esplugues podem dir que tenia un match ball i l'ha superat. Continua amb vida en aquesta lluita per la permanència.
1: Sí, de moment podem dir que segueix viu, com dius, perquè ha guanyat el Móstoles per 3-4. Però té una situació molt complicada, perquè són 5 els punts que els separen de la zona de permanència i en queden 9 en joc, perquè queden 3 jornades encara per disputar de la fase regular.
0: Doncs matemàticament hi havia una combinació que avui podia fer que el Penya Esplugues ja baixés de manera garantida, podem dir. Afortunadament això no ha passat, perquè el Ceuta, que és l'equip que marca la permanència, ha perdut. El Penya Esplugues ha guanyat a domicili, per tant, doncs, com ens diu l'Anna, a 5 punts quan en queden 9... I importantíssima aquesta victòria a la pista del Móstoles, amb doblet de Coral Amate, amb un altre gol de Clara Rivera i un altre d'Estela, per aconseguir 3 punts que donen vida al conjunt del Penya Esplugues. A tot això, demà serà el torn pel Mamut Les Corts, que està en una situació una mica més còmoda.
1: Sí, una miqueta més amunt a la classificació. El Mamut Les Corts juga a partir de les 11 del matí a la pista del Melilla.
0: Una Mamut Les Corts, que ara mateix està 8 punts per sobre de Penya Esplugues, per tant, si demà guanyés la permanència, ja seria absolutament matemàtica. De fet, estan virtualment, perquè a més tenen 3 equips per sota, Torcal, Guadalcacín i Ceuta, entre la seva posició, la desena posició i les places de descens, però si demà aconseguís la victòria a les Corts, doncs ja seria absolutament matemàtic, però és veritat que juguen a la pista del líder i, per tant, serà un partit força, força complicat. I a tot això, a la primera masculina, penúltima jornada, jornada número 29, i ahir el Barça va aconseguir una victòria importantíssima.
1: Sí, importantíssima, perquè s'enfrontava al Pozo Múrcia i passa a ser primer el Barça després de guanyar-lo 4-3. Fins ara era el líder al Pozo. Per tant, doncs, el Barça que passa a ser primer a la classificació. L'Indústria Santa Coloma ja havia jugat el seu partit corresponent a aquesta jornada entre setmana. Havia caigut per 5-0 davant del Palma. Un Indústries que té encara opcions d'acabar disputant el play-off. A l'última jornada s'enfrontarà al Jaén. El Barça en l'última jornada visitarà López Rulo. Per tant, aquesta última jornada l'Indústria és encara amb alguna opció, tot i que complicat, doncs, d'acabar entrant entre els 8 primers i, per tant, jugar al play-off pel títol.
0: A veure si ho aconsegueix el conjunt de Santa Coloma en aquesta última temporada amb Xavi Closas a la banqueta. El que ja té assegurat la primera plaça de la Lliga regular és el Barça, amb aquesta importantíssima victòria sobre el Pozo Múrcia en la lluita per la primera posició, després d'una victòria que valorava així el seu tècnic Javi Rodríguez.
2: Creo que ya ha hecho un partido muy serio, un partido que bueno, demuestra mucho el nivel que ha mostrado Pozo y Barça durante toda la liga regular, ¿no? Hacía años, y no te digo uno ni dos, más años que el Pozo no perdía aquí. El Pozo venía hoy sin haber perdido un partido fuera de casa. Y bueno, creo que... Sinceramente, el partido podía haber ido para cualquier lado de los dos, porque no ha sido un partido de los que digamos brillante, ¿no? Pero creo que sí, para recordar, bueno, pues como una de estas noches mágicas del Palau, donde la gente se ha vaciado, donde nos han llevado en volandas, donde cuando más lo necesitábamos estaban ahí.
0: Doncs importantíssima aquesta victòria per assegurar, com dèiem, la primera plaça de la Lliga regular, i això vol dir que el Barça, doncs, als play-offs pel títol tindrà factor pista a favor en totes les eliminatòries que vagi superant. Per tant, molt, molt important aquesta victòria. Vinga, ens aturem 3 minutets i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de repassar actualitat de l'hoquei patins, de l'handbol, del waterpolo, del tenis taula, de l'hoquei herba, aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora de l'enjoc. Començàvem el programa parlant d'hoquei sobre patins, d'hoquei patins, en aquest cas de la classificació del Barça per la gran final de la Champions demà contra el Porto. 8 anys després, els blaugranes tornaran a lluitar pel màxim títol continental i ens arriben declaracions del seu tècnic, Ricard Ares.
2: Crec que merescudament estem a la final perquè els hem sabut guanyar. Bueno, una final equilibrada, molt dura. Ja hem jugat contra ells els partits han set equilibrats, els hem guanyat a casa seva, ens han guanyat al Palau i és una final de Champions, i com s'ha vist avui a les semifinals, i jo els coneixo molt bé, tenen jugadors capaços d'en qualsevol minut del partit definir un partit, però bé, també tenen els seus errors, les seves virtuts, i el que sí que està clar és que nosaltres tenim molta, molta ambició i il·lusió en esta Champions, i si fins ara hem donat tot per guanyar-la, demà encara més.
1: Doncs a veure què aconsegueix fer el Barça demà davant del Porto. Recordem, el rival a l'última final, el 2018, que va guanyar el Barça, també va ser el Porto. I més hoquei patins, perquè demà viurem la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Plata, també amb moltes coses en joc. El grup nord, aquests seran els partits.
3: Sí, jornada unificada, el grup nord, a un quart menys 5 de 5 de la tarda, a l'horari de l'enjoc, perquè viurem en directe el duel entre el Vic i el Lloret. S'enfrontaran dos dels aspirants a aconseguir les dues primeres posicions. Recordem, ara el Lloret líder amb 41 punts, el Manlleu segon amb 40 i el Vic amb 36 en tercera posició. Puja directe el primer, el segon promociona amb el segon de l'altre grup. Doncs aquest duel, aquest partidat Vic-Lloret en directe per l'enjoc de la xarxa, de les televisions locals. La resta de la jornada, Reus-Bejo-Laceta, Tordera-Sant Cugat, el Picat Gec, duel per la part baixa de la classificació, el Picat encara amb opcions de salvació, Mataró, Companyia de Maria i Manlleu, Dominicos.
1: Doncs moltes emocions, eh? I en aquest Vic-Lloret que viurem a la xarxa, el Lloret podria arribar a ser campió si guanya i el Manlleu no guanya el Dominicos. El més normal és que el conjunt usonenc guanyi el seu partit. I si el Lloret es deixa punts davant del Vic, que és tercer, que podria passar, doncs el Manlleu podria recuperar la primera plaça, la plaça d'ascens, quan quedarà encara una jornada més. I al grup sud, també penúltima jornada, avui ja hem viscut un partit.
3: Sí, el duel entre l'Olot i el Girona, que ha acabat amb el repartiment de punts després del 4-4 al marcador.
1: Doncs com ha anat aquest partit? Olot Televisió, Roger Isern.
4: Final del duel gironí a la Josep Joan, el partit avançat d'aquesta jornada unificada que es disputa aquest diumenge. Hoquei Olot 4, Girona 4. El resultat demostra que hi ha hagut alternatives als dos costats. El Girona s'ha posat amb 1-3. L'Hoquei Olot ha sigut capaç d'aixecar amb un 4-3 a la mitja segona meitat, però un gol de Moya Aguirre ho ha acabat sentenciant amb el 4-4. Definitiu, un punt que evidentment pels dos equips no era necessari, perquè el seu objectiu de la permanència el tenen tancat des de fa unes jornades, i al final un punt, tant pels de Miquel Ràfols com pels de Xevi García, que els deixa amb un sabor positiu de cara a l'última jornada que es disputarà dissabte vinent. Un punt per hoquei Olot i també per Girona.
1: I demà també a les 4:10, a banda d'aquest partit que s'ha jugat avui perquè no tenia transcendència classificatòria, doncs resta de partits en jornada unificada.
3: Sí, també aquí molt apretada la situació, l'Igualada ve líder indiscutible, però hi ha uns quants equips encara amb opcions d'aconseguir doncs la segona posició per fer la promoció d'ascens. Aquest partit, Barça-Atlètic Congrés, Vendrell-Alcoi, Vilafranca-Palafrugell, Igualada-Alcorcón i Alcobendas-Espanyol.

0: Vinga, i parlem d'handbol, que hi ha moltes coses doncs, a comentar. D'una banda, una llàstima, el Granollers estava jugant la Copa de la Reina, però ahir va caure a quarts de final.
1: Va acabar perdent, per tant, fora ja d'opcions del títol, una Copa de la Reina que es juga a Sant Sebastián, i doncs, que el Granollers va perdre davant del Roucas ahir per 29 a 26 i queda eliminat doncs, als quarts de final.
0: I a tot això, a la Lliga Sobal, jornada número 28, amb el títol ja definit des de fa setmanes, però aquests han estat els marcadors per als dos equips catalans.
1: Sí, el Frecchio Balomano Granollers va jugar ahir divendres a aconseguir la victòria d'un únic gol de diferència davant del Conca, 31 a 30, i avui ha jugat el Barça i ha guanyat per golejada, per 14 gols de diferència a la pista del Guadalajara, 24 a 38.
0: Doncs, com sempre, s'ha passejat el Barça, pensant ja en la final a 4 de la Champions, un cop aconseguida la classificació eliminant el Nantes aquesta setmana. Carlos Ortega valorava així el triomf a Guadalajara.
2: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara pero quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil, sobre todo nos hemos estrellado mucho con la portería, ¿no? Ha sido, creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido en el marcador y la victoria final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
0: Doncs així valorava Carlos Ortega el triomf del Barça a la pista del Guadalajara. Importantíssima també la victòria del Granollers davant del Cuenca, que manté els vallesans a la tercera plaça en aquesta lluita aferrissada. Està a dos punts de Logroño i Rioja, però està empatat a punts amb Torrelavega, un punt més que el Irún, i per tant lluitant per intentar acabar el més amunt possible el conjunt vallesà, que entrena Antonio Roma.
3: Els jugadors han començat molt bé, hem defensat al principi els més 15 minuts molt bé, a més trobant situacions més o menys clares de llançament. Després, després dels canvis de la primera part, sembla que no hem trobat la manera de, sobretot de trobar accions d'atac clares, defensàvem molt bé, en defensa tampoc hem estat, doncs, penso que potser tan contundents com al principi, i a la represa, la veritat és que no ens hem sentit còmodes. No, ha sigut un partit en el que, a nivell de sensacions, també hem anat com molt amunt i avall, però per una cosa estic content, que és que un equip que ens estava posant les coses molt difícils, un partit que s'estava posant molt complicat, que anàvem per sota del marcador, sigut capaços, sense jugar brillantment, donar-hi la volta i acabar guanyant, no? I això feia dies que no ho fèiem i ho necessitàvem.
0: Doncs ho necessitava el Granollers, aquest triomf. Vinga, baixem una categoria. Plata masculina, ha acabat la Lliga per al Barça Atlètic.
1: Sí, continuava amb bona dinàmica, tenc així la temporada amb una nova victòria. S'ha imposat a la pista de l'Oviedo per 32 a 37.
0: Quarta victòria seguida, de moment puja dues places fins a la setena amb 33 punts en espera que el Coruña acabi el seu partit d'aquesta jornada. I qui està intentant pujar a plata masculina són dos equips catalans, tant Granollers Atlètic com La Roca, que estan jugant els partits de la jornada número 2 d'aquestes respectives fases d'ascens.
1: Sí, repassem la jornada 1 com va anar. El Granollers Atlètic va guanyar a 26 a 25 davant del Torrelavega. El Granollers Atlètic juga al grup 2, aquesta eliminatòria es disputa a Elda, i el grup 3, que aquesta eliminatòria es disputa a Gran Canària, i a La Roca va perdre el primer partit 37 a 30. Ara mateix estan jugant els seus duels. El Granollers Atlètic davant de l'Antequera està empatat ara mateix el partit, 27 a 27 al marcador, i pel que fa al duel entre La Roca i el Sant Joan a Alacantí, doncs està guanyant La Roca, de moment 10 a 13, un partit que ha començat no fa pas molt, a un quart de 10 del vespre.
0: Doncs tant Granollers Atlètic com La Roca, al marge del que facin avui, demà tancaran aquesta fase d'ascens amb la tercera jornada i amb aquests partits.
1: Sí, a partir de les 12 del migdia jugarà el duel entre l'Elda i el Granollers Atlètic, aquí aquest grup 2, i el grup 3 a Gran Canària, a un quart de dues, s'enfrontarà La Roca al Ingenio.
0: I a les 9:39 ens posem a parlar de waterpolo, divisió d'honor masculina. Han començat ja els play-offs per diferents objectius. El play-off pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, s'han jugat avui totes dues eliminatòries.
1: Sí, la que enfronta el Barceloneta amb el Terrassa s'ha imposat clarament el Barceloneta per 11 gols de diferència al Terrassa, 19 a 8. i el duel d'entre el Sabadell i el Barcelona molt més igualat. De fet, ha arribat al final amb empat aquest partit i s'ha hagut d'acabar decidint a la tanda de penals, on s'han portat la victòria al Barcelona per un únic gol de diferència, 19 a 20.
0: Doncs un partit que, a més, sembla que ha estat força polèmic. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Forta indignació a Can Llong per l'arbitratge rebut en el primer partit de la semifinal del play-off de la Divisió d'Honor. El Club Natació Sabadell s'ha queixat per les 24 expulsions que ha patit en contra, 11 més que les del Barcelona. Quatre jugadors locals no han acabat el partit. Martín Famera, Pep Bonet, Fede Panerai i Thiago Carrió. Un fet que ha provocat que al final del partit comparegués el president Claudi Martí.
5: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
4: El Sabadell ha estat clínic en les primeres quatre superioritats i ha obert una escletxa de quatre gols que de mica en mica s'ha anat tancant malgrat els esforços del porter Dolorrio. L'únic empat del CNB ha estat el definitiu 16-16, faltant 12 segons, molt protestat també per una situació de possibles 2 metres. A la tanda, l'heroi ha estat l'altre porter, Òscar Matarradona, que ha aturat 2 llançaments locals. El segon assalt serà dissabte que ve a la Nova Escullera i, en cas de ser necessari el tercer, la semifinal tornaria el dia 19 a Can Llong.
0: I l'altra semifinal sembla prou encarrilada pel Barceloneta, que ha superat clarament el Terrassa. Això deien els tècnics, el del conjunt mariner, Fran Fernández, i el de l'equip agarenc, Sergi Mora.
6: Pero estoy contento con la actitud de los chicos. Tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
7: A mí me ha agradat estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens dos errors, se te'n van de 4-5 i llavors és molt difícil.
0: Doncs així estan les coses al play-off pel títol d'aquesta divisió d'honor masculina de waterpolo, però el play-off per les places europees també hem viscut els primers partits de semifinals.
1: Sí, aquí anada i tornada, i en aquest cas són els partits d'anada, com deies. Hem vist el duel entre l'Echeide i el Sant Andreu. Ha perdut el Sant Andreu d'un únic gol de diferència, 14-13, i el duel entre catalans, entre el Rubí i el Mataró, doncs la victòria se l'han portat al Mataró per 5-9.
0: Doncs com ha anat aquest partit, Ràdio Rubí, Albert Soler?
8: El partit ha començat amb el Mataró imposant la lògica i arribant al descans amb un 5-9. Però el Club Natació Rubí ha aconseguit posar la por al cos als mataronins gràcies a un tercer quart molt bo i un 10-10 parcial. Però els maresmencs han imposat la seva superioritat en un quart-quart amb un parcial d'1-8 definitiu. Així ho ha explicat el segon entrenador rubinenc, Miquel Moyano, a Ràdio Rubí.
9: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli. La Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res. Ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la i bueno, super orgullosos de la temporada que hem fet.
8: El duel, però, no ha estat exempt de polèmica arbitral. Per un costat, el jugador visitant Marc Rodríguez ha sigut expulsat en vermella directa per una acció antiesportiva a la primera meitat del partit. I en l'últim quart, on el Mataró s'ha imposat clarament, el Rubí ha acabat amb 4 jugadors expulsats amb 3 exclusions cada un. El cos tècnic del Rubí ja dona l'eliminatòria per perduda amb els 9 gols de diferència, però ha assegurat que aniran a Mataró a guanyar el partit, que seria la cirereta a una temporada excel·lent gràcies a la permanència aconseguida l'última jornada.
0: I qui lluita per la permanència, en aquest cas el play-out d'aquesta divisió d'honor masculina, són 2 equips catalans que s'enfronten en semifinals.
1: Sí, són Catalunya i Medi. Partit d'anada, doncs, ha acabat amb victòria del Medi per 2 gols de diferència, 10-12.
0: Qui perdi aquesta eliminatòria n'haurà de jugar una segona per intentar evitar el descens. I més waterpolo, però en aquest cas divisió d'honor femenina. Penúltima jornada amb aquests marcadors.
1: Barceloneta 9, Iruña 4. El Catalunya s'ha imposat el Canoe per 13-10. El Mataró ha golejat l'Horta 20-5. El duel entre l'Echeide i el Mediterrani ha acabat a 5-13. I el duel entre el Sant Feliu i el Sabadell s'han portat per golejada al Sabadell 9-21.
0: I demà hi haurà un parell de partits pendents, un de la jornada 20, a l'Irunya Catalunya a les 12 i a la 1 al Sant Andreu Terrassa. I avui, com ens deia l'Anna, clara victòria del Mataró sobre l'Horta. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
10: El partit aquest dissabte, malgrat la teòrica feblesa del rival de torn, la Unió Esportiva Horta no era pas un tràmit per a l'assolim Centre Natació Mataró. El fet de tenir el Club Natació Sabadell un punt per sota la taula i, per tant, amb el segon lloc encara per decidir, feia que les de Dani Ballar haguessin de guanyar el partit sí o sí. Malgrat tot això, estava clar que el Mataró era el clar favorit per endur-se els 3 punts. Favoritisme que ha quedat momentàniament en suspens quan l'Horta ha estrenat el marcador gràcies a un gol d'Iria Maia quan no havien transcorregut ni 2 minuts de joc. El fet que 5 jugadores de la Solim, Rumer, Hauschild, Kearns, Claveria i Caral Bertran, hagin jugat 6 partits seguits de la Copa del Món fa escassos dies ha fet pensar més d'un que la sorpresa podia saltar. Ben aviat, aquesta possibilitat ha quedat del tot descartada. La piconadora mataronina ha començat a rutllar de valent. El primer quart se saldava amb un 3-1 amb gols de Giral, Avenyo i Rumer. A partir d'aquí, el Mataró ha posat la directa en el segon període i s'ha enfilat fins al 8-1. El descans s'hi arribava amb un contundent 12-3 per a les jugadores de Dani Ballar. Partit ben encarregat ja per a les locals. L'únic que calia saber era si la Solim aixecaria el peu de l'accelerador i conservaria energies per als 2 partits de la setmana que ve, contra el Sant Feliu i contra el 6 Roma en competició europea. I en certa manera així ha estat. Parcial de 3-0 en el tercer quart que permetia a les mataronines, això sí, augmentar el seu avantatge fins al 15-3 al final del tercer quart. En l'últim període, les de Dani Ballar han recuperat la tònica de la primera meitat. Molt superior a un rival que també disputaria en aquests últims minuts, la Solim ha acabat golejant d'una manera clara i contundent. Un resultat que li serveix de retruc per mantenir, ara per ara, la segona posició en la classificació. Al final, doncs, Solim Centre Natació Mataró 20, Unió Esportiva Horta 5.
0: 9:46, parlem de tenis taula. Ha acabat avui la superdivisió femenina.
1: Amb aquests resultats, el Miró Ganxets Reus ha guanyat el Cartagena per 1-4. El Vic ha acabat empatant amb el Clíniques 3-3 i el Tramuntana Figueres ha perdut amb el Jaén 4-0. I això fa doncs, que tinguem una mica endecada en tots aquests resultats perquè el Reus Ganxets s'acaba doncs, classificant per Europa la propera temporada. El Vic en queda fora després d'aquest empat, això que a l'inici de la jornada doncs, estava en posicions europees, i el Figueres, el Tramuntana Figueres, doncs, salva la categoria.
0: I a la superdivisió masculina, també última jornada, es van jugar ahir els partits.
1: Amb aquests resultats, el Borges Vall va guanyar 1-4 al Sant Sebastià, l'Olot va guanyar 4-1 a l'Alacant, l'Hospitalet va guanyar 4-0 al Burgos i l'Escala va perdre davant de l'Irun per 4-2. L'Olot i el Borges Vall, 5è i 6è respectivament, jugaran a Europa la propera temporada, l'Hospitalet acaba 8è i l'Escala perd la categoria.
0: Doncs classificació europea de l'Olot, Olot Televisió, Aniol Puigvert.
11: El club tenis taula Olot tanca la temporada 2025-2026, una temporada històrica amb unes bones sensacions, i és que el conjunt Olotí ha tancat la superdivisió 2025-2026 després d'una victòria a casa davant la seva gent contra un rival fort, un rival que és el tercer classificat d'aquesta màxima categoria nacional. El conjunt Olotí ha guanyat 4-1 a l'Alacant en un partit que s'ha jugat aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda i que ha acabat doncs, amb aquesta victòria del conjunt Olotí. Un conjunt Olotí que ha sortit amb la tripleta formada per Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Probost. De las Heras és qui ha guanyat també el seu partit, Probost també ha guanyat el seu i qui ha perdut el seu partit, però a posteriori també l'ha guanyat Miguel Ángel Pantoja. Per tant, 4-1, victòria important del club tenista Olot davant l'Alacant, cinquena posició amb 27 punts. Per tant, classificació europea de cara a la pròxima temporada. Un any més el conjunt Olotí tindrà opcions de tornar-se a posar en aquesta final europea, com ho ha fet aquest any. Una temporada que la tenca històrica, complicada de superar perquè ha acabat en posicions europees, cinquè lloc de superdivisió, ha guanyat la Copa del Rei i ha arribat a una final europea, la final de l'Eurotrofi que va perdre contra el Panathinaikos. Per tant, temporada històrica pel conjunt del club tenista Olot.

0: El reportatge en joc.
1: El Club Escola de Triatló Tri-Calafell té com a entrenadora una figura pionera d'aquest esport. Es tracta de la italiana Alessia Bertolino. Nascuda a Mòdena, va arribar a Calafell fa 18 anys i recentment va ser convocada per formar part del quadre tècnic de l'equip estatal a la Copa d'Europa de Triatló. Aquest és un reportatge de Laia Batlle, de Domenys Ràdio.

0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Alicia Bertolino, va ser convocada per la Federació Espanyola de Triatló per integrar-se al quadre tècnic de l'equip espanyol a la Copa d'Europa de Triatló, que es va celebrar a Tenerife. Alicia Bertolino ens explica com va anar.
1: La Copa d'Europa, mira, els nois venien de Ceuta, que havien competit el diumenge abans a Ceuta, així que la veritat que també ells tenen un calendari molt apretat, han de viatjar moltíssim, no poden estar sempre a tope, no?, cada diumenge, però sí que hi ha nois i noies que ja treballen, entrenen amb el Javier Gómez Noia, que va ser campió del món per 5 anys. Aquests són nois que ja són de l'elite top i competeixen també a la Copa del Món. Hi havia un noi i també algunes noies de l'equip que competeixen també a la Copa del Món. Així que ja ens esperàvem, no?, un bon resultat a la Copa d'Europa, i la veritat que va ser una lluita fins a l'últim mil·límetre, ni metres, perquè la noia, la Sara Guerrero, va fer segona, però a un sprint brutal, o sigui, a foc. Va ser molt, molt, molt emotiu, molt emocionant. I també dels nois vam tenir una segona i tercera posició, i també el segon noi, que va ser el Pelayo González, va arribar segon també a l'esprint amb un francès, i també va ser, bueno, fins a l'últim moment, no?, pensant que podien guanyar.
0: Nascuda a Modena, Itàlia, va arribar a Calafell fa 18 anys. És una de les dones pioneres del triatló al seu país. Va iniciar la seva formació a Itàlia, a la Federació Italiana de Triatló, el FITRI, obtenint el títol d'entrenadora nacional. En arribar a Calafell es va actualitzar amb les titulacions espanyoles, completant novament la formació d'entrenadora de triatló amb la FETRI i convalidant així el seu títol de natació de la Federació Italiana de Natació.
1: Des de fa 30 anys que em dedico a la formació i a aquest esport, i bueno, a través de també l'escola que tenim a Calafell, del nostre club Tricalafell, intento compartir i transmetre la meva passió als més joves des del principi, dels més petitons. I la veritat que veure també que aquesta passió que porto es pot sentir, no?, i també els professors, el professorat i tots els entrenadors i la direcció de la FETRI ho van una mica palpar quan vaig passar el meu temps a Madrid i em van convocar pensant en mi. Ha sigut, bueno, un orgull molt gran per mi, i la veritat que ha sigut per mi una experiència molt agradable i impressionant.
0: L'entrenadora del Club Escola de Triatló Tricarafé, Alicia Bertolino, ens explica com ha estat aquesta temporada.
1: Bueno, mira, aquest any he tingut una lesió bastant greu perquè m'he trencat un dit d'un peu, així que, a més, el dit gruixut del peu, així que ha sigut bastant llarga. Així que, per sort, havia fet una competició a Sevilla, un mig Ironman Halves de Sevilla, amb un, bueno, molt bon resultat. Havia guanyat la categoria de màster i, bueno, vaig fer, crec, sisena o vuitena absoluta, ara no me'n recordo. I el mes següent havia fet, el mes de juny, el Half de Borriana, i ahir també, bueno, vaig guanyar la categoria i vaig arribar a sisena absoluta. I, bueno, la idea era de fer al juliol també una altra mitja distància, però al final de juny vaig tenir l'accident del peu, així que la temporada 2025 ja es va tancar bastant aviat.
0: Respecte a si li agradaria que la tornessin a convocar, això és el que ens explica Bertolino.
1: Bueno, la meva il·lusió és que també amb aquesta experiència, per obrir una mica més la porta a les dones entrenadores, bueno, que sigui sol al principi, per una llarga col·laboració, però clar, ara el primer pas, no? He posat el primer peu per dintre una mica de la FETRI, i amb tota la humilitat del món, amb les ganes més grans del món de seguir aprenent dels millors tècnics que hi ha aquí a Espanya, i bueno, desitjant que aquesta sigui sola al principi, però bueno, esperant a veure el que vindrà. Amb tota la il·lusió del món estaré aquí, i bueno, pensant que sigui solo la primera vegada, no? Esperant que ja hi segui.
2: I hem de destacar també que després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat avui a la Vuelta a Espanya, que acabava al Port Asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen i ha acabat 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: És increïble que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica, jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs, crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campiones d'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
2: Vinga, últim minut de programa. Ràpidament repassem a veure com deixem els partits que estaven oberts en bàsquet play-off descens. A segona FEB, Vic Castelldefels. Com està el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
4: Doncs queden 4 minuts i guanya el Vic 88-77, més 11, però el Castelldefels que s'ha arribat a posar a 3 punts al final del tercer quart. El partit totalment obert, emoció màxima, i el conjunt biguetà que està aguantant aquest més 11, 4 minuts, 10 segons i possessió.
2: Demà ens expliques com acaba el partit amb la crònica. Gràcies, Pep, bona nit.
4: Bona nit.
2: I en handbol ja ha acabat el partit del Granollers Atlètic.
5: Sí, ha acabat empatant a 27 davant de l'Antequera.
2: Demà, diumenge, sabrem com acaba aquesta fase d'ascens. No hi ha temps per més, Anna Freixa. Gràcies, bona nit, i que acabis de passar un bon dia d'aniversari.
5: A tu també, felicitats.
2: Fins aquí l'En Joc, gaudiu de la nit de dissabte. Fins demà.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res. Simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
3: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per el 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Bon dia a tots i bona setmana. El programa d'avui i d'aquests dies anirà destinat a reivindicar la pau, tan necessària per tirar endavant com a país i també amb el nostre entorn europeu. Ja ens ho va ensenyar el músic i mestre Pau Casals quan va recollir a Nacions Unides la medalla de la pau l'any 1971 i va dir aquestes paraules que heu escoltat al començament del programa. Des de fa 40 anys que estem construint Europa tots junts i en aquesta ocasió volem celebrar amb tots vostès no només el Dia d'Europa, sinó també l'allargarem una mica la Setmana d'Europa, perquè en aquests darrers anys estem en el moment més bel·licista des de la Segona Guerra Mundial. Per això ens hem volgut inspirar en Pau Casals. Per això volem començar a saludar els nostres convidats, especialment en Joan Salicru, que el tenim aquí a l'estudi. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Teresa.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí. Però abans anirem cap al Vendrell. Anirem cap al Vendrell per saludar el senyor Jordi Pardo. Ell és el director de la Fundació Pau Casals. Bon dia, Jordi.
2: Molt bon dia.
0: Aquest any es compleixen 150 anys del naixement del músic pacifista universal i famós violoncel·lista. Com ho celebrareu?
2: Bé, doncs posant en valor el seu enorme llegat musical i humanístic. Un músic de referència internacional del segle XX, que va ser reconegut no només per el seu talent i pulsió innovadora i oberta en l'interpretació del violoncel, sinó que va ser considerat també un dels millors directors d'orquestra del seu moment, un extraordinari compositor, que a més té el valor afegit de que no va voler separar mai la música de la vida i en aquest sentit va defensar amb la seva música o amb el seu silenci els valors amb els que ells creia: la pau, la dignitat de les persones, la democràcia, la llibertat.
0: Molt bé.
2: Llavors, enguany, que es va iniciar oficialment el dia 13, iniciem la commemoració, que com que ell va néixer el 29 de desembre de 1876, s'allargarà des d'aquest

0: en els jardins de Vilacasals. També hi haurà concerts dedicats en el món, iniciatives que ens parlen del caràcter viu del llegat de Vilacasals. Fa unes setmanes van haver-hi ja concerts i actes de record a Casals i d'homenatge al seu llegat al Japó, a Mèxic, a Suècia i molts altres que s'aniran afegint al llarg de tot aquest procés. També Arte, el canal europeu, està produint un documental sobre Casals i també des de TV3, a través d'una productora privada, la Vinia està produint també un biopic. Hi ha moltes iniciatives, moltes d'elles impulsades per la Fundació i coordinades des de la Fundació que Pau Casals va crear, però amb la complicitat de l'Ajuntament del Vendrell, per descomptat, de la Generalitat de Catalunya, de les principals institucions musicals del país, el Palau de la Música, l'Auditori, l'ESMUC, el Gran Teatre del Liceu, la Fundació Victòria dels Àngels, moltíssimes entitats que han donat suport i estan programant actes especials. Per tant, serà una commemoració viva, participativa, en el que diguem-ne l'objectiu fonamental és apropar aquest llegat viu, tan vigent com mai haguéssim pensat, de Casals, que amb la seva música defensava un món en pau, un món en concòrdia, un món on el diàleg sigués preeminent i, evidentment, en el marc d'un context de defensa de la democràcia i de la dignitat de la...
1: Què li sembla que diria ara en Pau Casals, com veiés el món tan difícil que estem vivint nosaltres? Que ens hem d'esforçar més en trobar la pau?
0: Vaja, no sabem què diria.
1: No ho sabem, però...
0: Només ho podria dir ell, però segur que estaria actuant i molt compromès amb tot el que va passant. El seu referent ens hauria d'inspirar i tenir una actitud no passiva, sinó proactiva. I això passa per, segurament, començar des del nostre propi entorn, dialogar. No tot és blanc o negre. Els termes mitjos, la recerca de l'acord és fonamental. La guerra no és l'absència de les bombes, no és l'absència de conflicte o d'injustícia. Per tant, aquesta actitud de reduir tot a blanc o negre, o tu o jo, segurament seria una de les coses que Casals intentaria superar. Justament buscant la concòrdia, el diàleg, l'acord, no tot és blanc, no tot és negre, i construint, diguem-ne, aquest pacte, aquest acord al que ell fa referència quan parla de que se sent orgullós de ser Catalunya, aquell 24 d'octubre de 1971, quan, per sorpresa seva i després de presentar l'himne que Nacions Unides li va encarregar, un himne per la pau, li van lliurar la medalla d'or de Nacions Unides, la medalla de la pau,
1: sí.
0: I aquí el que vol posar en valor és que ell ve d'un país, de Catalunya, on ja totes les autoritats es van reunir al sud de França, a Toulouse, en aquell temps Catalunya, l'any 1027, justament per posar en marxa el que seria un dels primers acords socials que van ser les assemblees de Pau i Treva, de les que l'any vinent celebrarem el mil·lenari.
1: Molt bé, molt bé. Nosaltres per això hem volgut començar aquest programa d'avui, d'aquesta setmana, fent un homenatge al gran mestre, violoncel·lista, compositor, però sobretot un humanista i gran lluitador per la llibertat i per la democràcia. Vostès, el dia de a la Fundació, normalment sempre s'aprova una declaració, i no sé si ho faran aquest any, però penso que el dia d'Europa probablement ho faran. Ens en podria fer un tast?
0: Sí, aquesta és una iniciativa que una meravellosa patrona que ens ha deixat fa poc...
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: La Maria Badia, amb l'equip de la Fundació i la iniciativa del Patronat, va posar en marxa per celebrar justament aquest Dia d'Europa. La idea d'una Europa basada en la diversitat cultural, però creant un espai comú de pau, de prosperitat, de defensa de la dignitat de les persones. Doncs bé, aquesta iniciativa que té com a objectiu la trobada de gent vinculada a les institucions europees i al projecte europeu, contempla, i com s'ha fet en altres ocasions també, una conversa que enguany serà diferent, perquè a més la volem obrir al públic, o sigui, ja serà la quarta edició, i en aquest sentit, doncs, veient l'interès, aquesta conversa de gent que venia de diferents països serà oberta al públic, Això

Seran les dos quarts de cinc de la tarda en el Museu Pau Casals. Després d'aquesta conversa, la que enguany participarà la Bodil Valero, ex-eurodiputada de Suècia, però que parla català, l'Oliver Penya, director del Fons Català de Cooperació.

0: 6 i 10 tindrem aquest concert i la commemoració, aquest acte, aquesta celebració en favor d'Europa des de la casa d'un europeu de referència com va ser Pau
1: I
0: Casals,
1: tant.
0: acabarà cap a les 7, 7 i 10 aproximadament.
1: Això serà el dia d'Europa, el dia 9. Per tant, nosaltres li volem dedicar a la Maria Badia aquest programa, aquest record tan gran, perquè ella va ser i va fer molt per Europa i per la pau. D'acord? Moltes gràcies, senyor Jordi Pardo, per haver-nos explicat una mica en què consistirà aquesta setmana europea que ja des del Vendrell s'engega.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, senyor Pardo.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ara ens n'anem cap a Andorra per saludar el nostre company, Gabriel. Hola,
1: Hola,
0: Gabriel.
1: Hola, Teresa, què tal?
0: Vinga, que ja saps que anem sempre amb el temps molt
1: Sí,
0: justet,
1: sí. Doncs
0: però
1: sí,
0: hem pogut començar amb Pau Casals, que era el que ens feia molta il·lusió i que havíem parlat tu i jo quan preparàvem el programa.
1: Sí, exacte. Només deixa'm comentar dues coses molt ràpides referents a Europa, la pau i tot això. La primera és que bueno, Macron va estar a Andorra la setmana passada, de dilluns al dimarts. Dilluns
0: Sí,
1: i dimarts,
0: ja
1: perquè
0: en vam parlar.
1: És el copríncep d'Andorra i bueno, va dir que bueno, Andorra vol formar part de la Unió Europea i bueno, va dir que Andorra ha d'acceptar l'acord sí o sí perquè no hi haurà una segona oportunitat a l'acord d'associació, a l'acord que ha de ser mixt, o sigui que l'han de votar els 27 països i això. No és un ultimàtum, però bueno, ens ha dit que no hi haurà, si ens fem enrere, no hi haurà una renegociació.
0: No és un ultimàtum, però ho sembla, eh?
1: No és un ultimàtum, però ho sembla.
0: Sí.
1: I després, bueno, també m'agradaria reivindicar bueno, el Saïf Bukeshek
0: Sí.
1: i el Tiago Ávila, que són
0: Sí.
1: dos dels activistes que van anar amb la flotilla i que van ser capturats il·legalment en aigües internacionals, no? El qual és superil·legal, i bueno, que es prorrogarà la seva detenció fins demà. Estan en una presó d'Israel, em
0: Sí.
1: sembla. I recentment hem vist fotos en un grup en el que estem i bueno, la veritat és que és una vergonya tot plegat, no? Els acusen de pertànyer a una organització terrorista, ajudar l'enemic, bueno, en fi, aquest tipus de coses que són surrealistes, no? Si em sembla, presento el següent convidat, el Martí.
0: I tant.
1: Bon dia, Martí.
0: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ell és un dels promotors del moviment de la lluita no violenta des de principis dels 70 del segle passat, quan va formar un grup d'objectors al servei militar. El servei militar que veiem un món tan bel·licista, no? Ara cada cop discuteix més quan hem de pagar els països del PIB i tot això de la defensa, no? Perquè des de principis del segle XXI a l'estat espanyol, com molts de vosaltres us recordareu, es va suspendre el popular mili, i en Martí Olivella ens diu que hem de treballar per la pau amb mètodes no violents, i a mi m'agradaria preguntar-li com es pot ser pacifista en un món tan bel·licista.
2: Bon dia. Doncs és que precisament l'única manera d'aturar el militarisme és construir vies diplomàtiques de diàleg, com deia Pau Casals, i no fer-les fracassar. Perquè, clar, si tenim uns polítics que pel darrere estan finançats per lobby de l'armament i el que volen és crear les condicions perquè hi hagin enemics i, per tant, destruir les vies de diàleg per resoldre els conflictes i portar sempre a la idea de que només les armes i la guerra seran la solució, doncs no anem bé. Per tant, l'utopia és pensar que el militarisme ens portarà la pau i, en canvi, la via no violenta és organitzar la societat perquè tinguem capacitat d'afrontar els conflictes quotidians, propers, però també estar organitzats per afrontar les hipotètiques invasions, ocupacions o agressions armades que justifiquen la presència dels exèrcits. Els exèrcits no es poden justificar com a agressió,

0: O els principals exèrcits del món funcionen precisament agredint, no? O sigui, els Estats Units en la seva història porta cent i pico de conflictes d'agressió per imposar la democràcia i la llibertat. I llavors ja veiem que el que és la porta del control dels recursos energètics o de recursos naturals o de punts geoestratègics per imposar les seves multinacionals arreu del món. Llavors, ens enganyen, i per tant, el primer de tot, com deia Gandhi, com que ningú té la veritat absoluta, ningú es pot atribuir el dret a castigar els altres, no? Ni a castigar, ni a agredir-los, ni a condemnar-los. I la no violència, precisament, és aquesta recerca com deia, que no tot és ni blanc ni negre, però els matisos només
1: Sí,
0: es
1: Jordi
0: construeixen.
1: Pardo.
0: Sí, exacte. Es construeixen parlant i escoltant l'altre i no imposant. Però quan el diàleg no funciona perquè una de les parts no vol que funcioni, perquè el que vol és imposar la seva raó, els seus interessos a base de les armes i de la força, llavors hem d'apel·lar a la lluita no violenta, a la defensa, a l'autodefensa no violenta, que és el que ha de permetre tenir una alternativa als exèrcits com a forma de defensar-nos i de protegir-nos.
1: Clar, el problema és que si t'ataquen, o sigui, si t'ataquen amb armes, com ho fas per no contestar amb armes, amb violència? Aquí està el gran repte.
0: Una cosa és la vida quotidiana, el que ha passat aquest cap de setmana, que una gent es fot una ganivetada o que tiren un tret. Això és una cosa que afecta a hiperminories i ja hi ha una policia i té les seves polítiques d'intel·ligència i de prohibició d'armes curtes. Aquí, no? Als Estats Units ataquen amb armes, hi ha 40.000 morts perquè el lobby de les armes afavoreix que la gent tingui armes, no? Això... Per tant, els comportaments individuals estan molt condicionats pels comportaments socials. I en l'àmbit internacional passa el mateix. Les guerres no es munten perquè a mi em trepitgen l'ull de poll i llavors jo tinc tres portaavions preparats amb centenars d'aeronaus i centenars de drons per atacar. Les guerres es preparen. Agafem el cas ara. Acaba la Guerra Freda. Europa, la gran Europa, la Casa Comuna Europea, en Gorbachev, es convida a Rússia a participar a l'OTAN, i es parla de la gran Unió Europea. De cop i de volta, Putin, que tampoc és un sant, doncs li interessa activar el seu nacionalisme imperialisme rus. A Estats Units ja li va bé que Europa s'afebleixi amb una guerra de desgast, i la construcció és que els acords de Minsk 1 i Minsk 2, pels quals s'acordava una solució pacífica, dialogada, amb referèndums i tal, a la zona del Donbass, els mateixos líders europeus reconeixen anys després, el Johnson i la Merkel, que ho van fer per guanyar temps per poder rearmar Ucraïna. Molt bé. I ara ja estan preparant, no? L'exèrcit més gran d'Europa serà l'alemany, amb 40.000 milions dedicats a reduir despesa social per dedicar-lo a armament, amb un servei militar de 2.600 euros per tots els pobres desgraciats que no tenen feina, pues seran soldats, per preparar una guerra que d'aquí 4 o 5 anys diuen que Europa tindrà amb Rússia. Llavors, o sigui, no és que t'ataquen i t'has de defensar, és que tu prepares i cadascú en la cursa d'armaments és una amenaça per l'altre. I per tant l'altre també troba arguments per autoarmar-se. I la cursa d'armaments és a l'infinit fins que la bomba atòmica algun dia se'ls escapi de la mà i ens anem tots de passeig. Per tant, la proposta nostra, inspirada en el moviment d'objectors i amb el que ja es parlava de defensa civil no violenta fa 50 anys a Europa, és crear xarxes ciutadanes de grups d'autodefensa no violenta que ens entrenem a defensar drets i llibertats ara quotidians, no? De la defensa del territori, dels drets laborals, dels drets dels migrants, dels drets de les dones, i estar preparats en xarxa perquè si en algun cas estem ocupats, alguns consideren que ho estem, o podem patir una invasió, tinguem la capacitat dissuasòria de la lluita no violenta, que vol dir desobediència civil, no cooperació, creació d'alternatives, i que això tingui una funció dissuasiva com la té suposadament les bombes atòmiques o l'armament. És a dir, l'altre no t'ataca perquè sap que no en traurà res. Una ocupació només surt a compte si li treus suc. I si resulta que tu no deixes que et treguin suc perquè no col·labores, com va ser Praga del 68, a l'invasió del Pacte de Varsovia a Txecoslovàquia, Doncs, bueno, una invasió que havia durat 6 dies, no? Com la de Rússia a Ucraïna, doncs va durar 6 mesos, perquè la gent va ploure, es va plantar davant dels tancs i l'exèrcit no va sortir. O sigui, de forma improvisada, la població civil ha demostrat diverses vegades que té capacitat de defensar-se millor que els exèrcits, que el que provoca és una seqüela de mort i de destrucció, com estem veient a tot arreu.
2: Martí, com estàs veient Netanyahu i Trump i els seus esperits violents? Creus que amb aquests, en paraules solament, se'ls podrà aturar?
0: No, és que quan jo parlo de lluita no violenta no parlo de paraules, parlo de lluita. I lluita, per exemple, la flotilla és una lluita no violenta, no? El mateix
2: Molt bé.
0: Tiago el vaig entrevistar just abans d'agafar el vaixell allà al moll de la fusta i reivindica la tradició de Luther King i de Gandhi i diu que la flotilla és una acció no violenta a la qual tu et poses en risc i crees un dilema a l'adversari. Com que tu no se't pot acusar del que volen acusar-te, que sempre t'acusaran de violent, tu col·loques a l'altre dir no, no, jo estic fent una denúncia d'un genocidi, estic portant ajuda humanitària, estic fent pressió política, i en parla tot arreu del món, perquè l'altre està obligat o et deixa entrar o t'empresona o et mata, com havien fet el 2011 amb el Bambi, un dels les flotilles ja fa 17 flotilles que hi ha hagut, des del 2008 i a casa fa molts anys que té setge.
2: El nostre company Gabriel ja n'ha fet un petit resum de com estan els dos detinguts, que esperem que els deixin anar aviat, perquè han dit 2 dies, però ja se sap que el senyor Netanyahu i etc. Tant és 2 com 22 per ells.
0: El Saif el conec de fa 20 i pico d'anys, quan ell estava al Moviment de Solidaritat Internacional, que són aquests grups que hi van, i hi vaig ser l'any passat, a protegir els palestins a Cisjordània, posant el cos allà perquè els colons no els cremin les oliveres i no els destrueixin les granges i no matin la gent. I, per tant, és una persona que s'ha dedicat tota la vida a això. I el Tiago, doncs, és una persona amb les idees molt clares, igual que la immensa majoria de la gent que té el valor de posar-se en un barquet de 6 persones i llançar-se al mig de la Mediterrània, sabent que passarà el que ha passat ara, no? Que de forma totalment il·legal se menja. Però com que ja parlem d'Europa, parlem. Escolteu, com pot ser que Europa tingui tants mitjans amb el Frontex per defensar-se de les barcasses i de les pasteres de la gent que ve d'Àfrica i sigui incapaç de protegir una flota de ciutadans europeus i occidentals de tot el món i que no els permeti almenys arribar fins a les aigües territorials d'Israel, no? Que ja podem dir que
2: No,
0: ells són una...
2: està bé el que tu planteges. A mi m'agradaria, ja per acabar aquesta entrevista, fer-te una pregunta. Darrerament s'està parlant de que Catalunya està buscant un encaix en la indústria de la defensa. Com ho veuries tu?
0: Fatal. De fet, les dues trobades que hi ha hagut amb el lobby de la defensa fa un any, organitzada pel grup Premsa Ibèrica i amb la Generalitat, el govern espanyol, etc., i ara fa uns dies aquí al moll de Barcelona també, ara sota tecnologies duals. Ja hi ha un acord d'acció, l'empresa d'exportació europea, per facilitar els 4.000 milions europeus i els 10.000 milions d'espanyols per 400 empreses catalanes que puguin reconvertir-se o dedicar-se al que en diuen tecnologia dual, és a dir, tant servei civil com militar, que és un eufemisme per entrar en la indústria militar. L'aeronàutica, l'automòbil, l'electrònica, la computació, tots estan ara llançats a això, clar. Tu vas fent i de cop i de volta t'arriben 50 milions o 20 milions o 100 milions, doncs la gent s'hi llença. Com? De fet, la nostra campanya, que ens plantem davant d'aquestes trobades, repartim uns fulls amb les fotos de tots els presidents, ministres, consellers i tal, es diu La Infàmia. Sabeu que a Barcelona, al Museu Marítim, hi ha una exposició que es diu La Infàmia, que és el negoci dels negrers catalans que durant el segle XIX van fer fortuna i es van beneficiar al conjunt de catalans gràcies a l'explotació dels esclaus africans i del tràfic de... Doncs ara passa el mateix. És a dir, d'aquí 100 anys direm com pot ser, bueno, si és que hi arribem, com pot ser que la indústria catalana es llancés a la indústria de la guerra per 4 duros, no? Pues aquesta és la vergonya, és la nova infàmia que tenim. Ara estem acceptant passivament, a canvi de 4 xavos, participar i ser còmplices d'una política d'autodestrucció, perquè al final la guerra és l'autodestrucció de tothom.
2: De tothom. Molt bé.
0: Les teories que es formen.
2: Moltes gràcies, doncs, Martí Olivella. Deixem que el nostre company Gabriel, si vol fer alguna, dir alguna cosa darrerament.
1: Volia dir que o sigui, m'agradaria ja també, per acabar amb el Martí, preguntar-li que, o sigui, si realment li està agradant la posició de la Unió Europea en tot això, en tot el conflicte. Perquè, per exemple...
0: És un desastre. És la negació de la Unió Europea dels pares fundadors, no? Que van dir a partir del comerç i de l'intercanvi cultural construirem una Europa que no es barallarà mai més amb ella. Val a dir que es van estalviar d'explicitar que part de l'èxit del creixement de la Unió Europea ha estat el neocolonialisme sobre els països africans i sud-americans i asiàtics que Europa continua fent després de la colonització. I, per tant, ara, en un món globalitzat en el qual els Estats Units va a la seva, pues, el paper d'Europa, els nostres líders europeus, fins i tot Sánchez, que es desmarca d'ells en moltes coses, i li agraeixo, en la política d'armamentista continua el mateix, reduint els percentatges, una mica que els altres, no?
2: Molt
0: vull dir, anem... L'Europa dels pares fundadors s'està acabant.
2: Per tant, nosaltres hem de seguir el tema de l'Europa dels pares fundadors. Hem de seguir els valors europeus que ells ens van donar. Potser sí, amb altres... No tot ho han fet bé, els pares fundadors, però, bueno, millor. Europa és una cosa diferent a totes les altres potències. Gràcies, Gabriel. Gràcies, Martí Olivella.
0: Nosaltres, gràcies.
1: Bé, Martí. Adéu, adéu.

0: Com us dèiem, vam començar el programa, comptem amb la presència de dos joves europeistes, un a l'estudi, en Joan Salicru, i un altre online. Ell és en Francesc Almendros, de l'equip Europa. En Francesc és professor associat d'Economia a l'Autònoma i a la Pompeu. Està especialitzat en drets humans, europeisme, acció climàtica i processos democràtics. I és membre del Consell Català del Moviment Europeu. I sobretot, una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, és que és el responsable de les relacions institucionals de Palumba.org, que és una aplicació per apropar la realitat europea als joves indecisos. Bon dia, Francesc.
1: Bon dia.
0: Ens pots dir una mica aquesta aplicació Palumba, què és, i realment com us vau adonar que les relacions polítiques dels joves eren totes anar cap a l'extrema dreta?
1: Doncs, primerament, moltes gràcies per convidar i posar la veu jove europeista en el programa. I segon, Palumba neix a través de la conversa entre amics i entre els joves de la comunitat, perquè vam veure que teníem molt interès en situacions polítiques i el que vam observar és que no hi havia eines per apropar els joves en aquests interessos polítics. Llavors, Palumba és una aplicació, bueno, ara mateix hem crescut molt més, és ja un youth think tank, ja que, perquè creem coneixement, però va néixer com una aplicació que és coneguda a Europa com el Eurotinder, perquè a través d'unes 29 preguntes, statements, et fa un match amb un Eurogrup. I d'aquesta manera el que vam aconseguir, sobretot, és portar el debat polític a les pantalles, que és on vam veure i on veiem que els joves és on estem tot el dia, a les plataformes, als espais digitals. I era una manera de connectar els...
0: Bueno, molt bé.
1: Tòpics polítics a la digitalització que tenim avui en dia.
0: I com s'hi connecta amb aquesta aplicació?
1: Doncs és ben senzill. Només has d'anar al Google Play o a l'App Store i te la pots descarregar en el telèfon. I en cosa de segons ja tens, doncs, el que diem el test, no?
0: Molt bé.
1: Veus les preguntes i és molt intuïtiva, perquè només has de fer swipe left, o sigui, només has de lliscar cap a l'esquerra o cap a la dreta, dient si estàs d'acord o desacord amb les preguntes o amb les afirmacions que fan, i després, al final, tens, doncs, una descripció, un political compass, que li diem, sobre la teva, bueno, pensament ideològic en matèria política.
0: Molt bé.
2: Escolta, Francesc, bueno, primer deixa'm dir, Teresa, que ell és ex-coordinador de l'equip Europa.
0: Tenim aquí en el Joan Salicru també perquè ens contesti. I què vols dir amb això de que és ex-coordinador?
2: No, no cal. Que ja no és, o sigui, que ja no forma part de l'equip Europa.
0: Bueno, és igual, però l'equip Europa continua existint.
2: Sí, no, exacte. I de fet, deixa'm que li pregunti que si realment sents que hi ha un desapego dels joves de la Unió Europea i de lo que passa al món.
0: Desapego? O si és, així es parleu a Andorra? Andorra?
2: Bueno, si s'han desenganxat, si notes que s'estan desenganxant. Desafecció, una desafecció dels joves per la geopolítica en general i per la política exterior. No sé què ens pot dir. Realment és un mite o existeix?
1: És un mite, realment. I això ho tenim comprovat perquè a Palumba també hem fet un estudi i hem fet un estudi sobre com la generació Z participa dels processos polítics i electorals, i hem observat que més del 77% dels joves encastats amb un programa que teníem en conjunt amb Allianz Foundation estan interessats en el que passa en el present i en els nostres espais de participació. L'únic que avui en dia, on hi ha molt activisme polític, i per això també una de les raons que existeix Palumba, és a les xarxes socials. El que veiem és que hi ha molt activisme a través de les plataformes. I un dels grans dilemes i qüestions que tenim tots els joves és com materialitzar, no?, totes aquestes qüestions que passen a les xarxes, des d'Instagram a X, en el carrer, a les institucions. Però l'afirmació aquesta realment és un mite i la joventut està interessada. L'únic que volem que se'ns escolti. Sobretot.
0: Moltes gràcies. Doncs ara escoltarem amb un altre jove, potser no tan jove com tu, perquè, clar, amb 27 anys, tenir el currículum que tens ja és... Apaga i vámonos, que diuen alguns castellans. Ara escoltarem en Joan Salicru. Ell ha vingut aquí a presentar-nos la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Ell treballa en la productora de documentals CLAC, és codirector de la revista Valors, juntament amb la Maria Coll. Bon dia, Joan.
3: Bon dia.
0: Em sap greu que t'hem fet esperar una mica massa, eh?
3: No passa res.
0: Escolta'm, a veure, els nostres convidats fins ara han dit que hem de continuar amb els valors europeus. Com els... vosaltres com els veieu?
3: Bé, jo, en tot cas, és veritat que vinc a parlar com a codirector de Valors que munta aquest esdeveniment, però si de cas el que digui, diguem-ne, que ho remetrem a la meva esfera personal, perquè això sempre és molt, molt delicat. Això d'interpretar els valors d'Europa i saber com avui s'han de posar en pràctica és molt difícil. Jo, escoltant tot el que hem dit fins ara, estava buscant a Google ara una cosa que és l'exèrcit europeu que ja existeix, no? Dic, perquè la gent dirà, l'exèrcit europeu... Sí, sí, ja existeix un exèrcit europeu, que és l'Eurocos, ara ho estava mirant, hi ha 6 països que en formen part, són unes brigades, diguem-ne, de 6 països que estan com juxtaposades, i és un embrió d'exèrcit europeu, no? Que es va crear l'any 93, i bàsicament és una mena d'ajornament, on surt la paraula aquesta italiana, una posada al dia de la filosofia dels anys 50, que ja es va fer quan es va crear la Unió Europea com a tal l'any 93, i va dir una altra cosa que hem de fer és fer un exèrcit conjunt, i per tant crearem un embrió a partir de la juxtaposició dels exèrcits existents. Vull dir que això que ara s'està posant sobre la taula de hem de fer un exèrcit europeu, bé, és que això ja s'ha dit, ja s'ha comentat, i fins i tot ja s'ha començat a posar en pràctica i ja existeix. Una altra cosa és la dimensió que se li ha de donar en això. Ho dic perquè a vegades ens... tenim el punt aquest ademista de ara farem tal cosa nova. No, esperi, anem a repassar la història de la pròpia Unió Europea perquè ja hi ha hagut moltes coses que s'han fet en aquesta línia. Segurament ara s'ha de fer un pas més, i en tot cas la novetat de la història serà que no? Normalment durant la història un país diguem-ne que es fornia d'un exèrcit per atacar-ne un altre. Ara nosaltres farem una cosa totalment diferent, que és que tota una sèrie de països molt diferents ens posarem d'acord per mirar com ens podem assegurar una mútua defensa i tenir capacitat de, sí, és clar, de reacció si hi ha una agressió. Però vull dir que jo crec que aquesta perspectiva, que és totalment diferent de com ha estat històricament la idea de la guerra, ja és una interpretació dels valors europeus dels anys 50. Ja és fer les coses d'una altra manera. El que no podem fer, efectivament, és declarar-nos neutrals com Suïssa i dir que bé, si ens volen envair, doncs cap problema. Això també aniria en contra dels valors europeus, perquè llavors els valors europeus sí que quedarien del tot anorreats. Per tant, per mantenir els valors europeus s'han de, sí, sí, s'han de defensar de moltes maneres, i una segurament serà fent una política de defensa realment comuna i activa i definitiva, ara que els Estats Units representa que ens deixen, no? Ens com deixen. La mare que,
0: Que abandona
3: els abandona els seus fills, doncs ens abandona. Però és que potser ja ens va bé.
0: Ens va molt bé. Jo,
3: potser ja ens va bé perquè ens haurem de fer grans.
0: Molt bé. Francesc Almendro, si vols, tu també pots preguntar, pots participar, no et veiem, però pots fer-ho. I tu, Gabriel, digues que no he sentit el que deies.
2: No, que jo volia dir que està molt bé el que diu el Joan de la independència dels Estats Units, perquè justament és una cosa en la que va incidir molt el Borrell, precisament, que aquesta independència de la indústria armamentística dels Estats Units, pel tema de l'OTAN, per no dependre tant dels Estats Units, i que, per tant, sí que potser s'hauria de fer un replantejament.
3: Sí, sí, passa que és veritat que tot això ens fa preguntes incòmodes. El fòrum d'aquest any no va d'això, va de la desinformació, sí. En podem parlar també, però tot aquest tema de com ens armem, si és que fins i tot dir-ho que fa cosa, com ens armem per defensar-nos d'atacs de l'exterior contra els valors democràtics, de la democràcia liberal, digui-ho com vulguis, que representa Europa, és que ens fa basarda, sí, ja, però és que ens hem de fer grans i resulta que tenim una sèrie de... problemes al nostre voltant que hem de mirar no només de resoldre'ls d'aquesta manera, alerta, no només d'aquesta manera, però que hem d'estar també preparats per resoldre'ls d'aquesta manera.
0: I estàs d'acord, Francesc Almendros?
1: Gràcies.
0: Curtet, sisplau, perquè ara ens queden 10 minuts.
1: Sí, jo comparteixo bastant el que s'ha dit i sobretot això del concepte de la xarxa europea ja existia i pot arribar a sonar bé en certa manera, però jo crec que és molt més complex del que sembla perquè dins de la Unió Europea encara estem debatint sobretot temes com que els estats no volen cedir X sobirania en defensa, sí, sí. Sobretot també hi ha cultures estratègiques molt, molt diferents, no es pensa igual a la França que a l'Alemanya o a la Polònia en aquests sentits, i hi ha duplicitats industrials enormes. Llavors, la tendència realista jo no crec sigui tant aquest exèrcit únic, sinó una pròpia coordinació millor d'aquests espais europeus i nacionals, que potser és menys èpic, però ho veig molt més viable.
2: Des d'on ens atén i bueno, que quin projecte ara, en què està treballant ara, que sigui relacionat amb Europa?
1: Ara acabo d'arribar de Brussel·les i gràcies per preguntar també projectes així recents, perquè anava a compartir-te un que he treballat recentment en el European Economic Social Committee en matèria de l'espai mediterrani, ja que enguany tinc l'honor de copresidir el Mediterranean Youth Council, una network de joves que ens coordinem tant al sud d'Europa com al nord africà, i acabem de presentar en el ple de l'ICC una opinió exploratòria de com potenciar les relacions dels espais i actors privats i públics a la zona mediterrània per potenciar el nou pacte del Mediterrani. I he tingut, bueno, la capacitat de posar bastantes esmenes a quant a joventut, com per exemple la creació d'un òrgan jove perquè pugui coordinar i implementar el pla d'acció del Mediterrani. I ens han aprovat, estic molt content.
2: Felicitats,
1: Anna. I ara a veure si la Comissió Europea ens escolta i legisla amb el que hem presentat, però bueno, això és un petit...
0: I tens molta fe en aquesta Comissió Europea?
1: Jo és que sóc una persona molt positiva i optimista. I vull pensar que el nostre impacte arribarà.
0: Molt bé.
1: Però sí, jo tinc fe de...
0: Fantàstic. De que... Si tens fe, això, la fe mou muntanyes, diuen. Joan, ens pots explicar el tercer fòrum exactament on es farà? Aquí al Tecnocampus, com estem? Nosaltres on estem? De quina manera s'hi pot posar en contacte la gent? No oblidem que nosaltres fem el programa de ràdio Cruïlla d'Europa per als oients. I, per tant, com s'hi podrà apuntar la gent? Això és demà ja?
3: Doncs sí, aquest és un esdeveniment que fem aquí al Tecnocampus que coincideix que també hi ha els estudis de Mataró Ràdio, però bueno, diguem-ne que és una coincidència que fem en el foyer, en la sala d'actes que hi ha aquí en el Tecnocampus, que és un parc tecnològic, doncs, com n'hi ha d'altres a Catalunya, que barreja empresa i universitats. Llavors nosaltres el que reivindiquem d'alguna manera és fer el Dia d'Europa, o celebrar el Dia d'Europa, o els prolongòmens del Dia d'Europa, una mica des de la societat civil, no? Moltes vegades aquestes celebracions tenen un toc molt institucional, es munten des de les institucions, i ja està bé que així sigui, però el que reivindiquem és que això d'Europa, si no ens ho agafem els ciutadans amb una mica d'energia, doncs se'ns escapa, com tot, però també la idea d'Europa, que encara ens queda una mica més lluny. Llavors el que fem és una jornada de debat, un fòrum, a partir de 6:45 de la tarda, en aquest cas és una taula rodona sobre desinformació, i vindran quatre perfils molt diferents, en Joan Reventós, que és el responsable d'informatius del Telenotícies cap de setmana de TV3, que va ser excorresponsal, va ser corresponsal a Brussel·les i, per tant,
0: és
3: per
0: això... És un bon periodista.
3: És un bon periodista i ens sembla que pot explicar-nos això, no? De què ha de fer Europa, què pot fer Europa o què està fent respecte a aquest repte de la desinformació i les fake news, perquè al final una mica parlem d'això, del paper que pot jugar Europa en aquest repte, que també se'ns escapa, ens depassa totalment. Tenim a la Jael Caral, que és filòsofa política de la Universitat Pompeu Fabra. Tenim a la Loreto Corredoira, que és de la Complutense de Madrid, amb un perfil més acadèmic, i la quarta persona és en Josep Maria Ganyet, que és articulista de La Vanguardia, és una persona del món de la tecnologia i de les xarxes socials, i per tant ens pot aportar una altra mirada. I la idea és que entre aquestes quatre persones, que moderarà l'Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, aquesta taula rodona, entre aquestes quatre persones puguem ajudar, no donar respostes, perquè seria ridícul això per part nostra, però sí ajudar a plantejar millor les preguntes que ens hem de fer sobre aquest tema, o que ens podem fer sobre aquest tema, no? Que és un tema que a tots ens impacta, perquè tots rebem un vídeo en el nostre mòbil que posa cop d'estat a França, i tu veus aquell vídeo, o abans de veure el vídeo potser penses, ostres, cop d'estat a França, i la primera reacció és pensar que si algú t'envia un missatge dient que hi ha hagut un cop d'estat és que deu ser veritat. Després ho obres, potser ho comences a mirar, penses que alguna cosa no et quadra, però clar, en aquest procés potser hi ha tot de gent que ja ha quedat infectada d'aquest virus, no? Doncs la qüestió està en intentar ajudar la gent, tampoc en verificar la informació, no es tracta d'això, no és una sessió pràctica, sinó intentar identificar, bueno, quines són les preguntes que ens hem de fer al voltant d'això, i sobretot a Europa, què hi està fent, perquè és evident que hi està fent, i què hi pot fer.
0: I sobretot Mataró, és un fòrum
3: i després, bastant local. Correcte, sort que m'ho preguntes, perquè m'ho estava deixant, que estic una mica enterbolit. La idea és que, per un cantó, parlem d'Europa, efectivament, no? Però ho fem des dels municipis. Ho fem des de Mataró, perquè la seu de la revista Valors és a Mataró, que s'ha dit per tot Catalunya, però la seu és a Mataró, i per tant, doncs, aquesta és la ciutat que ens acull, diguem-ne. Però la idea no està en Mataró, sinó les ciutats mitjanes de Catalunya, que al final són el gruix de la població catalana, no estic també en Barcelona, sinó totes les ciutats mitjanes que hi ha arreu de Catalunya, que conformen això, no? El carril central del país en termes de població. Doncs la qüestió és, des dels municipis, no? Des de les ciutats, què podem dir també sobre aquestes qüestions? Perquè al final la gent, clar que viu en el món rural, però viu sobretot a les ciutats, no? I per tant intentem vincular els municipis catalans amb això, amb la Unió Europea, i en aquest cas parlant sobre desinformació i fake news i totes aquestes qüestions. Esteu més que convidats demà a partir de 2:45 de la tarda.
0: Aquí
3: a l'auditori del Tecnocampus, a la sala del foyer.
0: És gran,
3: sí, correcte, ja tenim un centenar d'inscrits, però encara pot venir algú més, no hi ha problema, i tant que sí.
2: Deixa'm recordar, Teresa, que des del 30 de setembre el Maresme és comarca de pau,
0: Ah, sí.
2: que tot les 29, les 30...
0: Les 30 ciutats de la comarca del Maresme van signar un document que es proclamaven comarca de pau. Sí, gràcies per recordar-ho. Perquè...
2: I contra l'armament nuclear, sí.
0: Sí, vam treballar força. Sí. Però explica una mica pels nostres oients. Tu dius que parlareu de les fake news i de la desinformació. Tothom està tan desinformat o ara ja està sobreinformat?
3: Bé, és que potser la sobreinformació en si mateix ja és el principal problema, no? Aquesta idea de que no parem de rebre inputs, no?, a través del telèfon mòbil, sobretot, o de la pantalla, però jo crec que sobretot del telèfon mòbil, i aquesta profusió d'inputs durant tot el dia, fragmentats, desdibuixats, que arriben d'un, d'altre, jo crec que aquest és el principal problema, i que la gent cregui, o estigui pensant, creu, no? Perquè quan se'ls pregunta, vostè compra un diari? O compra una publicació? O mira un telenotícies? No, perquè ja m'informo per les xarxes socials, no? És una resposta habitual, no? Jo sempre penso, no, vostè no s'informa. Vostè rep notícies, o pseudonotícies, o notícies falses, però és igual, encara que les notícies siguin certeres, siguin veritables, jo crec que no s'està informant aquella persona. És a dir, que tu rebis una notícia en el teu telèfon que sigui certa, això no vol dir informar-se. Informar-se és a partir d'una suma de notícies, una jerarquia de notícies, un plantejament diari de notícies, amb una línia editorial que ho relliga a tot, és a dir, un producte informatiu que de pe a pa et fa una mena de resum del que passa al món. Jo crec que si tu consumeixes això, sigui un programa de ràdio, un programa de televisió, sigui un diari, una revista, llavors pots dir que estàs començant a estar informat. Però aquesta idea de que perquè reps notícies al mòbil, encara que siguin certes, estàs informat, jo crec que això és el principal error, perquè és que no estàs informat.
2: Mm-hmm. Molt bon punt.
1: Molt comparteixo el que diu en Martí, i sobretot el que vull recordar és el que hi ha darrere aquestes xarxes socials, i són els algoritmes.
3: I com
1: aquests t'autoalimenten i et polaritzen sobre un tema, un tòpic, i com més has enganxat i més hores passes amb aquesta economia de l'atenció, més et mostrarà la realitat que tu vols veure o les que et volen fer ells veure.
3: Per tant, més desinformat estàs, no? Des d'un punt de vista de...
0: Molt bé, Francesc, gràcies.
2: A més, els voltors i l'ultradreta s'aprofita d'això en moments crítics, no? Com per exemple a la Dana o a la Covid o tal, precisament perquè és el caldo de cultiu perfecte per desinformar. Vull dir que, per tant,
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Francesc Almendros, per haver estat, per haver-nos seguit des de no sé on, perquè no sé si ho has acabat de dir on eres.
1: Vau arribar a Barcelona.
0: Exacte. Però el que sí que direm és que nosaltres la setmana vinent el Cruïlla d'Europa posarà sobre la taula les implicacions i el que s'ha fet des de Mataró i comarca per proclamar a la capital del Maresme capital de l'economia social. Intentarem explicar millor què és el cooperativisme, què és tot això de l'economia social, per veure si la gent també s'hi volca.
2: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Bona setmana.
0: Exacte, gràcies Francesc i gràcies Gabriel. Ens veiem dilluns que ve, ens escoltem almenys.
2: Adéu, adéu. Adéu, adéu. Bueno, adéu-siau. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Jugando sucio y sonando limpio. Clásico como en escenas de Pulp Fiction. Los mejores del distrito. No lo somos, pero sé que seremos los favoritos.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Olímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

This tower was raised in the year blank blank.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: El 91.5 sona al teu ritme.
2: Sonem al teu ritme.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per, precisament, evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa.
3: Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
4: Home, aviam, una cosa... He començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
3: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
4: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginat. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
3: Va.
5: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
5: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament. Vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit. Jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
4: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
5: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
3: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
5: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... Bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat, com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris, perquè no hauria de molestar ningú.
3: Bàsicament on estan els focus, també.
5: No, perquè és important per nosaltres, ara explica el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
3: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
5: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
4: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs,

0: trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
1: Totalment.
2: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
0: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
1: és
0: mal.
1: Bonic.
0: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
1: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
2: Que
1: em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no? Real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no? Posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
0: sí,
1: més.
0: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
1: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però haig de triar una. I llavors trio una... I comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... No sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... No sé, idees, primer, no? Després li vas donant forma de... Bueno, un tractament. Després,
2: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No, no és només m'hi poso ja i es començo a escriure no. Com hem fet al principi, bueno, no interior, dia, pam, pam, pam.
1: Hi ha gent que pot

0: Efectivament.
1: No, no, d'això no, vull parlar no també, dels mètodes, no? Perquè sí, segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, sí, però aquella
0: directe,
1: habitació,
0: no?
1: L'ordinador plena de pòstits, escena 1, tal, personatge bueno, tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
2: Home, romàntic, fer-lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gens les sinopsis, crec que, de fet, ja en podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no, és un document pas més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
1: com mínim una estructura d'on t'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
2: Que comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs fer créixer cada part perquè no sigui doncs al final el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són projectes com grans. Llavors, pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius, és que no era això. Llavors, has de començar i tornar. Llavors, això és molt... és molt, molt frustrant, en el fons, perquè... No, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
1: No, ningú li agrada, ningú li agrada.
2: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
0: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona o aquestes persones i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
1: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals, històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí, i de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
0: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència de les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
1: No crec que vinguin a queixar-se, si no, bueno, m'avises i faré un guió jo d'exorcismes.
0: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet, prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
1: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
2: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
1: En aquest cas segur que no et truquen.
2: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
0: clar,
2: i soc jo. Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte. Ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
1: Clar, clar, estàs confusit.
0: Nosaltres busquem sempre una mica...
2: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
1: El típic, no?, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí, no?, m'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
2: Sí,
0: sí.
2: Sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això... pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complirà amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull doncs això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
1: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
0: Yeah.
1: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després... tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
2: Si vols ja començo jo.
1: Vinga, ara és quan gravo i després...
0: Només graves quan parlem de productors i no. L'escriptura no has gravat res.
1: Després fem un remake.
2: Després em dupleu i reescriurem el que
1: diré. Farem amb intel·ligència artificial i us posarem
2: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió és té aquest punt de corresponsabilitat, perquè ell, el director, o directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases, i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor, i no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què, i això genera una distorsió, o parlo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
1: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
2: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
0: Vale.
1: Com
0: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics. De fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena pues, en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més més vistes perquè tenen més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
1: Tendeixen a arriscar poc, potser.
0: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, van, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
1: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh? O
0: sigui... Sí, però la manera...
2: I famílies...
0: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ell al fer cine autor té més llibertat.
2: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
0: Perquè no has fet sèries per TV3.
2: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
0: Final, ja.
2: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic...
0: No es podrà fer.
2: Clar.
0: Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
2: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
1: Sí, clar.
2: O dos, o una... La setmana abans de rodar...
0: Que sí.
2: Vinga, aviam què fem.
1: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
2: Sí.
1: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie, és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
0: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges amb la... pues estupendo tot.
1: Bueno, sí.
0: Però,
1: si s'està,
0: bueno,
1: rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
0: sí,
1: molt.
0: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius... Ai, a vegades dius... Ah,
1: bueno,
0: i
1: clar,
0: això,
1: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
0: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'has de no obviar, algun detall o un matís, no?, de les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
2: Sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont,
0: clar,
2: de comunicació, i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
0: Però
2: i
0: no
2: contradius que...
0: la directora.
2: Home, clar. Intento que no, esclar.
1: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
2: No,
0: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
2: Home...
1: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art, no ho sé.
0: Bueno, no sé.
1: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
2: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc, és a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, també venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica, evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres, doncs sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
0: Sí.
2: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
0: Sí. L'escrip és la nostra...
2: Si hi ha un coach també,
0: coach,
2: o una coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
0: Ho vam canviar.
2: Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient, no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema. Clar.
0: Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, ells comencen a dir dubtes, jo encantada.
1: Necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
0: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic usurpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
1: clar,
0: sé.
1: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
0: Sí.
1: Com conviviu amb això? Perquè el rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
2: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent certa naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix, o sigui,
0: sí,
2: si tothom està en un nivell molt, diguéssim, elevat de la creació, pues, pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi pues, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això... Jo és que, saps? I a partir d'aquí pots negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
0: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, Però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
1: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
0: Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, o que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també m'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... Mm. No de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, sí. No?
2: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena... I hi ha alguna cosa que no va, saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs sí. Pues,
1: potser també
2: ja
1: ho
2: teniu aquesta dinàmica una mica construïda.
0: Idees,
2: de, perquè t'has passat, pues, això, cada dia del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en molt aquest útil, sentit.
0: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir... Que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
1: saps? Sí.
0: Potser és superútil.
1: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, vam posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no vol sí, potser...
0: Ja
2: tant de bo,
0: sí.
1: Associació,
0: ja
1: associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
2: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea, també potser clixé, del guionista és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim, que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
0: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera ja?
2: No, vaig ser per un president pont entre dos.
0: Ah, bueno, això que fem també.
2: Però ara sóc president, diguéssim.
0: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, aquests no estan en crèdits, o aquests altres a la nota de premsa no els heu
1: mencionat,
2: no? No t'han convidat a una gala.
0: No t'han convidat, doncs li pots dir al GAC i mira, clar, algú diu.
1: És que estaven els influencers, clar.
0: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i bueno, està molt bé.
1: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
0: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
1: Parlar del productor, no?
0: Clar, el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat a un Goya i en Gaudí, deu sumar.
2: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
0: Sí, el Goya era direcció novel, no?
1: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
2: En aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
1: Ah, és veritat.
2: Sí. Però vaja, sí, era... la cosa és que, d'alguna manera... Ara, amb el temps, diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
0: cèlebre
2: ara mateix. I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar a ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
0: Presenta...
1: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
2: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és res estrany o només no, que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
1: I potser moltes vegades pots conèixer a alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
0: Total.
1: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
0: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També
1: selecciona
0: o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
2: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
0: Progressivament,
2: doncs, exacte,
0: també.
2: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
0: molt,
2: què.
0: No?
2: També m'agradaria provar de fer-les.
1: Ara per Transformers 8, eh?
2: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
1: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia, que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
0: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine d'autor també ha demostrat doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
2: Moltíssim.
0: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
1: Més comercial, tot i social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
2: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no l'anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
0: no,
2: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. No? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
2: tot i ser cinema d'autor,
0: sí,
2: i tot i tenir certes decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert, exacte, una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors... Per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
1: Però... Bueno, sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser... copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
1: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
2: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors... s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etcètera, etcètera, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
1: ho sembla, potser.
2: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat
1: sol. No, però... i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
2: Exacte.
1: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar
0: estiu,
1: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té un estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings enormes.
2: Clar, és que tu has
0: enormes,
2: de començar molt de temps abans a començar
0: canvi,
2: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
1: Clar,
0: assaja molt, i perquè jo vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar a la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar a la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé, llavors per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
1: Clar.
0: Saps?
1: Agafa més vertigen.
0: Sí.
1: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu, però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: Tot és aquí ara, tot és aquí ara.
1: Tot és aquí ara, tot és aquí ara.
0: Tot és aquí ara.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apela especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de societat i civisme. Després de gairebé 3 anys al capdavant de l'organització i d'una llarga trajectòria institucional, Recoder assegura que no podem confiar-ho tot a l'administració i reivindica la capacitat de resposta i proximitat de la societat civil. Sant Cugat donarà aquest divendres el tret de sortida a una nova edició dels Sant Colímpics, la cita esportiva inclusiva que des del 2012 promou l'esport inclusiu en persones amb discapacitat intel·lectual. Prop de 200 esportistes participaran enguany en unes jornades que s'allargaran durant 4 setmanes amb competicions de disciplines com l'atletisme, el bàsquet, el futbol i la petanca. Les restriccions per la pesta porcina africana impediran que la pròxima edició de la marxa infantil, que serà la 67a i està prevista per al 18 d'octubre del 2026, faci el seu recorregut habitual dins del Parc Natural de Collserola. Tal com ha avançat Televisió de Sant Cugat, ja ha pogut confirmar Cugat Mèdia amb el Club Muntanyenc, l'entitat organitzadora d'aquesta emblemàtica activitat, s'està treballant juntament amb l'Ajuntament per trobar un recorregut alternatiu. I una altra activitat que es veu afectada per la pesta porcina és el Tour de França 2026, que finalment no passarà per Sant Cugat. L'organització de la cursa ha modificat el recorregut de la segona etapa, que estava prevista per al 5 de juliol, entre Tarragona i Barcelona per precisament evitar el Parc Natural de Collserola. El canvi elimina el pas per la carretera de la Rabassada, que havia de portar el pilot fins a Barcelona travessant Collserola. La Unió Sant Cugatenca participa en el nou concurs de talents de 3CAT, Ben Parit, un programa que dona veu a joves creadors amb projectes innovadors i vinculats al territori. L'episodi, en participació Sant Cugatenca, ja es pot veure des d'aquest dimarts a la plataforma audiovisual pública catalana. I el PSC de Sant Cugat ha ratificat aquest dijous Elena Vila com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. La candidatura ha rebut el suport unànime de l'Assemblea Extraordinària de l'agrupació socialista després que Vila hagués aconseguit el 71% dels avals de la militància.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, i ara saludarem d'aquí una estona el 50% d'aquest programa, l'Esteve Llop. De moment us direm que començarem parlant d'un programa que l'Esteve va estar fent durant 3 mesos a Matadepera Ràdio. Un programa que es deia Track Dance. Esteve, què tal? Com estàs? Què ens expliques d'això?
6: Què tal, Jordi? Molt bé. Doncs encantat d'estar un dia més amb vosaltres, recuperant aquestes belles estones de glòria a la ràdio, de glòria pels que els van viure també, i també d'altra banda per l'estona que podem disfrutar de programes d'altres a la ràdio. Doncs aquest programa va sorgir a principis de l'any 97, moment en el qual jo estava fent un curs de DJ amb una acadèmia que hi havia al centre de Terrassa, que es deia Music Teacher. Allà doncs vaig congeniar força amb l'amo d'aquest negoci, i com que ell sabia que jo estava a la ràdio, no sé si va ser ell que m'ho va proposar o vaig ser jo, de fer un espai a la ràdio, en aquest cas a Matadepera, on aquesta botiga em cedia els discos de forma gratuïta a canvi de que jo fes promoció del seu negoci. I d'altra banda, la cosa va anar una mica més enllà quan, no sé com, no em facis dir com perquè si no ho recordo, vaig contactar amb els responsables de la discoteca Pont Aeri, que també tenien altres negocis, com per exemple la discoteca Instint, l'antiga Number One de Terrassa, i bé, doncs vaig anar a parlar un dia amb ells. va ser una cosa també bastant curiosa, perquè em van rebre el seu despatx de la discoteca Instint pel carrer del darrere. Era un local bastant fondo, i a la part del darrere, en un primer pis, és on hi havia les seves oficines. Vaig estar parlant allà amb el pare de DJ Escudero i Xavi Matralla, i bé, doncs vam arribar a un acord, i l'acord era que jo feia promoció de la discoteca de forma gratuïta, i a canvi organitzàvem al final de la temporada del programa una festa on jo anava a punxar a la discoteca Pont Aeri. Això va ser el tracte inicial. Va quedar així, vam dir, bueno, doncs ja anirem perfilant una mica la festa, no? Com serà? Vam arrencar el programa al febrer de 1997, concretament el dia 15 de febrer. Va ser una aventura. Es va tractar de muntar un programa d'un tipus de música que no era el meu, però que jo em veia capaç de fer-ho amb els meus coneixements de DJ, bastant limitats, tot s'ha de dir, jo soc més de ràdio que no pas de DJ, però ho vaig fer. Em vaig dedicar a agafar tots els discos que hi havia d'importació que eren novetat de Music Teacher, llavors muntava entre setmana, anant a la ràdio, una sessió amb aquests vinils, amb els plats de la ràdio, ho gravava en minidisc, i després teníem una col·lecció de falques que vam fer durant bastant de temps, vam estar preparant totes aquestes falques amb l'amic Albert Parera, company de Mata de Pere Ràdio en aquells moments, i vaja, el resultat va ser excel·lent. A nivell tècnic era molt xulo de fer el programa, i a nivell després d'audiència, és el tema de sempre, amb emissores municipals és difícil saber exactament l'audiència que tens perquè no contractes per una qüestió de costos amb un estudi com pot ser l'Estudi General de Mitjans, perquè està fora del pressupost de qualsevol emissora municipal, però la veritat és que no parava d'haver-hi trucades. El primer dia va costar una miqueta, però al cap d'una estona començava a haver-hi trucades, i llavors cada cap de setmana, això era un programa que tenia lloc el dissabte de 10 a 12 de la nit, era una parada de trucades, hi havia més trucades que no pas música. I bé, doncs, si us sembla, anem a escoltar un petit tast d'aquest programa, concretament tal i com començava aquest programa, aquell 15 de febrer de 1997, al 107.1 de la FM, Mata de Pere Ràdio, amb el primer Tractens.
7: Esteu sintonitzant Mata de Pere Ràdio, l'emissora municipal de Mata de Pere.
8: Bona nit, passen 3 minuts i mig de les 10 del vespre.
9: 4, 3, 2, 1, 0.
10: This is an emergency.
11: 0, minus 1 hour and 15 minutes and holding.
12: Are we ready? Come on, come on. Yeah.
13: What number is this, Jim?

0: Benvinguda a Track Dance. Dues hores de sons increïbles a Mata de Pere Ràdio. Des del house fins a la màquina més trepidant. I des d'ara i fins a les 12 de la nit, prepara't per la sessió de DJ Llop. A més, Track Dance és la sessió interactiva. No cal que et pengis d'internet. Marca el 730-0000 i fes la festa amb nosaltres. Tot i més sobre el dance acabat d'acollir a Track Dance.
1: De nou, bona nit. Ara mateix passen 4 minuts de les 10 del vespre. Encetem el que és la primera edició d'aquest nou programa aquí a Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Un programa que es diu Track Dance i que t'acompanyarà des d'ara i fins a finals de temporada, des que siguin les 10 del vespre de dissabte i fins a la mitjanit. Amb qui t'està parlant? DJ Llop, amb la millor música dance, des del house fins a la màquina, la tralla, el hardcore més trepidant, tot el que vulguis. Tenim moltes coses, intentarem resumir-t'ho en aquest minut que tenim fins que comencem a escoltar la primera peça d'avui. Track Dance, doncs, com et dic, és un programa de música dance en general. Pots marcar el nostre número de telèfon sempre que vulguis, ja ho has sentit, el 730-000-73 i 5 zeros al darrere. Si vols demanar-nos cançons, si vols dir el que vulguis per antena, saludar qualsevol conegut, a nosaltres mateixos, a qui vulguis. També regalem discos, podrem regalar un parell de discos de màquina cada setmana i també sortegem un curs per a DJ valorat en 70.000 pessetes. Tot això i més aquí a Track Dance. Tindrem cap a mitja sessió aproximadament música d'aquest estil. Ritmes una mica més ràpids, segur que et sonen, la 9-3, per exemple. Però començarem escoltant música house. És la música de Cool Jack i aquest tema que es diu Jazz Com. Recorda, 730-0000, si vols demanar-nos qualsevol peça, si vols saludar per antena, si vols que et regalem un parell de discos de màquina, o si vols també participar en el sorteig d'un curs

0: Estàs escoltant aquest tema house boníssim que es diu Jazz Jam i és de DCD. Ets a Tractens, a Mata de Pere Ràdio. Falten 4 minuts per arribar a 3:15 de la nit i et recordem que tota la música que et punxem aquí a Tractens la trobaràs a Music Teacher, plaça Salvador Espriu, número 2, local de Terrassa, al costat de l'Ajuntament. A Music Teacher hi trobaràs tot el dance nacional i d'importació a preus sorprenents. Music Teacher, plaça Salvador Espriu, número 2, local de Terrassa. Més trucades, bona nit.
1: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Isa.
0: Des d'on es truques?
1: Des de Sant Pedro, Terrassa.
0: Què tal, com va això aquesta nit de dissabte?
1: Bé.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Vinga a saludar, no?
1: Vinga, va, saludo a la peña del Caminillo, que vaya juerga que se montan.
0: I tant, i tant.
1: Soy la prima de la chavala del Mo, ¿vale?
0: Vale.
1: Que se lo digas, ¿eh? Bueno, supongo que me estará escuchando.
0: Vale, sí,
1: y
0: seguro.
1: Y nada, saludo a Rosa, a Esther, a Silvia, a José, bueno, y a todos los que me estén escuchando.
0: Fantàstic, i...
1: Ai, a Rocío, que si no se cabrea.
0: Ah, malament a rai, doncs.
1: ¿Me pondrás el bosque de colores?
0: Sí.
1: Pues venga, va. Que vaya bien, ¿eh?
0: Perfecte, Isa, oi, m'has dit?
1: Sí.
0: Vale.
1: Vale.
0: Que vagi bé, gràcies per trucar, eh?
1: Adéu-siau,
0: bona nit. Trucades al 7300000. Vinga, som-hi, més trucades, bona nit.
2: Hello!
0: Ei, com va això?
2: Ah,
0: mira bé, eh?
2: Aquí soy el Mo, que ha llamado la prima de mi parienta, no sé qué, que está...
0: On està ella?
2: Que ha llamado, que está aquí Áculo, por aquí.
0: Sí. Què tal, Mo? Com va, això?
2: De guai.
0: Clar que sí, home.
2: Mi parienta, deixo al fòrum, eh? Raquel, ve al fòrum.
0: I què, per aquí a la cabina comença a haver-hi penya, ja?
2: Claro, aquí, saludando a la calle. Uy, l'esport, peta bellota, venga.
0: Vinga.
2: Aquí, I... con el trompi, que está por aquí también.
0: I què més, què més?
2: Vivo las mujeres. A ver, las breves, a ver si llaman ya, ¿no?
0: A veure.
2: Que se vayan animando.
0: Vinga, per què no els hi fas una crida, a veure si truquen?
2: Venga.
0: Vinga, per què no els dius alguna
2: cosa? No, espera, se pone el penco.
0: Vinga. Ei, hola, Penco.
3: Pots saludar a la penya?
0: Sí, home, i tant.
3: Saluda al Kenny, que està en casa del ganso d'enxufados. Vente, al Andito, tres huevos. Al Triqui, a ver si anima ya y llama, porque no mola, eh.
0: Aviam.
3: Dile que llame, eh.
0: A veure si truca.
3: Però, espérate, eh. Venga, gamba, ara se pone el Mo.
0: Vinga, ràpid.
2: Sí. Saluda al Kelly, piñata guapa, Kelly, al Gonzo. Gonzo, a tos patuqueo.
3: El pez,
2: el Andito, tres huevos.
3: Venga, el pez.
2: El Triqui, a ver si baja ya, tío.
0: Aviam.
2: Se haya cagado el lavabo con el móvil de su viejo y no me hace que llamar.
3: ¡Frito!
0: Apa, apa. Molt bé, doncs, companyies de Tractens. Sí,
2: claro, companyia de Tractens, ¿no?
0: Que vagi bé, eh?
2: Venga, a ver si pone el Megami ese nuestro, ¿no?
0: D'aquí una mica te'l posem, quan comenci la maquineta, ¿vale?
2: Venga.
3: Venga,
0: gràcies per trucar, eh?
2: Venga, a ver esa prueba.
0: Venga, adéu-siau, bona nit. Suposo que et sonarà aquest tema. Es tracta de All the People, No Gravity. Avui el telèfon no para, treu fum, pràcticament.
4: Ja t'ho dic, ets les competències, però bé que ens escoltes, Tractens.
0: I si ets de la competència, també estàs escoltant aquest tema d'Encode, que es diu X-Nation. Dues trucades tenim preparades. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, qui ets?
5: El DJ Dream.
0: DJ Dream, ei, què tal,
5: què
0: com
5: passa,
0: va?
5: Què passa, Llop?
0: Ei.
5: Què fas, de festa o què?
0: Bé, de moment aquí punxant. Després tornem de vacances, podríem dir.
5: Ah.
0: I tu què?
5: Mira, aquesta nit anar a punxar.
0: Molt bé. A on vas?
5: A Barna.
0: A Barcelona. Molt bé, doncs. Vinga, a saludar, no?
5: Sí, home.
0: Vinga.
5: Tota la gent de Music Teacher i a vosaltres.
0: Perfecte. Què diuen, què diuen?
5: I a la ràdio 13.
0: Ah, val, bé. Sí, sí, molt bon rotllo. Fantàstic.
5: Vinga.
0: Doncs vinga, Dream, que vagi bé. Vale.
5: Adéu.
0: Que vagi bé, gràcies per trucar. Adéu.
6: Hola,
0: Anne. Hola, què tal?
6: Què?
0: De festa.
6: Ens estem passant superbé.
0: Clar que sí.
6: Sí, sí. I tu?
0: Jo bé.
6: Sí?
0: La festa segueix després del programa, per això.
6: Bueno, però després ens veiem aquí o no?
0: On esteu?
6: A Sabadell, a Banda o McDonald's.
0: Ui, home, doncs per què no?
6: Va, posa't una cançonera que estigui bé.
7: La Maroteca de la Ràdio.
0: Doncs aquí heu pogut escoltar, entre altres, personatges que ens trucaven cada setmana, com el Mo, el Garbanzo, Trompi, Rana, Horus, Jairo, Áculo, el Rana, Penco, Gonzo, Kelly, Callo, això és important, a mi la geminada, no Carlos, no, Callo, Triqui, DJ Puff, Les Breves, que seria La Breva, millor dit, La Radicale, i això sí, La Penya del Caminillo, que són els que més trucaven. És a dir, arribar a un punt que teníem aquí una sèrie de

0: personatges que jo no els coneixia absolutament de res, que escoltaven cada setmana el programa, que els agradava molt aquest tipus de música, jo evidentment hi estava molt allunyat, però no paraven de trucar, parlar entre ells i fer conya, no?
1: Vas crear una xarxa social quan encara no s'havien inventat, de fet.
0: Exacte.
1: Diguem-ho així, no? És una xarxa social a través de la ràdio i que el mitjà de comunicació doncs, era el telèfon.
0: Doncs tenien tantes trucades que vam habilitar al final la segona línia de Matadepera Ràdio per poder tenir sempre trucades en espera i anar-les posant una darrere l'altra. I en un moment determinat vaig pensar, escolta'm, jo sé que el que està en espera coneix el que està ara parlant en antena. Per què no el poso i a veure què passa? Llavors vaig posar els dos a la vegada i allò va ser un party line que cada setmana anava funcionant la mar de bé i era molt divertit. Fins al punt que et trucava algun oient i et deia, escolta'm, que no hi és el Carlo, per exemple?
1: Sí, sí, està clar. Era com un punt de trobada, eh? I a més, tu ho has dit abans, hi havia més trucades que música al final. Allò ja era un parlar per parlar. Es podria haver canviat el programa i dir, parlar per parlar. I música de fons i que vagin xerrant.
0: Sí, sí, hi eren trucades efectuades des de cabines telefòniques, els mòbils en aquells moments tot just estaven arrencant i era gent que es concentrava a les cabines o a casa d'algú i els hi encantava tenir el seu moment de protagonisme en antena, no? Doncs bé, anem a escoltar algun exemple d'aquest party line que us comentava.
2: Una altra trucada, hola.
3: Ja te vale, tío, que estoy yo aquí. Y tú no me enchufas para la peña.
2: A veure, espera, a veure si encara els tenim, hola. Sí. Vinga, tots m'enxambrats aquí. Sí, esteu... Ho sentiu entre vosaltres, sí, no?
3: No, no.
2: Ara, ara sí.
3: Peco! ¿Qué pasa, tío? Ué, tres, un saco. Dame visitas, cabrón. ¿Tú que eres Peco?
4: Pues claro.
3: Pues ya te vale, no te rones que no te pago, cabrón, ¿eh?
4: Te dejo empeñado. Espérate, que se pone el moho y sus parientas.
2: Vinga, ràpidament, eh? Perquè...
5: ¿Qué pasa, Pep?
2: És un, és un party line.
3: Dices tú, un, dos, tres.
2: Quin party line, eh?
4: Vinguita en la conchita.
2: Bé, hey, companys, us fem un aplaudiment i marxem, perquè això és un match embrat increïble, que aquí tothom s'està partint el cul. Tocades al 730-0000. Vinga, animeu-vos.
3: ¿Qué pasa, Penco?
5: ¡Hostia, que soy el mo! ¡Trigui!
3: ¿Qué pasa, mo, tío?
5: ¡Hostia, besudo!
3: Penco.
5: El Peco no está, Sarajá.
3: ¡Mo!
2: Party line.
3: ¡Mo! Saludos de la Ara. Ara, ven para acá. Guarra, ven para acá. Vete para acá, hombre. Mira el DJ Job.
5: ¡Saca la Ara! ¡Lugo!
3: La Ara está que te cagas, ¿eh? Mírala, sigue en el sofá.
5: ¡Ah, Trigui!
3: ¿Qué pasa?
5: Hazte, baja ya, a ver si quemas, ¿no?
3: Espérate, tío. Me tengo un petamedio ahí.
5: Está en ello.
6: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
7: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
0: Continuem a la Maroteca de la Ràdio amb més trucades d'aquest programa de Track Dance que va tenir lloc el 1997 a Matadepera Ràdio. Era divertit perquè de tant en tant també teníem alguna sorpresa en forma de trucada per part d'amics de la colla de Talamanca. Per exemple, aquí tenim un exemple del Roger i el Jordi.
2: Una nova comunicació al nostre telèfon 730-0000. Bona nit.
8: Ei,
2: DJ. DJ.
8: Sóc el Roger.
2: Quin Roger?
8: El de Talamanca.
2: No fotis.
8: T'ho juro.
2: Caram.
8: Un programa collonut, eh?
2: Sí?
8: Sí, sí.
2: Molt bé, noi.
8: Molt bé, no?
2: Des d'on truques?
8: Des de casa meva, tio, que estic aquí. M'he sortit de festa per sentir-te, tio.
2: No te'n anaves a esquiar?
8: No, però m'ha arribat ara.
2: Ah, heu arribat ja. Molt bé. Què tal?
8: Molt bé.
2: Bé, tu diràs, algun tema?
8: Sí, Sheila.
2: Sheila, molt bé, el posarem després, també en tindrem repeticions.
8: Ens dediques a tots els de Talamanca, eh?
2: Molt bé, està apuntat.
8: Vale, un moment, que s'hi posa el Jordi a l'os.
2: Vinga.
8: Vinga. Ei!
2: Ei, mare de Déu.
8: Què fas?
2: Mira, aquí punxant temes.
8: DJ.
2: DJ Llop, sí, home, sí.
8: Sí, sí.
2: Què et sembla, això, bé?
8: Molt bé, molt bé, de puta mare.
2: Perfecte, puta mare, eh? Bon rotllo.
8: Eh?
2: Bon rotllo.
8: Collonut, eh?
1: I quedem-nos amb el detall de com et deien, Esteve. Què passa, Boquerón? Era sí. el teu nom en aquella època.
0: Sí, sí, no sé per què, jo, evidentment, els hi respectava. També comentar que pràcticament el 90% de la gent que trucava parlava en castellà. Jo sempre els hi parlava en català, mai vaig canviar d'idioma, mai hi va haver cap problema. I bé, doncs eren unes converses molt, molt curioses, no? Jo, diguem, amb un format una mica més seriós, i ells, doncs, bueno, gent que anava de festa, una mica passat de voltes, però, vaja, van ser moments molt divertits, la veritat. Podem escoltar una cosa que van fer també en aquella època, que se'n va acudir, que era, després d'escoltar les gravacions dels programes que s'emetien en antena, fer un mix amb algunes d'aquestes trucades, d'aquestes intervencions en directe dels oients. Aquest és un exemple d'aquest Megamix que fèiem cada setmana amb les gravacions de la setmana anterior i que va tenir molt d'èxit, també.
2: Hem escollit aquest tema de Dillinger, Eutanàsia, perquè escolti tota la penya al Caminillo el mix que els hi hem promès. En aquesta edició especial de Track Dance de Setmana Santa, dissabte nit 29 de març. Vinga, doncs som-hi.
9: Hello, Track Dance, el Caminillo al poder. Hello.
10: Què passa, Boquerón?
9: Tu, pa, de guai.
10: Què passa, Pepe?

0: el triqui mòbil. Vinga, em vas a caracoles.
1: Vinga, fins un altre, eh?
0: Vinga, sardina. Un, dos, tres, quatre, fuera los vasos de plástico. Què passa? Aguanta-te, què? Sí, però no.
1: Com, què vols dir amb això?
0: Estic a Sabadell ara. Estàs... Des d'una cabina.
1: Ah, fantàstic, de festa, no?
0: Sí, però soc molt fidel a vosaltres, eh?
1: Ja ho veig, ja.
0: Com es nota, oi? I el penco que està aquí agobiant i taratant la olla. Que venia el poder!
1: Ei!
0: Vinga, em vas a caracoles. Vinga, em vas a caracoles. Vinga, em vas a caracoles. Vinga, em vas a caracoles. Vinga, em vas a caracoles. Hello!
1: Ei!
0: Pes, has escuchado el mega?
2: Ya ves, toque de cara.
0: Solo faltaba lo de... ¡Oh, la cacheta! La foto del koala, faltaba eso.
2: Tú, mo.
0: Ay, el triqui ha molado.
2: Tiene por ahí.
0: ¿Lo tiene grabado?
2: Mira, todo a saco. Tira el calito que le baja la cinta.
0: ¡Guay! ¡Tú, pántale!
2: ¡Carlos!
0: ¿Qué?
2: Pues, bájame la cinta.
0: No, es tú, ¿qué pasas, pe?
2: Me baja la cinta.
0: Me
2: vuelvo la moto, güey.
0: Me tengo la grava del principio.
3: La Eva, la radical. No, si llaman ya las mujeres.
0: ¡Guay! ¡Guay!
2: ¡Güey!
0: ¡Triqui, la está acabando!
2: Ja ves.
0: Del principi a saco.
2: A saco.
1: Quina festa, eh?
0: Triqui Mòbil. Mòbil.
2: Sí, guai. Hola, que ve. Sí, tio.
0: DJ Job. Cale.
2: Vengo.
0: Digue sí, DJ Job. Sigue poniendo la saco.
1: Clar que sí, home.
0: Os la habéis currado, eh?
1: Clar que sí, home.
0: Pero un montón.
4: Que revista que te caga.
0: Aquí, Bonnie. No, Víquet.
1: Mola, eh?
0: Os la curráis, eh?
1: Clar que sí.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: I abans d'acabar amb el track dance, Esteve, què ens expliques de DJ Max?
7: Doncs DJ Max és un DJ que no recordo ara exactament com vaig arribar a conèixer, però el que sí recordo és que vaig estar amb ell a l'emissora on feia un programa semblant al nostre, a Ràdio 7C, una ràdio... piratilla, que ja no existeix en aquests moments, però que va ser interessant anar a conèixer. I bé, doncs vam fer certa amistat i el vaig convidar al meu programa. Li vaig dir, mira, jo estic acabant ja aquest programa, però si vols venir, jo t'entrevistaré i expliques una mica el que fas i així et dones a conèixer. I això és el que feia cada setmana. Convidàvem a un DJ i ens explicava una mica què és el que feia, no? Doncs endavant aquesta gravació de l'últim programa amb DJ Max, amb aquesta entrevista que li vam fer en el programa.
8: Doncs vinga, som-hi. Tenim a l'altra banda de la peixera el micròfon del locutori, a DJ Max. Bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit.
8: Com va això?
9: Va bé, home.
8: Bé, hem de dir que l'Albert ens ha trucat algunes vegades. Bé, Albert pels amics, eh?
9: Sí, sí, oi tant.
8: DJ Max, el nom professional, una mica.
9: Sí.
8: El nom de DJ.
9: Ja, doncs... El més conegut, es podria dir.
8: Sí, sí, no? Sí. És sí, per fer-se allò popular.
9: Sí, sí, sí.
8: Molt bé, doncs el que estàvem dient, ens ha trucat algunes vegades l'Albert, és un company de Ràdio 7C, sí, vam tenir l'oportunitat d'anar al seu programa, m'explica una mica de què va el teu programa, quan s'emet i tot això.
9: Doncs miri, el meu programa s'emeteixen, no?, tots els dissabtes, des de les 3 fins a les 5, a les 106.3 de l'FM, que és l'emissora Ràdio 7C. I bueno, què més es pot dir? Doncs la millor música màquina, les millors revolucions... I això sí, música màquina molt, molt, molt ràpida.
8: Tot això de la mà de DJ Max.
9: Ah, aquí està, molt bé.
8: Molt bé, doncs per què no ens expliques una mica com vas començar a aficionar-te al món del DJ?
9: Aficionar-me? Doncs mira, tal com estem tu i jo ara, vaig aficionar-me jo. Vaig començar a escoltar la ràdio, a sentir programes de màquina i vas dir, escolta, a mi m'agradaria fer-ho com això... I, bueno, no vull fer propaganda, però va ser amb el Ponte a Top, que ja no se mateix, a Top Ràdio. I, bueno, em va agradar bastant i des d'aquells moments jo vaig dir, jo ja sé el que vull ser. I, bueno, vaig agafar un pla, vaig començar a destrossar discos, fins que vaig tenir que canviar l'agulla unes 12.000 vegades al dia, fins que un dia vaig ja començar a buscar-me la vida, no?, buscar puestos, tal i tal, no?, i bueno, doncs ara fa pocs mesos, no?, doncs he estat a diverses emissores, bueno, a diverses no, a dos. Tinc bastants llocs per punxar, són tendes de roba, uns altres són discoteques, etc.
8: Molt bé, doncs veig que has començat perquè, vaja, hem de dir que ets bastant jove.
9: Bastant jove.
8: Vols que diguem
9: bastant.
8: La teva edat, inclús?
9: Sí, es pot dir, oi tant.
8: Doncs vinga, DJ Max té 14 anys.
9: 14
8: atenció.
9: Anys, sí senyor.
8: Això és increïble, eh? Sí, doncs veiem que per l'edat que tens t'estan sortint ja moltes coses i sembla ser que t'estàs movent molt bé dins d'aquest món, no?
9: És el que s'ha de fer, sempre moure's, si no l'has cagat.
8: Sense parar, no?
9: Sense parar, mai es pot parar en aquest món, has de moure't, moure't, sense parar. No?
8: I quan veus que hi ha alguna cosa que no funciona, doncs a canviar ràpidament, no?
9: Ara mateix, tu ho has dit.
8: Això és el que hauríem de fer una mica tots, no?
9: Sí, senyor.
8: Molt bé. Allò, sense deixar que et trepitgin i anar fent les...
9: Això mateix. Sempre fent una cosa més bona que l'altra que has fet.
8: Intentant superar-te una mica, no?
9: Ara mateix, ho has dit tu bé.
8: Molt bé. Doncs bé, suposo que les teves aspiracions professionals són, evidentment, punxar en una sala gran.
9: Sí. El més gran possible, molt baix, i, com ja he dit abans, música màquina molt ràpida.
8: Doncs a DJ Max, que vagi bé, eh?
9: Oh, vinga, moltes gràcies, eh?
8: Vinga, bona nit, gràcies per venir.
9: Apa, adéu.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
8: I esto què és?
10: Doncs això és Track Dance, el teu programa de sessió dance de Matadepera Ràdio. Tots els dissabtes tens dues hores d'autèntica bogeria. Si has anat de festa, continua i si encara no has sortit, comença bé la nit. DJ Llop et posa el dia dels ritmes més punters amb Track Dance, dues hores intenses de música de ball. Rap, funky, house, ambient progressiu, màquina i tot el que et faci falta. Ei, no te'n vagis de festa ni a dormir sense abans escoltar Track Dance. Cada dissabte de 10 a 12 de la nit amb DJ Llop a Matadepera Ràdio. Track Dance. No et quedis a casa el divendres. T'esperem a Pont Aeri. Cada divendres a la nit a Pont Aeri et punxa un crac en sessió. El resident DJ Escudero. Divendres nit, entrada gratuïta amb carnet Pont Aeri per a soci i acompanyant, perquè no et sentis sol. Pont Aeri, carrer Còrdoba 40, Terrassa, autopista A18, sortida Terrassa Ronda, tercer pont a l'esquerra. En Renfe a 8 minuts de l'estació. Vinga, va, t'hi esperem. Pont Aeri. La marca que desmarca.
6: I, a més a més, Esteve, vas tenir la sort de poder ser un programa patrocinat. I això, doncs, vaja, li dona ja un cert prestigi.
7: Sí, d'una banda, disposar del material d'importació de la música, dels discos que ens deixava Music Teacher, això va ser molt interessant, perquè, evidentment, aconseguir aquella música, en la majoria de casos, era molt, molt complicat. I per la part de Pont Aeri, doncs, la llàstima és que no va acabar de funcionar del tot bé, i per això es va acabar el programa, de fet. Què va passar? La festa que us comentava al principi del programa, que havia de tenir lloc al final de temporada, el mes d'abril vam començar amb una altra reunió a perfilar-la amb els responsables de Pont Aeri. Jo els hi vaig dir, sincerament, tot i que jo poso un tipus de música que és molt semblant o igual a la que poseu vosaltres, i de fet també havíem posat temes de Pont Aeri moltes vegades, jo no estic acostumat a aquest tipus de música tan ràpida ni m'agrada. A mi m'agrada la música una mica més house o, com si vols dir-li, progressiu, una mica més rapideta, però d'aquí no passo. Llavors, si no voleu fer tota una festa d'aquest tipus de música, que entenc, home, doncs almenys fer algun principi de festa, un parell d'horetes amb aquest tipus de música. I em van dir, home, potser és una mica complicat perquè no és el nostre target i tal. Total, que no ens van posar d'acord i al final vam dir, doncs escolta'm, acabem el programa, no fem la festa, evidentment, i s'ha acabat el patrocini de Pont Aeri que havíem fet gratuïtament cada setmana, no? La veritat és que hauria pogut seguir el programa perquè tenia molt d'èxit, però també funcionava en part bé, suposo, perquè regalàvem entrades per Pont Aeri. Per això hi havia moltes trucades que estaven esperant això, a part també del sorteig que fèiem d'aquest curs de DJ-hockey que es va fer a l'últim programa, el mes d'abril, i que li va tocar una persona de forma gratuïta. Era un curs que estava valorat amb 70.000 pessetes de l'època, que estava molt bé.
6: Caram, Déu-n'hi-do, eh? Home, això sí que és tot un regal, eh? I 70.000 pessetes de l'època eren uns quants diners.
7: No està mal, no està mal. I bé, doncs, com us deia, es va acabar el programa aquell mes d'abril i us podem punxar els últims segons en directe d'aquest programa a Matadepera Ràdio aquell abril de 1997.
11: Que pena, que s'acabi el programa.
8: Mira, coses que passen a la vida.
11: Pues
8: però
11: bueno.
8: Cap problema. Bé, marxem i tornem la setmana que ve a partir de les 10 amb aquest nou programa, El Forat. Gràcies per la vostra atenció, gràcies per haver fet de Track Dance un programa de molta participació i que s'escolta molta gent i tot això, eh? Adeu de part de la Laura, també tots els companys de producció, aquí avui bastanta gent, el Santa, el Xavi, la Berta, el Francesc, la Laura i DJ Max, també, que està aquí amb nosaltres, la Marta, i el Jaume. Doncs bé, això és tot el que us volíem dir. Tornem la setmana que ve a partir de les 10. No falteu a la nova cita del nostre nou programa. Bona nit, que vagi bé i a seguir de festa.
12: Producció, Albert Parera i Laura Casas. Direcció, control i presentació, DJ Llop.
13: I fins aquí les emissions de Matadepera Ràdio, l'emissora municipal de Matadepera. Us agraïm que hàgiu sintonitzat el 107.1 de la FM i us desitgem una bona nit.

0: Acabada la programació de Matadepera Ràdio, connectem a partir d'ara amb RAC 105.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
2: Hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lloc.
3: Seguim a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, a l'Hemeroteca de la ràdio. Hem escoltat aquests talls de Track Dance, aquest programa de música dance, de música house i màquina, que jo mateix protagonitzava la sintonia de Matadepera Ràdio. Va ser una època molt divertida, ens ho vam passar molt bé, sobretot amb l'Albert Pereira, fent les falques d'aquest programa. I ara doncs anem a fer un d'aquells nexes que ens agrada, parlar d'una cosa semblant que es va emetre, en aquest cas, a l'emissora municipal Ràdio Rubí. I això va ser abans. De fet, jo vaig conèixer aquest programa el 1995, un programa que es deia Maquimania i que presentava Juli Pérez, a qui tenim el plaer avui de donar la benvinguda a l'Hemeroteca. Què tal, Juli? Com estàs? Benvingut a l'Hemeroteca de la ràdio.
4: Moltes gràcies. Doncs molt bé. Gràcies per convidar-me. Gràcies doncs, per tenir uns records en aquest moment d'aquella època, una època marcada per la novetat en quant a estils musicals i on el boom va ser Maquimania amb un estil molt concret que era la música màquina en tots els estils. Així que content de tornar a parlar i de tornar a recordar aquells moments amb tu.
3: De veritat que és un luxe tenir-te aquí en antena. Jo et recordo com un dels primers amb el que vaig congeniar de Ràdio Rubí. Jo vaig començar el juliol de 1995 a fer un programa que es deia La Peixera, junt amb Joan Vilalta, i recordo a tu veure't sempre preparant el programa, que no sé si el feies el divendres o el dissabte a la nit.
4: Bueno, vam començar els dissabtes i allò com va començar a pujar l'audiència molt ràpidament, doncs vam fer una proposta de poder fer també divendres, així rematàvem el que era el cap de setmana, divendres i dissabte. I la veritat és que va ser una bona idea perquè cada cop n'hi havia més demanda, de més programes, però bé, ho centrem bàsicament en el cap de setmana, que és quan la gent doncs, volia sortir potser de la festa i abans de sortir de festa doncs, es connectava.
3: Doncs jo recordo que venies bastant per l'emissora entre setmana a preparar el programa, per tant ja devia ser aquella època que ja començaves el divendres a fer el programa. I quan va començar el programa, per cert, Juli? Quan va tenir lloc la primera emissió del Maquimania?
4: Bueno, doncs la primera emissió va començar a setembre de l'any 1995, començant el curs, diguem-ne, radiofònic, i va durar l'antena durant 3 anys, els 3 aniversaris de Maquimania, que per mi són inoblidables, perquè bueno, la veritat és que va tenir un èxit tan gran, que ens van situar número 3 d'audiència de tota Catalunya, i bueno, mai a la vida vaig somiar en tenir un èxit d'aquesta manera perquè ni ho buscava, em va venir així de sobte.
3: I de qui va ser la idea de fer el programa? Va venir de tu o hi va haver algú altre que em va donar la idea?
4: Pues, bueno, jo era tècnic de so a Ràdio Rubí, i també era disc jockey els caps de setmana, i la directora de la ràdio, en aquell moment, Lídia Juste, doncs em va fer una proposta, diu, escolta, tens una veu que m'agrada, i diu, podries fer un programa a ràdio. I clar, jo em vaig quedar així una mica parat, i dic, bueno, dic, no he fet mai de locutor de ràdio, la veritat, ho puc provar. Si sóc tècnic de so, sé com manegar-me, i a més sóc disc jockey, doncs provarem la teva proposta. Se'm va ocórrer aquest nom, la proposta me la van fer en el mes de juny. El mes d'agost vaig donar-li voltes, vaig triar el nom, que se'm va aparèixer al cap, i al setembre doncs, vam arrencar el programa.
3: Així doncs, jo vaig viure els principis del programa, jo no era conscient. Fixa't si el tenies ben preparat, que jo pensava que l'havies començat abans. I, de fet, comencem escoltant algun tall de Maquimania. Anem a veure com començava aquest programa, i concretament l'edició del dia 2 de desembre de 1995.
5: ¡Vamos!

0: bé, doncs aquí hem escoltat aquest inici de programa de Maki Mania del desembre de 1995. Així doncs, en aquells moments era un programa jove que només portava 3 mesos en antena, però que, com es pot veure per les trucades, doncs tenia molta audiència i tenia molta gent que tenia ganes de parlar per antena, de saludar el Juli, a tots els seus col·legues i fer peticions musicals. Això em recorda bastant el que hem pogut escoltar abans amb el Track Dance. De fet, era una audiència, jo crec que similar, que tenia uns gustos similars i d'una zona propera, perquè al final, Juli, jo pel que veig, tenies molta audiència de Rubí, però també de Terrassa, correcte?
1: Sí, bàsicament l'antena de l'emissora, doncs, bueno, era una mica una cobertura limitada, però que gairebé tothom que trucava o era de Rubí o era de Terrassa, entre d'altres coses, perquè bueno, van començar a fer festes a les famoses discoteques d'aquell moment de Terrassa, que encara ens va donar més audiència. I bueno, eren programes, tant el teu com el meu, com potser el Nos Vamos de Fiesta o el Que Més Trenca, que estaven dirigits a un públic jove que el que volia era participar i sobretot escoltar la música que els agradava, i era així. Vull dir, el programa no tenia més secret que això, posar música d'aquell moment que la gent volia, i mira, si sortien per antena i tenien aquell moment de glòria, no?, de poder saludar o de poder dedicar la cançó, doncs millor que millor.
0: Doncs anem a escoltar un exemple de les trucades que sonaven a Maki Mania a Ràdio Rubí, i com veureu s'assemblen molt, o són d'un estil semblant a les que abans hem pogut escoltar al Track Dance.
2: Tonight. Cuánta faena, cuántas llamadas. Gracias, ¿eh? Tienes ya las orejas rojas del amigo Chus, ¿eh? Y vamos rápidamente con una llamada. Hola.
3: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
3: Jordi,
2: venga, tú dirás.
3: Saludo a Sergio, que me estará escuchando.
2: Bueno, pues ahí, efectivamente, el Sergio, a ver si nos está escuchando, ¿eh? Saludos para ti, Jordi, de Las Torres, ¿verdad?
3: Sí.
2: Bueno, ¿alguna cosita más, Jordi?
3: Pues nada, que me gusta mucho tu programa.
2: Bueno, muchas gracias, hombre. También nos gusta que la gente nos llame, ¿eh? Ok, ¿nada más?
3: Nada más.
2: Venga, chao, saludos. Adeu. Y rápidamente, hola.
4: Hola.
2: Hola, ¿qué tal?
4: Bien, estoy bien, soy la Montse. Sí, la Mireia también.
2: La Mireia, ¿cuánta gente? A ver. Uy,
4: espera.
2: Te digo más fuerte a ti que a mí. A ver, ahora. Bueno, tú dirás.
4: ¿Eh?
2: ¿Qué tú dirás?
4: Que es que no te oigo bien.
2: ¿No me oyes bien?
4: No.
2: ¿Y ahora?
4: Ahora bien, sí.
2: Bueno, vamos a ver. Venga, tú dirás.
4: Que quiero saludar a la Candela, uh-huh, a la Bea,
2: sí,
4: a la Sandra también, al Nino y a todos los que van a asistir.
2: Ajá.
4: Y a la Ana y a la Merche y a toda.
2: A la Ana, esta ya la conozco yo. Bueno, sí. ¿Alguna cosita más?
4: Pues nada, ya volveré a llamar otro día, ¿no?
2: Sí, hombre, cuando tú quieras, ¿eh? Aquí estaremos todos los sábados.
4: Vale.
2: Venga, un saludo.
4: Adeu.
2: Y besitos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
5: Ana,
2: nuestra amiga Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bien.
2: Venga, tú dirás, Ana.
5: Quería saludar a la Bea, a la Candela, a la Montse, a la Mireia, a toda la niña de Listín y, ajá, en especial a la Merche.
2: Bueno, pues ahí están recogidas esas salutaciones. ¿Alguna cosita más?
5: Y un saludo muy grande para ti.
2: Muchas gracias, un beso para ti muy fuerte, ¿vale?
5: Igualmente.
2: Venga, adeu, Ana.
5: Adeu.
2: Y aprovechamos el break ya para contactar con alguien. Hola.
6: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
6: Eli,
2: venga, tú dirás, Eli.
6: Quería saludar a Ana, a Vero, a Cristina,
2: ¿sí?,
6: y a todos los que van a Instinct.
2: Bueno, la gente de Instinct que también está por aquí esta noche, más que nunca. Bueno, ¿algo más?
6: Sí, me gustaría que pusiera la Máquina Total 8.
2: Máquina Total 8, pues venga, aquí queda recogida esta solicitud y dentro de poco te lo ponemos, ¿ok?
6: Vale.
2: Venga, chao, un saludo, un beso.
6: Adiós.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
0: I com va anar això de les festes? Tenies tu algun contacte amb aquestes discoteques o potser va ser algú que t'hi va portar?
1: Pues no, jo tinc que dir que Maki Mania va ser com un tsunami per mi. Va començar i al tenir tanta audiència, no sé, es va córrer la veu, es va propagar, no?, diguem-ne, i la notícia, i directament les discogràfiques van començar a trucar a la ràdio interessant-se pel programa, per poder fer publicitat, per poder fer col·laboracions, fer festes, i realment van ser elles els que van venir a interessar-se per mi.
0: I el suport que tenies per part de la botiga Plàstic, que és qui et cedia els discos, com ho vas aconseguir això? Com va anar?
1: Bueno, jo, el Pep Garcés, que és el dueño de Plàstic, el vaig conèixer, pues, perquè jo anava primer ja a comprar ja algun disco de la tenda de Barcelona, I un dia, doncs, em vaig apuntar al curs de DJ que ells feien allà amb Jordi, conjuntament amb el Jordi Carreras, que era el mestre, i a partir d'aquí, doncs, bueno, vam fer una mica de col·laboració molt, molt agradable, amb molt bon rotllo, deixant-me vinils, fins i tot els vaig estar fent publicitat. Era una mica de col·laboració, i molt bé, la veritat que molt content, amb molt bons records de gent professional, superconnectada en el món discogràfic, que també em va obrir moltes portes, i la veritat és que mai a la vida oblidaré aquella època. La del 95 al 2000 és increïble, no?, com vaig entrar dintre del món discogràfic.
0: De fet, en el cas del programa que tenia jo, el Track Dance, l'origen dels discos era la botiga Music Teacher, que tu també coneixies, com estàvem parlant abans tu i jo fora de micròfon, tu coneixies a Oxman.
1: Sí, senyor, el vaig entrevistar en el programa, ens va venir a oferir també música, que ell també tenia una bona selecció, i també vam fer una petita col·laboració dintre dels 3 anys, i bueno, me'n recordo perfectament, Music Teacher de Terrassa.
0: Doncs jo hi vaig estar allà, jo vaig fer el curs de DJ allà, per això el vaig conèixer, i la veritat és que vaig acabar molt content, i com que ell sabia que jo estava a la ràdio, no sé exactament com va funcionar, però la qüestió és que va sorgir aquest programa amb la possibilitat de que Music Teacher en cedís els discos, i després, a més, que hi hagués el patrocini de Pont Aeri, que clar, això ja li va donar un impuls al programa bastant important, no? I per cert, qui formava part de l'equip del teu programa, a part de tu mateix, Juli?
1: Bueno, el programa comença realment amb jo i la que era la meva nòvia, la Conache, que era el nom que teníem artísticament, en aquest cas. Ella estava a la producció agafant trucades, bàsicament, i bueno, veient que en 3 mesos, més o menys, quan arriba el mes de desembre, es dispara la llau de trucades i l'audiència, vam incorporar més gent. Començo també en els pocs programes, em sembla que va ser el segon o el tercer programa, vaig haver de contactar amb el meu amic Juanma i el Barrios i amb el tio Chus. I vull dir que el primer programa sí que vaig començar tot solet amb la Conache, però el segon i el tercer programa, per dir-ho d'alguna manera, doncs ja des de l'inici comencem amb l'equip del Juanma, del tio Chus, del Salmerón, que també es va apuntar, bàsicament eren tots col·legues, i cadascú feia la seva aportació, perquè el Barrios es dedicava amb l'ordinador a fer falques superguapes, el Salmerón ficava veus imitant a famosos, també, que era un crack, la veritat. El tio Chus, el pobre, no parava d'agafar trucades com la Conache. Fins i tot després es va apuntar la Marga, també, una altra col·laboradora, que també agafava més trucades. Pensa que vaig començar amb una línia telefònica i vam acabar amb 3 línies telefòniques traient fum tota l'estona que durava el programa. Va ser una llau impressionant.
0: Déu-n'hi-do, em recordo una mica aquella època, la del programa meu, el Track Dance, perquè també érem una colla de gent a l'estudi, entre els quals el company d'aquest programa també, en Jordi Caselles. Hi havia una pila de gent, i com dius tu, tothom tenia el seu paper, no? És a dir, hi havia gent agafant trucades, gent agafant peticions musicals, preparant els discos, és a dir, que déu-n'hi-do, hi havia una bona moguda. I què va passar, Juli? Com va acabar aquest programa? Quin va ser el motiu que va fer que s'acabés?
1: Bueno, jo la veritat és que sóc una mica com les trilogies, no?, de les pel·lícules, i volia acabar amb un molt bon gust, amb un bon record, i bueno, no em preguntis per què, vaig dir 3 programes i s'ha acabat. Després vaig fer altres programes, com el Hitmania, i bueno, més enfocats en altres estils, més trens, més progressius. No van tenir tant d'èxit, evidentment, perquè el que estava de moda en aquell moment era la música màquina, bàsicament, cantadetes i aquells estils, més canyeros, potser. Però, bueno, és tenir una fixació per dir, faig 3 programes i a partir d'aquí, doncs, bueno. I, de fet, bueno, tinc més projectes que llavors, ja t'aniré comentant, si vols, de cara al futur o no tan futur, però sí, vull dir, pot ser que Maquimania torni d'alguna manera.
0: 25 anys de Maquimania, vas aprofitar aquesta efemèride del passat 2020 per obrir un compte d'Instagram on hem pogut veure fotos dels inicis del programa. Quan podrem escoltar alguns d'aquests programes d'aquella època?
1: Bueno, pues sí, vam aprofitar que celebràvem els 25 anys aquest passat setembre del 2020 i vam obrir uns comptes oficials pujant fotografies, bàsicament. Tenim vídeos, tenim programes sencer com el que t'hem passat i, bueno, és qüestió d'agafar un dia al moment i pujar-los a la red, potser per anunciar alguna altra cosa més que vindrà segurament d'aquí un temps, no massa, esperem, però bueno, a poc a poc.
0: Doncs ja saps que aquí a Ràdio Sant Cugat tens les nostres línies obertes, els nostres micròfons a la teva disposició per quan tinguis aquesta novetat que la puguis anunciar.
1: Doncs un plaer, moltíssimes gràcies a una emissora companya d'aquí al costat, que també sí tenim molta estima, perquè a fi i a la cap tots som professionals, estiguem a la ràdio que estiguem, però vull dir, l'esperit de la música, de locutors, de tècnics, de ràdio, tots som una família i un plaer, la veritat. Moltíssimes gràcies per donar-me aquests minuts i una abraçada molt forta.
0: Doncs igualment, Juli, gràcies a tu. No podia passar per alt la teva contribució radiofònica i per això t'hem convidat aquí al programa. Doncs, Juli, moltes gràcies, una abraçada molt forta, encara que sigui a distància, i anem parlant.
1: Moltes gràcies. Cuideu-vos molt.
7: La Maroteca de la Ràdio.
8: Doncs després d'aquesta fantàstica entrevista a Juli Pérez, anem acabant el programa. Abans us volem recordar de nou l'adreça de mail on podeu enviar totes les vostres propostes que vulgueu escoltar. Si teniu talls, per exemple, doncs, d'alguns programes determinats, doncs ens els podeu enviar aquí. A maroteca.radiosantcugat@gmail.com. Us ho repeteixo, amaroteca.radiosantcugat@gmail.com. Estem oberts a que ens podeu enviar doncs, tot el material que pugueu tenir enregistrat.
0: Res més, doncs. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
8: Gràcies, Esteve. Que vagi molt bé. Fins la propera.
9: Tens fusta de DJ? Vols conèixer les sortides professionals? Vols aprendre les tècniques per a trobar treball? Vols dominar els principis bàsics per a punxar? Vols assessorar-te sobre com fer una producció musical? Doncs vine a Music Teacher. T'oferim classes amb sessions pràctiques per a grups reduïts. Horari de matí o tarda, durant 3 mesos. Music Teacher, plaça Salvador Espriu, número 2, local D, Terrassa, telèfon 788-2750. Music Teacher.
10: Et recordo de nou que tens 55 minuts aproximadament si vols apuntar-te en aquest sorteig que farem al final del programa del curs per a DJ a Music Teacher. Imagina't que et donem l'oportunitat de que puguis cursar un curs, valgui la redundància, de DJ d'una manera totalment gratuïta. No t'ho pensis més. Marca el 730 0000 i apunta't en aquest sorteig per al curs de DJ a Music Teacher. Ja ho saps, el telèfon 730 0000, també el mateix telèfon a través del qual pots demanar-nos cançons, pots saludar a tothom qui vulguis, pots aconseguir consumicions per a pont aeri, etc, etc. 730 0000, vinga, anima't.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Aquest divendres se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, una jornada per posar en valor la tasca humanitària d'una institució amb més d'un segle de trajectòria a Sant Cugat. En una conversa al magazín Faves Comptades, el president de la Creu Roja, Sant Cugat Rubí Valldoreix, Lluís Recoder, reivindica el paper clau del voluntariat i apel·la especialment als joves perquè s'impliquin en les entitats, que defineix com una escola de